0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vulpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: El govern de Vulpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vulpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no, en els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: Informació de referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
6: Quatre i tres minuts. Comença, avui sí, el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir avui sí a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia, situació força tranquil·la aquest dimarts. De fet, aquest matí simplement ha aparegut aquestes boires i núvols baixos en algunes comarques de la Catalunya central, també els núvols del Pirineu Lleidatà, que han estat una mica més importants, i tot just a hores d'ara se'n formen alguns de núvols, de baixos, de fet, poc importants, cap a les Terres de l'Ebre, en alguns trams de la Costa Brava, bàsicament del sud de Girona, i també, novament, creixen aquests núvols a les muntanyes del Prepirineu. De fet, allà, aproximadament entre el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, el nord d'Osona, també a la comarca de l'Alt Urgell, allà tindrem algun ram, algun xàfec al llarg d'aquesta tarda, però ja més locals que els que hi havia ahir o, sobretot, tardes enrere. També a les Terres de l'Ebre s'anirà carregant més el cel i al llarg d'aquest vespre, sobretot, arribarà a plovisquejar o a ploure una mica, sobretot quan més cap al sud. En vista el dimecres, aquests núvols més enganxats en aquella banda del sud de Tarragona, però en general serà un dia força tranquil, amb més vent a les comarques de Lleida. Us seguirem a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats en repassarem com es va viure la gran apagada en els municipis del programa, com ho van viure els veïns, quina va ser l'afectació i com és el dia després. Connectarem en directe amb les diferents emissores i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar amb els nostres convidats la resposta política, el retorn a la normalitat i altres qüestions relacionades precisament amb aquest fet extraordinari que vam viure tots plegats ahir. A partir de les 5 coneixerem l'associació Més que Animals amb la seva presidenta, Marta Payà. Continuarem amb Llengua per parlar de barbarismes i incorreccions en català amb Benjamí Company, professor del Centre de Normalització Lingüística del Prat. I acabarem amb Cultura per conversar amb l'escriptora castellarenca Àngels Roura, autora de llibres sobre violència masclista com Maite, vaig ser jo, però podria ser tu, i Trenquem silencis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les ciutats en recuperen a poc la normalitat el dia després de la gran apagada. Al Connectats volem explicar, en connexió amb les diferents emissores que formen part del programa, com es va viure aquesta situació que demostra un cop més que la realitat supera la ficció. Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a l'ACN que ja s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada d'ahir dilluns, que va afectar tot l'estat espanyol i Portugal. Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament. A l'estat espanyol, Red Eléctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'ha atent. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal. I perquè volem saber com ha afectat tot això als diferents municipis del Connectats, avui farem una ronda d'actualitat especial. Per tant, connectem en primer lloc amb Terrassa. Anem a saludar el nostre company Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme.
0: Bé, doncs a Terrassa l'afectació, com s'ha viscut? Tenint en compte, a més, que precisament dels municipis del Connectats sou una ciutat que teniu dos centres hospitalaris importants. Com ha afectat tot plegat a les últimes 24 hores aquesta gran apagada?
1: Doncs el que feia referència als equipaments sociosanitaris que esmentaves, doncs vam poder resistir aquestes hores d'apagada gràcies a que disposen totes dues, tant a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa com a l'Hospital de Terrassa, que pertany al Consorci Sanitari, van, gràcies a aquests equips electrònics habituals que tenen aquestes grans entitats, que s'alimenten amb gasoil. Per exemple, el que fa Mutu, doncs, van fer un comunicat dient que van poder funcionar amb tota l'autonomia possible i sense afectacions gràcies a aquests grups electrògens que esmentaven, i que van poder realitzar totes les intervencions quirúrgiques urgents o que no estaven reprogramables. També les consultes externes van romandre obertes fins a les 4:00 de la tarda i s'hi van dur a terme les visites programades, així com els tractaments previstos de l'hospital de dia. També els diversos CAPs que gestiona Mutu de Terrassa també van desenvolupar la seva activitat en la mesura que va ser possible, i pel que fa a l'activitat assistencial es va reprogramar per avui l'activitat quirúrgica que es podia ajornar, les proves de radiodiagnòstic, així com les visites de consultes externes que es van haver d'ajornar. Pel que fa al Consorci Sanitari, no ha fet cap comunicat, però sí que hem pogut parlar amb els responsables de comunicació i també ens manifesten aquesta normalitat dins de la normalitat de l'apagada, gràcies als equips electrògens propis. Va haver el típic incident, tema telefònic, va haver alguns telèfons que no van funcionar, després es van poder recuperar, i l'únic incident així remarcable era el que gent que no va poder assistir a la seva visita, doncs, per problemes de transport o perquè no va poder anul·lar, ja que hi havia molts telèfons mòbils que no funcionaven.
0: Algun aspecte més a destacar? M'imagino que, com a tot arreu, el tema de la mobilitat dins de la ciutat de Terrassa també, doncs, es va veure afectada, de la mateixa manera que comerços que van haver de tancar, no?
1: Doncs sí, els típics, que molts comerços que el que sí que sobtava era veure treballadors a la porta o responsables intentant, molts, doncs, aviam, com els que feien amb la persiana, no? Perquè moltes persianes són elèctriques i no es poden baixar manualment, sí que n'hi ha algunes que no, i bueno, hi ha, va haver alguns establiments de restauració, per exemple, la famosa Casa Vallès, els famosos frankfurts d'aquí, molt habituals d'aquí a Terrassa, que com que treballen amb gas, doncs van poder, no amb la normalitat, perquè amb llum no en podien posar, però sí amb algunes llanternes de gas van poder seguir servint. Això sí, ahir es cobrava només en efectiu perquè els TPBs no funcionaven. Però a part d'això, doncs, més o menys el típic, els temes dels trens, els semàfors no anaven, s'havia d'anar al tanto, però en general no s'han registrat cap succés remarcable per culpa de l'apagada, llevat d'això, que les tendes no podien servir o havien de tancar, moltes van tancar, altres van esperar una mica, però després ja van veure que era impossible atendre el públic.
0: Perfecte. És un dia, el d'ahir, que davant de la incertesa el que tothom vol tenir és informació, i precisament ahir la informació també era difícil de poder posar en pràctica. Per tant, volem saber com s'ho va fer el diari de Terrassa. Tenim en comunicació telefònica el Miquel Àngel Luque, que és el cap de redacció d'aquest diari. Molt bona tarda, Miquel Àngel.
2: Hola, bona tarda, Carme.
0: Com ho vau viure vosaltres? Perquè, clar, jo no sé si esteu preparats. En cas d'una apagada, teniu una alternativa, una solució per tirar endavant, ni que sigui durant algunes hores?
2: Doncs, mira, el primer que va passar és que, bueno, ens van quedar sense connexió, i llavors sí que vam aprofitar les poques hores que vam tenir, els pocs minuts que vam tenir per tenir cobertura, doncs per tirar les primeres informacions que vam tenir a la web, que per tenir els nostres lectors informats, i també a través de xarxes i tal, i a partir d'aquí sí que vam tenir una parada com tothom bastant potent, i llavors vam fer allò que fa ja temps que no fèiem, no?, amb un diari o un mitjà de comunicació, que és la notícia estava al carrer, doncs tots els lectors van haver de sortir al carrer i van fer periodisme de veritat. Ara estem acostumats de fa temps, ja, com ja sabeu tots els periodistes, no?, a tenir tota la informació sovint que ens arriba a través de xarxes socials o a través de sistemes digitals, com el mail i tal, i en aquesta vegada, doncs, tenint en compte que la informació no ens arribava per aquí i som un diari local, doncs la història era, doncs, sortir al carrer per buscar precisament això, no?, històries de persones, què estava passant i poder explicar. Com poder explicar? Doncs, vam esperar unes quantes hores a tenir connexió com tothom, per poder fer donar les primeres informacions a través digital. Llavors, fins que no ens va arribar la llum, que va ser a quarts de 10, no vam poder fer, començar a fer el diari, i bueno, el diari, doncs, vam acabar quasi ja a una de la matinada a enviar-ho a impremta. I així va ser com, doncs, que vam fer el diari d'avui, que ha sortit publicat i que estem, bàsicament, l'estem posant gratis a la nostra web, doncs, per com una demostració, doncs, de que bueno, un agraïment a la gent i als nostres lectors per seguir-nos.
0: Us havíeu trobat alguna vegada en una situació tan complicada per intentar fer la feina, que és fer arribar la informació al públic?
2: Jo crec que, bueno, ja tothom ha fet una mica la comparativa, no?, la comparació de... Jo crec que evidentment, va ser en pandèmia, per exemple, sí que va... L'angoixa de no saber bé com explicar i com arribar a la població, però tot i així la pandèmia sí diferent, va ser al contrari, no? La pandèmia sí que va ser com una pujada de l'audiència, perquè la gent al final el que volia era informació i arribar a través de les xarxes socials i a través de la web. Ara, ahir va ser allò, la impotència absoluta, no? És a dir, jo vull explicar les coses, però no tinc el canal, no puc fer-ho per connectar amb la gent, no? Doncs era allò, doncs la veritat és que jo no m'havia actuat mai en aquesta situació, no? Sí que, ja et dic, en alguna situació concreta de que ens pot fallar alguna història, però alguna maquinària, alguna impremta, en el sentit parlem del paper, sobretot, però bueno, la veritat és que jo no m'havia trobat mai.
0: Uh-huh. La normalitat ha tornat a la redacció?
2: La normalitat ha tornat a la redacció. Ara estem treballant precisament com tots i estem fent és buscar una mica les causes i una mica la interpretació del que ha passat i aportar, doncs, nova informació perquè les nostres dues sàpiguen interpretar, doncs, què ha passat, no?
0: Molt bé. Doncs Miquel Àngel Luque, cap de redacció del Diari de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats a explicar-nos-ho.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I de Terrassa anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme.
0: Què tal, Sabadell? Com ho heu viscut?
3: Doncs a Sabadell podem dir que prou bé, perquè malgrat que ahir va ser un dia caòtic com en moltes altres ciutats, la veritat és que no s'han hagut de lamentar incidents greus. Sí que un dels cossos de seguretat que més ha treballat són els bombers, que ahir, sobretot ahir a la tarda, després de dinar, doncs van fer molts serveis per ajudar a molta gent que s'havia quedat atrapada als ascensors, més d'una vintena, segons han explicat en una roda de premsa aquest migdia, però també van ajudar molt a molts comerços que no podien podien doncs, baixar la persiana perquè no tenien un sistema manual, no? O, per exemple, doncs, també comerciants que s'havien quedat tancats dins de la botiga perquè les portes s'havien doncs, tancat i amb els talls elèctrics no les podien tornar a obrir. Bàsicament, la feina dels bombers va ser aquesta i, de fet, avui, justament, aquest matí, aquest migdia, ho han explicat en una roda de premsa a l'Ajuntament de Sabadell i ara podem escoltar un fragment d'aquesta explicació que deia el cap del parc de bombers de Sabadell.
4: Però l'últim avís, les últims 5, va ser a les 18:39. Des de les 3 a les 18:39 van rebre els 5 avisos més i l'última persona que van treure van rebre l'avís a les 18:39 al carrer Alfons Sala, que van ser des de 11:45, pues, d'un-hi-do, 6 horetes dintre d'un ascensor. Vale? Ja em deien els companys de que estaven bastant angoixats i tal, els que anaven traient, no?, al final.
3: Doncs com heu pogut escoltar, una persona que es va quedar atrapada durant 6 hores en un ascensor i que finalment la van poder rescatar.
0: Quina angúnia, eh?
3: Totalment, totalment. Al final aquesta angoixa, aquesta incertesa sense comunicació, no?, amb el mòbil, vull dir, al final ha de ser molt desesperant. 6 hores són moltes, eh?
0: Ui, tant. I es fan llargues, eh?, en un cubicle tan petit.
3: Exacte, exacte.
0: Imagineu-vos. I el dia d'avui, el dia després, s'ha recuperat la normalitat o encara hi ha coses que van massa a poc a poc?
3: No, la veritat és que prou bé, vull dir, la llum a la majoria de parts de Sabadell va arribar al vespre, a sobre les 9, 8:45 del vespre, doncs la majoria de punts de Sabadell van recuperar la normalitat, tot i que, segons ha comentat l'alcaldessa Marta Farrés en aquesta roda de premsa d'aquest migdia, doncs no es va recuperar totalment, al 100%, fins a les 2 de la matinada, vull dir que hi van haver algunes llars que ho van tenir una mica més complicat. Tot i això, doncs Farrés, segons ha pogut explicar als mitjans de comunicació, no s'ha hagut de lamentar danys. També hem pogut parlar amb l'Hospital Partaulí, que va funcionar en tot moment i aquest matí també estava en ple rendiment, al 100%. I després també doncs, tot el tema dels semàfors, no? que dèiem que al final doncs, no hi havia servei i algunes vies poden ser una mica conflictives, sobretot aquí a Sabadell, que tenim encreuaments a la Gran Via i les Macià, i tenim vies que són molt concorregudes i problemàtiques ja de normal, amb els semàfors oberts. Vull dir que també doncs, els agents de la policia municipal van haver de fer un sobreesforç també doncs, per poder gestionar tot això, però l'alcaldessa Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que la normalitat havia tornat al 100% ja aquest matí.
5: El primer missatge que també els vull dir de tranquil·litat, doncs, que la ciutat ha recuperat doncs, els serveis públics i s'han d'acabar de resoldre algunes incidències menors, que ara algunes els hi detallarem, però grans trets podem dir doncs, que s'ha recuperat la normalitat a la ciutat de Sabadell.
3: Així que aquí estem i aquí a Ràdio Sabadell també hem recuperat ja l'antena, hem pogut treballar en ple funcionament, així que és com si no hagués passat res ja.
0: Sí, sí, absolutament, però necessitem que algú ens expliqui què va passar ahir, no?, per quedar-nos una mica més tranquils.
3: Exactament, exactament, i fer una mica de balanç de tot, que al final és una cosa, és un fet, un capítol difícil de digerir, tot això, que el d'ahir va ser molt fort.
0: Efectivament, Júlia, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
3: A vosaltres.
0: Adéu-siau. Anem a Badalona, saludem a l'Anna Clarà. Anna, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme.
0: Què ens expliques?
6: Doncs aquí a Badalona la veritat que normalitat, però tot dins de l'excepcionalitat. És en poques paraules el resum que ha fet l'alcalde Xavier García Albiol sobre com la ciutat ha viscut l'apagada general durant les darreres hores, i això ho ha dit durant una intervenció en directe a la xarxa Instagram a 9:45 del matí. L'alcalde ha dit, però, que la llum ha tornat a tota la ciutat, tret d'algun bloc puntual on encara hi podem trobar alguna incidència. Una normalitat que ha estat alterada, ha dit, per també la crema d'un cotxe al barri del Remei, algunes sustraccions també de cotxes enmig de la foscor al barri de Sant Roc, i també l'ocupació d'alguns immobles de la ciutat. Respecte a aquest últim fet, no ha donat el nombre concret de pisos ocupats, però ha dit que la Guàrdia Urbana i la Regidoria d'Anticupació ja estan treballant doncs, per intervenir. I anem a escoltar l'alcalde Xavier García Albiol.
7: Persones desalmades han ocupat vivendes. Han aprofitat doncs, aquesta situació per ocupar vivendes. Hem parlat amb responsables d'empreses que tenen pisos i ens diuen doncs, que això s'ha produït a tot el país i també doncs, a la nostra ciutat. Nosaltres ja estem treballant.
6: A part d'això, també ha dit que els serveis sanitaris, com l'Hospital Municipal i Can Ruti, també han tornat a funcionar amb normalitat, i en relació amb les residències municipals ha posat en relleu que, doncs, que Protecció Civil i voluntaris han pogut ajudar les persones que dormien en plantes superiors per arribar a les seves habitacions.
0: No sé si hi ha alguna incidència que es pugui destacar. Ja tot, podem dir que s'ha recuperat la normalitat a Badalona?
6: Ara per ara és això que cal comentar, no? Que la llum, per exemple, sí que ha tornat a tota la ciutat, trobem algun punt encara en què no hi hauria o que podem trobar alguna incidència, i també pel que fa a Rodalies, no? Que és un tema avui que s'està parlant bastant, han tornat la línia R1, R2, R2 Nord, R3, R4, mig matí d'aquest dimarts, però la resta de servei encara està suspès i el problema és que no s'ha habilitat cap altre servei alternatiu de busos com en altres ocasions per al volum d'afectats que hi ha hagut, i això ha fet, doncs, ha deixat a molts usuaris sense cap alternativa. I pel que fa al servei de metro i bus, doncs s'han restablert totes les línies amb normalitat, malgrat també alguna incidència puntual reportada pels usuaris. I ara anem a escoltar Francisco José González, que és director de trànsit i operacions de la xarxa d'autobusos Tuxal, que ens ho explica.
8: El servicio ya está restablecido al 100%, no estamos teniendo ninguna incidencia. El servicio nocturno se ha prestado con total normalidad, incluso con algo de menos pasaje de lo habitual. Lo que sí tuvimos que reforzar esfuerzos, hay unos protocolos para este tipo de situaciones, fue ayer por la tarde, a partir del momento en que el metro y Rodalías dejó de funcionar. Lo que hicimos fue reforzar especialmente las líneas que coinciden con metro y, en un caso concreto, con la línea B25.
6: De moment es recomana bàsicament l'ús d'aquests mitjans, no?, de l'autobús i del metro, fins que restableixi tota la normalitat.
0: Molt bé. Doncs també a casa nostra, és a dir, a les emissores, hem recuperat la normalitat, oi que sí?
6: Sí, ara per ara sí.
0: Molt bé.
6: I que continuï així, sí.
0: Perfecte. I si més no, que puguem treballar, no com ahir.
6: Exacte.
0: Gràcies, Anna. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Anem ara fins al Prat de Llobregat per saber com ha estat l'afectació en aquest municipi. Lluís Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. El Prat s'ha llevat aquest matí dins d'una relativa normalitat després de la gran apagada que ens va deixar en una situació sense precedents. Un tall de subministrament que va durar gairebé 12 hores a la ciutat, si bé en moltes zones va ser d'entre 3 i 4 hores. Tanmateix, moltes botigues van haver d'aturar la seva activitat i amb les mateixes afectacions, el curament de tàfon, però també les persianes, que en molts casos es van haver de tancar de manera manual i amb l'ajuda del veïnat de la zona.
10: No anava el datàfon, però bueno, és un mal menor. La gent, doncs, clar, no estaven preparats i, per tant, la gent tampoc portava efectiu, però bueno, com que la nostra clientela, doncs, els anàvem fiant, no passa res, ja vindreu demà, l'important és que tinguis pa per avui, en fi. Però molts nervis. Jo patia per l'obrador, però bueno, quan van arribar la llum, doncs almenys doncs vam estar més tranquils, perquè ens asseguràvem que tindríem pa pel dia següent, no? Avui, de fet, hem augmentat la producció, perquè la gent, doncs, clar, no estan preparats per fer-nos aquest kit de supervivència que tothom anava dient i que ens ho preníem una miqueta a la lleugera, i realment avui ha vingut molta gent a comprar pa per congelar i per tenir, per si de cas torna a haver-hi un apagón, no?
9: Tot i que avui ha funcionat tot amb normalitat, són moltes les persones que aportaven aquest mateix matí per pagar en efectiu, en alguns casos compres que van realitzar ahir. De fet, un altre dels efectes derivats d'aquesta manca de subministrament ha estat la xarxa que s'ha generat als barris, buscant ràdios i també piles. De fet, avui mateix, al Bazar El Regalo de Ferran Puig, no en quedava ni una.
11: Jo vaig treure una ràdio al carrer i van estar aquí escoltant coses, i a partir d'aquest moment va ser contínuament gent demanant ràdios i piles, ràdios i piles i piles i ràdio. A la una i mitja vaig poder tancar la botiga ajudant-me de dos o tres persones perquè no baixava la persiana, i després a les tres i mitja aquí va arribar la llum. La tarda va estar bé, però també a última hora va deixar de funcionar internet, con lo que van tindre també més problemes per poder cobrar una altra vegada, poder ensenyar coses al client, però bueno, si fa o no fa ho van passar bé.
9: Això pel que fa al nucli antic, però en altres indrets, on la llum va trigar encara més temps en aparèixer, a l'entorn, per exemple, dels barris de la Granja i de Sant Cosme, es va desplegar durant la nit un dispositiu de 8 patrulles de la policia local i 17 dels Mossos d'Esquadra, amb especial focus en aquelles àrees de la ciutat on l'enllumenat elèctric no estava completament restablert. L'inspector en cap de la policia local, Rafael Pino, apunta que no es va detectar cap intent de pillatge i que, de fet, aquestes patrulles tenien com a objectiu dissuadir i també tranquil·litzar.
12: Sense oblidar la resta de la ciutat, però intensificant, que diem nosaltres, patrullatge de saturació, a aquestes zones que no teníem llum perquè els cotxes estiguin fent aquest patrullatge amb les llums blaves, la sensació de seguretat estigués més intuïtiva que no pas objectiva. No? I, de fet, no van venir res incidents, excepte un contenidor que es va cremar aquí al riu Llobregat al voltant de les 10 i poc de la nit, i que precisament per aquesta proximitat un dels nostres vehicles el va sufocar amb un extintor del vehicle.
9: Avui també han reprès la normalitat els centres cívics i esportius després d'una jornada en què no van poder oferir el seu servei. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà.
13: Vam posposar fins l'últim moment la decisió d'anul·lar activitats. Sempre avisàvem, és possible que vingueu al centre esportiu i les classes dirigides doncs, no es puguin dur a terme, però el centre romandrà obert. Intentar, diguéssim, explicar que l'Ajuntament continua obert, que és un espai segur i que tothom qui ho necessiti doncs, pot comptar amb l'administració. Però el funcionament habitual no es podia comprometre, clar.
9: Però la incidència més destacada al Prat ha estat el transport públic, en concret a Rodalies, que avui, pràcticament 24 hores després, ha començat ja a recuperar la circulació dels trens, això sí, a mig gas encara. La manca de llum va provocar ahir que almenys un tren quedés aturat durant 2 hores i mitja al túnel de sortida del Prat en direcció a Barcelona. Tot i això, les persones usuàries van mantenir la calma en tot moment.
14: El maquinista ens ha dit que s'havia anat la llum, després ens ha tornat a dir bueno, que ho arreglarien, després ens ha dit que semblava que era general i que ho arreglarien, després ha vingut a obrir unes finestres, almenys al vagó que jo hi anava, i després hi ha aparegut els Mossos.
15: Un agraïment molt gran pels Mossos, que la veritat és que ens han mantingut informats en tot moment i ens han ajudat a sortir del túnel.
16: Bueno, paciència i mira, hem vingut caminant per les vies, que quasi hem fet de lloros, però cap problema.
9: A banda de l'estació de Rodalies, també es va haver de desallotjar les estacions de la línia 9 del metro, que no van poder recuperar el servei fins les 9 de la nit i han funcionat de forma ininterrompuda des d'aleshores.
0: Gràcies, Lluís. I ara seguim aquest repàs. Ens n'anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
17: Bona tarda, Carme. A Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica es va viure amb una certa normalitat, perquè en el cas de la mobilitat, l'únic transport públic era per carretera i els autobusos de la Vallesana van funcionar durant tot el dia. Tot i que a moltes poblacions de la comarca, a partir de les 6 de la tarda es va començar a restablir el subministrament, a Castellà només va tornar la llum als polígons, a zones com Can Carner a última hora del vespre. El casc antic i barris, com la plaça Catalunya, no van disposar d'electricitat fins passats 2:15 de la matinada. El Comitè Municipal d'Emergències, que es va reunir 4 vegades ahir, va centralitzar el servei d'atenció ciutadana al Palau Tolrà i es va

0: les habituals, no?, que tornarien seguida. Pots espantar una mica, però després dius, bueno, no passa res. A la tarda jo vaig obrir igualment, per si de cas tornava la llum aviat. A un final de mes no facturar un dia bo, pues sí que repercuteix.
1: Vam tancar abans, però perquè la meva companya, que és de Terrassa, no va poder venir, el Salva ja va fer hores de mes, també. Però la gent venia, però en comptes com no teníem cafè i havíem d'escalfar-ho amb olles tot, la gent demanava cervesa i Coca-Cola. Tenien materials de tàfons. Suposo que no es van enviar els pagaments, però en algun moment el banc deuria rebre'ls.
2: Al Fort Turon van exaurir existències de pa i, afortunadament, a comerços com Càrniques Merche o la pastisseria Llullo Cakes, les cambres frigorífiques van funcionar molt bé i no han patit pèrdues. Escoltem ara Carme Acabat a Fort Turon, Montse Mora de Fruits Montse i Àngels Galvez de Càrniques Merche.
3: Una mica de descontrol, no sabíem què passava i d'una a tres semblava que s'acabava el món, la gent comprant pa com si no hi hagués un demà. I vam tancar a les 9 del vespre, sense gènere ni res, però aquí estava. He arribat, ho he trobat tot amb les llums obertes, evidentment, però no sé l'hora que van tornar.
4: Les circumstàncies que va passar ahir, doncs, encara es van sortir prou bé, perquè mira, la fruita és una de les coses que no necessita necessàriament el fred, i el gènere es va aguantar prou bé, i l'únic, clar, només el fet de baixar la persiana ens va tenir feina, perquè també va electrònic, però bueno, encara ens vam sortir bé, i la falta de venda de l'ahir a la tarda, però per lo de més encara vam sortir prou bé. Hi van totes les balances, el datàfon, tot va per internet, l'internet fallava evidentment, i és clar, la gent amb efectiu cada vegada hi ha menys gent que va amb efectiu. Fins a la 1:30 de la nit no va venir la llum.
5: A les 12:30, bueno, com a tothom se'ns va anar la llum, el que passa és que va arribar un punt que, com que tenim caixa automàtica, no teníem canvi, no teníem datàfons i, clar, no podíem cobrar. Teníem una balança de piles, però tot i així es va acabar la pila, i vam decidir tancar. A les dues vam tancar per aguantar el màxim possible el gènere, perquè tenim dues càmeres frigorífiques a dins amb porta, que és una habitació, que com que no les havíem obert, doncs vam recollir tot i vam entrar a dins. Les pèrdues, doncs, han sigut les mínimes, perquè al final tot ho vam guardar dins la càmera i no s'havia obert tot el matí. El dilluns és tot nou, no teníem res enrederit i no ha sigut tampoc molt, molt greu. La persiana, per sort, la nostra es desbloqueja, perquè vaig sentir que la policia estava vigilant, que hi havia comerços que no havien pogut tancar. Nosaltres vam tancar i doncs, tothom vam anar cap a casa i al final no ha sigut molt, molt greu.
2: En definitiva, Carme, va ser una jornada força tranquil·la on el principal problema va ser la falta de comunicació, perquè no es va restablir internet ni la línia telefònica a les primeres llars de Castellà fins a les 9 del vespre a la zona dels polígons. De fet, alguns castellarencs es van desplaçar als establiments d'aquesta zona que s'hi oferien servei per tal de connectar-se a la xarxa i poder confirmar que familiars i amics havien pogut tornar a casa. Els bombers voluntaris també han confirmat que no han assistit incidències greus, que persona va quedar atrapada en ascensor, situacions que sí van ser habituals, com hem vist en altres municipis del Connectats.
6: Molt bé, gràcies a Rocío. I abans de marxar, com sempre, repassem la situació sobre aquesta mateixa incidència a Sant Cugat. Mireia Puente, cap d'informatius.
7: Bona tarda.
6: De Ràdio Sant Cugat. Com estem el dia després?
7: Doncs jo crec que des de fa unes hores ja estem tranquils. Ja aquest matí ens aixecàvem a 7:45, ben puntuals, estàvem a l'Ajuntament després de la 7a reunió del CECOPAL, i l'alcalde, juntament amb els tinents d'alcaldia, Bernat Picornell i Cristina Paraire, deien que ja no estàvem en fase d'alerta, sinó que estàvem en fase de prealerta, perquè tot estava força tranquil, després d'una nit molt tranquil·la, on no hi havia hagut cap incidència destacada, i que al migdia segurament arribaríem a treure ja aquesta fase de prealerta, i així ha estat. A les 2:00 PM, Sant Cugat ha tornat completament a la normalitat.
6: Escoltem l'alcalde.
8: Hem passat d'alerta a prealerta, i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la, no han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també protecció civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
6: Alguna dada a destacar, Mireia?
7: Així, com una mica anecdòtic, que l'Ajuntament va haver de donar un generador al CUAP Sant Cugat perquè no tenia ni perquè pogués garantir l'assistència durant tota la matinada. I també una dada interessant, 32 persones són les que han

0: contactat serveis socials, Creu Roja i Protecció Civil, que estaven en situació de vulnerabilitat.
1: Si us sembla, també escoltarem el recull d'algunes declaracions, sobretot de comerciants afectats, com els d'arreu dels municipis del Connectats.
2: Hem tingut de tirar alguna coseta que era més delicada i l'altre ho hem pogut salvar.
3: Els de les vitrines, doncs, bueno, estaven més tous, això sí. I bueno, llavors ha tocat refer-los o d'alguna manera... Pues bueno, aquests, els que estiguin més tocats, no els podran vendre i ja està.
4: Com són pràcticament nous, aquests balcons, llavors tots s'ha mantingut en perfectes condicions.
1: Doncs com a tot arreu. I per què no hi va haver Connectats ahir? Doncs ens ho explica Joan Miquel Fernández, que és el director d'Estratègia i Producció Audiovisual de Cugat Mèdia. Joan Miquel, bona tarda.
5: Bona tarda. Mentre no em preguntis per el motiu de l'oscil·lació energètica...
1: No, de les vibracions i d'aquestes qüestions, no, perquè si no faríem màgia.
5: Bàsicament, jo crec que el que ens va passar a moltes emissores... De fet, avui hi havia una reunió també de l'assessor d'audiovisual local per qüestions de programació i tal, i es va aprofitar per parlar de la jornada i hem tret moltes conclusions també a les emissores, no? Locals, perquè no vam poder fer el programa, perquè per poder fer el programa necessitem interconnexió de dades, necessitem energia. Nosaltres, que també fem l'enjoc per tot Catalunya, en aquell moment, quan va marxar el subministrament a quarts d'una de la tarda, es va activar el nostre SAI, que és aquell sistema d'emmagatzematge de bateries, val? Que ens permet aguantar un temps, una estona. Això va aguantar fins on va aguantar i aleshores vam poder oferir l'enjoc, però després ja vam quedar absolutament sense poder connectar-nos. Què passa? Que existeixen grups electrògens, em consta que hi ha emissores d'aquí del Connectats que en tenien i, per tant, ells podien, per exemple, doncs, oferir el programa, però no totes. Què passa? Que és que, a més, no ens podíem truncar entre nosaltres. O sigui, jo vaig aconseguir parlar amb Barcelona Maternitat, a la seu central de la xarxa, quan va marxar la corrent, per avisar del pal, ei, nosaltres tenim energia suficient per aguantar una estona, podem emetre el programa, però després ja avui comentàvem, és que no ens podíem comunicar entre nosaltres, jo enviant whatsapps que no es van rebre mai. Aleshores, hem après algunes coses, sobretot en el moment en què la tecnologia ens diu que en moments així aguanta el transistor i les piles, hem de fer una reflexió sobre la FM i el DAB, que han de ser senyals democràtics i han de connectar les persones de manera gratuïta davant de situacions adverses, i per tant jo crec que hem de fer també, i crec que conjuntament amb l'Ajuntament, l'abastament també de l'emissora pública, perquè, per exemple, nosaltres ens va funcionar molt bé el transmissor. O sigui, teníem el senyal del transmissor de la FM funcionant, però en canvi a la seu no teníem energia. Per tant, hem de fer una reflexió. Esperem que no tornin a passar episodis així, però mai no se sap.
1: El transistor.
5: El transistor.
1: Era dia de transistor i de piles. Gràcies. Que vagi molt bé. No marxeu, perquè de seguida continuem parlant de la gran apagada, però ho farem amb els nostres tertulians.
6: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: I com us deia, ara seguim amb la tertúlia de tres bandes. Avui amb la participació de Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona i assolia la tarda.
0: I connectada tarda, perquè avui sí que estem connectats. Anem a Sabadell, Míriam Ocendo, mestra i activista. Com estàs? Bona tarda.
2: Bé, bona tarda.
0: I Jordi Molgó, administrador jubilat aquí a l'estudi de Sant Cugat. Molt bona tarda, com estàs, Jordi?
3: Molt rebé, bona tarda.
0: Bé, doncs... diuen que no va ser ni un fenomen meteorològic ni un ciberatac, però que se'n desconeix el motiu. Jo us pregunto d'així d'entrada, què és el primer que se us va passar pel cap a vosaltres? A veure...
3: No ho sé. A mi se'm va passar de seguit pel cap que no dominem absolutament res. Ho sento dir-ho així, eh? Però és que vaig tenir una sensació de que des del 2008 de la crisi fins ahir mateix és que ens han anat passant les coses una darrere de l'altra, una darrere de l'altra. Entre els canvis que estem vivint, el senyor Trump, el senyor Putin i el que penja...
0: I el que ens arriba del cel?
3: Exacte. Jo penso que ens hem de centrar, ens hem de sentar en alguna taula i començar a intentar dominar aquests temes. Perquè és que sigui el que sigui el que ha passat, vull dir, a veure, si és un atac d'aquests, vigilem. No ho podem tenir així. Si no és un atac d'aquests, tampoc ho podem tenir així. Per tant, sentem-nos a les taules, mirem a veure si hem de fer inversions, mirem de fer les coses en sèrio.
0: Francesc.
1: Bé, en principi, el moment que va passar, doncs, el que vam fer nosaltres, afortunadament, a la casa havíem complert tots els requeriments, teníem les espelmes, teníem una ràdio, teníem diners en efectiu i teníem pa que acabàvem de comprar, per tant, el primer que vam fer va ser sortir al carrer, que és el centre de Badalona, i veure els coneguts que tenim, sobretot la gent una mica més gran que nosaltres, a veure com estaven, si estaven tots bé, i intentar esbrinar què és el que havia passat, no? Després, a mesura que anava passant el dia i veies que es anava fent fosc, home, vulguis que no, la sensació una mica d'impotència i d'estar totalment a mercè del que pugui passar i d'altres, pues, no és agradable, no? A més, jo ni visc a Matrix, ni visc al col·legi de Hogwarts, i aleshores que desapareguin en 5 segons 15 gigabytes, que és la ponència del 60% que es consumeix en un moment com aquell, home, no passa perquè sí. Jo m'agradaria que tard o d'hora s'acabessin sabent. De moment, el que s'apunta tot és que van haver dos centrals que estan situades al sud-oest de la península que es van desconnectar. Que es desconnectin pot ser un fallo de red elèctrica, pot ser un fallo d'aquestes centrals, o pot ser per algun ciberatac que es pugui haver produït.
3: Exacte.
1: Per tant, bueno, per una vegada estic d'acord amb el Pedro Sánchez, que es diu, escolta, que facin els tècnics que facin bé la seva feina, que han creat una comissió per això, i una cosa que també em fa creure que haurà a partir d'ara la transparència que no ha hagut amb el començament. Recordem que el senyor Pedro Sánchez va trigar 4 hores en sortir a la llum pública i que el senyor Illa va trigar 8 hores en donar la cara, no per explicar qui era el culpable, sinó per tranquil·litzar la gent. Imaginem-nos que teníem aquí 7-8 milions de persones que no sabien què passava i que saben, i els telèfons mòbils no funcionaven, queien cada 2x3, i el mínim que li demanes a l'autoritat del teu país és que doni la cara i no et digui quin és el culpable, sinó digui que tranquil, només que et diguessin que tranquils, que era una apagada, que estaven treballant amb aquest tema, que esperaven que amb el termini més aviat possible es pogués solucionar, però que donguessin instruccions. Les instruccions que en alguns ajuntaments sí que es van donar, és allò, dius, escolta, que la gent no eviti agafar el cotxe, no obris la nevera per mirar què és el que tens, o sigui, instruccions de sentit comú, home, que fora interessant haver-la rebut dels nostres màxims responsables polítics.
0: Precisament és el que us volia preguntar, com havíeu trobat la reacció i les explicacions de les autoritats a tots nivells? A la Francesca ja ens ha respost. Míriam, tu com ho has trobat?
2: Doncs la veritat és que molt d'acord, no, amb el company, perquè, o sigui, al final jo em vaig sentir informada gràcies a la ràdio, o sigui, realment, quan tot falla, no, la ràdio amb piles és el que ens ha mantingut a totes unides i informades, i al final era una mica a través de la gent que estava al carrer, d'aquests periodistes i comunicadors que anaven buscant el perquè de les coses que estaven passant, com ens vam anar informant, perquè jo la veritat és que va ser com un xoc de cop de dir, què passa? I allò que tens la meva primera reacció va ser anar a mirar al portal, si hi havia llum o si era jo, què passava? I vaig dir, ostres, i del mòbil al principi em funcionava, i quan vaig començar a veure que era... que primer deien, no, a tot Sabadell, no, a tot Catalunya, no, a tot Espanya, i cada cop anaven arribant més informacions, però com diem, no?, a comptagotes i a través dels periodistes i dels mitjans de comunicació, no de qui ens mana, no?, de qui ens hauria d'agafar i dir, ep, tranquils, això, no, com dèiem, no per buscar culpables, no. Perquè no cal assenyalar des del minut zero, sinó per acompanyar a la població. I com deia, no? Fèiem cachondeo amb el kit aquell de supervivència i sí. Alhora... I dius, ostres, no? Era cachondeo o ens estaven dient alguna cosa sense dir-ho? Què està passant aquí? Al final ja t'entra una mica la conspiranoia. Jo veia o el Trump o el Putin desendollant allà l'enxufe gordo i dient, apa, apanyeu-vos a Europa. No? Al principi dius, ostres, no? Una mica d'incertesa i de por pel fet de que no teníem cap resposta de qui ens ha de donar respostes. Sí, exacte. Sí, totalment. I el tema d'això, no, de les espelmes, de tenir ràdio, de tenir diners en efectiu, alhora penso que és que són coses que haurien d'haver-hi a totes les cases, però ja no com a equip d'emergència, sinó perquè, no sé, jo ja ho tenia a casa, jo tenia espelmes, tenia una llanterna, tenia diners en efectiu, o sigui, no sé, el tema d'aigua i menjar sí que et pot pillar una mica de que no has fet la compra, però coses bàsiques. No? I jo tinc la sort de que tinc fogons... I
0: una placa de gas.
2: Jo tinc fogons... Jo
3: la canviaré.
2: Sí, però a mi el que realment em va angoixar realment és no tant la llum, perquè això amb les espelmes, amb el foc, per sort tinc fogons a la cuina, sinó el fet d'estar incomunicada. Visc sola també i era el fet d'ostres, si passa alguna cosa... No ho tenia ni per trucar, no tenia dades... Era això el que em va angoixar més, perquè a més va ser el que més hores va durar, aquesta desconnexió, ja no només digital, sinó de poder fer una trucada de telèfon.
0: Exacte, i quan cau la nit i tot és fosc, encara és pitjor,
2: exacte.
0: No?
2: Exacte, sí, però mira, la llum no em feia tanta... Clar, perquè era un tema momentani, una cosa és si vius ja... dies i dies, ja la cosa es posa més complexa.
0: El Francesc també ho ha insinuat o ha apuntat d'alguna manera en la seva intervenció. I jo us pregunto, penseu que la xarxa elèctrica espanyola està suficientment preparada per superar la demanda que té un país com aquest?
3: Jo penso que no estem tan mal.
0: No.
3: El que passa que no dominem el tema. És a dir, que ha passat dues centrals que van caure de cop, però com és possible? Com és possible? És un atac cibernètic. Com és possible que algú no hagi, no sé, detectat que passava alguna cosa? Mira, jo no vull ser mal pensat, però a on te diuen que va passar l'incident, tenim a menys de 100 quilòmetres Marroc. I si anem una mica enrere i pensem en totes les escoltes que hi van haver del Pegasus, o com es digués, a veure, què passa aquí?
0: Això sembla una novel·la de ciència-ficció, ah,
3: exacte,
0: ja, eh?
3: Exacte.
0: Vols dir que va per aquí la cosa? Vinga.
3: No, jo no vull dir que vagi per aquí. Que ho investiguin, sí, i que ens, sí, ho expliquin.
1: Bueno, jo crec que, a veure, responent a la pregunta que feies de forma directa, sí, a veure, el que la xarxa està preparada, evidentment, la xarxa la tenim dimensionada pel consum, la xarxa produeix prou energia, el que passa que en 4 anys hem tingut d'un 30-40% d'energia que es produïa de fonts renovables, hem passat a tenir un 60%. Això vol dir que hem multiplicat el nombre de proveïdors que fiquen energia al sistema, perquè s'han multiplicat molt les fàbriques fotovoltaiques, els molins de vent, les empreses petites que posen la seva energia a la xarxa, i això fa molt més complexa l'administració i el gestió i control de les xarxes. I, casualment, també casualitat, feia poques dies o setmanes que alguns tècnics havien denunciat que la xarxa de control i de gestió estava insuficient, que s'havien de fer inversions per actualitzar-la i modernitzar-la. I això, clar, segur que ara ho farem, però no oblideu, una inversió d'aquest tipus que farà Red Eléctrica Espanyola, la pagarem tots nosaltres per dos camins. El més normal serà que la paguem al rebut de la llum, clar, o si no, ho pagarem a través dels impostos de l'Estat. Coneixent com funciona tot en aquest país, que prefereixen colar-te-la dins d'un altre rebut, segurament pujarà la tarifa de la llum, perquè són necessàries. O sigui, és com tot, ens ha agafat allò vulgarment amb els pillats amb el ventre i ens ha agafat sense els deures fets. Bé, afortunadament només ha sigut 24 hores, afortunadament menys 3 persones que han mort per un efecte indirecte de l'apagada a Galícia, que 3 persones van morir perquè un generador va funcionar malament i es van intoxicar. Per lo que és el dia de l'apagada, ningú va prendre mal, amb els carrers i els cotxes anant sense semàfors, però, escolta, no va passar absolutament res. I jo, abans de deixar-li passar la paraula a la companya, agrair a tota la gent que es dediqueu professionalment a la ràdio, perquè jo feia des del 23F que no em passava una nit acompanyat només de la dona i de la ràdio.
3: Just.
1: O sigui, a les fosques, els dos, escoltant pendents de la ràdio. O sigui, sí que us mereixeu vosaltres un monument per la constància i per la informació que veu donar que ens havia de donar a altres persones.
0: Doncs afortunadament hem après alguna cosa. No sé si servirà fins a la proper, al proper ensurt, no? Perquè torno a insistir, i aquesta pregunta... Digues, Míriam.
2: Que portem uns anys, que és el que deia també el company, no? Que sembla que estem, no sé, ens estan preparant per no sé què, perquè anem van un aconteixement històric darrere de l'altre.
0: Clar, però la pregunta precisament és aquesta. Estem preparats després de ja tenir totes aquestes experiències? Penseu que estem realment preparats? Perquè cada vegada és un ensurt...
2: Jo
3: diria
2: que no.
3: Jo
2: crec que no estem preparats.
1: No, som mediterranis.
3: Sí, oh, clar que som mediterranis. Ens
2: ho anem trobant.
3: Sí, però és que el que dèiem abans... Ens està canviant l'entorn, la manera de fer, de funcionar, del que d'allò, que jo tinc la impressió que amb tota la bona fe de tothom no sabem on posem les mans. És així? Jo ho veig així, perdoneu, eh?
0: Ahir, quan sortíem al carrer els periodistes a preguntar sobretot als comerços, a tot el que eren serveis, per saber com ho estaven entomant, hi havia molta gent, sobretot els comerciants de producte fresc, que patien pel gènere, per les pèrdues... I alguns ja estaven pensant, i això, qui se'n farà càrrec? Qui se'n farà càrrec
1: Si es pot demostrar que la culpa és de Red Elèctrica, que no va saber gestionar la xarxa, Red Elèctrica s'ha de fer càrrec. Si no, ningú es farà càrrec, a no ser que tu tingués una assegurança de particular i amb la teva assegurança particular hi hagi una clàusula que preveixi que amb talls de llum et faran responsable i es faran càrrec del que s'hagi destruït.
2: Mm-hmm. Si no es farà càrrec ningú.
1: Ningú.
3: Com sempre...
2: Són aquestes coses que queden allà, no?, en el limbo, aquests fets que queden al limbo i que al final ningú se'n fa càrrec i al final són a nivell individual qui
3: o arriben, o arriba per anar a fer una cervesa i aquí s'ha acabat, saps?
1: No estaria de més que el govern de l'Estat, que és el que depèn tota la red elèctrica i tot el control de la xarxa elèctrica, no oblidem que el govern, em sembla que és accionista de red elèctrica, no sé si és un 20%, no? Bueno, pues, amb els milions i milions i milions que ha cobrat en dividendos, pues no estaria de més que amb els comerços aquests que s'han vist més perjudicats per la pagada i han tingut que llençar part dels seus productes, pues que establissin línies no de crèdits, que això ja ho coneixen, línies de subvencions directes.
0: Mm-hmm. Una última qüestió. En algun moment us va angoixar la situació? Quan vau veure la dimensió del problema?
3: Jo vaig tenir un moment d'angoixa quan em vaig anar entenant de que era tot Espanya, després vam dir que era part d'Europa... Després a Itàlia van tenir problemes, a Alemanya sectorialment... Llavors jo me vaig angoixar molt, sí, molt. I no sortia ningú a explicar. És que era això, el bo.
1: Aquest era el problema, eh? Jo dec ser més inconscient perquè no estava amb la dona, estava els dos sols, tranquils, i mira, no em vaig angoixar, afortunadament.
0: Mm-hmm. I tu, Míriam?
2: Jo al moment, com us deia, més aviat cap al vespre, que deia, ostres, és que no... O sigui, tinc llum, ja tenia llum a les 6 de la tarda, però no tenia cobertura ni podia trucar, i era com... Estic aquí sola, i també era per si algú de la meva família li passava alguna cosa, no? Que ni em podien comunicar ni jo em podia comunicar amb elles. I era aquest punt, sí, que em va entrar una mica d'angoixa, i cap a les 10 o 11 de la nit ja vaig veure que la cosa ja... les ratlletes del wifi ja s'activaven i ja vaig respirar una mica. La veritat. Mm-hmm. I vaig dir, bueno, me'n vaig a dormir connectada al món, saps? si hi ha alguna urgència, és igual, encara que ara em desconnecti jo, però si hi ha alguna urgència, no, podré estar aquí. És que és això, de veritat. A mi el fet de no tenir llum... Bueno, tenia l'ordinador carregat, per sort, tenia pel·lícules a un disc dur, i dius, bueno, doncs mira, alguna pel·li em miraré, vaig llegir, vaig pintar, vaig fer de tot, vaig sortir a fer un passeig, però vull dir, al final era això, el de dir, vale, puc fer coses, però el que, si passa alguna història no m'enteraré de res, estaré aquí sola, caurà un meteorit i estaré aquí tot tranquil·la.
0: Tindrem explicacions clares del que ha passat? Què penseu? Molt ràpid, perquè hem de marxar.
2: Jo crec que mai tenim explicacions clares de res.
3: Jo també penso igual que tu.
0: No, i Francesc?
1: Sí, jo tampoc, però jo, parlant d'aprendre de les lliçons, jo fixaria també la imatge amb el tema de les companyies de telèfons mòbils, perquè és incomprensible que totes aquestes grans companyies, amb els beneficis que tenen, no tinguin xarxes de suport, xarxes redundants, que tinguin generadors d'emergència, perquè el que deia la companya té tota la raó. O sigui, l'única part que ens espantava és el no poder comunicar. Pel matí parlaves amb el veí de sota, sorties al carrer, però quan es feia vespre, amb qui parlaves?
0: Sí, senyor. Sí. I per la pandèmia van resistir, eh?
2: Exacte.
0: Recordeu, sí?
3: Ojo, sí, això
2: sort,
3: és cert.
2: Sort,
3: eh?
2: Perquè si no, doncs... mare meva, aquells mesos allà tancats sense connexió a internet, jo crec que haguéssim patit ben fort.
0: Sí, que recuperin aquesta informació. Francesc, Jordi, Míriam, moltíssimes gràcies per participar
2: moltes
0: un cop
2: gràcies.
0: Més a la tertúlia.
3: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé la tarda.
2: Que vagi bé.
3: Adéu-siau. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: Govern de Vullpelleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Vall d'Orès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMA de Vall, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
6: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
7: Faves Comptades compta amb el suport de Fer3 i Servimat.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 25 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem el programa amb una tertúlia ciutadana amb Josep Amorós, Alba Roda i Laia Coronado. A continuació parlarem d'una de les cites culturals importants de la temporada, l'Encabronada. Ens acompanyarà la Júlia Molina, membre de Diables. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un porcim de serveis a les persones. Els Mossos d'Esquadra ens visitaran per parlar de la prevenció de robatoris a domicilis. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcoatenca i quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de Dimitar Draganov. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, al Faves Contades, comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la jornada de videojocs en català que se celebra aquest diumenge a Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor, Albert Roda, president de l'Ateneu, i la Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Com bon dia. Esteu?
2: Bon dia.
1: Molt bé.
0: Teniu ressaca encara de Sant Jordi? O ja l'heu passat?
2: No, jo penso que és un dia com un altre que qualsevol, però havia més emoció, diríem, no? Mm-hmm. Però sí, evidentment ha sigut un dia fantàstic.
0: Laia, vosaltres vau tenir una feinada,
3: eh? Sí, jo una mica, però jo crec que no té un punt de feina i de cansament, també.
0: Josep, com el vas viure?
1: Bé, jo, per sort, aquest any no tenia llibre, amb la qual cosa no he tingut promos, així és que...
0: L'has viscut com a lector, no?, com a ciutadà.
1: Exacte.
0: Sense les signatures.
1: Sí, meravellós.
0: Escolta'm, abans de començar, però aprofito que tenim el Josep Amorós aquí per felicitar-te pel Premi Roca Awards de Literatura i Gastronomia en la categoria d'obra inèdita en català pel recull de relats Menú Degustació...
1: Sí, no Faves Contades, eh?
0: No Faves Contades. Podia ser, també, eh?
1: Podia ser
0: un dels relats.
1: Sí, exacte.
0: Es tracta d'uns guardons que reparteixen els germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica, que reivindiquen que va més enllà del receptari tradicional, no? L'entrega de premis ha sigut aquest dilluns, va ser a l'Espai Esperit Roca.
1: Sí, extraordinari, Sant Julià de Ramis.
0: A la fortalesa de Sant Julià
1: de Ramis. Com un niu d'àlides que veus tot Girona.
0: Us van convidar al menú degustació, no?
1: Oh, i tant.
0: Oh, i tant? Sí, sí. Home, quina enveja.
2: Que això és el millor premi, no?
3: Sí, no, només per això ja val la pena.
2: El millor degustació.
1: De veritat que sí.
0: El premi que, a més, de la dotació econòmica també consta en la publicació del llibre de la mà de Bacus Futur.
1: Sí,
0: no
1: segurament...
0: No sé si tens data de publicació.
1: Després de l'estiu. No sé si la idea és intentar arribar per la setmana del llibre, suposo que seria el més lògic, però ja ho veurem, tot dependrà de l'editora. Ja sé, en principi sé qui serà, no us ho dic encara. Uh-huh. I el segell serà un dels de Bacus Futur, que, com sabeu, és el fruit dels antics segells, dels segells amb més solera d'enciclopèdia, que se'ls va quedar a Bacus i que ara hi ha entrat al grup mediàtic del Jaume Roures, que al final és una injecció mediàtica i sobretot econòmica molt, mm-hmm. molt, molt important de cara a la subsistència. Home, narrativa en català del grup és univers, suposo que anirà per univers, i és encantat d'anar a un segell que té un catàleg de pes considerable. Sí.
0: Tu esperaves rebre
1: el
0: guardó? Com ho vas rebre?
1: No, sincerament no, perquè a més ha estat com una mica un bolet. És a dir, són sis guardons.
0: És la primera edició,
1: És la primera edició,
0: premis.
1: Sí, neix amb una idea, doncs, de convertir-se en un premi internacional de pes. Veurem com però vaja, el cognom Roca, doncs ja vol dir alguna cosa, i sponsors de primer nivell, etc. Turkish Airlines, mm-hmm. Volkswagen, etc.
0: Sembla que hi era, no? També la gala d'entrega entregant d'aquests guardons.
1: Òbviament. Doncs són sis guardons, n'hi ha tres d'obra publicada, català, castellà i anglès, no francès, curiosament, com comentàvem abans amb l'Àlvaro. Un de reportatge periodístic, i doncs n'hi ha dos d'obra inèdita, castellà i català. Tots els altres premis eren tractats gastronòmics. És a dir, l'únic que és pròpiament dita narrativa, o no, literatura narrativa, és el meu. Per això, doncs bé, jo quan el vaig agrair vaig dir, tinc la sensació que aquí sóc una mica un bolet. Mm-hmm. Al final és un recull de relats, i un recull de relats que està organitzat com si fos un menú degustació. Per això es titula així. És el nom també del primer relat, però després, doncs bé, hi ha tres relats que són els aperitius, n'hi ha tres més que són els entrants, n'hi ha un parell de més pes que són els plats principals, i després hi ha uns postres.
0: Hi ha petit fur o no?
1: Hi ha un tallat amb llet natural.
0: Vinga. I maridatge? O ens esperem a descobrir-ho?
1: Sí, exacte.
2: No hi ha un desgraciat.
1: Un
2: tallat amb llet descremada, amb sacarina...
1: No, Àlvar, no. Això ja és per la vida de cadascú.
2: Després, la decadència.
1: Clar, per la ficció ja saps que ens podem permetre.
2: Ara és curiós, estem amb la cultura de la gastronomia. A televisió,
1: sí.
2: Tots els programes acaben no menjant, no fent... No... O sigui, hi ha una cultura de la gastronomia brutal. I moltes vegades tampoc es fa massa pedagogia, vull dir, es tirarem a dir allà quantitat de menjars així grassosos que no tenen cap mena de sentir, anem a dir, gastronòmic, però molt gastronòmic en el sentit, diríem, sanitari, però està ple, eh? Està ple.
0: De fet, em tots, sembla que tots Catalunya els programes, és la capital sí, mundial de la gastronomia aquest any. Tenim una mà de xefs impressionants i de restaurants reconeguts i d'altres sense reconèixer.
2: No, i són els llibres que es venen més, eh?
0: Que...
2: Sí, són els llibres de gastronomia, són els llibres que es venen més.
0: Això no sé si em fa il·lusió o no.
1: Sí, sí.
0: Però sempre està bé, llegir sempre està bé.
1: Sí, esclar, bé, jo com a anècdota...
2: Home, si com a relatat, està molt bé.
1: Fixa't que en el meu no hi ha, òbviament, no hi ha cap recepte. No, n'hi ha una, però vaja.
0: Cuinetes o no és cuinetes?
1: Sí, soc bastant cuineta, sí. Sí, però també soc ordenat, eh? Soc d'aquests que vaig fent i vaig rentant. Sí. És curiós perquè el guanyador en la categoria en castellà inèdita és un tractat sobre el sake. I parteix de la base, de que hi ha 120 tipus d'arròs per fer sake.
2: Sí, sí.
1: I això que et quedes...
2: No. Cada població, cada ciutat, cada cultura té un munt de plats que realment nosaltres devem conèixer només una desena part del que es menja en el món, diríem, no?
1: Sí, sí,
2: per tant, és curiós.
3: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Entrem a matèria?
1: Oh, sisplau. Fet
0: el reconeixement.
2: Home, això ja era matèria, eh? Això era una bona matèria.
0: I tant.
1: Gràcies, Alba.
0: De res, faltaria més. Sant Cugat acollirà aquest cap de setmana, de fet, aquest diumenge, una jornada de videojocs en català. És un acte que es farà a la sala Clavé del Teatre La Unió. Serà un espai de joc presencial en català on els infants i els joves podran jugar en línia en el mateix entorn físic, diguéssim, a jocs com, jo aquest sempre dic que no el sé dir, EAFC25, que em perdoni algú si el coneix i es diu diferent, aquest el Mario Kart sí, ja l'hem jugat, el Just Dance o el Minecraft, entre d'altres. A més, a les 5 de la tarda hi haurà una xerrada adreçada a les famílies que es dirà "A casa juguem bé a videojocs", que és una conferència creada per la revista lúdica de videojocs en català per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum que sigui saludable, que sigui segur, que sigui responsable per part dels infants i els joves. Per començar una mica, quina valoració en feu d'aquesta jornada de videojocs en català que se farà aquest diumenge a Sant Cugat? No sé si creieu que aquest tipus d'esdeveniments són necessaris per fomentar també l'ús del català en l'oci digital, perquè també forma part de l'oci i sobretot de les generacions més joves.
2: De fet, jo haig de confessar que no he jugat mai a un videojoc.
0: No?
2: T'ho juro que no he jugat mai.
1: Ni al Tetris. Jo em vaig quedar al Tetris.
2: Bueno, aviam, si vol dir jugar totalment addicte, anem a dir, a jugar.
0: No,
2: mai.
0: Però jugar no vol
2: dir. Alguna vegada potser el Tetris, no sé, però la veritat és que no. Jo vinc de la generació que jugàvem a bales, o jugàvem a futbol a les places, o a cavall fort... No voldria ser un reaccionari en aquest aspecte. Jo penso que és una altra era en la qual necessita molta pedagogia, perquè entenc, i no conec massa el tema, però entenc que en molts videojocs hi ha la violència pel mig.
0: Hi ha de tot.
2: Moltes vegades. I llavors arriba un moment que dius, bueno, fins on arriba aquesta pedagogia, que pot ser una cosa, aquest congrés pot ser una cosa de màrqueting, que em sembla bé, però no res més, vull dir, però si fan pedagogia activa, jo penso que estaria molt bé, i més a més en català, evidentment, jo penso que pot estar bé. Jo inclús estic per anar-hi, per entrar-me més de què va el tema. Perquè
0: segur que els teus nets hi juguen, no? Més o menys, o no?
2: Sí, els meus nets hi juguen, el paraulògic i aquestes coses, per exemple, no és un joc, però,
0: dir,
2: però
0: sí que és una mena de joc. Sí, és un joc.
1: Sí, però no és videojoc, no?
2: Però no és un videojoc, vull dir.
3: Però és internet, és internet. Sí.
2: Hi ha coses d'aquestes que sí, que més o menys entres.
0: Però també està gamificat, és un joc de català gamificat.
2: Sí, però entenem com a videojoc, d'entrada ja penso que és violent. És curiós,
0: potser,
2: vull dir,
0: és
2: perquè
0: aquí,
2: no tinc aquesta...
0: On hem de canviar la mirada o la perspectiva i informar-nos de què és, no?, i de quins tipus de videojoc hi ha. Laia?
3: Sí, jo jugava al cavall fort i a les bales també, i també jugava als videojocs.
2: Bueno, i els escacs, i el cartes, i el que sigui.
1: I a bàsquet, el que
2: calgui. I a bàsquet.
3: Sí. No, però vull dir que sí que ja soc d'una generació que he estat en els dos mons, però també és veritat que és el que deies, que potser pensem en els jocs violents, quan pensem en jocs multijugador i també algun tipus concrets, que és cert que són molt populars, però que no és l'únic tipus de videojoc ni multijugador ni tampoc en general, no? Perquè el que dèiem de Tetris i de... també són videojocs, i després això, que hi ha molts tipus de videojocs. Hi ha des de videojocs que a nivell estètic i a nivell d'història són impressionants, vull dir, obres d'art.
2: A nivell de disseny són genials.
0: De fet, els pressupostos d'algunes de les grans sagues de videojocs són superiors a les de les millors pel·lícules. Vull dir que hi ha una indústria del videojoc increïble.
3: Exacte. I sí que és cert que jo crec que hi ha també un cert punt de gènere aquí, perquè jo no he jugat tant a videojocs com el meu germà. I això, evidentment, va a persones, no? Vull dir que al meu germà li ha interessat més. Però sí que hi ha un punt de... Potser jo molt recentment sí que m'he interessat més per alguns jocs, perquè ja ho veig des d'una altra perspectiva, però durant una època que potser és quan més gent... O sigui, quan... No, adolescència.
0: Quan l'entorn, no?
3: Quan l'entorn... pues, segurament els nois estaven jugant molt a jocs i a mi doncs és com que no m'apel·lava, potser precisament perquè els videojocs dels quals potser es parlava a classe eren aquests més coneguts o més violents i tal, que potser a mi en aquell moment pues, no m'interessaven. No dic que no estiguin bé, vull dir, igual m'interessaria jugar-hi, però no m'interessaven. I en canvi ara doncs, he descobert altres tipus de jocs que tenen un altres vessants i que, bueno, pues, sí que m'hi he posat una mica, no? I això, i després... bueno, això. I el tema del català, doncs, bueno, com en tants altres àmbits del món digital, doncs és un repte. Per a qualsevol llengua, en realitat, que no siguin l'anglès i una mica el castellà, però que sí que ens hi hem de posar i és interessant que es faci això.
1: Benvinguda a la llengua, jo crec que el fet diferencial és aquest, és a dir, benvinguda a la llengua en el món dels videojocs, perquè, és clar, la llengua d'internet és l'anglès, i la llengua de la xarxa malauradament és el castellà, ho sabem tots, ho hem d'assumir, malgrat la Viquipèdia, malgrat tot el que vulguis, tot això, òbviament, el català ha fet esforços considerables, a més penso que té una presència a internet amb una mitjana molt superior que altres llengües més poderoses i amb un grau d'incidència important. Sí que és curiosa també la perspectiva de gènere que deies tu, tot i que ara no em voldria ficar-me en un jardí, perquè se suposa que les dones són més digitals que els homes, però bé, torno a dir, no em vull ficar en un jardí. Bé, sobretot això, benvinguda a la llengua. I també és interessant el que deia l'Àlvar, que penso que sí que compta, o sigui, aquí és obvi que hi ha un punt de màrqueting, o sigui, aquí estem, no, un punt i coma.
2: Sí.
0: Mira, volia aprofitar la intervenció que feia la Laia, que parlàvem del videojoc i que parlem del català, perquè ara recordava que a casa meva tenim la Nintendo Switch, en aquests moments és com l'última consola que tenim, les altres eren la PlayStation 2, que és de fa moltes dècades, i la meva parella just consumeix uns videojocs d'una empresa que és catalana, que ha guanyat ja dos premis internacionals al millor videojoc, i que aquest any li han donat per un videojoc en català que es diu Neva, que és meravellós, que no hi ha cap tipus de violència i que la indústria també a casa nostra i que es pot fer el videojoc i en català i amb bandes sonores composades per artistes de la nostra terra, doncs també tenen projecció arreu del món, molt més enllà dels videojocs de la violència. Vull dir, per desestigmatitzar una mica aquesta mirada que a vegades hi ha, i jo crec que sobretot de generacions, potser... De més edat, de que el videojoc es redueix només a la violència, no? O un tipus de...
2: Sí, per desconeixement, és evident que sí. No, jo algunes vegades sí que vaig jugar poc, tres o quatre vegades, un amic meu es va comprar una consola d'aquelles grans amb una cadira de competició, un volant, i feien carreres de conducció. I això em va encantar. Això va ser genial. No era com una mena de videojoc, però sí que era un tema de competició.
1: Però això era analògic.
0: I el de Mat-Mat.
1: Això encara era analògic. Això era com el Comecocos.
2: Sí, sí. No, però vaig quedar al·lucinat del que es podia arribar a fer amb el tema dels videojocs, amb aquest aspecte, no? Però no m'hi he aficionat, evidentment no m'agraden. Tampoc m'agraden massa els jocs de cartes i tot així. Els escacs sí, evidentment els escacs sí, però els jocs una mica de carrer, s'hauria d'intentar recuperar els jocs de carrer també, no? Estaria molt bé.
0: Tot és trobar l'equilibri, no?
2: Sí, jo penso que sí, que evidentment, doncs, i, bueno, això enllaça amb el tema que després vols parlar, sobre el tema de la votació dels joves de 16 anys,
0: Sí.
2: Realment, doncs, moltes coses també que tenen una certa influència també en aquest aspecte.
0: Creieu que és interessant que les institucions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, promoguin aquest tipus d'activitat?
3: Sí, em sembla més interessant també aquest equilibri, no? A més, aquest factor de que sigui un espai de joc presencial, perquè tampoc és el mateix ben bé doncs, que hi hagi un espai més obert, o si fos a casa, doncs, un espai compartit, per exemple, que no espais més tancats, que habitacions i tal, que pot tenir un sentit d'intimitat, però que si estem parlant de menors, doncs, bueno, sí que hi ha un factor de... Bueno, d'acompanyament de, dels pares o els responsables que és important tenir en compte. I per tant això, com crear aquests espais, no, que encara que sigui puntual, doncs, bueno, també genera una altra mirada com més obert. I després, ja que sigui acompanyat d'això, una xerrada pedagògica, ho veig molt important, perquè a més és això. Jo fa poc vaig poder entrevistar a una experta que es diu Eurídice Cabañas, que és com un col·lectiu que es diu Arts Games, que fan una feina molt interessant, i que em comentava tot aquest tema de... Bueno, que els videojocs no són només els violents, i que això potencia una mica, doncs, la presència i el coneixement de... el potencial que tenen els videojocs en àmbits com, per exemple, la participació ciutadana. És a dir, per exemple, crec, no recordo quin país nòrdic era, no sé si era Suècia o Noruega, no em sap greu, no de dir-ho bé, però van utilitzar un videojoc que es diu SimCity per que la gent pogués participar en la configuració com havia de ser una zona de ciutat. Llavors és com que la gent s'imaginava a través d'un joc, i clar, és molt més fàcil després tot això traduir-ho en, bueno, en una proposta concreta. Però, bueno, o sigui, hi ha molts potencials de gamificació, el que dèiem, no sé, de paraulògic, que, és a dir, va molt més enllà estrictament d'un joc de tiros, diguem.
2: Sí, l'altre dia a la Universitat de La Pau, bueno, fa temps, sí, que me'n recordo que els vaig comentar, dic, si féssim un videojoc per intentar, doncs, fer pedagogia de La Pau, sí, i intentar fer una relació entre la violència i La Pau, i llavors que guanyi La Pau. Per exemple, és un tema en el qual... però no, o per desconeixement, o què, no, em sembla que no n'hi ha d'aquests vídeos així que d'alguna manera, doncs, puguin... No sé, potser sí, eh?
0: N'hi ha, ha alguns de civilitzacions que sí que has de tractar amb la resta de civilitzacions per evitar la guerra i que et destrueixin, bàsicament.
2: Sí, per això. No, que hi ha coses d'aquestes que...
4: Abans deies els escacs, també hi ha escacs en línia. Els escacs, al final, és això.
2: Sí.
4: Estratègia,
2: sí.
4: Els Sims, veus, aquests són de l'època dels... Els meus pares, els meus fills són millennials, i són de... els Sims són de la seva època. És un joc que...
0: És la casa que mai podrem tenir, la que vam tenir en els Sims,
4: eh? És clar, però jo penso que és una tendència que potser ens la podríem recuperar, eh? Perquè era un joc molt complet i molt, sí. I tenia punts pedagògics interessants, i el fet que explicaves tu em sembla molt interessant.
2: Clar. Sí, jo dic, és per desconeixement, i penso que hauria de conèixer més el tema per entendre molt més bé la joventut, clar, perquè en el fons aquesta joventut està més avesada en aquests aspectes, no? Mm. El que passa és que tots aquests jocs sempre hi ha algú que guanya i algú que perd. Mm. I normalment el que perd...
0: N'hi ha que no, eh?
2: Espera, bueno, dic jo. Així, a la meva ment, hi ha un que guanya i un que perd. I el que perd és segon. O sigui, m'entens el que vull dir? O sigui, el segon sempre perd, però el segon també té uns valors...
4: El que perd aprèn.
2: Que aprèn.
4: O sigui, o guanyes o aprens.
2: El que guanya no aprèn, però el segon és el que aprèn. Perquè llavors ens està preparant per poder fer el que passa amb el futbol. Quan tu anem a segon o tercer, et prepares més per guanyar el primer. Vull dir, el primer també és, també, evidentment. Però el guanyar o perdre és un concepte que en el món del videojoc s'hauria potser de revisar algunes vegades. Jo penso que sí, que igual hi ha alguns jocs que sí que plantegen això.
0: L'Animal Crossing o entre d'altres, que no es guanya ni es perd, però els jocs de taula també hi ha els guanyadors i els perdedors.
2: Però el món està fet amb una perversitat. La condició humana està feta amb una perversitat de guanyar o perdre.
4: Competir.
2: Competir.
4: Sí. Competir.
2: De competir.
4: Sí. No caldria competir, és a dir, podrien col·laborar també, no? En un joc determinat per construir alguna cosa en conjunt, per què no?
2: Sí, però la societat en si mateix afavoreix el que guanya, el posa dalt de tot, diríem, no? Llavors, bueno, el tindria que posar dalt de tot és el segon, que sempre...
4: Capitalisme, gràcies a Déu.
2: Això mateix. Això mateix, vull dir, pel tema del capitalisme... Del tema,
3: sí, però ara que dius, igual que hi ha jocs, o sigui, jocs de taula col·laboratius, també hi ha videojocs col·laboratius, i jo jocs de taula col·laboratius, els videojocs no he jugat tant, però n'hi ha que són molt divertits, que t'ho passes molt bé, també. Hi ha alguns que diuen, no, perquè si no... No, però...
2: Un tema lúdic,
3: exacte, sí,
4: els Sims mateix, no?
3: Per exemple, no guanyes ni perds, sí. I en el temps que deies com de l'Unipau, n'hi ha un que conec, de fet no sé si existeix a la vida real, però és un joc que s'explica en un llibre que es diu Demà, demà i demà, que de fet el recomano moltíssim per entendre el món dels videojocs, i que a més és una novel·la que enganxa moltíssim, és
0: superdivertida.
3: Sí, i llavors hi planteja un joc que, ara no recordo ben bé la dinàmica que era, però és com tu has d'anar prenent decisions al voltant de com es fa una construcció en una fàbrica, i no tens molta informació, Has d'anar prenent decisions, però no saps ben bé què està passant. A mesura que avança el joc, t'acabes adonant de que tu ets un nazi, o sigui, ets una empresa durant el nazisme. I, per tant, les decisions que prenies, que feien augmentar, crec, com la productivitat i tal, al final estaves beneficiant el règim nazi. I, per tant, el joc guanya si perds, perquè si perds vol dir que no estàs sent col·laboracionista, no? Llavors és com anar-te'n adonant d'això i ser capaç de perdre en el joc. No sé ben bé com feia la dinàmica,
2: però molt interessant. De fet, el joc és un tema de manipulació, també. O sigui, poden tenir un sistema de manipulació, tant per bé o per malament. Vull dir que, d'alguna manera, doncs, totes aquestes coses serveixen per manipular, anem a dir, l'opinió, diríem, no? I, per tant, manipular l'opinió està bé si, d'alguna manera, l'objectiu és un fet que no sigui la violència. Per mi és capital, això. No?
1: És cert, però és difícil. Deixeu-me portar un momentet l'aigua al meu molí. Això és com, sí, és com la literatura. És a dir, ens agraden els dolents.
2: Sí.
1: Els personatges que
2: ens agraden. La novel·la negra.
1: Són els dolents, clar. I potser ni tan sols no cal que sigui novel·la negra. Però ens, sí, sí, els personatges, sí, sí. Els personatges bons són avorridíssims. No fotem.
2: Sí, sí, sí.
0: Tornem a la jornada. Hi ha una part que és el català i un altre objectiu de la jornada és aquest espai una mica de socialització més física, no? En un món que és digital. Creu que hi ha diferència entre jugar sol a casa, i la Laia apuntava molt bé també, fer-ho sol en un espai d'intimitat, que entenem que els espais d'intimitat també hi han de ser, i a l'adolescència tots els hem necessitat, però potser és diferent estar unes quantes hores tancat en una habitació sol jugant que fer-ho, per exemple, al menjador de casa i fer-ho d'una manera col·lectiva amb la família, o fer-ho en un espai comú amb altres jugadors i jugadores. Creieu que és diferent i això també pot aportar beneficis? A vegades jo crec, Àlvar, que quan es parla també, no, de tornem a recuperar els jocs de carrer, els jocs de taula, un dels factors que ens impulsa a demanar això és aquesta socialització física dels nens i les nenes i que no sigui una interactuació només amb una pantalla i en línia, no? Potenciar aquests espais de joc digital, perquè al final la societat avança i no, si vivim d'esquenes a la digitalització, crec que tampoc ens en sortirem, no? Però fomentar espais físics de joc digital, creieu que també pot ajudar i pot ser beneficiós? Que és diferent a fer-ho sol?
2: Bé, jo crec que sí, que evidentment tot el que es faci en comunitat jo penso que està bé. Per tant, bueno, avui en dia que tothom estem una mica més tancats a casa, que no sortim tant, que no socialitzem massa, i per tant les entitats és el que estem fent, intentar socialitzar molt més a la societat perquè d'alguna manera hi hagi una interrelació molt més dinàmica. Estem en una societat bastant tancada, gràcies al mòbil, als vídeos, és una manera diferent de treballar, a la qual doncs, no crea aquesta sociabilització. Jo me'n recordo que quan jo treballava, ara ja fa 7 o 8 anys que estic jubilat, però vull dir, però quan jo treballava, vull dir, esclar, quan anava jo a vendre o quan anava, anem a dir, a parlar amb algun client, tenia que fer 3 o 4 viatges amb la moto per anar a veure el client i parlar-ne, i d'allà sortia doncs, la comanda, o sortia un esmorzar, o sortia a parlar d'una cosa. Ara no, ara la gent està, la meva empresa, diríem que estan tots els executius allà amb l'ordinador, i no surten d'allà, inclús treballen des de casa. Vull dir, no veuen físicament a la persona que d'alguna manera li està demanant. O sigui, tot això s'està perdent, i hem de buscar noves fórmules de sociabilització. No, quines? No ho sé, però vull dir, però potser...
1: Noves o antigues, no sé si ho fan ara els nanos. Vull pensar que sí. Igual
2: les escoles
1: igual que...
2: sí, les escoles juguen al jardí, coses d'aquestes.
1: Però, sí, però mira, nosaltres quedàvem per anar a casa a l'Àlvar a escoltar l'últim disc de Led Zeppelin, perquè se'l havia comprat i els altres no el teníem. I anàvem tots a casa a l'Àlvar a escoltar-lo. Doncs bé, amb els videojocs entenc que... No sé si fan el mateix, però penso que...
2: Sí.
0: A la meva època sí, no sé ara, com que també hi ha més jocs que pots jugar a través del Discord en línia, o sigui, et connectes i parles amb l'altra gent, no ho sé, però quan jo era més jove...
1: Sí que anàvem a casa,
0: no?, de qui tenia doncs, la consola amb el joc de moda, per dir-ho d'alguna manera, i feies una col·lectiva allà, i per torns, i compartir, a veure qui, si eren compatibles, qui guanyava es quedava i l'altre entrava, però també era una altra manera de,
1: doncs
0: de jugar,
1: mateix.
0: Com si qui juga al parxís.
2: No, fue mejor, ¿eh?
1: No.
2: Jo penso que cada temps té les seves pròpies dinàmiques, jo penso que és un moment molt interessant, precisament per això, perquè ens tanquem individualment i hem de ser conscients tots plegats de que hem de sortir més potser al carrer, hem de relacionar-nos més personalment, totes aquestes coses a mi em dona la sensació que que s'estan perdent i hem d'intentar recuperar, encara que no sigui la totalitat o la mateixa manera que ho fèiem nosaltres, però sí que d'alguna manera jo penso que és necessari, perquè si no ens quedarem...
1: Fins i tot els amics de xarxes arriba un punt en què vols desvirtualitzar.
2: Sí.
3: Exacte, sí, sí. Sí, jo estic d'acord amb el que dieu de la individualitat, d'individualisme de la societat, està clar. El que passa que també, per exemple, els videojocs mateix també generen oportunitats de crear comunitats. Jo, per exemple, vaig estar uns mesos a Argentina fent un Erasmus i per

0: que pot ser molt masclista, molt també homòfob, molt racista, i que a més amb les dones, que és potser més identificable perquè quan tens el micro poden sentir si ets una dona, i llavors hi ha dones que juguen amb el micro apagat o que es canvien, bueno, que es dissimulen d'algunes maneres, i de fet elles mateixes van fer una campanya en què posaven els millors jugadors de jocs concrets d'Argentina o del món a jugar a un joc, i els hi posaven distorsionada de veu perquè semblessin dones. I llavors es trobaven de cop que els deixaven de banda, que no podien jugar en equip, que... O sigui, se'n trobaven totes les discriminacions, i l'experimentaven en primera persona i era evident que sabien jugar molt bé, no? Llavors, hi ha una mica doncs, tota aquesta dinàmica que també és una mica el que deia que pot acabar expulsant ja d'entrada que les noies joves doncs, potser ja no s'hi posin. I també llavors quan parlàvem amb aquesta noia em deia, ostres, doncs, potser hi ha noies, també és veritat, que no acaben jugant aquests jocs multijugador, que van jugant pues, jocs més offline o altres tipus de jocs que també són videojocs, però que potser precisament també no estan, per la indústria i el màrqueting, no estan posats en un lloc com tan destacat, no? No es volen vendre tant, com per dir alguna cosa del GTA o el Call of Duty, tots aquests que en sonen molt, i bueno, potser hi ha un altre tipus de jocs que també són molt populars, però que senzillament no se'n parla tant. No
1: sé. Mi, una vegada el Francesc Garriga, el poeta Francesc Garriga, dies per Sant Jordi, em deia, no s'ha de llegir tant, eh? S'ha de llegir 4 o 5 llibres màxim a l'any, eh? El problema d'avui en dia és que hi ha molts llibres...
2: Mira, això m'ho deia per Sant Jordi i de Maria Jaume.
1: I que no se sap llegir bé. I no que se sap llegir bé. Per tant, la pedagogia també, de saber llegir. Això passa amb els videojocs. Jo penso que s'ha de fer pedagogia per saber quins són els que teòricament són interessants i no són. Perquè hi ha una massificació tan brutal que algunes vegades dius, hòstia, això, aquest llibre, no porta res. La meitat dels llibres diuen pràcticament el mateix. La meitat dels llibres diuen, no sé si d'acord, Josep, i per tant s'ha d'intentar escollir molt bé el llibre, saber exactament... I això, aquesta pedagogia, falta, potser, no?
2: Potser precisament la xerrada aquesta que hi haurà en aquesta jornada, no?, destinada així a les famílies en global per entendre el joc, per posar unes normes, uns límits, per saber què és massa
1: i
2: què és adequat.
1: La notícia del Sant Jordi era 2 milions de llibres venuts i 22 milions de recaptats. Saps què vull dir?
3: I el rànquing.
1: I el rànquing. Sí. Vull dir que...
3: Que torna a demostrar que tampoc en saben gaire de llegir.
1: Per això, que demostra que no saben... No, arriba un moment que dius, fem una mica de crítica també a les coses massificades que d'alguna manera ens donen la sensació de que quan més millor. I dic bueno, potser estaria bé, no tant, però llavors la indústria corresponent es queixaria, perquè evidentment no fa... Però hi ha... quantitat d'editorials, que està bé, sí, que està molt bé, però que moltes vegades ens falta a tots plegats una mica més de pedagogia de saber llegir bé, per això fem les presentacions de llibres i coses d'aquestes, perquè d'alguna manera la gent sàpiga
2: que... També hi ha gustos per tots i moments per tots,
1: sí,
2: no?
1: Sí, no, això segur, evidentment no tot ha de ser tan correcte i que sigui, anem a dir, doncs, tot, en fi, que tingui una lectura, doncs, interessant. Evidentment, ha d'haver-hi coses també que puguin ser una mica més frívoles, però dona la sensació de que estem en una societat que d'alguna manera estem vinculant a l'èxit de les coses,
2: el
1: a la massificació, al capitalisme, la quantitat de 22 milions d'euros, 2 milions de...
3: Home, no cal llegir Nietzsche cada dia, però llegeix-lo de tant en tant.
1: No, no, i tant, i tant.
3: No,
1: és evident que no, evident que no.
2: Quina habilitat teniu per desviar-me els temes,
0: eh? Fixeu? Hem acabat parant de Nietzsche.
2: Sí.
1: A mi ja m'ho diuen, però és que jo penso que la transversalitat d'alguna manera educa també.
3: Som dispersos.
2: Tot es toca. Sí. Us trobarem diumenge o no a la conferència i aquesta jornada de videojocs?
1: Jo, si puc, sí. Ara m'ho estic... Quan ho he llegit i així, mirat, dic, aviam si podia passar i tant. Sí, perquè penso que m'interessarà veure, aviam, que, almenys per educar-me a mi,
2: no?
1: També per conèixer el tema, perquè ja et dic, sóc un neòfit en aquest aspecte.
3: Acceptem el repte, va.
2: Accepteu el repte. Doncs bé, potser a la propera tertúlia ens digueu a quins videojocs us heu aficionat i si ho feu sols en companyia i si ho feu en català o amb altres idiomes.
1: Sí, no, obre la ment, també, les videojocs, les reflexes
2: i habilitats,
1: i així,
2: eh?
1: i les habilitats, anem a dir, per estar amb l'ordinador.
3: Escolta, sí, hi ha en català, això és...
1: Això sí.
3: Tanca-ho aquí, perquè és...
0: Vinga,
3: que és el punt...
0: Vinga, i de codi obert, també.

0: I de codi obert, també.
1: Ja hem parat,
0: ja no. Ja, ja hem arribat. Ja
1: de l'1 dels 18 anys i 16 anys.
0: No hi arribem. Vinga, vine dimarts que ve, que l'aprofitaré.
1: Jo que estava en desacord.
0: En parlarem perquè portarà cua, eh? Va, segur, comencen els tràmits.
2: T'has salvat.
1: Primer educa.
0: La ministra...
1: Primer educa, després vota.
0: Per context amb l'audiència, que jo els havia passat els temes a l'Àlvaro, la Laia i el Josep, i a part del tema dels videojocs els hi proposava parlar de la nova llei que pretén rebaixar l'edat de votació als 16 anys, i una de les preguntes era una primera...
1: Sí o no?
0: Sí o no? Parlarem, en parlarem, perquè segur que portarà cua i generarà debat, n'estic convençuda. Àlvaro, Laia, Josep, molt bon cap de setmana.
1: Gràcies.
3: Gràcies.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
0: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
2: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
7: Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
6: I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
7: Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
0: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
5: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
8: Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
9: La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
8: Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
9: Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
8: Mecànic Pizza, amore per la pizza.
1: Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
10: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
11: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.

0: Aquest any és un any molt especial pels Diables de Sant Cugat. D'una banda, celebren el seu 35è aniversari i de l'altra, arriben a la desena edició de l'Encabronada, que comença aquest vespre i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres a Júlia Molina, membre dels Diables i la creadora de la Comissió de Gènere de l'entitat, i a Lluís Martínez, un dels fundadors dels Diables, un dels veterans que ja hi eren fa aquests 35 anys enrere, eh?
1: Sí, sí,
0: el 90, que faig de memòria, però sí, no? El 90. Escolta, comencem pel més bàsic, que jo crec que no hi ha cap despistat ni despistada, però si algú acaba d'arribar a la ciutat, no la coneix, és el primer finals d'abril, principis de maig, que trepitja Sant Cugat, què és l'Encabronada dels Diables? En què consisteix? Què s'hi trobaran?
1: Aviam, l'Encabronada va ser una idea d'una persona que ens estimem molt, que ja no la tenim a la colla, en Roger Ricard. Va ser una de les seves anades d'olla, per dir-ho d'alguna forma, però, bueno, com sempre, ens va engrescar a tots. I en realitat ja havíem parlat moltes vegades de fer... O sigui, els Diables només participaven per festa major. I llavors, teníem ganes de poder tenir allò, un cap de setmana de Diables.
0: Com la vostra diada, per entendre'ns, no?
1: Exacte, que fos la diada, doncs, igual que hi ha la diada castellera, la diada de bastons, tothom, doncs també tenir la diada de Diables.
0: I va anar per llarg, eh?
1: I aquí va néixer l'Encabronada. Va coincidir també després que ja teníem la Bèstia de Foc.
2: Clar, venia de la Festa del Foc. Nosaltres vam començar a fer com la Festa del Foc, i llavors, quan va sorgir la idea de tenir com una bèstia i de donar-li com alguna peça més a la colla, va sorgir com aquesta Encabronada en si, que és la Festa del Boc, de que celebrem que després de la llegenda hem recuperat el Boc, ha sortit de l'infern, i per tant és com el cap de setmana del Boc, el cap de setmana de Diables, que abans era l'antiga Festa del Foc.
0: Pels que no hi hagin anat mai, 3 dies de festa intensa, i suposo que ja teniu les piles carregades perquè us espera, sí, us espera feina. Què veuran? Molt foc, evidentment.
2: Molt foc, molts tabals i moltes activitats relacionades amb tot el que fem Diables en general. Vull dir, molt foc, avui tenim correfoc infantil i malabars, demà tenim la planta de bèsties, el cercle de bèsties i el percofoc, que el percofoc és una mostra de tabals relacionats amb el món del foc, on actuen els nostres tabalers, i a la nit el bany de foc, que és el gran espectacle que tenim nosaltres amb tot el foc.
0: Enguany serà la desena edició, la primera dècada de l'Encabronada, i a més és un any molt especial pels Diables, ho dèiem al principi, ja que feu 35 anys. Com encareu aquesta doble celebració tan rodona?
1: Bé, l'Encabronada amb moltíssimes ganes, amb moltes activitats, i no només de foc, sinó que a més aquest any també hem convidat a l'Esbart, a l'Esbart de Sant Cugat, com a colla convidada. Ells participaran també amb una part de l'espectacle amb els Diables.
0: També estan d'aniversari, el eh?
1: Ells sí. També estan d'aniversari. Bé, una forma també d'integrar, vull dir, allò que va començar com Profeslo i la coordinadora i tot això.
0: El carnaval, eh?
1: Exacte, va començar fa molts, molts anys. Bé, ha anat tenint, s'ha anat com densificant, i realment ara hem arribat a un punt en què col·laborem molt totes les entitats.
0: Aquestes sinergies que, no, que generen entre la cultura popular de...
2: Sí, fa un parell d'anys vam decidir que... Bueno, abans cada any venien els geganters i llavors intentàvem fer coses com amb totes les entitats durant Encabronada, i fa un parell d'anys vam decidir que cada any escolliríem alguna entitat, bé per si celebraven alguna cosa en concret o perquè anàvem rotant. Llavors vam aprofitar que aquest any l'Esbart feia 50 anys per convidar-los per fer sinergia. Llavors, com bé ha dit el Lluís, avui fan activitat ells. Diumenge faran una taula rodona sobre cultura, folk i així. I nosaltres, com a Encabronada dels 10 anys, el que hem fet és fer el de sempre, estar allà i celebrar-ho com nosaltres sabem que és fent foc.
0: El tret de sortida serà aquest vespre, a partir de 9:15, al camí del pont de Can Bernet, amb un concert, el despertar del Boc i el correfoc infantil que ara ens explicaves. Per què està pensada aquesta primera jornada de l'Encabronada?
2: Avui és més... O sigui, el tret de sortida com de foc, sí que és veritat que el donem a les 8 i mitja, anant a invocar el boc i tot, però sí que és veritat que comencem a les 6 i mitja amb una activitat pels més petits, que és que es puguin fer una massa així com de manualitat i puguin tenir com una estructura de massa per anar a buscar el boc. Jo crec que avui sempre ho enfoquem als més petits.
0: És una bona manera, no? També sí. Per entrar en contacte, si no ho hem fet encara,
2: exacte,
0: amb els diables.
2: Exacte, és el correfoc infantil, el correfoc jove, que és menys potent que el correfoc adult que tenim, per exemple, en una festa major o que demà al bany de foc. Els més petits són qui van a buscar el boc, són qui l'acompanyen fins a la plaça on es passarà tot el cap de setmana. I jo crec que avui és un dia com molt familiar.
0: És el protagonisme, no?, també dels més menuts d'aquesta festa que s'allarga durant tota la setmana.
1: Una mica és això, vull dir, que puguin venir les famílies i ho encarem tot a la llegenda del Boc i del pont de Can Bernet. Doncs, bueno, i tot
0: i encara a foc i cultura.
2: Sí.
1: Sí, una mica sí, i també sabem, vull dir, que els nanos a les escoles també treballen i també els hi expliquen les llegendes. Doncs, bueno, doncs avui és una mica, doncs això, seria com més infantil. Més la família, seva... i demà hi ha una mica més canyero.
0: Demà una mica més canyero.
2: Al final, els recorreguts que fem, tant avui com demà, passem per carrers que marquen la llegenda. Al final passem per aquí, per Plan Hospital, que és on la Maria se suposa que va parlar amb les bruixes, que la van portar a l'infern i tot, i després el pont de Can Bernet, que és el pont que es va construir perquè el poble tornés a tenir aigua. Vull dir que és tot com molt simbòlic i perquè els infants coneguin la llegenda.
0: És la millor
2: manera.
0: Forma
2: més amigable que no el bany de foc, que també expliquem.
0: Que potser fa ser vertigen si és la primera vegada i és petit, eh?
1: Sí.
0: De fet, el despertar del boc que ara comentàvem, com el correfoc i el bany de foc a la plaça d'Octavi dissabte, són alguns dels clàssics de l'encabronada que no hi poden faltar mai. Quines són les activitats que diríeu que són les més multitudinàries d'aquests 3 dies i que la gent espera amb més ganes?
2: Jo crec que són la baixada i la invocació allà. Els últims anys ha estat molt amunt l'espectacle de malabars, perquè tenim un creixement molt fort al grup de malabars i tenim un grup de malabars molt, molt xulo.
1: I molt potent,
2: que està fent uns espectacles molt xulos i molt potents. I jo crec que la plaça s'omple molt per veure aquest espectacle, perquè al final és algo molt visual i que la gent flipa, perquè al final són malabars amb foc, i de dissabte el percufoc i el bany de foc. Són com, jo diria...
0: Sí, Lluís, coincideixes?
1: Sí, totalment, totalment, totalment. Sí, sí, amb els malabars, a més, és una passada. Ara hi ha moltíssima gent de la colla que fa malabars, i els malabars amb foc a la nit... a més són molt espectaculars i hi ha qualsevol història, qualsevol aparell que faci llum, que faci una mica de foc i tal, i és...
2: I més ara que hem introduït els joves també en aquest espectacle de malabars, que també són un grup superpotent, tenim els malabars joves i els que veure al final infants que són adolescents, però també fa com respecte veure'ls allà fent malabars amb foc i jo crec que impressiona molt.
0: L'any passat el pressupost es va veure reduït en un 50% en un context de dèficit econòmic de l'Ajuntament. Enguany, quina és la situació? Ai.
1: Suposo que, com totes les entitats, sobrevivim com podem. Intentem mantenir tot allò que podem, de tant en tant, sí que com a entitat hi ha hagut algun bolo, per dir-ho d'alguna forma, i evidentment aquests cèntims van a petar a la colla, al fons, perquè, bueno, perquè sabem que després la subvenció es retalla.
2: Bueno, també és veritat que aquest any, com que celebràvem 10 anys, i és un número rodó, que és allò que l'Ajuntament va dir que
0: tindria en compte.
2: Tindria en compte, hem aconseguit com rascar per aquí, a més, com que ho estem lluitant perquè sigui festa del poble, també l'Ajuntament aporta gran part del pressupost d'encabronada, perquè al final estem aconseguint que sigui un acte de ciutat que organitzem conjuntament. Al final hem estat els últims 6 mesos organitzant-me amb l'Ajuntament i comptant molt amb el pressupost que ens ha estat ajudant, però sí que és veritat que també molta part del pressupost ve de bolos i de les nostres subvencions.
0: Us agradaria fer més bolos?
1: Sí, si es pot, sí.
2: Sí. Tot el que sigui agafar una massa i cremar...
0: No?
1: Sí, i més a més ara, en aquests moments, vull dir que jo crec que l'entitat, ara som molta gent.
2: En segons les dades, som 400. Actiu, uns 250. Sí.
1: Clar, això vol dir que si surt un bolo, pues, sempre hi pot anar gent. Mm-hmm. Millor no anirà tota la colla, evidentment, però sí que algú...
0: Teniu bona massa.
1: Algú hi podrà anar.
0: Mm-hmm. La majoria de les activitats que feu, evidentment, tenen a veure amb el foc, per això sou els Diables. Mm-hmm. Què necessita saber la ciutadania en aquest sentit? Quines recomanacions feu per participar en totes les activitats i que sigui d'una manera segura?
2: Bueno,
0: tenen, els habituals ja ho saben,
2: sí, tenen però... les recomanacions, sobretot les recomanacions les tenen al programa, per tant, sempre que les vulguin buscar estan allà.
0: Es poden consultar.
2: Igualment, sempre diem roba de cotó, que no es cremi, no podem entrar vidre als correfocs, no tirem aigua als diables, barret de palla o cobrir el cabell, cobrir-nos els ulls, però que no siguin amb ulleres de vidre, sinó ulleres de protecció.
0: Com les que porteu els Diables, per entendre'ns, eh? Aquestes de treballar l'obra.
2: Mm. Màniga llarga, texans, sabates que no siguin de poliestirè, no es diu poliestirè.
1: Bueno, de fibra sintètica.
2: Sí, de fibra sintètica. De
0: poc inflamable, vaja.
2: Exacte.
0: Tot poc inflamable, sí, sí. Cos cobert.
1: I també una de les coses que li demanem a la gent és que intentin no interferir.
2: Que tinguin respecte.
1: I respecte, vull dir, els diables passen. Es pot muntar un no passaran amb un correfoc, evidentment, i, uh-huh. i és el joc, d'això és. Però, bueno, doncs, munta el no passaran i al cap d'un minut, doncs ja està, s'aixeca el no passaran i es passa. I es torna a muntar un altre una mica uh-huh. més enllà. Vull dir, no hi ha problema. De la mateixa forma que tampoc no agafen els diables. Deixem-s'hi de casa, ens posem al seu costat i el diable ja ens passarà el braç per sobre l'espatlla i ens portarà a ballar i a saltar i el que sigui. Però que no sigui la gent, el públic, qui ho faci, perquè si no llavors t'estiven de la capa, pots caure, mm-hmm. si caus vol dir que la massa encesa ja no està en l'aire, sinó que està a l'alçada, potser, de les cares, i això ja és perill, ja pot ser perillós.
0: Tinguem molt en compte que som el públic, eh? No, bàsicament,
2: i si ens
0: conviden i ens ve de gust, participem-hi, però mentrestant això, no prenguem el protagonisme quan no ens toca.
2: Això
0: del
2: Diable és molt important, sobretot demà amb el bany de foc, que al final hem de tenir en compte que, tot i que és un espectacle de foc i que la gent s'hi pot posar sota, estem fent una representació i, per tant, els diables que estan allà quiets amb l'estructura perquè la gent pugui ballar sota el foc, és molt important respectar-los perquè no caiguin. Són estructures que no són carretilles normals, que no són les masses que portem als correfocs i que s'ha de vigilar perquè, al final, estem jugant amb foc. I hem de deixar passar, hem de poder completar les escenes perquè l'espectacle llueixi i perquè tothom el gaudeixi.
0: La gent en general entenc que respecta bastant,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, però tampoc està de més allò, anar-ho recordant.
0: I tant. Uh-huh. Mira, parlant de seguretat, en un altre aspecte, des de l'any passat a l'Encabronada, que compta amb el Punt Lila, del qual Júlia Tonet és la responsable, a més ja ho dèiem, que de fet és la creadora de la Comissió de Gènere dels Diables, què et va animar o què us va animar a crear aquesta comissió i quines són les principals línies de treball, no? I per què és necessari també tenir aquesta perspectiva de gènere?
2: Crec que vivim en una societat on tenir una comissió de gènere dins d'una entitat de cultura popular és necessari. Al final som referents de cultura, treballem amb infants i fem... A mi em va venir sobretot perquè fem una festa molt gran, que és l'Encabronada. Al final hem d'assegurar-nos que siguin espais segurs i lliures de violències masclistes i sexuals i LGTBI-fòbiques. I d'aquí va néixer la iniciativa de tenir un espai segur dins d'Encabronada i de voler-lo fer dins d'Encabronada, doncs vam crear una comissió dins de la colla, vam aprovar el protocol farà 3 mesos i llavors ara Encabronada compta amb Punt Lila, compta amb espais segurs i jo crec que com a referents de cultura crec que hem de lluitar per tenir una via més feminista i, per tant, per aquí anàvem.
0: Quanta gent participa de l'Encabronada? No sé si teniu xifres, tot i que és complicat, tenir...
2: Mira,
0: quanta gent calculeu que durant els 3 dies
2: participa
0: a la festa?
2: A part de comissió de gènere, jo també porto el vestuari. Per tant, avui tenim el 100% del vestuari ocupat.
0: Uau. I jo algú s'ha quedat sense poder...
2: De la gent que s'ha apuntat, no.
0: No, vale. Si no, és per haver anat tard, eh?
2: De la gent que s'ha apuntat, no. I jo crec que tenim uns 150 trajes o així. Per tant, avui estaven tots ocupats. Més tots els voluntaris, jo crec que movem unes 200 persones de la colla durant el cap de setmana.
0: Aviat és dit, eh? Sí, sí. Parlem, ens queden 3 minuts per acabar. Parlem una mica de la salut de la colla. Ens dèieu que sou uns 400 diables. Avui 150 vestits ocupats més els voluntaris. Com ha evolucionat l'entitat en aquests 35 anys d'història?
1: Uf!
0: És
1: una borrada. Vull dir, la primera colla érem 15 persones i vam fer 15 vestits que ens els vam pintar nosaltres, que els banyàvem amb àcid bòric.
2: Vestits que avui es veuran. Avui es veuran aquests
1: vestits. Imagina't, de 15 a 400. I ha sigut una evolució brutal. Sí que és cert que potser algun any ha hagut una mica de baixada, més que de baixada, de fluixar el ritme de creixement. Però que després continua creixent. Tenim llista d'espera de diablons...
2: Exacte, anava a dir, és Vox Públic que tenim... No, de llista d'espera de totes les seccions.
1: De diablons, de diables adults...
2: De totes les seccions tenim llista d'espera... Nosaltres sí que entenem que som com, és el que et deia, som 400 dins de la base de dades, però fluctuem molt a nivell implicació. Llavors, nosaltres a final d'any valorem quina implicació hi ha hagut, quina activitat hi ha hagut de gent, i llavors valorem si es pot, si podem deixar entrar gent o no.
0: D'acord.
2: Depèn de la gent activa que siguem en aquell moment.
0: Això ja sembla el Barça, que no tothom...
2: Sí, sí. No tothom s'hi pot... Per això és tan important que la gent... Per això insistim tant en que la gent s'apunti a les actuacions i així, per tenir com un recompte de la gent que ve, de la gent que participa i de la gent que està activa.
0: L'any passat fèieu una crida a joves d'entre 13 i 17 anys per incorporar-se als tabalers. Veig que ha funcionat.
2: Ha funcionat.
0: Per tant, no és una necessitat que calgui repetir si teniu llista d'espera.
2: No, tenim un grupazo, va funcionar la crida, i tenim un grupazo de joves tabalers, els taballoves, perquè al final són amb el grup de joves. Tenim un grupazo de tabalers joves, tenim un grupazo de tabals infantils, tenim un grupazo de tabals adults. Vull dir, ara mateix jo crec que la salut de la colla està molt bé.
1: Ara podem parlar de bona salut.
2: Sí, sí.
0: Doncs escolteu, celebrem aquesta bona salut dels diables amb aquests més de 400 membres a la base de dades. Celebrem també que ja no calguin fer crides perquè teniu llista d'espera, que la gent prengui paciència, no? Que segur que en algun moment o altre pot entrar i pot participar de les festes dels diables. Que tingueu molt bona encabronada, molt bon desè aniversari d'encabronada, molts bons 35 anys de diables, que ja veiem que tenen salut, fer-ne 40, 50 i molts més. Júlia i Lluís, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quan Media. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
1: El govern de Vullpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
0: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
2: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
0: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
3: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
0: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris.
4: Informació de referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Doncs en aquests moments hem de seguir destacant una incidència a la T7 a Camarles, en sentit Barcelona, on han topat un camió i diversos turismes, i en aquests moments encara hi ha 3 quilòmetres de lentitud, tot i que els vehicles ja estan retirats. Si anem a l'àrea metropolitana, destaca la retenció de 2 quilòmetres a Barberà, a la P7 en sentit Tarragona, les rondes amb força mobilitat i els accessos nord com la C33 i la C58 amb problemes de Montcada cap a Trinitat i rondes. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
0: Gràcies i bona tarda, Sílvia.
2: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: Més que Animals és una associació dedicada a la protecció i cura dels gats de carrer i de les colònies controlades a Badalona. A través de la seva tasca, rescaten gats en situacions de risc, gestionen colònies lliures i fomenten l'adopció responsable. A més, treballen per conscienciar la societat sobre la importància de respectar aquests animals i evitar l'abandonament. Marxem fins a Badalona per parlar amb Marta Payà, presidenta de l'associació Més que Animals, i amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta Payà. Què tal, Marta? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Molt bé.
1: Com va sorgir la iniciativa de crear Més que Animals? És a dir, quines necessitats vau detectar?
2: En principi, a mi em va vindre aquesta necessitat o em van demanar ajut perquè resulta que la colònia que hi ha dintre del parc de Cal Arnús la gestionava una noia que per problemes de salut ho va tindre que deixar-ho. Aleshores es van trobar amb una quantitat d'animals allà dintre que no sabien com ho havien de gestionar-ho. I jo, que sóc veïna del centre, aquesta persona em va dir: ostres, no et sabria greu, a veure si poguéssim sentar-nos a parlar-ho amb l'Ajuntament perquè estan buscant, i jo sé que tu sempre estàs ficada en aquests temes. I va ser a partir d'aquí que vaig pensar que seria una molt bona iniciativa poder agafar la colònia del parc.
1: Quins reptes comporta la gestió de colònies de gats de carrer?
2: Home, gestionar una colònia, el primer repte és controlar la colònia. Aquest és el repte potser prioritari, no? On realment es pugui esterilitzar tots els individus que hi viuen i que d'alguna manera puguem tindre el control d'aquesta colònia perquè els animals que hi viuen visquin bé, se'ls hi pugui donar totes les atencions a nivell de veterinaris, a nivell d'alimentació. Aquest és el principal, o jo crec, el que s'ha de tindre molt clar, no? Aquest control de la colònia, que no se't desmadri.
1: Uh-huh. I com determineu si un gat ha de romandre en una colònia lliure o si és candidat per una adopció?
2: Mira, potser l'experiència et dona aquest veure, no? Així d'entrada què pot passar, tot i així t'equivoques. Uh-huh. Però quan veiem que l'animal, que sempre està molt espantats, els veiem que d'alguna manera és possible, doncs, que pel caràcter que tenen una mica proper puguin ser animals que opten a una adopció, se'n van a cases d'acollida. I els que veiem que d'alguna manera potser són animals que han estat molt de temps visquent al carrer i potser una casa d'acollida no s'adaptarien, els passem a la nostra colònia d'aquí del Passadís, que hem fet uns catios tancats i allà dintre passen un temps i a vegades a partir d'aquí determinem que potser també era un gat que podia anar el podíem posar mm-hmm. dintre del procés d'adopció i ho fem sense cap problema.
1: Ens podries explicar una miqueta el procés de rescat d'un gat en situació de risc? Com ho feu?
2: Doncs, en principi, moltes vegades la gent es pensa que anem a rescatar el gat i pim-pam, ja hi som, ja l'hem rescatat i ja ens l'enduem. No. Moltes vegades ens avisen d'alguna situació en concret, doncs, que han vist uns gats o que han vist un gat ferit o jo què sé, un gat que s'ha ficat a dintre d'una casa o a dintre d'un jardí o una gata que ha parit. I a vegades això ens comporta estar uns dies intentant guanyar-nos la confiança d'aquest animal perquè ens caigui dintre d'una gàbia trampa. Perquè clar, la gran majoria de vegades mai s'agafen i es posen a dintre un transportín. Normalment sempre a darrere hi ha tot un procés d'unes gàbies trampes, de donar-los i de crear una rutina d'alimentació, fins que aconseguim que aquell animal confiï en nosaltres mm-hmm. i cau a dintre de la gàbia trampa.
1: Com funciona el programa de cases d'acollida? És a dir, quina importància tenen en la vostra tasca?
2: Les cases d'acollida és el més important perquè puguem rescatar el màxim d'animals del carrer.
1: Vosaltres no sou una protectora?
2: No som una protectora. Nosaltres som una associació. Uh-huh. I la gran diferència està en que nosaltres som un grup de gent, amant dels gats en aquest cas, que el que hem fet és que hem reunit esforços, hem creat una associació i a partir d'aquí doncs ajudem, en aquest cas estem treballant pel poble de Badalona. Tot i que rescatem gats potser d'altres llocs, però bàsicament el 90% estem treballant a Badalona.
1: I quines característiques ha de tenir una bona família adoptiva?
2: Doncs
1: perquè no tothom.
2: No, tothom. Clar. Jo penso que hi ha gent que evidentment li agrada ser o poder adoptar, però nosaltres sí que tenim molt clar que a vegades, tot i que se'ns enfaden, no tothom està capacitat per poder ser un bon adoptant. El primer i el més important és que tota la família a una tinguin clar que volen arribar a fer una adopció. No em val que sigui la mare i el pare no, o que no. Vull dir, ha de ser tothom que tingui molt clar cap a on volen anar.
1: I a partir... Els hi feu com una mena d'entrevista prèvia?
2: Sí, jo potser a diferència de totes les altres associacions, nosaltres no fem qüestionari. Uh-huh. A mi m'agrada molt reunir-me amb el possible candidat, prèviament parlo per telèfon, en allà ja passem una senyora criba, i a partir d'aquí aleshores em reuneixo amb ells. I llavors sí que exposen el que, les seves necessitats, i jo a partir d'aquí doncs, veig quins són els gats adients per aquesta família.
1: I com reacciona la gent davant de la feina que feu? Us trobeu amb suport o amb oposició?
2: De tot. Ara sembla que hi hagi una mica més d'empatia cap al tema dels gats i que realment potser sí que trobem un grup important de gent que ens ajuda i que, si més no, doncs, per exemple, s'han pogut fer rescats doncs, amb el suport de veïns, hem pogut fer rescats doncs, coordinant gent, que això era impensable abans i ara ho estem aconseguint. Però també ens trobem doncs, la situació de la típica persona que és un tocanassos. Llavors, doncs, jo què sé, en el parc, per exemple, de la colònia que tenim ara del Passadís, 30 anys porten els gats en allà. Mai ens hem trobat en cap problema. Tothom, superbé, els veïns. Ara tenim un parell de persones que, bueno, sembla que els hi molesti que els gats estiguin en allà, no?
1: Ja. Yeah.
2: Bueno, aquestes coses passen. Però a vegades et sorprens que a qui li molesten els gats o a qui en un moment determinat et diu, home, i potser són gent que estan alimentant i els hi molesta que ens emportem aquell gat potser perquè està ferit o perquè no és el millor lloc, entens? O sigui, hi ha unes coses a vegades una mica incoherents, però bueno, això ja ho fa, el món animal és una mica així.
1: Quines són les principals causes d'abandonaments de gats avui dia?
2: Nosaltres, bàsicament, els gats que ens trobem abandonats, curiosament, et puc dir-te que tots han viscut en família, que és la gran pena aquesta,
1: sí.
2: I que segurament el tema econòmic sigui una font important d'abandonament. El no esterilitzar-los, perquè els trobem sense esterilitzar la gran majoria de vegades, i això comporta doncs, que a vegades la gent, quan el gat comença a entrar amb cel, que és una mica tocanassos, perquè la veritat és que és una mica insuportable, doncs obro la porta... o ens els deixen a les colònies, que això també és un altre problema que la gent ha de saber. Un gat a dintre d'una colònia no té moltes possibilitats de sortir-ne, perquè els gats són territorials i els fan fora.
1: Clar.
2: Llavors, la gent es pensa que, mira, el deixo aquí perquè hi ha més gats i s'adaptarà, i no. Jo penso que, bàsicament, que els abandonaments venen per això, potser per tema econòmic, i perquè a darrere no hi ha una associació que ha fet aquesta adopció. Entre veïns es donen els gats,
1: clar.
2: La meva gata ha parit, tu en vols un, jo te'l dono, potser aquella persona quan són petits, ai, mira que bé, i en el moment en què aquell gat comença a créixer o s'ha d'esterilitzar perquè comencen amb trencel, doncs aquí ja se'ls hi fa... Bueno, clar. Si ho fa una associació, això no passa. Nosaltres els gats els donem esterilitzats i si no, amb el compromís d'esterilitzar, que és molt diferent.
1: Ara que estàs mencionant això de l'esterilització, quin impacte té això en el control de les colònies?
2: Home, et diria jo que és el factor més important. Si tu tens els gats esterilitzats, les colònies estan totalment controlades. Si tu els gats no els esterilitzes, allà hi ha un descontrol brutal. I descontrolar una colònia és el pitjor que et pot passar.
1: Anem a parlar de finançament. Com us financeu vosaltres? Com poden col·laborar les persones interessades?
2: Nosaltres, per tirar cap endavant el projecte, demanem subvenció del nostre projecte a l'Ajuntament de Badalona. Després, aquesta ja portem un parell d'anys que també el demanem en el Ministeri de l'Interior, que també hi ha un moment a l'any que ho pots fer-ho i també demanem subvencions. Tenim el teaming, que és un import ridícul perquè és un euro al mes, però amb la suma de molta gent fa que tinguem uns diners importants cada mes. Després tenim socis que fan aportacions trimestrals, tenim altres que ens fan ingressos quan ells volen a la nostra compte. Intentem estar a tot arreu que podem per buscar la manera de sortir i tirar cap endavant el projecte.
1: I què es pot fer per conscienciar la població sobre l'abandonament i el respecte pels gats de carrer?
2: Home, jo crec que el primer que s'ha de fer és des de petits ensenyar-ho.
1: L'educació és fonamental,
2: clar,
1: no?
2: Això no s'ensenya. O sigui, les escoles haurien d'estar sumament preparades per saber doncs, que els nanos viuen amb gats i que hi ha gats al carrer i que tenen les seves cases i que realment hi ha colònies de gats. Això és molt important. Nosaltres tenim una colònia aquí a la Lola Anglada, a l'escola, que estan tocant. Doncs aquesta escola penso que aniria molt bé. Ho vam fer una vegada, ja no ho hem fet més, que vam fer un vermut solidari. Però és molt important que aquesta canalla que està al costat de l'escola sàpiguen que tenen, que estan compartint espai i que hi ha uns gats que viuen en allà.
1: O sigui, creus que des de les institucions, és a dir, les escoles i tot això, haurien d'involucrar-se més clar en tot aquest tema, no?
2: Clar. És que s'hauria d'involucrar, no només és posar una pancarta i dir aquí hi ha una colònia, que sí, que està molt bé, eh? Però penso que darrere ha d'haver-hi tot una educació i sobretot valors, que, no, que el respecte cap als animals sembla una cosa tonta, però no és tonta, vull dir, és sumament important que els nanos que no tenen respecte cap als animals, com seran el dia de demà?
1: Clar.
2: És, i això ho veus, eh? O sigui, és que ho veus. Nosaltres estem molt oberts a la colònia, que estem fent voluntariat, i ens venen pares amb els fills i ens diuen que necessiten que inculcar aquests valors. I aleshores ens demanen que si poden fer un voluntariat a dintre de la colònia, doncs perquè el seu fill, l'altre dia em deia una senyora, els meus fills volen adoptar, i jo els dic, anem a conèixer primer el que és un gat de carrer, com se l'han trobat, i a partir d'aquí pensem en fer l'adopció, però comencem des de la base. Això és molt important, perquè aquests nanos el dia de demà tindran molt clar que quan veuen un gat al carrer... Els gats no viuen al carrer perquè estan avorrits o perquè no tenen... No, és que els gats malviuen al carrer. No hauria d'haver-hi gats al carrer. Ni un. I n'hi han. I n'hi han per culpa de la gent irresponsable, no per res més.
1: Quins són els casos més impactants que heu vist com a associació?
2: Bueno, diria que n'hem vist un fotimer de coses que a vegades et penses... I això perquè ho fa la gent, no? Que sé, el cas d'una senyora, per exemple, una professora d'universitat... que em va dir que s'havia trobat una gata, que allà Eduardo Marquina, o a canviar darrere, a veure, em sembla que està amb cel, bueno, total, faig tota la moguda perquè me la porti, tota la història, i la gata era la seva gata.
1: Ostres.
2: Pretenia que li esterilitzéssim la gata a cos zero perquè ella era la seva pròpia gata. Quan jo li vaig dir, vostè no pot emportar-se en la gata perquè aquesta gata és de l'associació, bueno, van venir els Mossos, va vindre l'Ajuntament, la que es va liar en el veterinari va ser poc. I era una senyora amb estudis, amb un poder adquisitiu, i pretenia fer la gran... Què tu dius? I per què? Passen, aquestes coses.
1: Sí.
2: I a vegades qui més té és qui menys fa.
1: Els ajuntaments i les institucions donen prou suport a la tasca que feu?
2: No. Tenim Badalona, per exemple, que és on jo treballo. Et puc dir que l'Ajuntament de Badalona no mira cap als animals. No penso... Ni van de la mà de les associacions, ni estan. O sigui, ara estem al mes d'abril i encara no hem cobrat la subvenció del mes de l'any 2024. Com es pensa aquesta gent que jo tiro cap endavant un projecte que quasi ens hem gastat 40.000 euros en un any i que encara jo no tinc ni un duro de l'any passat? I estic ja amb el 2025. O sigui, si no n'hi ha un suport econòmic i no hi ha una manera de què podem fer, anem de la mà, intentem organitzar-nos i fer les coses amb les associacions i ajuntament, el d'aquí a Badalona van sols. O sigui, ells decideixen si fan una fira o no la fan, doncs potser no és necessari fer una fira i és més necessari esterilitzar. Saps? Fan coses que a vegades... No sé per què no hi compten amb les associacions i jo penso que sortirien guanyant, però molt més del que estan ara.
1: Diries que fa falta diàleg, potser.
2: Falta diàleg, falta que entenguin les persones que estan gestionant aquest negociat, que entenguin què és el que fa. O sigui, potser haurien de portar ells alguna gestió d'alguna colònia i potser se n'adonarien de que no és tan senzill, de que et dono pinso i hi ha esterilitzacions. Ara, per exemple, estem sense esterilitzacions. No s'han licitat les esterilitzacions. Aquest senyor ha de saber que està fora de la llei. Entens? Llavors, fem una feina que després la parem, després la tornem a engegar, després ens torna a anar bé, ara ens torna a anar malament. Tota la feina que vam fer l'any passat d'esterilitzar, ara s'ha parat, vol dir que tornarà una altra vegada, es tornarà a incrementar la població. Les associacions que no paguin elles les esterilitzacions, se'ls desmadrarà una altra vegada les colònies que mitjanament haurien de tenir controlades.
1: I ja per anar acabant, et vull preguntar que quin és el vostre somni per al futur de Més que Animals i pels gats de carrer?
2: Home, a mi m'agradaria que no hi haguessin gats de carrer. La veritat és aquesta. O sigui, penso que els gats al carrer no viuen, malviuen. Tot i que les nostres colònies, també t'he de dir, penso que els gats que hi viuen realment viuen en un hotel de 5 estrelles. Jo he vist moltes colònies de gats i no són com les que tenim nosaltres, almenys... ni per l'espai ni com estan adequades. O sigui, no només és l'espai, que sí que és maco, però a darrere hi ha una feinada increïble perquè aquelles colònies estiguin totalment equipades perquè, d'alguna manera, doncs, els gats que viuen allà dintre visquin mitjanament bé. Ara, a mi m'encantaria que no hi haguessin gats de carrer, M'agradaria que tots els gats estiguessin ben atesos, m'agradaria no viure com estic vivint ara a diari, gats parint pel carrer de qualsevol manera, cadells que es moren, vull dir, això és molt dur per la gent que ens encanten els animals o que lluitem per ells, i mm-hmm. això ho veiem a diari. Animals que no estan atesos, que es moren de qualsevol manera. Això és el que jo lluitaria. I després m'agradaria, evidentment, que més que animals que s'està fent gran, doncs que realment la gent jove estigués al darrere de tot això i comencessin a agafar una mica el relleu, no? Estic intentant obrir-nos, ens hem obert moltíssim a la gent jove, tenim un grupet de gent que ens està ajudant, estem construint una nova colònia i els veig allà bastant involucrats. I jo penso que és molt important obrir-te com a associació perquè tota aquesta gent jove comencin a conèixer els valors, el que fem, de quina manera ho gestionem, perquè sempre som gent gran els que estem a darrere de tot això. O sigui, sí, ho fan, però al cap d'uns dies o uns mesos ja s'han cansat. És com que no hi posen el 100%, no? Uh-huh. I ara sembla que tenim un grupet que tira.
1: Molt bé, doncs Marta Pallà, presidenta de l'Associació Més que Animals, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
2: Gràcies, Anna, igualment.
0: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: I ara al Connectats és temps per parlar de la llengua. S'estan acceptant socialment els barbarismes i les incorreccions en català? Per què tenim la sensació que cada cop parlem pitjor? Tot això té solució? Doncs per respondre aquestes i algunes altres preguntes, marxem fins al Prat. Ràdio Víctor Asensio García, endavant.
1: El català està incorporant cada cop més incorreccions, sobretot a l'hora de parlar-lo. Per això avui volem parlar amb en Benjamí Company, que és professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat. Bona tarda, Benjamí.
2: Bona tarda.
1: Un moment, que se m'ha caigut el micro.
2: No, se m'ha caigut.
1: No t'escolto bé?
2: No, tampoc, no em sents bé.
1: A veure,
2: una altra cosa.
1: Què està passant aquí? Per què estem incorporant cada cop més barbarismes? Ara els parlem, aquestes incorreccions, quan parlem com se m'ha caigut, no oloro, no t'escolto...
2: M'ho estàs preguntant, però ja saps la resposta, la influència brutal que està fent el castellà i també doncs, la poca formació que hi ha amb la llengua, etcètera, etcètera, etcètera. I ja està, no hi ha res més, perquè això del no oloro, això no té res a veure. O sigui, és una cosa del castellà.
1: Però, per exemple, aquest no t'escolto, que s'ha normalitzat, podríem dir, de forma brutal, pràcticament tothom ja diu no t'escolto, o no escolto la ràdio, no escolto la música, també ho sentim en castellà. Això també passa molt de no escucho la ràdio, no sí. t'escucho. Què està passant? Per què no sabem diferenciar entre l'escoltar, que és una escolta activa, i el sentir, que al final és un sentit del cos humà?
2: Perquè, de fet, tot es redueix cada vegada a lo més còmode. Cada vegada anem a reduir amb les llengües. O sigui, imagina't, parlaven el llatí amb declinacions, no? Vull dir, si era nominatiu, era rosa, rosa, si era no sé què, era rosae o rosa. Tot això s'ha convertit en una sola paraula. Per tant, jo penso que estem fent el mateix i tenim la sensació aquella de que això és un caos i que ens anem a la merda. Bueno, clar, sí.
1: Anem a la merda o no?
2: Sí, però, de fet, les homilies d'Organyà, que ara ja han passat de moda perquè hi ha uns documents més antics i tal, però les homilies d'Organyà, que es prenen com a referència de les primeres indicacions de que hi ha una altra llengua que ja no és llatí, de fet, són això que estem fent avui, no? Vull dir, també devíem pensar el mateix, ja no es parla com abans, ja el que es parla és una espècie de llatí xapurriau, no sé què, i era el català, i ara ens està passant el mateix. I ja no parlem dels pronoms.
1: Per tant, potser ara som ja dos iaios enfadats cridant al cel?
2: Ja comencem. Bueno, jo sóc més iaio que tu, evidentment, però sí. Tu ets un, diguéssim, allò... T'estàs convertint en un arqueòleg de la llengua. Sí, i a més t'hi veig futur, eh? T'hi veig futur.
1: Sí, bueno, a veure, no sé sí. si els arqueòlegs tenen molt de futur ja desenterrant sí. coses, imagina't els de la llengua, que tampoc, diguéssim que... Vinga, anem a parlar d'aquests barbarismes. Tu t'hi deus trobar moltíssim, sobretot perquè fas classe a moltes persones que volen aprendre català, que estan traient-se fins i tot títols superiors, com pot ser el C2. Quins són aquests barbarismes, aquestes incorreccions més normals, més habituals que trobes tu a classe?
2: Els mals usos o la supressió de pronoms, això és una cosa sobre la... amb la qual estem lluitant, però saps allò quan estàs lluitant amb una cosa que dius no, això ja no arreglo, no? Vull dir...
1: Quixot contra els molins, no?
2: Diguéssim. Exacte. Vull dir, és impossible. Vull dir, estem arribant a un moment de degeneració. Jo fa uns 15 anys, em sembla, una companya em va dir... Diu, això dels pronoms se'm va la merda, que ho tinguis en compte, d'aquí 20 anys res, eh? I me'n vaig enriure, la vaig criticar durament per darrere, evidentment, amb els altres companys. Mireu què diu aquesta i tal, tal. I ara han passat més o menys uns 15 o 18 anys, potser 20, no me'n recordo, i penso que sí que té raó, d'aquí 20 anys ja no... Vull dir, a part d'aquests que tenen tanta similitud amb el castellà, no, porta-me-la, trae-me-la, aquests així, doncs, no, la resta, o sigui, els que no tenen res a veure amb el castellà, això desapareixerà.
1: Però és curiós, perquè si fem una història, no?, de com s'ha parlat el català a Catalunya, hem tingut una dictadura on es prohibia l'ensenyament en català, on la difusió en català era molt reduïda, moltes vegades en àmbits fins i tot podríem parlar de clandestins, en altres àmbits sí. no, però el català ha estat en una situació de crisi institucional molt greu, d'atac institucional molt greu, i en canvi ha sobreviscut, i de fet hem sentit els nostres pares i avis a vegades parlar pitjor que moltes generacions intermitges, que l'han après millor, que han incorporat els pronoms febles que potser molta gent de Barcelona no ho feia, etc. I ara tornem una mica endarrere. La influència del castellà ha estat igual. Com pot ser que ara passi això?
2: No, la influència del castellà no ha estat igual. No. O sigui, les onades immigratòries formen part de l'explicació d'això. Vull dir, només cal mirar el Prat, d'acord? Vull dir, als anys 40 hi havia, no me'n recordo, no? Ho invento, 20.000 persones, no? I als anys 70 ja érem... jo què sé, 50.000, no? Una cosa així. Clar, en pocs anys això ha costat molt de... O sigui, ha estat pràcticament impossible. El que deien en una revista de política lingüística que llegia jo, deien, als anys 80, deien, estem en un procés de reindigenització de la societat. I vaig pensar, ostres, què ben pensat, és veritat, anys 70 ha vingut molta gent, 60 sobretot també, però 70 va ser brutal, molta gent de la resta de la península, la resta d'Espanya, doncs s'han de sociabilitzar o socialitzar o com sigui amb la llengua i amb la cultura catalana. Ja ho arreglarem. Jo pensava, als anys 80, que començava jo a treballar amb això de la normalització lingüística, pensava, ja ho arreglarem. No, hem arreglat. A veure, sí, hem arreglat moltes coses, perquè moltes persones que són fills o filles d'immigrants, doncs parlen català, no amb tota normalitat, sí, amb més que normalitat, i treballen a política lingüística, fins i tot.
1: Vull dir, que fins i tot podem dir que és gairebé la seva llengua materna, potser no ho és del tot, però pràcticament, no?
2: I per la gent així, que m'emprenyen molt, que són els hiperpuristes de sang i tot això, que això és una cosa que la detesto, vull dir, jo tinc sang aragonesa, i sang d'Albacete, que Albacete ja no me'n recordo què és Castilla-La Mancha, no em sembla?
1: Sí.
2: Doncs això. Vull dir, i no passa res, la meva besàvia era... En aquella època era murciana, no era era d'Albacete.
1: Sí, que encara no s'havia dividit.
2: Sí, exacte.
1: Clar, pels més joves, això de les comunitats autònomes és una cosa més moderna.
2: La meva àvia era murciana, però vull dir, sé que... Besàvia, la meva besàvia era murciana, i sé que parlava català sense cap problema. La meva àvia materna era de Saragossa, era manyà, però manyà, parlava català, i va viure sempre a Barcelona, no és que, bueno, que aquí el Prat, no, va viure al carrer Mallorca, a Barcelona tota la vida, fins pocs anys de morir que va venir aquí el Prat, i parlava català amb tota la normalitat, amb defectes típics de fonètica de Barcelona, fins i tot.
1: I tant, el Xava, no?, que en diem, aquest mena d'accent de Barcelona, sí. Que no fa les neutres, no?, que les converteix totes a mà.
2: Sí.
1: Anem a parlar, doncs, d'aquests errors, d'alguns d'aquests errors, com els podem solucionar, com ens hi podem fixar per saber que si els estem fent bé, si no els estem fent bé. Parlàvem del no t'escolto, que això ho diem molt. Com ens podem adonar que no ho estem dient bé?
2: Com ens podem adonar que no ho estem dient bé? Bé, doncs llegint i escoltant molt la ràdio o la tele, perquè normalment parlen bé. Vull dir, és que jo això tot plegat ho veig d'influència del castellà. I encara que en castellà sigui incorrecte, Però o sigui, tota la majoria d'errades, com això de no oloro i tal, és perquè en castellà no és no huelo, I ja està, i per tant en català aquesta diferència és una altra història, i es va degenerant per persones que tenen un català pobret. Jo sempre he notat que les persones que parlen així tenen un català pobret, vull dir, un nivell de llengua catalana fluixet. Com es pot detectar? Ostres, no sé què dir-te.
1: I com ho podem solucionar?
2: Com ho podem solucionar? Llegint i escoltant televisions i ràdios, doncs que es parli bé, no?
1: Per tant, cal socialitzar en l'àmbit català, no només en l'àmbit castellà, diguéssim, no?
2: Clar. Si això és la clau, sí.
1: I els catalanoparlants, que socialitzem habitualment en català, hem de fer alguna cosa per intentar atraure aquestes persones? Al final, sempre és aquesta tasca, ja sé que és una mica de... cansa una mica aquesta idea del militar la llengua, però hem de militar la llengua, això que es diu del mantenir el català, per exemple, per atraure més persones?
2: El mantenir el català és una cosa que això sí que...

0: català és porta moltes coses positives. És un signe de respecte, d'educació, d'integració, de tot. Vull dir, quantes persones hi ha amb aspecte asiàtic pel carrer? Perquè, bueno, doncs perquè hi ha hagut moltes persones, que han, moltes parelles que han adoptat fills, que ara ja tenen 25 i 30 anys, no? Jo em conec, i que són catalans, el que passa que van néixer a la Xina. Per tant, no podem anar amb l'aspecte ni amb el color de la pell canviant de llengua. Això és una cosa que hauríem de tenir claríssima.
1: Ja, per acabar, a les escoles i instituts es fa prou bé la feina, i aquí poso un exemple aquí al Prat, i sé que és una pregunta d'aquelles, no?, complicades.
0: No respondré aquesta pregunta.
1: No, bueno, ho provarem. Ens trobem que moltes persones d'aquí al Prat ens ho diuen: ostres, jo l'escola, la primària, la vaig fer tot en català, i vas arribar a l'institut i va desaparèixer el català. Això, per què passa? Com ho podem arreglar?
0: No ho sé. Jo fa molts anys que no entro en instituts, molts, per tant no puc opinar. Els professors es queixen, protesten dels canvis de llengua, vull dir, tothom parla castellà i tal, però no, jo no puc posar-me aquí, a part de que m'esperarien uns quants professors. Sé que hi ha professionals, com la Copa d'un Pino, que estan treballant en instituts i moltes persones lluitant, però bueno, jo no sé si és veritat allò de que una professora de català, un dia un alumne li va dir: però vostè se cree realmente que esto se habla en la calle? No ho sé, jo sí que m'ho crec, que li van dir això.
1: Podem acabar amb un missatge positiu?
0: Sí, hem de... El català porta coses molt bones, parlar-lo, vull dir, i si a la mínima que una persona surt de la corona aquesta que es diu metropolitana de Barcelona, posem per cas uns 60 quilòmetres, moltes d'aquestes persones que es pensen que això és un invent o que és una cosa rara, se n'adonarien de que no, que el català és una llengua que està molt viva a tot arreu, i de que molta gent vinguda de molts llocs, d'altres llocs, de Romania, de Portugal, de França i tal, a la resta de Catalunya ho han tingut més fàcil, ho han adoptat com una normalitat.
1: Doncs parleu-la, escolteu-la, llegiu-la, estimeu-la, la llengua, que com totes les llengües és preciosa, el català, i aquesta és la nostra, no, també?
0: És un tema de cultura, és un tema d'una mica, encara que soni com a malament, o sona poètic o no sé què, no, els museus estan per visitar-se, la història està per saber-se, per no repetir-la, etc. I la llengua està, doncs, també per parlar-la bé i per estimar-la.
1: Doncs Benjamí Company, professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, com sempre, a Connectats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Hola, sóc la Lucía i tinc 12 anys. M'agradaria molt escoltar una cançó de Cas Grasses per començar la setmana amb energia.

0: Hem convidat al Connectats l'escriptora Àngels Roure Massaneda, que va passar per la Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellar del Vallès per presentar els seus dos llibres, Maite, vaig ser jo, però podria ser tu, i Trenquem silencis, dues obres que narren des de la perspectiva de la novel·la i de l'assaig la seva experiència com a supervivent d'una situació de violència masclista. A l'Àngels la tenim ja amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Avui t'hem convidat al Connectats, com explicava la Carme, perquè ens presentis dos llibres molt potents que estan basats en la teva experiència personal, oi?
2: Cert, dos llibres, sí. El primer, cronològicament, dels dos és basat en la meva experiència personal i el segon és, ja és un assaig, per tant, ja és un recull d'experiència, d'informació i de contrast de dades, però sí. Tots basats en un coneixement personal.
1: El primer, el primer i el segon, no? Són llibres sobre violència masclista, però crec que el primer està novel·lat, no?, d'alguna manera.
2: Sí, el que es va publicar el 2021, que és Maite, vaig ser jo, podria ser tu, aquest està novel·lat, és a dir, el format és una novel·la, tot i que els fets són reals, tot el que s'hi explica és veritat, he canviat noms, he canviat... relacions entre personatges, però és dir, el mínim per no posar els noms reals, però evidentment que tot el que ha succeït, els episodis que hi ha, que són un exemple molt il·lustratiu de seqüències, de coses que es viuen dintre de la parella, que es poden viure i que moltes dones m'han fet arribar que s'hi senten molt identificades, doncs és això, són experiències reals, novel·lat. Evidentment, he buscat que fos atractiu, ho he intentat, crec que s'ha aconseguit una mica, doncs el relat, la novel·la està desordenada cronològicament, és el lector, que a mesura que va llegint va posant ordre i va lligant caps i va confegint el quadre, que dic jo, no? Però el quadre es va confegint a mesura que es va llegint el llibre, que es va avançant.
1: Què et va empènyer a fer el primer llibre?
2: El primer llibre va ser just perquè, doncs, en el meu procés de recuperació com a víctima de violència de gènere, com que jo ja tenia més o menys hàbit o m'agradava més o menys escriure, doncs vaig pensar que algun dia escriuria alguna cosa. No tenia clar quan, però sí que va ser una de les coses que vaig tenir clares molt aviat, just en un moment encara de molt de xoc i de col·lapse emocional i psicològic i de molt de desequilibri en aquest sentit, pel xoc, pel trauma. Però sí que tenia clar que quan estigués una mica refeta, perquè tenia clar també que necessitava del recolzament i de l'acompanyament professional de terapeutes, de psicòlogues, tenia clar que quan estigués jo una mica reconstruïda, doncs m'agradaria escriure. I la veritat va ser així. Va ser fruit de ja uns mesos d'estar en procés d'acompanyament psicològic que vaig decidir un dia doncs, que sí, que m'agradaria escriure. I l'objectiu, el que em va moure, no és tant una catarsi cap a mi, que també ho va ser, no ho negaré, sinó que quan vaig començar a escriure doncs ja era amb la idea de que fos llegit per dones i per homes, que fos el públic no només fossin dones, sinó homes i dones. I per això el llibre és com és i per el feedback que m'arriba de les persones a través de xarxes, doncs sí, el llegeixen tant dones com homes. Per tant, la idea era transmetre aquesta realitat que, com jo, moltes dones, el que passa que moltes doncs fan el seu procés de recuperació i de treball psicològic, però no ho fan públic. I jo, mira, m'he sentit d'alguna manera, no sé, cridada, ho dic així, que pot semblar com molt gran, però sí, m'ha semblat que podia ser una oportunitat per fer visible aquesta realitat, perquè moltes dones s'identifiquin amb coses semblants, és a dir, sí que és una novel·la que parla de la meva història, de la meva vivència, però hi ha tants detalls o tantes expressions o tantes situacions o tantes estratègies, tantes artilugis fets i elaborats pel maltractador que moltes dones s'hi veuen reflectides. Per tant, no fa falta que sigui una història idèntica, però sí que hi ha patrons de maltractament que són molt fàcilment reconeixibles.
1: Que tu també fas una mica el retrat del modus operandi de les persones maltractadores, però també una mica aquest recorregut intern que vas transitar tu mateixa, no? Per tant, és un viatge que ens permet identificar aquestes conductes, aquests senyals d'alarma, però també el procés de dol i transformador sí. que viu una persona que pateix violència masclista.
2: Sí, Sí, però com ho dius tu molt bé, al llibre hi ha molta informació sobre el modus operandi d'aquests individus, d'aquests personatges, però també aquestes fases que anem passant les dones, aquests moments del principi que no veus, llavors veus però no veus, veus però negues, comença dol, com més consciència prens, més mal fa perquè vas veient l'amplitud i la profunditat d'allà on estàs atrapada d'alguna manera, i per tant crec que sí, que és mostrar, no?, aquesta transició, aquest pas, aquest camí que fem, no?, com transitem en aquest procés d'estar convivint amb una persona que maltracta, el procés també de desprendre't o de tallar el vincle o de trencar o acabar la convivència amb aquesta persona i tot el que en ve després, perquè tot el que ve després també donaria per més llibres, diguem. Val? Per tant, sí, una mica és reflectir tot aquest procés o aquestes etapes o aquests passos que no necessàriament han de ser cronològics per tothom a la mateixa ordre, però hi ha molt en comú, molt, molt, molt, molt.
1: Segurament hi ha molta gent que ens està escoltant ara mateix que es fa la pregunta de què és el que et va ajudar a sortir, no? Quan vas poder fer aquest clic, perquè deies que primer identifiques que alguna cosa no va bé, després dius, no pot ser, no? T'amagues una mica i penses, no em pot passar a mi, però tu, el títol ja és, vaig ser jo, però podries ser tu, no? I en aquest punt final, abans de la recuperació, què és el que et va ajudar? No sé, vas trobar eines en el teu entorn familiar, d'amics o a través de l'administració? Com vas poder sortir d'aquí?
2: A veure, la meva recuperació ha estat gràcies... El procés de recuperació ve després de prendre consciència o després del despertar, que dic jo. El meu procés de despertar, de prendre consciència de que estava atrapada en una relació, doncs era la suma de jo anar sumant cosetes, com hem dit abans, a les que no vols donar importància, a les que vas relativitzant, és a dir, tot aquest procés de negació, d'autoprotecció, d'engany, perquè és una manera de com de sobreviure en aquella situació, en aquell context que més o menys ja tens per mà, val? Doncs a mi em va ajudar amistats. Val? I en el llibre de Maite ho explico molt bé. No? Llavors jo he tingut la sort, i ho dic i ho repeteixo, que hi ha determinades persones que no els hi podré agrair en vida tot el que han fet per mi. No? Per tant, això, aquest recolzament. Per tant, què ajuda? Tenir persones que hi puguis comptar, persones que hi puguis expressar si estàs bé, si estàs malament, i que són persones, com quan llegiu Maite ho veureu, que són persones que no jutgen. Val? Perquè això, i ara aquí faig una no sé com s'ha de dir, una zancadilla, una falca, no? Doncs que com a societat culpem a la víctima, la fem responsable d'allà on està, de permetre-ho, de per què fa, per què no fa, val? I tot, faci el que faci, o per acció o per omissió, ho està fent malament, no? I ja no entrem ja en el camp judicial, que això ja seria un altre capítol que també. Per tant, què em va ajudar a mi? Doncs tenir amistats que m'escoltaven i que hi eren. Jo sabia que hi eren. I llavors era com una vàlvula d'escape, no? D'aquí jo, l'olla de pressió, no? Que baixi la pressió, no? Que puguis baixar aquest grau de tensió i de patiment emocional que tens, psicològic, emocional, i llavors ja físic i tot. Per tant, a mi em va ajudar molt comptar amb amistats. Llavors, un cop, a partir del dia D, que és el punt més crític de la convivència, doncs llavors ja comença l'acompanyament psicològic, que aquí és una altra ajuda, no? Que jo l'agraeixo i sempre ho dic, faig molta propaganda de SIATS i de SIES, que són els serveis que disposa l'administració gratuïts i universals per a totes les dones que estiguin patint violència masclista, que jo he tingut moltíssima sort de poder comptar amb aquest servei, no? I, per tant, si anem sumant, no? Xarxa, amistats, també família, serveis públics, no? D'acompanyament psicològic, esclar, tot això afavoreix que puguis refer-te, reconstruir-te, recuperar-te i tornar una vida el més normal possible del que cap. El que pugui ser, vaja.
1: D'aquest primer llibre, quan has parlat en altres entrevistes, he llegit que deies em sento valenta i amb capacitat per parlar-ne públicament des de la senzillesa, claredat, franquesa i honestedat. I del segon, que es diu Trenquem silencis, que és més aviat un assaig, dius que l'has fet amb més distància emocional i temporal i amb aquesta experiència de les presentacions justament del primer llibre i de tots els inputs d'altres dones que t'han fet arribar o a les xerrades o a través de les xarxes socials, no? Ens podries explicar una mica més a fons què és el que podem trobar en el Trenquem silencis?
2: El Trenquem silencis és com l'evolució una mica ha derivat, no? Per això, perquè just, com ho has dit molt bé amb aquesta introducció que acabes de fer, a base de... Ja quan escric Maite és perquè estic disposada a presentar-lo i a parlar-ne en públic, si no, no l'hagués fet, però sí que és cert que el rodatge porto més de 50 presentacions, per tant, de xerrades en públic, i totes les presentacions sempre hi ha aquesta part de conversa i de que el públic pugui preguntar. Per tant, evidentment, Trenquem silencis, hi ha 2 anys de diferència entre Maite i Trenquem silencis. Entre mig, què ha passat? Doncs ha passat que he fet moltes xerrades, que he anat a instituts a parlar amb jovent, que he fet tallers sobre violència de gènere, que he col·laborat amb ràdio, és a dir, neix precisament perquè portava una temporada col·laborant amb Ràdio Occitània. Llavors, cada setmana jo emetia un petit fragment, un podcast, en temes relacionats amb la violència masclista. Aquí és una mica més gran que no pas el Maite. El Maite està centrat molt en la parella i aquí en Trenquem silencis. És més per totes les edats, toca molts més temes. Com has dit tu, és un assaig, per tant, cada capítol, que és curtet, 4 o 6 pàgines, que es llegeixen, no és res, és independent de l'altre, per tant, pots escollir què llegeixes en l'ordre que tu vulguis, i hi ha molta informació, hi ha moltes dades, i hi ha la distància emocional, evidentment, ja portava 2 anys amb tot el que suposa de no convivència, amb el que suposa d'haver passat judicis, amb el que suposa de tenir acompanyament psicològic, de tornar-me a incorporar al món laboral, perquè havia hagut un parèntesi de baixa, val? Per tant, esclar, hi ha molta distància i moltes converses amb psicòlogues, amb altres dones, i per tant hi ha la distància emocional i temporal. I per tant, ho parlo des d'un altre lloc. Maite, hi ha moltes persones que el comencen i l'han de deixar reposar, val? És un llibre que, bé, anant bé, si tens molta sort de que no t'afecti massa de prop el tema, el podràs llegir sencer, si no, hauràs de dosificar-lo. Trenquem silencis, no? És molt més fresc, és més un llenguatge més, no sé, no? Com de ràdio, més de converses, més... Bueno, jo diria que té aquest toc fresc, hi ha informació, és crític, hi ha reflexió, també hi ha temes, no?, que et deixen pensant, malgrat aquesta frescor, però és molt més lleuger en aquest sentit.
1: Àngels, abans has dit que quan parlàvem del primer llibre, que hi ha molta gent que potser no entén a les persones que han patit violència masclista, per què no vas sortir d'allà, com no ho veies... Encara hi ha molt d'estigma, costa parlar obertament, tenim molts prejudicis, s'ha de posar més damunt la taula aquestes situacions amb la cruesa, com deies tu, amb honestedat, perquè deixem de jutjar d'una vegada?
2: Sí. I jo crec que les presentacions d'aquests llibres serveixen també per això, i per això m'agrada, no? I m'agrada que, i ho dic a cada presentació, sisplau, no marxeu amb una pregunta a la butxaca. És a dir, pregunteu, encara que en aquest moment tu pensis que allò potser és massa xafarderia o potser has creuat una línia, no, pregunta, perquè hem de trencar estigmes. I les presentacions serveixen per això, per contextualitzar, perquè amb molta facilitat com a societat infravalorem les dones, diguem, bueno, això, el que acabes de dir, no? Per què fas, per què no fas, si has denunciat, si no has denunciat... És a dir, es qüestiona molt tot el que fas, perquè hi ha estigmes, perquè hi ha... També ens creiem que hi ha una víctima concreta, ens creiem que per ser víctima de violència de gènere, jo què sé, o has de ser d'un estrat socioeconòmic cultural baix, un perfil concret, no?
1: O però és una violència que és transversal, és a dir, no per ser, per tenir menys recursos, estar en risc d'exclusió social, o per tenir una capacitat econòmica molt elevada, estàs a salvo, diguéssim.
2: Exempte. No. Per tant, el que dius és transversal, jo dic, és internacional, perquè cultura, no hi ha cultura que se'n salvi, no? No hi ha continent que se'n salvi de la violència de gènere. Per tant, és una cosa universal, transversal, evidentment, i universal. Però tenim aquesta tendència, com a societat encara, doncs, a posar aquests, no, aquests estigmes sobre les dones, amb la qual els hi carreguem la culpabilitat, la responsabilitat, el no actuar, el no tenir prou voluntat per deixar-lo, i clar, i tot això, que dic jo, aquest infravalorar les dones, és perquè, en realitat, subestimem, 1, la capacitat que tenen de fer mal aquests individus, i 2, desconeixem els mecanismes que utilitzen, desconeixem aquest maltractament, aquest coacció, aquest xantatge, manipulació, que és molt progressiu. I, clar, les xerrades de presentar del llibre venen a ser una xerrada sobre psicologia, que no ho pretenc, però sí que es dona molta informació. Vull dir, no, jo soc psicopedagoga, no soc psicòloga, però sí que es dona molta informació que ajuda a entendre com està atrapada una dona. I si entenem com està atrapada, no la jutjarem. I l'objectiu d'aquestes xerrades, d'aquestes presentacions de llibre, és contextualitzar, que entenguem quan una dona li està patint aquest tipus de violència, què més està passant alhora, no? És a dir, hem d'explicar que hi ha un quadre psicosomàtic que apareix perquè es deixa de descansar bé, es deixa de dormir, s'altera el menjar, es necessiten fàrmacs, s'està cansada com a efecte secundari o així mig ennuvolada com a efecte secundari als fàrmacs. Hi ha molta complexitat aquí al darrere que hem d'entendre. Si no, acabem jutjant i diguem, mira, està que no respon, no és ella, sembla que hagi desconnectat
1: el món. Això que has apuntat, perquè de vegades, tot i que aquest llibre pot semblar que s'adreça a persones que han viscut una situació de violència masclista, realment és per tothom, no? Perquè el context és molt important i la gent de l'entorn ha d'estar sensibilitzada i és molt important que tots puguem entendre o saber com actuar si detectem que hi ha una situació de violència masclista. M'agradaria repetir això que has comentat, que hi ha eines a través de l'administració pública gratuïtes d'atenció tant a nivell local, als municipis, com també més comarcals o supramunicipals, d'atenció a les persones. Àngels, escolta, tens xarxes socials perquè et puguem seguir la pista?
2: Sí. I
1: doncs digues.
2: Un segon, eh? No, dic, ara iré per les xarxes, però aprofito per dir que a les presentacions també parlo de cada territori, com funcionen els CIATs, com funcionen els CIES, perquè tristament la població, així és la ciutadania en general, ho desconeixem. Val? I llavors és molt trist que, així com sabem on hi ha el centre d'atenció primària, on hi ha els bombers, on hi ha l'Ajuntament, on hi ha el pavelló poliesportiu, on hi ha l'escola, la farmàcia, no sabem que hi ha un CIAT o hi ha un CIE. I això és, per mi, no sé, és molt greu, no? Que no sapiguem que existeix aquest servei. Per tant, fet aquesta falca, els CIATs i CIES de la zona en parlarem quan a la presentació en parlem sempre, i per tant aquí a Castellà també ho faré. Què volia dir jo? M'has dit xarxes?
1: Doncs, sí, xarxes.
2: Sí, xarxes. Vinga, va, ja podeu clicar a seguir. Ah, no, busqueu. Estic a Instagram, estic a Facebook i tinc un canal de YouTube, que els tres els trobareu buscant Àngels Roure Massaneda.
1: Llavors, Àngels, Roure amb A, no és l'arbre, eh?
2: Amb A. No. Tinc família Roure des del segle XVI que ens consta, hem fet l'arbre i tots és amb A. Per tant, em sap greu, portem molts segles amb A.
1: Àngels Roure Massaneda. Busquem Roure,
2: I Massaneda amb dues S, sí.
1: A totes les xarxes socials per poder saber i seguir la pista d'aquestes presentacions i també si fas més llibres, a part d'aquest que hem comentat, que era Maite, vaig ser jo, podria ser tu, o Trenquem silencis, tots dos publicats per Edicions Forment, doncs que et puguem seguir la pista. Àngels, gràcies, ha estat una conversa superinteressant i segurament que et tornarem a trucar algun dia per parlar-ne més a fons aquí al Connectats. Bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres, bona tarda.

Doncs efectivament, com explicava la nostra companya Rocío, una conversa i una entrevista superinteressant. Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí. S'acaba aquest Connectats per avui dimarts. Demà més, tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

música a Ràdio Sant Cugat. Ei. Ana Mena, ¿cómo es eso, niña?

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de Clàssics Vienesos amb Xavier Chavarria, musicòleg.
1: Moltes gràcies, mestre Ferrer. Gràcies per la seva assistència. Em fa molt de goig i molta il·lusió de poder explicar-los quatre curiositats i donar-los algunes pistes per poder gaudir millor d'aquest magnífic concert que avui ens ofereix l'Orquestra de Sant Cugat, amb aquesta presència, a més, d'un director convidat, un director de molt prestigi, un director búlgar, Grigor Palikarov, i a més també amb la presència d'un solista de trompeta que tocarà una de les tres obres que avui podrem escoltar. Avui és simfonisme vienès, simfonisme del classicisme purament, tot i que jo diria que el Beethoven aquest ja té un aire romàntic, ja comença a fer olor a cremat, ja una mica, ja es comença a socarrar la cosa, però a part del Beethoven tindrem música de Haydn, música de Mozart, i tindrem la presència d'aquest trompetista, que és el Luis González, que és un trompetista excel·lent, pel que m'acaben de dir, a més, és un autèntic virtuós d'aquest instrument, tocant el concert per a trompeta i orquestra que va compondre Franz Joseph Haydn, amb unes circumstàncies, a més, bastant curioses i especials, perquè estava escrivint per un instrument que, de fet, s'acabava d'inventar. Se l'havia inventat un molt bon trompetista de l'Orquestra de la Cort de Viena, va començar a posar unes palanques i uns pistons que no existien a la trompeta i que li permetien fer dues octaves senceres, l'escala cromàtica perfectament afinada i amb un to perfectament, amb un timbre absolutament interessant. I allò va ser tot un invent per la trompeta. Va deixar de ser un instrument natural que havies de fer només amb els llavis es podien fer les notes, Fins aleshores eren els llavis els que determinaven l'afinació exacta de la trompeta i a partir d'aquell moment, gràcies a aquell nou sistema, la trompeta es va convertir en un instrument solista i de gran virtuosisme. Això va passar a les acaballes del segle XIX, 1796, és quan escriu aquesta obra, aquest concert per a trompeta, Franz Joseph Haydn, amb aquell nou instrument que va ser una autèntica revolució, i molts altres compositors van començar a escriure precisament per aquest instrument, com per exemple Johann Baptist Hummel, que és un compositor que el 1803 va compondre també un concert per a trompeta, que és una de les obres emblemàtiques d'aquest repertori. Tots els trompetistes han acabat tocant més tard o més d'hora aquests concerts, aquest repertori que comença amb Franz Joseph Haydn. Però m'agradaria destacar això, el Luis González, aquest trompetista del País Valencià, nascut a Silla, i que, de fet, és trompetista de l'Orquestra de Cambra Mahler, és trompetista del Concertgebouw d'Amsterdam, ha col·laborat, vull dir, orquestres de primeríssima categoria, orquestres nivell Champions, i, a més, és professor de l'Escola Superior de Música del País Basc, de Musikene, per tant, té entre mans els futurs talents d'aquest instrument. Luis González serà el solista de la segona obra que sentirem. I, curiosament, aquest concert està confegit d'una manera que podríem dir inversa cronològicament. Començarem amb l'obra més romàntica, més eixerida, després ens n'anirem cap a la música més clàssica, amb aquest concert per a trompeta de Franz Joseph Haydn, i finalment acabarem escoltant la famosíssima sinfonia número 41, Júpiter, ai, això de dir-li Júpiter no m'acaba de convèncer, perquè Mozart no la va batejar, La paraula Júpiter, la primera vegada que apareix la paraula Júpiter per denominar la sinfonia número 41 en do major de Mozart, composta el 1788, ves el 1820. I sabeu on apareix? En un programa de concert a Londres, Anglaterra. Es veu que va haver algun editor, algú que li va venir de gust de titular, inventar-se el títol de Júpiter, cosa que no crec que hagués plegut gaire el nostre protagonista, que és Wolfgang Amadeus Mozart. Però això passa com amb la sonata Clar de Lluna. Sabeu que la sonata Clar de Lluna no era titulada Clar de Lluna. Ell va dir sonata quasi una fantasia. Beethoven no la va batejar ni Apassionata, ni Clar de Lluna, ni aquesta la sonata patètica. Tots aquests noms amb les quals es batejaven aquestes obres no se'ls inventaven els compositors. De fet, A Beethoven no li agradava gaire que li bategessin les seves obres. No sabem què hagués pensat el pobre Wolfgang Amadeus Mozart, que va morir al cap de 3 anys de compondre aquesta peça, el 1791, amb 36 anys, poca broma, i per tant no va saber mai que anomenaríem la seva última sinfonia, atenció, de les 41, aquesta és la última, seria el seu testament simfònic, i composta 3 anys abans de morir, eh? Què dius? Com és que Mozart no escriu mai més cap sinfonia? En 3 anys. 3 anys molt convulsos, eh? 3 anys que les passen molt magres, que té de tot, li passa de tot a aquest home, eh? En 3 anys. Per què desapareix la música sinfònica de la seva, del seu repertori? Es dedica a l'òpera? Es dedica a fer obres al Rèquiem? El quintet amb clarinet, el concert amb clarinet, el concert fa diversos concerts per piano encara, fa òperes precioses, les últimes també, el Così fan tutte, per exemple, és una miqueta més endavant, i evidentment és curiós veure com Mozart no compon cap altra sinfonia. Això pot tenir una explicació. Ja sabeu que la biografia de Mozart dona, té molts clarobscurs i dona per molta, diguem-ne, per molta fantasia. No sabem ben bé què hagués passat al darrere, eh? La prova és la pel·lícula Amadeus. Gran pel·lícula, meravellosa, 7 Oscars, Milos Forman, 1984. Gran pel·lícula, però està plena de mentides. El tanto quan la veieu, de debò, eh? Mireu, un petit exemple, això no ve a tomb, però ve de gust de comentar-ho. Quan surt la representació de la flauta màgica a Viena, en l'estrena, que es veu el Salieri allà amagat, a veure com si tal, amb, la seva, amb aquella cantant que era la seva amant, per cert, la Dusek, la Josefina Dusek, està Mozart per allà, està dirigint-la i tot plegat, i els cantants la canten en anglès. Ho heu sentit bé. A la pel·lícula, la flauta màgica està cantada en llengua anglesa, que dius, a veure, que no quedàvem de que això tenia un cert, diguem-ne, un cert rigor, diguem-ne, que no, estava fet, diguem-ne, amb tots els ets i uts. Doncs a la pel·lícula aquesta apareix en llengua anglesa cantada, imagineu-vos, eh? I tota la història, diguem-ne, de l'hipotètic o presumpte assassinat, enverinament de Wolfgang Amadeus Mozart, evidentment això és una mena de diguem-ne, imaginació una miqueta abrupta, eh? Que va donar lloc a molta llegenda, eh? Però evidentment Mozart no va ser assassinat. Tenia 8 o 9 malalties que totes juntes es van embolicar i al final van acabar matant el dia 5 de desembre de 1791, quan tenia 35 anys, a punt de fer-ne 36, eh? Els hagués fet el mes de gener. Bé, m'agradaria parlar-vos de la primera obra que és feta per aquest senyor d'aquí darrere, aquest que tinc aquí dalt, que esperem que no s'enfadi, que no em foti un calbot, perquè el tinc amb té a tiro, des de luego, però aquest sabeu qui és? És que, clar, sempre coneixem la típica imatge. Qui és aquest senyor? Aquest és, perdó, és Beethoven. És un retrat del 1801. És previ a l'obra que sentirem, que és del 1807. Atenció, aquí Beethoven encara no estava del tot sord. Comença a descobrir-ho a partir del 1802, escriu aquella famosa carta als seus als seus germans, els escriu una carta on diu: ja no sento el so de les campanes, no sento els ocells del camp, a Eisenstadt, el seu poble. És a dir, estava confessant per primera vegada que ja no hi sentia o que sentia molt malament. Recordem que Beethoven no es va quedar completament sord, no hi va haver silenci absolut, sinó que el que tenia era una degeneració molt extrema amb uns acúfens absolutament infernals que no li permetien escoltar bé ni poder entendre el que li parlaven ni sentir la música. Sentia sorolls, no estava completament sord, que això, segons com, encara és pitjor, eh? Aquest és Beethoven, i aquest també. M'agrada posar aquesta imatge perquè és aquesta imatge aquesta mirada ferotge, aquesta mirada inquietant, aquesta mirada d'un personatge plenament romàntic. I aquesta pintura, aquí he posat diguéssim, la imatge més propera, ara veurem tot el quadre sencer, perquè també és aquest esperit romàntic que respira el Coriolà. Perdó, s'estan passant molt de pressa, perdó, eh? Aquí tenim aquesta, exacte. Aquest és Beethoven. Aquesta és la foto coneguda i famosa, però aquí Beethoven tenia 50 anys i la veritat és que estava molt cascat, Beethoven. Vull dir que aquí està, encara el tio està ben plantat i tot plegat, i realment tenim algunes altres imatges que ens mostren que això és un retrat idealitzat de Beethoven, però vaja, és el més famós que tenim i tot plegat. Aquell quadre que us deia és aquest, l'esperit del Coriolà que veureu, que sentireu, aquests 7 minuts de fugarada musical, perquè és un autèntic volcà, d'acord? Perquè explica una història molt abrupta, molt agitada, molt romàntica, d'un personatge heroic, individual, que lluita contra el món per la seva llibertat i que acaba gairebé lliurant la seva vida a favor de la llibertat. Es vol mantenir fins a aquest punt. És l'heroi coriolà, que de fet és el retrat també del típic personatge, del típic, diguem-ne, és un general romà de l'antiga Roma, del segle V abans de Crist, que de fet, diguem-ne, acaba convertint-se en una mena de personatge dictador. Ara us ho comentaré, qui és aquest senyor Coriolà. Però va inspirar moltíssim a Beethoven, perquè fixeu-vos que és aquesta imatge de Beethoven tan romàntica, amb aquell cel, aquest cel que hi ha al darrere, tempestuós, que dius, mare de Déu, tapa't, ho agafa el paraigües perquè això està a punt de petar, amb aquesta mà que sembla que estigui a punt de no sé el què, amb una lira a la mà, una lira, un instrument que no existia, és un instrument simbòlic, és la lira que tocava Orfeu, fins i tot. El pinten amb un instrument que no existeix, i amb aquest posat, amb aquesta mirada, amb aquesta, allò que en diríem ara els moderns, en dirien els moderns, aquest outfit, aquesta roba tan pròpiament del segle XIX, que ja no té res a veure amb aquell pobret senyor Haydn, que aquí tenia gairebé 70 anys i que anava amb la perruqueta encara. Aquest tio va escabellat. I això, vulguis que no, demostra també l'esperit i l'impuls, l'ímpetu que hi ha en la seva música. Jo sempre defenso que Beethoven és el primer gran romàntic i que a partir d'aquests moments, 1802, 1803, amb la sonata Clar de Lluna, el 1804, i totes aquestes obres que va fer, la tercera sinfonia, l'heroica, 1804, és plenament romàntica. Aquest senyor entra al segle XIX... a cop de gairebé, entra, però gairebé a cops de patada, cops de peu, pràcticament, i obre les portes per un romanticisme enfebrat, vigorós, diguem-ne, amb tota aquesta rauxa, aquesta energia, aquesta passió desbordada que no havien tingut els anteriors. Qui són els anteriors? Els de la perruca. Amb tot el carinyo, però és un canvi sociològic, un canvi fins i tot d'imatge que ajuda a entendre també el canvi d'estètica, el canvi de la música del classicisme, neoclassicisme, Haydn i Mozart, sobretot, molts altres, cap al romanticisme, que arribaria amb Schumann, amb Chopin, amb Liszt, amb Wagner, fins i tot amb Verdi, si m'apureu, 1813 neix, però sobretot amb Beethoven, que és el primer que irromp en la història de la música amb aquest nou esperit. Fixeu-vos, és que la mirada, aquesta natura indòmita que té al darrere, no és un jardí ben posat i ben... no és un jardí versallesc, no és els jardins del palau del comte Esterházy, que era el gran mecenes durant 22 anys de Haydn, pobret, que va estar allà picant pedra 22 anys treballant a sou d'aquell personatge multimilionari del segle XVIII. No. Beethoven és el primer compositor lliure de la història i això es nota en la seva música. A qui admirava? En aquest senyor. Sabeu qui és aquest? Gran pintura de Jacques-Louis David. Aquest no és altre que Napoleó. Napoleó era un personatge que estava idealitzat en aquell moment. Era un personatge heroic. Evidentment va caure en desgràcia al final. I la mateixa sinfonia heroica, d'alguna manera, s'aparta d'aquesta història, però era el personatge, diguem-ne, que tothom admirava profundament. Aquí el tenim en una altra imatge. Napoleó se li va pujar la sang al cap i es va convertir en una mena de megalòman que s'acaba autoproclamant emperador. Fixeu-vos aquesta imatge, Jacques-Louis David el pinta el 1804, coincideix amb la sinfonia heroica i és 3 anys anterior al Coriolà que veurem, que avui escoltarem, i que és aquest esperit de l'individualitat, de la lluita per la llibertat, del personatge que és un personatge fogós, volcànic, un personatge que belluga grans exèrcits i que lluita contra el que faci falta. Coriolà també ho era. Coriolà, tal com ens ha arribat a través dels escriptors de l'antiguitat romana, dels romans, diguem-ne, era un general que es podia equiparar fins i tot al... s'està agotando la bateria. Marta, rescata'm, per favor. No hi ha cable, a veure si ho podem posar. No sé si algú, perquè si se'n mor això, malament rai. Bueno, fixeu-vos el detall, les cares que posa la gent. El senyor aquest està proclamant emperador, bueno, està coronant emperadriu la seva esposa, Maria Antonieta, i de fet, Josefina, Maria Antonieta és la del rei, el rei Lluís XIV, no. I tota la gent que hi ha pel voltant se'm mira com volent dir aquest senyor se li ha pujat la sang al cap, i efectivament, va acabar la cosa fatal. Mireu com va acabar, amb aquesta mena de, diguem-ne, de presència absolutament gairebé divina, com si fos una mena de Déu, Evidentment, aquest senyor era un senyor de carn i ossos, i amb l'edat, doncs, tot es posa al seu lloc i acaba tenint aquesta altra imatge, que ja és una imatge no tan heroica com la que vam de veure abans. El mateix pintor el pinta així, com volem dir, és un senyor de carn i ossos terrenal amb la seva panxolina i els seus greixos mal col·locats, perquè aquest era Beethoven també, Beethoven, Napoleó el 1812. I aquesta obra, Obertura Coriolà, és una obra que caldria posar endollar-la perquè hi ha bateria baixa. No sé què durarà, Gràcies, Marta. Bé, Coriolà, 1807. Coriolà, de fet, havia de ser la música per una obra de teatre d'un personatge que era un bon amic, de fet, era un protector de Beethoven i alumne seu, que era un personatge que era el Joseph von Collin, que era conseller àulic de Sa Majestat Imperial, un personatge que tenia molta rellevància i que escrivia també obres teatrals per ser representades. Li va demanar música per la seva obra de teatre, això era molt habitual, hi ha diverses obres de Beethoven que estan pensades per acompanyar representacions teatrals, música incidental, la banda sonora d'una obra de teatre. Ell va fer aquesta mena de peça musical que quedi clar que aquest Coriolà no està basat en la tragèdia de Shakespeare, que és del 1608, es va publicar fins al 1623, però, de fet, el que agafa von Collin és la història que li arriba a través de Plutarc, de les vides paral·leles. I què explica? Qui és aquest senyor Coriolà? Ho dic perquè està representat i descrit en la música. Pareu l'orella i fixeu-vos bé en com reacciona l'orquestra, que gairebé ens dibuixa el caràcter del personatge. Aquest senyor explica la tragèdia, aquesta obra del valerós general romà, Coriolà, segle V abans de Crist. Aquest senyor, en el fons, es deia Cneius Marcius. Li van posar Coriolà com a sobrenom, com a nom protocolari, perquè havia fet unes victòries molt importants, victòries militars, sobre la ciutat, havia conquerit el poble dels Volsges i la ciutat de Coriolus, i és per això que li van dir Coriolanus. És una mena de pseudònim per haver conquerit totes aquelles terres. De fet, tot i haver tingut moltes batalles victorioses, aquest general romà, aquest militar romà, va ser bandejat per males arts, per qüestions de gelosies i d'enveja i tot plegat, el van bandejar de l'exèrcit. I ell el que va fer és venjar-se, aliant-se precisament amb el poble que havia conquerit, amb els volgues, que estaven amb a la ciutat de Coriolus, d'acord? Ell es va juntar amb aquests antics enemics per envair la ciutat de Roma. Se'n va anar amb tots aquells exèrcits de l'enemic a assetjar la ciutat de Roma fins que la seva mare, d'alguna manera, que es diu Volumnia, la seva mare li demana que si crema Roma, cremarà ella també i cremarà la seva esposa i cremarà tota la seva família i que, si us plau, no faci tot aquest atac tan violent perquè realment tenen molta por d'aquell exèrcit. Els romans en aquell moment tenien molta por. El general acaba desistint de fer aquest atac. El seu exèrcit, els volgues aquests, diuen ens has traït, i el condemnen a mort i el maten. Coriolà acaba morint precisament per traïdor, però el que ha volgut fer és preservar d'alguna manera la seva família. Per tant, Coriolà actualment, ja en aquella època, era d'alguna manera l'al·legoria d'aquest personatge que diguem-ne, és un personatge amb una força individual brutal, capaç de portar al darrere tot un munt de gent i exèrcits, de conquerir el poble que faci falta, un personatge realment heroic, però també tenia aquest aspecte, està considerat Coriolà, el paradigma del dictador alienat per la seva arrogància, per la seva supèrbia, que el porta fins a l'autodestrucció, a morir ell mateix per tots els seus ideals. Però a l'època napoleònica, a l'època de Beethoven, precisament, era un personatge que representava aquest heroic, aquest element heroic, aquest heroi individual que es rebel·la en contra de les convencions, i això era molt del gust de tots aquells drames, d'aquella obra teatral, diguem-ne, del romanticisme que estava tan de moda en aquell moment. Per tant, Coriolà era un personatge que feia molta por, era temible, era un personatge violent i brusc, però a més era molt apreciat. Fixeu-vos que hi ha un cert paral·lelisme amb el personatge de Napoleó, també, tot i que després va caure en desgràcia, però estem parlant d'una obra del 1607. Hi ha una curiositat també amb aquesta obra, i és que Beethoven no va escriure res més d'aquesta obra de teatre. Va escriure només aquesta obertura, va quedar tan satisfet, va quedar tan encantat de la vida, que la va estrenar abans que s'estrenés l'obra de teatre. Es va empipar el senyor aquell, diu, escolta, que jo et pago perquè em facis la música. Beethoven se'n va desentendre. Ell ja tenia entre cella i cella, vés a saber què, una altra obra, qualsevol altra, podien ser la cinquena o la sisena, que es van estrenar el 1808, això és del 1807, i ell va estrenar el 7 de març en concert aquesta obertura de tan satisfet com havia quedat d'aquella música. Per cert, quan es va estrenar l'obra de teatre, al cap d'un any i mig, l'abril de 1808, no hi havia ni un borrall de música. Aquell home es va quedar sense l'obra que li havia encomanat i pagat a Ludwig van Beethoven. Però aquesta és la història. I fixeu-vos també els rudes acords. Tota la música que hi ha a l'inici, a la introducció lenta, hi ha autèntics cops. L'orquestra ens mostra el caràcter arrogant, violent, brusc, fins i tot, amb aquella altivesa del mateix general romà. I també, en un moment determinat, pareu l'orella perquè sortirà una melodia molt lírica, però planyívola, en mode menor, que es barreja amb l'altra. A partir del tercer quart minut, perquè això dura 7 minuts, encara no, a partir del tercer quart minut s'ajunten les dues melodies. Quina és? És la seva mare Volúmnia demanant-li, pregant-li al seu fill que no ataqui Roma perquè moriran tots, inclosa ella mateixa, i li demana al seu fill que no ataqui Roma. Se sent clarament el dibuix sonor, la traducció sonora de la personalitat arrogant del general Coriolà, diguem-ne, confrontada a la melodia de la seva mare, amb aquesta melodia molt més lírica i molt més suau, més melòdica, però ja veureu, molt planyívola. És una obra realment, jo diria que molt descriptiva, però penseu que estava pensada per una obra teatral i que aquesta és la gran voluntat, la gran vocació de Beethoven. Permeteu-me parlar-vos també, perquè se m'està escolant el temps, d'aquest personatge. A veure, va, un altre. Bé, aquest sí que... aquest és Beethoven. I aquest és un dels retrats més autèntics que tenim. És que a mi m'agrada posar els retrats que són dibuixos, caricatures, aquelles coses que dius, ah, aquest sí que és. No aquelles pintoretes tan de llonsis del compositor. Aquest és Haydn. En els seus últims anys de vida, Haydn havia nascut el 1732 i aquest concert és del 1796. Estem parlant d'un personatge que té 63 anys, 64 gairebé, i que ja ha viatjat a Anglaterra, ha estat 2 vegades, gairebé un any i mig, vivint a Londres, on l'han tractat de meravella, on ha arribat a compondre el gruix més important de la seva producció simfònica, les últimes 12 simfonies londinenques, i quan torna de Londres, quan ja és un personatge lliure, ja no depèn de cap gran noble aristòcrata que li hagi de pagar d'aquella manera, ni ha d'anar vestit com els cortesans, gairebé tot plegat, aquest home es converteix allò que diríem, bueno, el que acabaria sent Mozart, Beethoven també, un senyor lliure, un compositor que va a la seva, que escriu ben bé el que li ve de gust, que escriu quan vol i el que vol, i que cotiza en règimen d'autònomos, si m'ho permeteu, perquè realment aquesta gent no estava a sou de ningú. Recordem que acaba de... 1796, fa uns quants anyets, que hi ha hagut un sarau de consideració a la Bastilla de París, i han rodat caps i tot plegat, Per tant, hi ha un canvi de paradigma social, és on es trenca, En el món acadèmic diem que és l'edat moderna, a partir de la Revolució Francesa, i a partir d'aquest moment, aquest senyor, que encara porta perruca, fixeu-vos, encara porta perruca, Beethoven, que és coetani d'ell, i que, de fet, s'acaben coneixent i tot plegat, Beethoven mai de la seva vida en porta. Entremig tenim a Mozart, que de jove portava perruca i de gran diu, me la trec, que no deixa de ser també, això un psicoanalista ens donaria moltes pistes, no deixa de ser un element i una situació molt simbòlica. Aquest és el dibuix de Georg Danz del 1809, que és l'any en què va morir Franz Joseph Haydn. Fixeu-vos, aquestes són les imatges habituals i aquesta és precisament una imatge de Haydn que data més o menys d'aquesta època, 1791. A Anglaterra el veia més guapo, Beethoven, a Haydn. Mireu, veus? Que sembla aquí el Cary Grant, gairebé, que dius, està guapot i tot, que dius... això ens dona la pista de que aquestes imatges no són creïbles, perquè són imatges idealitzades. Aquest senyor probablement no se devia semblar gaire a Haydn, però el devien pintar guapo, no fos cas que se m'enfadi el senyor aquest, no? Aquí el tenim amb un altre retrat del 1795, que és l'època en què escriu aquest concert per a trompeta i orquestra que avui sentirem. És una pintura del 1795. Tenim un petit detall, encara el veiem en perruca, i de fet una de les últimes imatges que tenim d'ell, aquesta és l'època de la composició dels oratoris, les estacions i la creació de Haydn, que són aquests dos oratoris que acaba fent enlluernat pels oratoris que havia vist a Londres de Händel. Havia quedat absolutament enlluernat, ell ho diu, amb cartes, fins i tot, està molt documentat, que diu «El gran mestre és Händel». Encara tinc molt per aprendre, i això ho diu aquest senyor, quan té 60 anys, i es posa a escriure els seus primers oratoris, la creació i les estacions, que són d'aquesta mateixa època. Aquí tenim una altra de les imatges d'aquesta època, 1800, i els llocs on havia treballat. Això és el Palau d'Einstein, Aquest senyor, Haydn, havia treballat aquí, aquestes me les salto perquè no són d'aquesta època, i aquest és el milionari que el tenia al seu servei, En aquests palaus que hem vist, aquest senyor, un palau, per cert, que tenia 1.200 habitacions. Val? No sé quant valia el metre quadrat, però imagineu-vos, 1.200... Es pot visitar, encara existeix aquest palau, si aneu a Viena, als afores, a Eisenstadt. I aquest és el fill, el Nikolaus Esterhazy II. És el concert per a trompeta i orquestra, l'últim concert que va compondre Haydn. Va morir el 1809, i aquest és del 1796. És a dir, que Haydn aquí ha fet totes les seves sinfonies, que en va fer 104... tot i que encara cada dos per tres en surt una... Diu, hòstia, això és una sinfonia, ves que no sigui de Haydn. Vull dir que van sortint sinfonies de Haydn d'on menys tu esperes, encara actualment en ple segle XXI. Però aquestes 104 sinfonies van acabar acabades, van quedar acabades, quan va tornar de Londres, amb aquelles 12 sinfonies londinenques, la 104 la va compondre el 1795. I aquest concert és del 1796. Per tant, quan escolteu aquesta música, sapigueu que Haydn ja havia escrit 104 sinfonies. Per tant, és com una sinfonia amb un instrument solista. Escrit per a un trompetista molt bo, com el que avui tenim, d'alguna manera, Fixeu-vos, com un bon instrumentista inspira a un compositor. Això és interessant, perquè aquí en tenim un altre de compositor que també alguna vegada ho ha fet, escriure pensant en un bon intèrpret, perquè segur que tocarà bé la meva música. Anton Weidinger es deia, un trompetista de l'Orquestra de la Cort de Viena, inventor d'un mecanisme de claus de la trompeta que permetia tocar fins a dues octaves senceres amb l'escala cromàtica perfectament afinada i amb tots els graus. Això era una revolució per l'instrument. Era gairebé un miracle. Els trompetistes de cop i volta podien tocar sense desafinar ni fer patir el veí del costat, perquè això, amb les trompetes naturals, és bastant habitual. Weidinger va estrenar en públic aquest concert que avui sentirem, atenció amb el dia, 28 de març de 1800. Sabeu quin dia és avui? 28 de març! No crec que ho hagueu fet expressament, no, companys de la Simfònica, perquè seria ja el colmo, però es va estrenar el 28 de març de 1800 i ho va tocar el senyor Weidinger amb el seu nou invent, que era aquella trompeta, molt semblant a aquella trompeta a la que avui veurem també. Aquell invent va provocar diverses obres, Hummel va escriure un concert per ell també, el 1803, i a més veurem una orquestra de grans dimensions, de fet coincidint amb la Sinfonia de Mozart, que després sentirem també, Dues flautes, dos oboès, dos fagots, dues trompetes, dues trompes i timbales. Per tant, era una orquestra, allò que dius, amb tots els ets i uts, amb sonoritat, ben metall, ben fusta, amb tota la corda, òbviament, no he dit violins, violes, violoncels, contrabaixos, i timbales també, per donar aquesta solemnitat. El 1795, Haydn havia escrit la seva última sinfonia i, per tant, aquest concert era com una de les seves obres, diguem-ne. De fet, va ser l'últim concert que va compondre. No va escriure mai més cap altre concert per instrument solista i orquestra. Es va dedicar a música de cambra i als oratoris. I, evidentment, a mesura que avançava la seva vida, va deixar d'escriure cada cop més, però encara ens va deixar autèntiques joies. Curiositat, aquest concert per trompeta no es va editar mai en vida del compositor. De fet, no es va editar, no se'n van fer l'edició per repartir-les i perquè la poguessin tocar orquestres d'arreu d'Europa fins al segle XX. Sort que es va conservar el manuscrit autògraf d'aquest concert per a trompeta, perquè si hagués desaparegut, com tantes i tantes obres han desaparegut durant la història de la música, ara mateix no existiria. Fins al segle XX no se li va donar aquesta mena de rellevància. El primer moviment, ja ho veureu, explota tots els recursos de la trompeta, d'aquest instrument nou. El segon és gairebé un moviment preromàntic, el segon del concert per trompeta. És un moviment molt més tendre, més dolç, que té un cert element emotiu, emocional, i atenció per... perquè els que pareu l'orella bé, potser us sentireu una melodia que recorda vagament a una melodia que va utilitzar l'any següent amb un quartet de corda que es diu Emperador. Sabeu quina melodia és? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Deutschland, Deutschland, über alles. És l'himne alemany actual. En aquell moment aquella melodia va ser tan estimada que el van acabar convertint en l'himne austríac. Evidentment, va passar prohibicions i tot plegat, però aquella melodia que Haydn havia escrit pel quartet de corda Emperador el 1797, que es va acabar convertint en l'himne d'Àustria i actualment, avui en dia, aquest que canten els alemanys és l'himne d'Alemanya, aquella melodia de Haydn ja sona al segon moviment d'aquest concert per a trompeta i orquestra. Sentireu les primeres... i després ja s'esvaeix. Però ja l'estaven sumant, ja li estava sortint, ja estava florint aquella llavoreta preciosa i donaria aquesta melodia tan bonica. I el tercer moviment és un rondó brillant i absolutament esplèndid i molt, molt, molt bonic, ja ho veureu. És una música brillant amb molt de virtuosisme per al trompetista. I bé, permeteu-me acabar, tot i que gairebé, a veure com estem avui, gairebé, vinga, en 5 minutets us explico aquest senyor. El tenim, eh? Mozart encara en perruca, perquè això és 1780, aquí té 20 i pocs anys. Però Mozart, que venia, és d'alguna manera aquesta pintura, diguem-ne, que està treta d'aquesta pintura familiar. Mozart escriu aquesta sinfonia, les tres sinfonies que avui sentirem. De fet, fixeu-vos que aquí ja no porta perruca,

de 1788 escriu, com una mena de volcà en erupció, tres simfonies que duren juntes gairebé dues hores. La d'avui dura entre 38 i 40 minuts, però hi ha la 39, la 40 i aquesta d'avui la 41. Totes tres surten absolutament d'una fogarada, amb 7 setmanes, durant l'estiu, en un estiu realment molt trist i molt dramàtic per Mozart, en què acaba de morir la seva filla. Fixeu-vos, el dia 17 de juny signa la Simfonia 39 i al cap d'una setmana es mor la seva filla. La quarta dels 5 fills que va tenir es va morir, la quarta filla que havien tingut, només els va quedar viu un fill, després en naixeria un altre. Per tant, una situació realment dramàtica. A més, tenia molts deutes. Hi ha unes cartes, que no llegiré perquè realment són dramàtiques, però que demana diners gairebé humiliant-se. 1788. Els mateixos dies que està escrivint la música que avui sentirem, Mozart està pidolant, pràcticament humiliant-se, demanant diners, demanant florins per explicant i gairebé, gràcies a aquestes cartes, sabent en quin estat de postració tan precari estava Mozart en aquell moment, doncs està demanant diners gairebé per sobreviure. Està canviant de domicili gairebé cada 5 mesos, cada 3 mesos. Canvia 11 vegades de casa. Cada vegada va a una casa més lluny del centre, cada vegada més modesta i més humil. Mozart ho està passant molt malament en aquest moment. I a més, els vienesos ja no estimen a Mozart. Penseu que s'havia estrenat el Don Giovanni a Praga, perquè no li permetia anar a Viena. Es va estrenar a Praga a l'octubre del 1787, és a dir, pocs mesos abans, s'estrena a Praga, perquè aquell home era massa revolucionari, massa contestatari. Estava posant en evidència i estava fent un retrat molt aspre i molt dur, molt cru, molt crític de l'aristocràcia i la noblesa. Aquelles dues grans òperes que havia fet, les Noces de Figaro, on els nobles i aristòcrates veien a sobre l'escenari retratats gairebé com es comportaven els aristòcrates en aquell moment, i diuen, però què s'ha cregut aquest tio? Gairebé queden millor, ens estan humiliant aquests plebeus, aquesta gent del poble ens estan humiliant. Les Noces de Figaro és una autèntica revolució, és una òpera absolutament prerevolucionària. Fixeu-vos que al cap de 2 anys esclata la Revolució Francesa, eh? Poca broma, és música premonitòria. I el Don Giovanni, tres quartos és el mismo, perquè el Don Giovanni és un gran noble, que és un personatge absolutament sinistre, i de fet és un assassí, és un criminal, el Don Giovanni, i està pintat d'aquesta manera a la seva òpera. Fora de Viena, se n'ha d'anar a Praga a estrenar-ho. A Viena ja no se l'estimen. Com és que escriu 3 simfonies en tan poc temps, amb només 7 setmanes? Què és que són pels concerts de subscripció? Que és com es guanyava la vida ell. No té cap sentit, perquè els concerts de subscripció eren durant l'estiu, i ell està escrivint durant l'estiu aquestes simfonies. No té cap sentit, no són per guanyar diners. A més, els concerts de subscripció eren concerts per piano. El públic volia veure el pianista, que era el compositor, fent virgueries i fent acrobàcies i malabarismes, i volia veure un virtuós. Les simfonies no els interessaven tant, volien veure Mozart tocar el piano. Per tant, què fa escrivint simfonies aquest home? No té cap sentit. Per què ho fa? Hi ha una biografia brutal, el que passa és que són 1.350 pàgines, la Brigitte Masseng, Jean i Brigitte Masseng, que està editada en castellà a Turner, una biografia que és una bíblia de Mozart, una anàlisi brutal, que, de fet, diu que és com una mena de missatge llançat dins d'una ampolla a l'oceà. No sabem qui l'acabarà escoltant. No sabem per què Mozart escriu aquestes 3 obres i són les 3 últimes simfonies que escriu en una situació tan dramàtica i tan precària que, d'alguna manera, desemboca en què no torna a escriure mai més cap simfonia. Per cert, avui sentirem la 41, però sapigueu que aquestes 3 simfonies, que neixen gairebé de la mateixa erupció volcànica creativa, aquestes 3 simfonies són una sola gran obra repartida en 3 simfonies diferents. La primera té un aire alegre, diguem-ne, que té un to més aviat, vigorós, molt brillant. La segona és molt més introspectiva. Aquesta està signada el mes de juliol, fixeu-vos, No havien passat ni 4 setmanes i acaba la simfonia número 40, que és aquella... Parara, parara, parara, aram, tarara, tarara, tarara. Aquesta és la 40, val? Aquesta és més introspectiva, més trista, una miqueta angoixada. Aquest és el retrat del Mozart. Aquí veiem el Mozart que li passava pel cap i pel cor en aquell moment. I la 41, que avui sentim...

0: tirem és dir, no, jo tiro endavant, vull triomfar, segur que me'n sortiré i, a més, la meva visió de la vida és una altra i, per tant, aquesta és una simfonia absolutament majestuosa, és heroica, és èpica, és brillant, és una simfonia que, a més, acaba amb una fuga que dius, què hi fa aquest senyor fent una fuga en ple segle, gairebé a les portes del segle XIX? Com pot ser una fuga si és una forma barroca? Això ho feia Bach, no? Doncs aquest senyor, a l'últim moviment, fa un estil fugat que és tot un homenatge també als grans mestres del barroc que havia descobert Händel, però també Johann Sebastian Bach, que ell havia descobert a la gran biblioteca que tenia el baró von Schwitten, un bon amic mecenes de Mozart, que li va ensenyar totes aquestes partitures que tenia a la seva biblioteca i diu, mira quina meravella que tinc aquí. I quan Mozart veu aquelles obres de Bach, diu, això és música de debò. Per fi he trobat una música que val la pena. I comença a escriure fugues gairebé. Hi ha diverses obres que tenen aquest esperit bachià, gairebé barroc. Aquí en tenim un petit exemple. I és una simfonia realment molt brillant, una simfonia optimista, però insisteixo, sapigueu que aquesta és l'última simfonia que va compondre Mozart. És el seu testament, aquí el tenim en una altra imatge, que ens dona més la imatge de la simfonia 40 aquesta, eh? Aquest és aquest retrat inacabat de Lange, que va ser el seu cunyat, el marit de la seva germana, i aquí tindríem el Mozart que diu, aquest és Mozart? Doncs sí, això està a la Pinacoteca de Munic. Jo li vaig preguntar al senyor, dic, escolti, està segur, no s'han equivocat? Aquest és Mozart? Diu, sí senyor, aquest és Mozart. I el tenim amb un retrat que mai ho haguéssim dit. És el Mozart amb 30 i tants anys, a punt de morir, evidentment, el 1790, i que és el moment en què acaba de compondre tota aquesta música tan brillant, tot i les seves circumstàncies vitals. Per tant, avui tindrem aquesta tríada meravellosa, un Beethoven al principi, absolutament arrauxat, heroic, èpic, també, d'aquest gran heroi. Després sentirem aquesta elegància neoclàssica de Franz Josef Haydn, amb aquest concert que va ser gairebé el gran invent de la trompeta, i finalment aquesta extraordinària simfonia, l'última que va compondre el seu testament simfònic de Wolfgang Amadeus Mozart. Perdoneu-me perquè m'he passat molt més del que m'havien permès, però gràcies per la vostra atenció, que tingueu un bon concert i fins a un altre. A reveure.
1: Consulta la programació dels Parlem de El Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.
2: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de la lluna que va caure. Aquesta nit he somiat que la lluna queia, literalment, com si fos una pedra gegant que s'hagués espenjat al cel. Però no ha caigut amb força, no ha fet un terrabastall. Ha caigut a poc, com un globus que es desinfla. I ha anat a parar just al pati de casa meva. Petita, rodona, però amb una llum suau que encara enlluernava una mica. La vaig recollir amb les mans. Pesava com una mandarina. I sentia escalfor, com una idea acabada de sortir del forn. No sabia què fer-ne, i com que somiava, m'ha semblat bona idea posar-la dins una tassa de cafè. Després me l'hem portat a passejar pel barri. Tothom la mirava, nens que volien tocar-la, gossos que bordaven, gent gran que deia quina llum més bonica, però ningú no m'ha preguntat què era. Tothom semblava entendre que portava alguna cosa especial. I jo també ho sentia així. Al final del passeig, la lluna s'ha anat fonent dins la tassa, com un sucre màgic, i m'ha deixat dins el cor una frase breu que m'ha quedat gravada com si fos veritat. Quan una idea cau del cel, no sempre has de saber què fer-ne, només cal sostenir-la amb tendresa. I quan m'he despertat, encara notava l'escalfor entre les mans. No hi havia la lluna al pati, però hi havia aquella frase i una sensació d'haver viscut alguna cosa delicada i preciosa. A vegades, Ens pensem que les nostres idees són les millors, les més bones, les que tothom hauria d'escoltar. Però potser només ens ho sembla perquè són nostres. I la veritat és que no totes les idees són bones. Ni totes brillen tant com ens pensem. I no passa res. També està bé deixar que algunes es fonguin. Com la lluna, que es fonguin soles a dins de tassa, sense convertir-les en grans projectes. Ni voler que tothom les aplaudeixi. Mira, la creativitat no sempre és espectacular. De vegades, només vol ser mirada, com un somni estrany, com una lluna petita dins una tassa. Així que si avui et cau una idea absurda, bonica, inútil o estranya, no corris a decidir què n'has de fer. Potser només cal caminar amb ella una estona o deixar-la fondre amb calma.
2: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
6: Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.

0: Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de... Clàssics vienesos, amb Xavier Chavarria, musicòleg.
1: Moltes gràcies, mestre Ferrer. Gràcies per la seva assistència. Em fa molt de goig i molta il·lusió de poder explicar-los quatre curiositats i donar-los algunes pistes per poder gaudir millor d'aquest magnífic concert que avui ens ofereix l'Orquestra de Sant Cugat, amb aquesta presència, a més, d'un director convidat, un director de molt prestigi, un director búlgar, Grigor Palikarov, i a més també amb la presència d'un solista de trompeta que tocarà una de les tres obres que avui podrem escoltar. Avui és simfonisme vienès, simfonisme del classicisme purament, tot i que jo diria que el Beethoven aquest ja té un aire romàntic, ja comença a fer olor a cremat, ja una mica, ja es comença a socarrar la cosa, però a part del Beethoven tindrem música de Haydn, música de Mozart, i tindrem la presència d'aquest trompetista, que és el Luis González, que és un trompetista excel·lent, pel que m'acaben de dir, a més, és un autèntic virtuós d'aquest instrument, tocant el concert per a trompeta i orquestra que va compondre Franz Joseph Haydn, amb unes circumstàncies, a més, bastant curioses i especials, perquè estava escrivint per un instrument que, de fet, s'acabava d'inventar. Se l'havia inventat un molt bon trompetista de l'Orquestra de la Cort de Viena, va començar a posar unes palanques i uns pistons que no existien a la trompeta i que li permetien fer dues octaves senceres, l'escala cromàtica perfectament afinada i amb un to perfectament, amb un timbre absolutament interessant. I allò va ser tot un invent per la trompeta. Va deixar de ser un instrument natural que havies de fer només amb els llavis es podien fer les notes, Fins aleshores eren els llavis els que determinaven l'afinació exacta de la trompeta i a partir d'aquell moment, gràcies a aquell nou sistema, la trompeta es va convertir en un instrument solista i de gran virtuosisme. Això va passar a les acaballes del segle XIX, 1796, és quan escriu aquesta obra, aquest concert per a trompeta, Franz Joseph Haydn, amb aquell nou instrument que va ser una autèntica revolució, i molts altres compositors van començar a escriure precisament per aquest instrument, com per exemple Johann Baptist Hummel, que és un compositor que el 1803 va compondre també un concert per a trompeta, que és una de les obres emblemàtiques d'aquest repertori. Tots els trompetistes han acabat tocant més tard o més d'hora aquests concerts, aquest repertori que comença amb Franz Joseph Haydn. Però m'agradaria destacar això, el Luis González, aquest... trompetista del País Valencià, nascut a Silla, i que, de fet, és trompetista de l'Orquestra de Cambra Mahler, és trompetista del Concertgebouw d'Amsterdam, ha col·laborat, vull dir, orquestes de primeríssima categoria, orquestes nivell Champions, i, a més, és professor de l'Escola Superior de Música del País Basc, de Musikene, per tant, té entre mans els futurs talents d'aquest instrument. Luis González serà el solista de la segona obra que sentirem, i, curiosament, aquest concert està confegit d'una manera que podríem dir inversa cronològicament. Començarem amb l'obra més romàntica, més eixerida, després ens n'anirem cap a la música més clàssica, amb aquest concert per a trompeta de Franz Joseph Haydn, i finalment acabarem escoltant la famosíssima sinfonia número 41, Júpiter, ai, això de dir-li Júpiter no m'acaba de convèncer, perquè Mozart no la va batejar, La paraula Júpiter, la primera vegada que apareix la paraula Júpiter per denominar la sinfonia número 41 en do major de Mozart, composta el 1788, ves el 1820. I sabeu on apareix? En un programa de concert a Londres, a Anglaterra. Es veu que va haver algun editor o algú que li va venir de gust de titular, inventar-se el títol de Júpiter, cosa que no crec que hagués plegut gaire el nostre protagonista, que és Wolfgang Amadeus Mozart. Però això passa com amb la sonata Clar de Lluna. Sabeu que la sonata Clar de Lluna no era titulada Clar de Lluna. Ell va dir sonata quasi una fantasia. Beethoven no la va batejar, ni Apassionata, ni Clar de Lluna, ni aquesta, la sonata patètica. Tots aquests noms amb les quals es batejaven aquestes obres no se'ls inventaven els compositors. De fet, A Beethoven no li agradava gaire que li bategessin les seves obres. No sabem què hagués pensat el pobre Wolfgang Amadeus Mozart, que va morir al cap de 3 anys de compondre aquesta peça, el 1791, amb 36 anys, poca broma, i per tant no va saber mai que anomenaríem la seva última simfonia, atenció, de les 41, aquesta és la última, seria el seu testament simfònic, i composta 3 anys abans de morir, eh? Què dius? Com és que Mozart no escriu mai més cap simfonia? En 3 anys. 3 anys molt convulsos, eh? 3 anys que les passa molt magres, que té de tot, li passa de tot a aquest home, eh? En 3 anys. Per què desapareix la música simfònica de la seva, del seu repertori? Es dedica a l'òpera? Es dedica a fer obres al Rèquiem? El quintet amb clarinet, el concert amb clarinet, el concert fa diversos concerts per piano encara, fa òperes precioses, eh? Les últimes també, el Così fan tutte, per exemple, és una miqueta més endavant, i evidentment és curiós veure com Mozart no compon cap altra simfonia. Això pot tenir una explicació. Ja sabeu que la biografia de Mozart dona, té molts clarobscurs i dona per molta, diguem-ne, per molta fantasia. No sabem ben bé què hagués passat al darrere, eh? La prova és la pel·lícula Amadeus. Gran pel·lícula, meravellosa. 7 Oscars, Milos Forman, 1984. Gran pel·lícula, però està plena de mentides. Al tanto quan la veieu, de debò, eh? Mireu, un petit exemple. Això no ve a tomb, però ve de gust de comentar-ho. Quan surt la representació de la flauta màgica a Viena, l'estrena, que es veu el Salieri allà amagat, a veure com si tal, amb, la seva, amb aquella cantant que té la seva amant, per cert, la Dusek, la Josefina Dusek, està Mozart per allà, està dirigint-la i tot plegat, i els cantants la canten en anglès. Ho heu sentit bé. A la pel·lícula, la flauta màgica està cantada en llengua anglesa, que dius, a veure, que no quedàvem de que això tenia un cert, diguem-ne, un cert rigor, diguem-ne, que no, estava fet, diguem-ne, amb tots els ets i uts. Doncs a la pel·lícula aquesta apareix amb llengua anglesa cantada, imagineu-vos, eh? I tota la història, diguem-ne, de l'hipotètic o presumpte assassinat, enverinament de Wolfgang Amadeus Mozart, evidentment això és una mena de diguem-ne, imaginació una miqueta abrupta, eh? Que va donar lloc a molta llegenda, eh? Però evidentment Mozart no va ser assassinat. Tenia 8 o 9 malalties que totes juntes es van embolicar i al final van acabar matant el dia 5 de desembre de 1791, quan tenia 35 anys, a punt de fer-ne 36, eh? Els hagués fet el mes de gener. Bé, m'agradaria parlar-vos de la primera obra que és feta per aquest senyor d'aquí darrere, aquest que tinc aquí dalt, que esperem que no s'enfadi, que no em foti un calbot, perquè el tinc amb té a tiro, des de luego, però aquest sabeu qui és? És que, clar, sempre coneixem la típica imatge. Qui és aquest senyor? Aquest és, perdó, és Beethoven. És un retrat del 1801. És previ a l'obra que sentirem, que és del 1807. Atenció, aquí Beethoven encara no estava del tot sord. Comença a descobrir-ho a partir del 1802, escriu aquella famosa carta als seus nebots, als seus cosins, no, perdó, als seus germans, els escriu una carta on diu: ja no sento el so de les campanes, no sento els ocells del camp, a Eisenstadt, el seu poble. És a dir, estava confessant per primera vegada que ja no hi sentia o que sentia molt malament. Recordem que Beethoven no es va quedar completament sord, no hi va haver silenci absolut, sinó que el que tenia era una degeneració molt extrema amb uns acúfens absolutament infernals que no li permetien escoltar bé ni poder entendre el que li parlaven ni sentir la música. Sentia sorolls, no estava completament sord, que això, segons com, encara és pitjor, eh? Aquest és Beethoven, i aquest també. M'agrada posar aquesta imatge perquè és aquesta imatge aquesta mirada ferotge, aquesta mirada inquietant, aquesta mirada d'un personatge plenament romàntic. I aquesta pintura, aquí he posat diguéssim, la imatge més propera, ara veurem tot el quadre sencer, perquè també és aquest esperit romàntic que respira el Coriolà. Perdó, s'estan passant molt de pressa, perdó, eh? Aquí tenim aquesta, exacte. Aquest és Beethoven. Aquesta és la foto coneguda i famosa, però aquí Beethoven tenia 50 anys i la veritat és que estava molt cascat, Beethoven. Vull dir que aquí està, encara el tio està ben plantat i tot plegat, i realment tenim algunes altres imatges que ens mostren que això és un retrat idealitzat de Beethoven, però vaja, és el més famós que tenim i tot plegat. Aquell quadre que us deia és aquest, l'esperit del Coriolà que veureu, que sentireu, aquests 7 minuts de fugarada musical, perquè és un autèntic volcà, d'acord? Perquè explica una història molt abrupta, molt agitada, molt romàntica, d'un personatge heroic, individual, que lluita contra el món per la seva llibertat i que acaba gairebé lliurant la seva vida a favor de la llibertat. Es vol mantenir fins a aquest punt. És l'heroi Coriolà, que de fet és el retrat també del típic personatge, del típic, diguem-ne, és un general romà de l'antiga Roma, del segle V abans de Crist, que de fet, diguem-ne, acaba convertint-se en una mena de personatge dictador. Ara us ho comentaré, qui és aquest senyor Coriolà. Però va inspirar moltíssim a Beethoven, perquè fixeu-vos que és aquesta imatge de Beethoven tan romàntica, amb aquell cel, aquest cel que hi ha al darrere, tempestuós, que dius, mare de Déu, tapa't, ho agafa el paraigües perquè això està a punt de petar, amb aquesta mà, que sembla que estigui a punt de no sé el què, amb una lira a la mà, una lira, un instrument que no existia, és un instrument simbòlic, és la lira que tocava Orfeu, fins i tot. El pinten amb un instrument que no existeix, I amb aquest posat, amb aquesta mirada, amb aquesta, allò que en diríem ara els moderns, aquest outfit, aquesta roba tan pròpiament del segle XIX, que ja no té res a veure amb aquell pobret senyor Haydn, que aquí tenia gairebé 70 anys i que anava amb la perruqueta encara. Aquest tio va escabellat, I això, vulguis que no, demostra també l'esperit i l'impuls, l'ímpetu que hi ha en la seva música. Jo sempre defenso que Beethoven és el primer gran romàntic i que a partir d'aquests moments, 1802, 1803, amb la sonata Clar de Lluna, el 1804, i totes aquestes obres que va fer, la tercera sinfonia, l'Heroica, 1804, és plenament romàntica. Aquest senyor entra al segle XIX... a cop de gairebé, entra, però gairebé a cops de patada, cops de peu, pràcticament, i obre les portes per un romanticisme enfebrat, vigorós, diguem-ne, amb tota aquesta rauxa, aquesta energia, aquesta passió desbordada que no havien tingut els anteriors. Qui són els anteriors? Els de la perruca, amb tot el carinyo, però és un canvi sociològic, un canvi fins i tot d'imatge que ajuda a entendre també el canvi d'estètica, el canvi de la música del classicisme, neoclassicisme, Haydn i Mozart, sobretot, molts altres, cap al romanticisme, que arribaria amb Schumann, amb Chopin, amb Liszt, amb Wagner, fins i tot amb Verdi, si m'apureu, 1813, neix, però sobretot amb Beethoven, que és el primer que irromp en la història de la música amb aquest nou esperit. Fixeu-vos, és que la mirada, aquesta natura indòmita que té al darrere, no és un jardí ben posat i ben, no és un jardí versallesc, no és els jardins del palau del comte Esterhazy, que era el gran mecenes durant 22 anys de Haydn, pobret, que va estar allà picant pedra 22 anys treballant a sou d'aquell personatge multimilionari del segle XVIII, No. Beethoven és el primer compositor lliure de la història i això es nota en la seva música. A qui admirava? En aquest senyor. Sabeu qui és aquest? Gran pintura de Jacques-Louis David. Aquest no és altre que Napoleó. Napoleó era un personatge que estava idealitzat en aquell moment. Era un personatge heroic, evidentment va caure en desgràcia al final, I la mateixa sinfonia heroica, d'alguna manera, s'aparta d'aquesta història, però era el personatge, diguem-ne, que tothom admirava profundament. Aquí el tenim en una altra imatge. Napoleó se li va pujar la sang al cap i es va convertir en una mena de megalòman que s'acaba autoproclamant emperador. Fixeu-vos aquesta imatge, Jacques-Louis David el pinta el 1804, coincideix amb la sinfonia heroica i és 3 anys anterior al Coriolà que veurem, que avui escoltarem, i que és aquest esperit de l'individualitat, de la lluita per la llibertat, del personatge que és un personatge fogós, volcànic, un personatge que belluga grans exèrcits i que lluita contra el que faci falta. Coriolà també ho era. Coriolà, tal com ens ha arribat a través dels escriptors de l'antiguitat romana, dels romans, diguem-ne, era un general que es podia equiparar fins i tot al... S'està agotando la bateria. Marta, rescata'm, per favor. No hi ha cable, a veure si ho podem posar. No sé si algú, perquè si se'n mora això, malament rai. Fixeu-vos el detall, les cares que posa la gent, el senyor aquest està proclamant emperador, bueno, està coronant emperadriu a la seva esposa, Maria Antonieta, i de fet, Josefina, perdó, Maria Antonieta és la del rei, el rei Lluís XIV, no. I tota la gent que hi ha pel voltant se'n mira com volent dir, aquest senyor se li ha pujat la sang al cap, i efectivament, va acabar la cosa fatal. Mireu com va acabar, amb aquesta mena de...

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Música en català a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
1: Vet aquí que una vegada ja ha arribat l'hora del conte, i així ens ho fa saber la nostra sintonia. Per tant, obrim el gran llibre d'Onavilles per deixar volar noves històries que, com sempre, ens agrada convertir amb les emissores de la xarxa de comunicació local de Catalunya i Andorra. La primera història que escoltarem avui porta per títol El follet a Cal Botiguer. El seu autor, Hans Christian Andersen, aquest escriptor danès que als 14 anys, amb pocs diners, i va fugir cap a Copenhague buscant el paper d'actor i cantant. Va escriure algunes obres, però no van tenir èxit. Va patir de privacions i desenganys, fins que va aconseguir l'interès de personatges importants del país que es van ocupar de la seva formació. I gràcies a això podem gaudir de tots els contes que va arribar a escriure. I avui disfruteu del Follet a Cal Botiguer, un conte que ens ensenya la forma interessada en la que actuen els humans.

0: Hi havia una vegada un bon estudiant que vivia en unes golfes i no tenia propietats. I també hi havia un botiguer que era el propietari d'aquella casa i ocupava els baixos. I amb ell vivia un follet, perquè la nit de Nadal li donava un plat ple de farinetes amb un bon tros de mantega al mig. El venedor s'ho podia permetre i el follet vivia a la botiga i ja li anava bé. Un vespre, l'estudiant va entrar a la botiga per la porta del darrere a comprar espelmes i formatge. No tenia ningú que li fes la compra i per això hi havia d'anar ell mateix. Va aconseguir el que volia, va pagar i el botiguer i la seva esposa li van desitjar bon vespre brandant el cap. Ella era una dona que podia fer alguna cosa més que gestos, perquè era molt xerraire. L'estudiant també va saludar i es va aturar a llegir el paper en què li havien embolicat el formatge. Era el full esquinçat d'un llibre vell, que no haurien d'haver estripat, perquè era un llibre ple de poesia. El botiguer va dir:
1: "Doncs allà n'hi ha més. Li vaig donar un grapat de grans de cafè a una vella a canvi. Te'n donarà la resta per 8 xílings.
2: Gràcies. Aleshores me l'emporto en lloc del formatge. Puc menjar pa amb mantega. Seria un pecat estripat i malmetre un llibre com aquest. Vostè és un home admirable, un home envejable, però de poesia no hi entén més que aquell cubell de les escombraries."
0: Dir això era una grolleria, sobretot allò del cubell. Però el botiguer s'ho va prendre en broma, i l'estudiant també. I és que realment ho havia dit en to de broma. No obstant això, al follet li va semblar que era una ofensa grossa parlar d'aquella manera a un botiguer que era propietari d'una casa i venia una mantega tan bona. Aquella nit, quan la botiga era tancada i tothom dormia llevat de l'estudiant, el follet va entrar amb molt de compte a l'habitació de l'esposa del botiguer i se li va endur la xerrera, que com que dormia no la necessitava. La va anar col·locant damunt els objectes que de cop i volta obtenien la capacitat de parlar i d'expressar els seus pensaments i sentiments, tal com ho feia la dona. Ara bé, solament podien parlar per torns, cosa que estava bé, perquè si no, haurien provocat un gran guirigall. El follet va posar la xerrera sobre el cubell, on llançaven els diaris vells. El follet li va preguntar:
3: "És cert que no saps què és la poesia?"
4: "És clar que ho sé. És allò que hi ha escrit amb un regó del diari i que es retalla. I puc assegurar que en tinc dins molta més que l'estudiant. I això, que no sóc més que un pobre cubell del bon botiguer."
0: Aleshores, el follet va posar la xerrera sobre un molinet de cafè i renoi com anava. Després, sobre el pot de la mantega i el calaix dels diners. I tots van ser de la mateixa opinió que el cubell. I encara que fos una majoria de pocs, s'ha de respectar.
3: "Ara ho aniré a preguntar a l'estudiant."
0: I el follet va pujar per les escales interiors de la cuina fins a les golfes, on vivia l'estudiant. Hi havia una llum a l'habitació i el follet va espiar pel forat del pany i va veure que l'estudiant estava embrancat llegint el llibre estripat. Però com n'estava d'il·luminada la cambra? Sortia un raig de llum clara del llibre i anava creixent fins a fer-se com un tronc d'arbre. S'enlairava cap amunt i les branques s'estenien per sobre l'estudiant. Cada una de les fulles era fresca i cada flor era com el vell cap d'una jove, algunes amb ulls foscos i lluents, les altres amb ulls blaus i clars. Cada fruita era com un estel brillant i se sentien cançons i sons d'una bellesa indescriptible. El petit follet no hauria pogut imaginar mai, ni encara menys vist ni escoltar, una cosa tan fantàstica com aquella. Va quedar-se allà de puntetes i no va parar d'espiar fins que la llum va perdre força. L'estudiant havia apagat l'espelma i se n'havia anat a dormir, però el follet s'hi va quedar fins que va durar la música, tan dolça i suau, una cançó de bressol per l'estudiant, que dormia tranquil·lament. El follet va dir:
3: "Aquí s'està de meravella. Això no m'ho esperava. Em sembla que vindré a viure amb l'estudiant."
0: I s'ho va pensar millor. Va recuperar el senderi i va sospirar:
3: "L'estudiant no té farinetes."
0: I va tornar a baixar a casa del botiguer. I va fer bé de baixar-hi, perquè el cubell gairebé havia gastat la xerrera de la dona, llegint, com va llegir des del començament fins al final, tot el que contenia, i estava a punt de tornar-ho a llegir des del final fins al començament, quan va obrir el fullet i va retornar la xerrera a la dona. Des d'aquell dia, tota la botiga, des del calaix dels diners fins a la llenya més menuda, van estar sempre d'acord amb les opinions del Cubell. L'admiraven tant i el creien tan capaç que quan el botiguer comentava crítiques d'art i de teatre del diari del vespre, tots es pensaven que les havia escrit el Cubell. Però el fullet, després d'allò que havia vist, no podia estar-se allà assegut, escoltant tranquil·lament els comentaris i les converses. Així doncs, tan bon punt veia lluir la llum a les golfes, tenia la sensació que els raigs de llum l'estiraven escales amunt com si fossin cordes molt fortes i mirava d'esquitllendes al forat del pany. I quan era allà experimentava una sensació d'amplitud com la que sentim mirant el mar quan es forma una tempesta. I això li feia venir llàgrimes als ulls. No sabia per què plorava, però amb les llàgrimes s'hi barrejava una sensació agradable. Com li hauria agradat seure sota aquell arbre de llum amb l'estudiant? Però no s'ho podia permetre. El fullet s'havia de contentar amb el forat del pany. S'estava al passadís gelat mentre bufava el fred vent de la tardor que s'escolava per sota la porta i el deixava mort de fred. Però el fullet no el sentia fins que s'apagava la llum i s'acabaven les cançons. Aleshores tremolava, tornava a baixar al seu racó ben calentó. Allà s'hi estava molt bé. I quan la nit de Nadal va rebre el plat de farinetes amb un bon tros de mantega al mig, va veure clar que qui li convenia era el botiguer. Una nit a mitjanit, el fullet es va despertar en sentir un soroll a les portes i les finestres. La gent hi colpejava des de l'exterior. El vigilant feia sonar el xiulet. S'havia declarat un gran incendi. Tot el carrer cremava. Era a casa seva o a casa del veí? On? Era horrorós. L'esposa del botiguer estava tan desconcertada que es va treure les arracades d'or de les orelles i se les va entafonar a la butxaca. Almenys salvaria alguna cosa. El botiguer va córrer a recuperar els papers del negoci i la minyona el seu mocador blau de seda que li havia costat tants estalvis. Tots volien salvar el millor que tenien i això mateix és el que pretenia el fullet. Amb unes quantes gambades va pujar les escales fins a les golfes de l'estudiant, que va trobar dempeus davant la finestra oberta, mirant-se el foc amb molta tranquil·litat perquè cremava a casa d'un veí del davant. El fullet va agafar el meravellós llibre que hi havia damunt la taula, el va amagar sota la seva gorra vermella i el va subjectar amb ambdues mans. El millor tresor de la casa estava salvat. Aleshores, va córrer per la teulada fins a una xemeneia on va seure. Il·luminat per les flames de la casa que cremava a l'altra banda i amb les dues mans va prémer la gorra en la que amagava el tresor i va poder escoltar els sentiments que guardava dins el seu cor, perquè quan van apagar el foc, el fullet va tornar a reflexionar.
3: Em repartiré entre tots dos. No puc pas deixar el botiguer amb les seves farinetes.
0: Així és com actuen els humans. Que triem el botiguer per les farinetes.

La propera història és una bastant divertida que els hi passa a una mare i una filla. El seu títol és L'home del paraigua. El seu autor, el Roald Dahl. I traducció de Ferran Ràfols Gessa. Ronald Dahl va néixer a Gales el 1916 i ja va morir el 1990 a Oxford. Va ser aquest home, és curiós, espia. Va ser també as d'aviació de combat, historiador de la xocolata i inventor mèdic. També és l'autor d'altres sèries conegudes, de llibres coneguts, Charlie i la fàbrica de xocolata, Matilda, el gran amic gegant i un munt d'altres històries brillants. Avui és considerat un dels millors narradors del món, així que no deixeu d'escoltar L'home del paraigua.

0: Us explicaré una cosa divertida que els va passar a una mare i una filla ahir al vespre. La filla té 12 anys, la mare en té 34, però ja són gairebé igual d'altes les dues. Ahir la tarda, la mare la va dur a Londres per anar al dentista. Hi va trobar una càries. La tenia en un queixal i el dentista li va fer l'empastament sense gaire dolor. Després vam anar a una cafeteria. La filla es va prendre una banana split i la mare un cafè. Quan ens vam aixecar per marxar, eren gairebé les 6. Quan vam sortir de l'establiment, havia començat a ploure.
1: Hem d'agafar un taxi.
0: Duien barrets i abrics normals i plovien força. La filla va dir...
1: Per què no tornem i esperem que pari? No, pararà. Hem d'anar a casa.
0: Es vam quedar drets a l'asfalt, sota la pluja, buscant un taxi. En van venir molts, però estaven ocupats.
1: Tant de bo tinguéssim un cotxe amb xofer.
0: I aleshores se'ls va acostar un home. Era petitó i força vell, segurament 70 anys o més. Va alçar educadament el barret i va dir a la mare...
2: Disculpi, de debò que espero que em disculpi.
0: Tenia un bigoti fi de color blanc, les celles poblades i una cara rosada i plena d'arrugues. S'aixoplugava sota un paraigua que alçava molt per sobre del cap. La mare va dir, molt freda i distant.
1: Sí.
2: Em pregunto si podria demanar-li un petit favor. És només un detall.
0: La mare se'l mirava amb malfiança. És una persona malfiada, la mare. Especialment amb dues coses. Els desconeguts i els ous passats per aigua. Quan talla la part de dalt d'un ou, passat per aigua, i posa la cullera dins com si esperés trobar-hi un ratolí o alguna bestiola. Amb els desconeguts té una regla d'or que diu...
1: Com més simpàtic sembli, més n'ha de desconfiar.
0: Aquest vellet era especialment simpàtic. Era educat, parlava bé, vestia bé, era tot un senyor. Van saber que era un senyor per les sabates.
1: Sempre es pot distingir un senyor per les sabates que porta.
0: Era una altra de les dites preferides de la mare. Aquell home en duia unes de molt boniques, de color marró. L'home deia...
2: La veritat, m'he ficat en un embolic. Necessito ajuda. No és gran cosa, li ho asseguro. No és gairebé res, de fet, però ho necessito. Saps, senyora, els vells com jo a vegades tenim molt mala memòria.
0: La mare havia alçat la barbeta i se'l mirava de dalt de tot del nas. Feia por. Aquella mirada glaçada que feia la mare des de dalt del nas. Quan la feia, la majoria de gent s'ensorrava. Una vegada van a veure la directora del col·legi de la seva filla i la directora quequejava com un idiota després que la mare li fes una mirada glaçada, especialment esquerpa. Però l'homenet del paraigua sobre el cap no va ni parpallejar. Va fer un somriure agradable i va dir...
2: Li prego que em cregui, senyora. No tinc el costum d'aturar senyores pel carrer per explicar-los els meus problemes.
1: Espero que no.
0: Aquell tot entallant feia passar vergonya a la filla. Tenia ganes de dir-li...
1: Ai, mama, per favor, és un senyor molt gran i és educat i agradable i té algun problema. No siguis tan bèstia amb ell.
0: Però no va dir res. L'homenet es va canviar el paraigua de mà.
2: No me l'havia deixat mai.
1: Que no se l'havia deixat mai? Què no s'havia deixat mai?
2: La cartera, me la dec haver deixat a l'altra jaqueta. Quina bestiesa, oi?
1: M'està demanant que li doni diners.
2: I ara no, no, no, això mai, valga'm Déu.
1: I aleshores què vol? Afanyes. Estem quedant ben xops aquí.
2: Ja ho sé, i és per això que us vull donar el meu paraigua, perquè us pugueu arrecerar i us el quedeu per sempre. Només que...
1: Només què, què?
2: Només que canvi, necessitaria que em donés una lliura per pagar-me el taxi fins a casa.
0: La mare continuava amb el fiança.
1: Si no té diners, per començar, com és que hi ha arribat aquí?
2: Caminant. Cada dia faig una passejada força llarga i en acabat torno a casa amb taxi. Cada dia de l'any.
1: I ara per què no se'n torna caminant cap a casa?
2: Oh, ja m'agradaria. Però no crec que pugui amb aquestes cames que tinc. Ja he anat massa lluny.
0: La mare es va quedar dret allà, mossegant-se el llavi de sota. Començava a estovar-se i la idea d'aconseguir un paraigua devia ser molt temptadora.
2: És un paraigua preciós.
1: Ja m'hi he fixat.
2: És de seda.
1: Ja ho veig.
2: Per què no se'l queda, senyora? M'ha costat més de 20 lliures, li prometo. Però tant és això, mentre pugui tornar a casa i fer que descansin aquestes cames de vellet...
0: La mà de la mare buscava la tanca del moneder. La filla la mirava i la mare va entendre perfectament el que li volia dir. Va fer una pausa I després va dir a l'homenet:
1: no em sembla bé quedar-me un paraigua que li va costar 20 lliures. Em penso que val més que li doni els diners pel taxi i que ho deixem aquí.
2: No, ni pensar-ho. No se m'acudiria mai ni en somnis, ni en un milió d'anys. Mai acceptaria tan fàcilment els seus diners. Què dius al paraigua, senyora, que li quedaran les espatlles ben xopes?
0: La mare va posar la mà a la bossa i em va treure un bitllet d'una lliura. El va allargar l'homenet, ell se'l va quedar i li va donar el paraigua. Es va posar la lliura a la butxaca, es va treure el barret, va fer una petita reverència i va dir:
2: gràcies, senyora, gràcies.
0: I tot un plegat ja no hi era.
1: Vine aquí a sota, no et mullis, amor meu. Quina sort que tenim, no havia tingut mai un paraigua de seda. No me'l podia permetre.
3: Per què l'has tractat tan malament al principi?
1: Em volia assegurar que no fos un estafador. I ho he fet, era un senyor. M'alegro molt d'haver-lo pogut ajudar.
3: Sí, mama.
1: Un senyor de debò, i ric, o no tindria un paraigua de seda. Em sorprendria que no tingués un títol nobiliari.
3: Sí, mama.
1: Que et serveixi de lliçó. No t'has de precipitar mai a fer les coses. T'has de prendre sempre una mica de temps. Si vols apamar algú així, no t'equivocaràs mai.
3: Mira'l allà.
1: On?
3: Allà baix, travessa el carrer. Ostres, mama, mira quina pressa que té.
0: Van observar l'homenet, que anava esquivant àgilment el trànsit. Quan va arribar a l'altra vorera, va girar cap a l'esquerra, caminant molt de pressa.
3: Trobo que no sembla gaire cansat. A tu t'ho sembla, mama?
1: I tampoc sembla que busqui cap taxi.
0: La mare s'havia quedat quieta i encarcarada i mirava l'homenet a l'altra banda del carrer. El veien clarament. Tenia molta pressa, s'afanyava a caminar, s'esquivava els vianants i movia els braços com un soldat en marxa. La mare va dir:
1: em porta alguna de cap.
3: Però què?
1: No ho sé, però ho penso esbrinar. Vine.
0: Va agafar la filla pel braç i van travessar el carrer. Van girar cap a l'esquerra.
1: El veus?
3: Sí, és allà. Ara gira a la dreta, per la primera cantonada.
0: Van arribar fins a la cantonada i van girar a la dreta. L'homenet anava 20 metres per davant. S'esquillava com un conill i van haver de caminar molt de pressa per aguantar-li el ritme. Ara plovia més fort que abans i van veure com l'aigua li regalimava per la vora del barret i li queia sobre les espatlles. Elles anaven sota el gran paraigua de cera, que era preciós.
1: Quina em porta de cap?
3: I si es gira i ens veu?
1: Tant me fa. Ens ha mentit. Ens ha dit que estava cansat, que no podia caminar. I en canvi, corre tant que gairebé no el podem seguir. És un mentider descarat i un engalipador.
3: Vols dir que no té cap títol nobiliari?
1: Calla!
0: A la cruïlla següent, l'homenet va tornar a tombar cap a la dreta. Després va tombar a l'esquerra. Després a la dreta.
1: Ara no em penso rendir.
3: Ha desaparegut. On ha anat?
1: S'ha ficat per aquella porta. L'he vist, en aquella casa. Però si és un pub.
0: Era un pub. Ho deia en lletres ben grosses.
3: No hi penses entrar, oi, mama?
1: No, ens ho mirarem des de fora.
0: El pub tenia una gran finestra de vidre i, tot i que per dins estava una mica entelada, a l'acostar-se veien perfectament el que passava a l'interior. Es van quedar molt juntes davant la finestra. Les gotes gruixudes feien un gran xivarri sobre el paraigua.
1: Mita'l, és allà.
0: La sala que miraven era plena de gent i de fum de tabac. I el nostre homenet era el vell mig del tot. Ara no duia ni l'abric ni el barret i avançava lentament entre la gentada en direcció a la barra. Quan hi va arribar, va col·locar les dues mans a la barra i va parlar amb el barman. El barman li va donar l'esquena durant uns segons i va tornar amb un got baix ple fins a dalt de tot d'un líquid color marró clar. L'homenet va posar un bitllet d'una lliura sobre el tauler.
1: És la meva lliura. Renoi, quins pebrots que té.
3: Què hi ha al got?
1: Whisky, un whisky sol.
0: El barman no li va tornar gens de canvi de la lliura.
1: Deu ser un whisky triple.
3: Què vol dir que és triple?
1: Tres cops la mida habitual.
0: L'homenet va agafar el got i se'l va posar als llavis. El va decantar suaument. Després el va inclinar més i més i més. I ben aviat tot el whisky li havia desaparegut per la gola amb un sol trago llarg.
3: És molt cara, aquesta beguda.
1: És absurd, imagina't, pagar una lliura per una cosa que te'n passaràs d'un sol trago.
3: Li ha costat més d'una lliura. Li ha costat un paraigua de seda de 20 lliures.
1: Oi tant, deu estar boig.
0: L'homenet estava dret a la barra amb el got buit a la mà. Ara somreia. I la seva cara rodona i rosada brillava amb una mena d'aura daurada de plaer. Lentament, es va girar d'esquena a la barra i es va obrir pas a poc entre la gentada fins al lloc on havien penjat el barret i l'abric. Es va posar el barret. Després, amb un gest tan superbament desinvolt i casual que amb prou feines ho notaves, va agafar un dels molts paraigües, molls que hi havia als paraigües, i va sortir cap al carrer.
1: Ho has vist? Has vist el que ha fet? Ara surt.
0: Van abaixar el paraigua perquè els tapés la cara i el van espiar des d'allà sota. Va sortir, va obrir el seu paraigua nou sobre el cap i es va esquillar pel carrer en la direcció que havia vingut.
1: O sigui que és aquest el seu tripijoc. Genial, fantàstic.
0: El van tornar a seguir cap al carrer principal, al lloc on l'havien trobat, i van veure com procedia, sense cap problema, a intercanviar el seu paraigua nou per un altre bitllet d'una lliura. Aquesta vegada va ser amb un home alt i esprimatxat, que ni tan sols duia barret o abric. I de seguida que la transacció es va acabar, el nostre homenet va trotar carrer avall, però aquesta vegada va sortir en direcció contrària.
1: Ja veus que llest que és. No va mai dos cops al mateix pub. Es podria passar tota la nit fent això? Sí, és clar, però m'hi jugo el que vulguis, que es passa el dia resant perquè plogui.

Míriam Atibi és l'autora del llibre que us recomanem aquesta setmana. El seu títol, Mira'm els ulls, no és tan difícil entendre'ns. Míriam Atibi és una analista de dades i activista catalana. És portaveu de la Fundació IBN Batuta i membre activa de la comunitat musulmana. Filla de pares marroquins, Míriam Atibi va néixer a Barcelona i va ser criada a Bellpuig. És una jove escriptora que ella mateixa es fa la pregunta: què li passa al món? Què ens passa a nosaltres? A partir de la seva pròpia experiència, Míriam Atibi relata en primera persona el descobriment de ser diferent i la construcció d'una identitat plural. En un to proper, amb enorme intel·ligència i agudesa, desmunta tòpics i estereotips sobre la diversitat i reflexiona sobre els conceptes d'integració, assimilació, tolerància i convivència. No deixeu de llegir Mira'm els ulls, no és tan difícil entendre'ns.

Salvem la Terra. El medi ambient on vivim és força complex. Mars plens de vida s'alternen amb continents que tenen gran varietat d'ecosistemes, com ara tundres, boscos, sabanes, rius i selves tropicals, on viuen multitud d'éssers vius. L'equilibri natural en tots aquests ecosistemes és fràgil, però resulta imprescindible perquè la vida continuï. Malauradament, en els darrers últims segles, els éssers humans hem trencat l'equilibri de la biosfera destruint els hàbitats naturals, desforestant grans superfícies, generant muntanyes de residus, contaminant l'aire i enverinant els rius i els mars. Una plana web plena d'informació, exercicis, endevinalles i consells perquè, des dels més grans als més petits, ens conscienciem de que hem de deixar el planeta, els nostres descendents, el més habitable possible. Aneu a Google, busqueu Salvem la Terra i sigueu uns bons ecologistes.

0: vegades.
1: Després de 2 anys d'experiència, el grup de Sant Cugat del Vallès, Mandrágora Reggae, fa un pas endavant com a banda amb el seu primer llarga durada, Mapilapinatapai.
0: I et perds altra vegada.
1: Un disc amb 11 cançons que agafen el reggae com a tronc del projecte, però cadascuna esdevé única en essència. Us deixem amb el tema Mapilapinatapai, que és el que dona nom al seu darrer àlbum.

0: El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
1: Els fantasmes no truquen a la porta. L'os i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre, s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda com un glaçó, l'os va anunciar amb un somriure.
2: Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres.
1: A la marmota no li agradava l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'os. Mentre l'os estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: "No molesteu, no hi som", i el va penjar a la porta. No van passar ni tres salts de marmota que van trucar. Toc, toc. L'os havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella.
3: Que no saps llegir?
1: Li va abordar la marmota.
3: Sí, però tinc una pregunta,
1: va dir l'ànec.
3: Quina pregunta? Com us podria molestar si resulta que no hi sou? És que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes.
1: I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell: "Som fantasmes", i va tancar la porta al bec de l'ànec.
2: Ha arribat l'ànec?
1: Va preguntar l'os des de la cuina.
3: No pas, era això.

0: fixéssim a menjar el pastís.
1: Va intentar distreure'l la marmota.
2: Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo.
0: Millor que hi vagi jo.
1: Es va avançar la marmota tot d'una.
0: No fos cas que et constipessis el nas.
1: I decidida va anar cap a la porta i va obrir. Tot seguit, va tancar la porta d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites.
2: Què et passa?
1: Es va amoïnar l'os. Va intentar articular la marmota.
0: Un fantasma!
2: Va tua l'os pedrer. Primer, un venedor de regadores. I ara, un fantasma.
1: Va exclamar l'os.
2: Vaig a veure què passa.
1: L'os, amb tanta neu, va creure que era un ninot de neu. Però quan s'hi va apropar, va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar.
2: Però, ànec, què hi fas aquí, sense trucar?
0: És que tinc una pregunta, però no volia molestar.
1: Es va explicar l'ànec fent petar el bec.
2: Una pregunta?
1: Va fer l'os agafant-lo al coll.
0: Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? Oh, és que jo també m'he tornat un fantasma ara?
2: Ets el fantasma de la marmota, en tot cas.
1: Es va enriolar l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i el xiu-xiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va gisclar.
0: Ho haveu vist?
2: El què?
1: Van preguntar distrets l'os i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra com un llamp i una altra que s'amagava amb uns ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan, toc, toc, va sonar la porta.
0: No obris, que són ells!
1: Va pregar la marmota.
0: Ells? Què?
1: Va preguntar l'ànec.
0: Els fantasmes!
2: Els fantasmes no truquen a la porta.
1: Va fer l'os anant a obrir.
3: Venim a veure els fantasmes,
1: va anunciar l'estrus. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, i van anar corrent a tafanejar.
2: Passeu, passeu,
1: va riure l'os.
2: La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes.
1: I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. L'os, la marmota i l'ànec es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla, la marmota canta i l'ànec pregunta, com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la llibreria Sauret. El llindar dels somnis.

0: Hola, sóc la Mercè i vinc de la Biblioteca Pompeu Fabra a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes per triar i remenar, tant com vulgueu, i emportar-vos-els a casa per llegir-los i mirar-los, per explicar-los i després d'uns dies tornar-los perquè tothom en pugui gaudir. I és que la biblioteca pública és un espai per a tothom. El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial El Cep i la Nansa, que té per títol Els núvols, escrit per l'Anna Obiols i il·lustrat per en Subi. Preparats per gaudir-lo? I diu així. El gegant Compelan s'havia construït una casa entre els núvols perquè el cel era l'únic lloc prou ample per viure. Estava cansat de la terra perquè sempre se sentia observat pels veïns. Quan volia menjar, mai no trobava ni coberts ni tasses que li anessin bé. Tot era massa petit. A més, sempre ho havia de fer tot a peu, perquè no passava ni per les portes dels autobusos, ni per les dels trens, ni tampoc no hi havia bicicletes de la seva mida. A la Terra, res no estava adaptat a les necessitats del gegant Compelan. Al cel, en canvi, hi havia espai de sobres. La casa que s'hi havia fet fer era un lloc prou gran per poder-se posar un llit immens, una banyera enorme i unes finestres amples per treure el cap i observar el firmament. Això sí, trobava a faltar els seus amics, sobretot la bruixeta Enriqueta, de qui estava ben enamorat. Cada matí, el gegant Compelan es dutxava per treure's la son. De vegades, esquitxava tant que l'aigua queia a la terra i sempre hi havia qui es pensava que plovia i obria el paraigües. El nostre amic també cuidava el jardí que havia plantat en un tros de cel. Era molt bonic perquè hi havia flors de tots colors. Els ocells no se'n movien i quan els avions hi passaven a prop, els passatgers deixaven anar un «Oh!». Aquell matí, com que feia un dia preciós, el gegant Compelan va fer bugada. El telèfon va sonar mentre tenia la roba perquè s'assequés amb el sol i el vent. Era la bruixeta Enriqueta, que li deia que el passava a veure. Aquella trucada el va trasbalsar. El gegant Compelan va començar a fer coses estranyes, com posar-se un mitjó de cada color o calçar-se les sabates al revés. Aquella mateixa tarda va pintar les parets de la casa del cel amb tot d'estampats diferents i de nit fins i tot es va aixecar de llit per collir flors del jardí. El dia de la visita, abans que sortís el sol, el gegant Compelan tenia la cuina ben empantanegada amb olles, plats i menjar per tot arreu. Trencava ous, remenava sopa, rostia ales de pollastre, tallava verdures i desfeia xocolata. Quan va tenir el menjar enllestit, va netejar tot aquell desgavell, va per a taula i va anar cap al lavabo. Es va dutxar, es va vestir de 21 botons, es va clenxinar i abans de sortir es va mirar al mirall tot picant-se l'ullet. Just quan acabava de fer-ho tot i posava una flor en un gerro sobre la taula, va sonar el timbre de la porta. Ning-nong! El gegant li va semblar que s'encongia, però va fer el cor fort i va anar a obrir. Era la bruixeta Enriqueta que havia vingut volant amb la seva escombra fins al carrer dels núvols, número blau del cel. El gegant Compelan la va trobar més bonica que mai i es va quedar sense paraules. De seguida, però, la va convidar a seure i van sopar sota la llum d'una espelma. Durant el sopar es van dir tot allò que un gegant i una bruixeta es poden dir entre núvols. Després es van aixecar, es van abraçar i es van posar a ballar al ritme d'una música que sortia de l'aparell antic que hi havia a la Casa del Cel. Aleshores, el gegant Compelan es va atrevir a fer un petó a la bruixeta. I va ser tan dolç que diuen que des d'aquell vespre n'hi ha dos que viuen ben bé als núvols. I catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat.
1: L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
2: L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.

0: Faves comptades.
1: Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de... dilluns a divendres de 10 a 12 del matí.

0: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
1: Torna el Sant Cugat Emprèn una temporada més, la mateixa hora, mateix dia, però ho fa amb les piles ben carregades i amb moltes ganes de fer bullir l'olla. Tenim idees, tenim energia i, sobretot, tenim gent amb ganes de fer coses grans. Cuca Fernández, benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Avui vens acompanyada, com és habitual, però avui és un...
2: Vinc molt ben acompanyada.
1: És un convidat molt especial,
2: doncs
1: interessant.
2: Doncs sí, perquè hem de començar la temporada, com dius, com ben has dit, amb molta energia i molta vitalitat. I avui us porto un esperit i un talent molt jove.
1: I tant jove.
2: En Lonely Xue va néixer a Girona, té origen xinès, però ha trobat a Sant Cugat el lloc ideal per fer créixer les seves idees. A les xarxes ho peta. 137.000 seguidors a TikTok i més de 30.000 a Instagram. Però no només això. També és col·laborador en diversos mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre el món digital, la creativitat i l'emprenedoria. I ara, amb només 23 anys, atenció, acaba de crear la seva pròpia agència de comunicació que es diu Anhelo. Avui ens visita per explicar-nos com es construeix un projecte des de zero, amb passió i les idees clares. Doncs benvingut, Lonely Xue, al programa, la secció de Sant Cugat Emprèn.
3: Moltes gràcies per convidar-me. Quin honor ser el primer, eh?
1: Estrenes temporada.
3: Uau, quin plaer, que guai.
2: Comencem amb molta energia, eh?
3: Sí, home, com toca.
2: Vas començar a crear contingut amb només 16 anys. És així?
3: Sí, correcte.
2: Recordes com va ser aquell primer pas?
3: Sí, la veritat és que... Bueno, jo sempre explico que a mi al col·le se'm reien de mi. Al final, els trets asiàtics, l'ESO és un moment complicat i la gent, doncs, li agrada molt punxar-me amb comentaris, doncs, estigmatitzants cap a la meva persona. I tot això m'afectava bastant, fins que vaig aprendre a donar-li la volta a la truita, no? De dir, mira, a mi m'afecta molt que em diguin xinès come perros. Llavors jo li vaig donar la volta a la truita i vaig dir, ostres, un Rottweiler, quina gana. Llavors jo era el primer en fent aquests acudits racistes, no? Cap a la meva mateixa persona, perquè em vaig adonar que si jo feia l'acudit no m'importava que ho fessin els altres, si jo sóc el primer en acceptar i en fer-los, no? Com una mica mètode d'autodefensa. Què va passar? Doncs que això ho vaig portar a les xarxes socials, en aquell moment doncs, es portava molt als memes, i doncs normalment eren memes amb plantilles, no? Que ja estan predeterminades, imatges que s'han fet virals i tu només edites el text. Però jo vaig decidir ser el propi personatge dels memes. Llavors, va ser per penjar-ho, per ensenyar-los als meus col·legues i fer una mica de broma, no? No era res que estava pensat com per amb una projecció. Fins que de cop comences a créixer i dius, ostres, què està passant? I la gent doncs, li agradava molt doncs, aquestes tonteries que feia. I llavors ja vaig passar al vídeo i a poc, doncs, fins ara.
2: Sí, va ser tot una mica natural, no? Una manera fluida. No vas provocar res.
3: Correcte. I al final, en aquell moment, és que no hi havia referents en català, no hi havia ningú que ho
1: estava fent. De quan estem parlant? De quin any?
3: 2016. Abans has dit 23, en tenia 24 l'any passat, quan vaig començar a aprendre. Per tant, ara seran 9 anys a les xarxes socials.
2: És molt, eh? És tot un expert.
1: És un veterà.
2: Sí, sí. I crees no ens avancem. Et defineixes, jo m'agradaria dir a la gent que ens escolta, que et defineixes com un xinès que sap pronunciar la R. I aquesta barreja d'humor i autenticitat et fa connectar molt bé amb la teva comunitat. Quin és el tipus de contingut que t'agrada fer?
3: Doncs mira, ara a mi m'agrada molt sempre fer humor. Soc una persona que em considero molt positiva i molt bromista. Sempre estic fent acudits dolents, jocs de paraules i la gent del meu entorn n'està farta. Però també és el contingut que m'agrada fer perquè és com ser ràpid en l'humor, no? I m'agrada molt tot el tema de jocs de paraules, m'agrada molt les recomanacions, la gastronomia. Vinc d'una família d'hostaleria, per tant, a qui no li agrada gaudir d'un bon menjar. Però ara em vull decantar més per explicar curiositats, històries, que veig que és una cosa que ja he provat d'explicar i que la gent acostuma a agradar. Llavors potser seria ara enfocar una mica més cap a reportero.
2: I sempre en català?
3: Sí, sempre, sempre, sempre.
2: No vols obrir més fronteres?
3: Això és la pregunta del milió que li fan a tots els creadors de continguts en català, no? De dir, ai, mira, és que fent-ho en català estàs limitat a... No sé, que són 12 milions de catalanoparlants, no? A Catalunya, països catalans, i en castellà al final doncs abarques públic no només a Espanya, sinó que fins i tot a l'ATAM o a Estats Units. Però crec que al final, quan tu crees contingut en català, per la gent, doncs, t'arreles molt més a ells. Hi ha una confiança, no? Algú et parla en català i moltes vegades ja confies automàticament. I crec que aquesta confiança que ens pot passar doncs, al carrer quan algú ens parla en català també està traslladat a les xarxes i, per tant, generes un vincle més fort. Per tant, no, i més, sent de Girona, és que a vegades sempre faig conya de dir intentaré hablar castellano para practicarlo, perquè...
1: amb la lateralitat.
3: Exacte.
2: Parlant del teu contingut, parla'ns una miqueta d'aquests 25 reptes del 25 que parles últimament a les teves xarxes. Fins i tot t'hem vist amb el Jordi Cruz.
3: Correcte.
2: De Masterchef.
3: Bueno, això són a principis d'any que vaig dir, vale, aquest any em faré 25, se viene crisis, vaig a dir, va, vaig a apuntar-me a una llista, 52 coses que no hagi fet mai. I llavors, per primera vegada, anar-les a descobrir durant amb aquesta edat. Jo pensant, bueno, són 52 setmanes, un per setmana. Ingenu de mi, perquè òbviament ara estem a setembre i potser em porto 20. Vull dir que no vaig bé en timings, però em donaré marge fins als 25. I la idea és precisament plasmar l'experiència de viure per primera vegada moltes coses. Que sí que és veritat que moltes vegades fem coses per primera vegada, però senzillament les vivim i no et queda el documentat. Que està superbé, però a mi m'agrada molt recordar, ostres, la primera vegada que he anat a un globus aerostàtic o tenir l'oportunitat d'anar al restaurant del Jordi Cruz i preparar una recepta d'estrella Michelin o fins i tot que estigui allà mentre faig un àpat en el seu restaurant, no?
2: O sigui que ho estàs visquent intensament, no? Aquesta
3: molt,
2: experiència.
3: Moltíssim.
2: Alguna anècdota així especial?
3: Home, és que al final són anècdotes, són experiències noves per mi. Per tant, jo vaig normalment sense expectatives i és a veure què és el que em sorprèn. Anècdota com a tal, a veure, el Jordi Cruz és el Jordi Cruz. O sigui, tal com és en pantalla, és en persona. Llavors jo vaig sortir d'allà dient, vale, és un geni, però no sé si m'ha caigut molt bé o molt malament. En el sentit que és una persona molt directa, hi ha molt de la broma des d'un principi, però ho fa com un posat tan seriós que no sé si m'està vacil·lant, saps?
2: No saps si t'està enganyant o no.
3: Exacte,
2: no?
3: Exacte, però molt maco, molt proper i tot això, doncs, al final s'agraeix, no? Poder escriure directament i que la gent et contesti dient, vale, sí, ens encanta. O, per exemple, ara estic en contacte amb gent de la Vall d'Aran que fa formatges artesans i dic, bueno, pues puges un dia a la Vall d'Aran i te'n vas a fer formatges artesans allà. I dius, ostres, ja hi ha gent que ja m'ha dit, escolta, què et semblaria si per aquest repte fessis això? I aquest efecte crida crec que és el que és més maco,
1: quants reptes
3: no?
1: Et queden ara?
3: Uf, bastants. Em donaré marge fins al mig any que ve, mitjans de l'any que ve. O sigui
2: fins que faci els 25.
3: No, fins que faci els 26. Ara,
2: ah, els 26.
3: Just n'acabo de fer 25. Llavors em dono el marge durant aquest any, fins a l'agost, a veure-ho complir dels 52.
1: I tens algun repte relacionat amb el territori que coneixes des de fa un any? És a dir, Sant Cugat, Valldoreix...
2: Perquè hem de dir que has nascut a Girona, però ara fa un any que vius a Sant Cugat.
3: Correcte, fa un any, des del maig de l'any passat, que vaig marxar de Barcelona i vaig venir aquí a Sant Cugat. És viu de conya, m'encanta. Justament abans passejàvem per aquí i dèiem, és que és idíl·lic, és molt maco Sant Cugat. D'aquí territori no hi ha cap propòsit, però escolta, si algun dia em cau a mig quilo del cel, em compraria una propietat aquí, no?
1: com a repte,
3: tenir una propietat a Sant Cugat crec que és bastant...
2: És tot un repte.
3: Sí.
2: Escolta'm, i què t'ha fet triar la ciutat per viure?
3: Doncs, sincerament, que estigui molt ben connectada a Barcelona i alhora tinguis la pau i l'encant d'una ciutat petita. Al final, venint de Girona, que és també jo considero que és una ciutat petita, perquè tot comparat amb Barcelona és una ciutat petita, doncs vaig dir, ostres, vull estar en un lloc on que em sigui molt pràctic estar a Barcelona, però alhora poder trobar aquesta pau i aquesta tranquil·litat que no pots trobar en el centre de Barcelona. Jo venia de viure a Sant Antoni. Vull dir que en el rovell de l'ou.
2: I ara estàs idíl·lic aquí a Valldoreix, no? Perquè tu estàs visquent a Valldoreix. Com has percebut aquesta trobada a la ciutat? En el sentit de com a emprenedor, t'ha ajudat en alguna cosa? O sigui, no sé, t'ha inspirat en alguna cosa o t'ha portat alguna cosa més al viure aquí?
3: Home, jo crec que al final fas connexions i he conegut a moltíssima gent que t'aporta molt de valor, tant personal com professional. Un dels meus amics que he fet aquí a Sant Cugat és l'Oriol Callaghan, que és un dissenyador gràfic superpotent. I també doncs, veig que ens movem en entorns en què faciliten moltíssim també aquest tema de l'emprenedoria. I veig també que, com que és un lloc que també s'impulsa moltíssim l'emprenedoria i el negoci local, no? Perquè és dels pocs espais en què jo he anat i la gent segueix comprant a les botigues de roba de sempre. Sí que és veritat que a poc vas veient com s'està vendi més aglomeracions d'aquestes fleques que ja tots coneixem, i això sí que és una mica, a mi em fa una mica de pena, però vas pel carrer i la gent fa vida, la gent compra en el comerç local. No? Jo, quan vaig venir, em van explicar la història d'uns germans que van obrir una xurreria aquí darrere del monestir.
2: Sí. Amb 21 anys, eh?
3: Amb 21 anys, vaia xurrada, que dius, sí. Brutal. M'agrada molt el nom, m'agrada molt la marca, m'agrada molt l'impuls, gent jove dient, ostres, anem a obrir una botiga de xurros aquí a Sant Cugat, no? Anem a recuperar el concepte de xurreria.
2: I a nosaltres en aquestes accions encanta parlar de comerç local i d'emprenedoria, o sigui que hem de continuar reivindicant que sobretot la gent jove, que a vegades com que costa, no?, que la gent jove pugui començar en un negoci, doncs la gent que ho fa ho hem de demostrar i ensenyar. També, com ha estat el procés de passar de creador de contingut a emprenedor amb una agència pròpia?
3: Doncs me n'he adonat que al final és una manera d'impulsar la marca personal. Al final les xarxes socials són una cosa temporal i això ho sé des del minut 1 que em vaig dedicar. Sé que un dia pots estar amunt, l'altre dia pots estar avall i això, doncs, o encallar-te molt de temps i estancar-te. Però obrint la meva pròpia agència em va ajudar molt a fer perspectiva, a dir, ostres, tinc un objectiu, no?, que ja no és només pujo als meus seguidors, pujo aquest contingut meu, sinó aquests coneixements que jo he après durant tots aquests anys creant contingut, com puc transformar-lo, ajudar a altres marques a crear aquest contingut, aquests impactes, i a sobre, doncs, jo també enfortir aquesta marca personal de dir, mira, no només soc creador de contingut, perquè al final hi ha l'estigma de gent que viuen de xarxes que no fan res més i només viuen de xarxes, no? Jo al final soc una persona formada, tinc una carrera al darrere, per tant, vaig dir, tinc els coneixements, tant de xarxes com del món empresarial, doncs anem-ho a intentar. I llavors, clar, ha sigut un avantatge. Quan truques portes no és el mateix, ja entres amb una carta de presentació mig feta, no? Dic, mira, soc aquesta persona, tinc aquest currículum a xarxes, he fet tot això.
2: I tens una experiència brutal que pots aportar a moltes marques, perquè al final el món digital, molts de, per exemple, de la meva època, l'estem descobrint d'una manera, pues, això, improvisada, no? Però vosaltres ja heu crescut amb tot això. Jo crec que també la vostra experiència, és, encara que sigueu joves, és molt, molt important.
3: 100%. I al final la gent, el que més costa precisament és que els directors d'empresa o de màrqueting, el que sigui, entenguin la necessitat que nosaltres oferim. Llavors és com el repte més gran de dir, ostres, per què ara les empreses haurien de no deixar de banda, però apartar una mica tota la part estètica, les fotografies, tot el que abans feia Instagram, no? Tot ha de ser posat superbonic, i han de passar a fer contingut audiovisual, vídeos, perquè ha d'haver-hi una comunicació molt més personal. I tot això és el que els costa més, perquè sempre s'han acostumat a una comunicació on la marca parlava des de perspectiva de marca, mai des d'un toc personal. I nosaltres sempre ensenyem això, que les marques s'han de comunicar com uns creadors de continguts més i ser partícips en les plataformes d'entreteniment, com pot ser Instagram o TikTok. I això és el que oferim a Nero.
2: Haig de dir, Carme, que li dones un paper i un llapis i 10 minuts i et fa una estratègia brutal, eh?
4: Ah, sí?
2: Dono fe.
4: Pensava que anaves a parlar d'una altra habilitat, no sé, que dibuixés... Bueno,
2: a mi aquesta habilitat em sembla brutal.
4: Això ja ho donem per fet. Però no, pensava que em descobries una altra cosa. I jo vull saber més coses sobre aquesta agència, Long. Mm-hmm. És a dir, fa un parell d'anys?
3: Un any
4: sí. Que està funcionant.
3: A l'octubre farà un any que la vaig obrir, sí.
4: Val. I qui forma part d'aquesta agència?
3: Doncs mira, ara tinc una sòcia que estem treballant mano a mano, i perquè vaig veure que sol se'm solapava molt i aprendre a delegar té el seu què, eh? I vaig fer el maig amb la Xènia, que estem, doncs, treballant conjuntament, i a partir d'allà, doncs, el que fem és agafar diferents creadors de continguts i editors de vídeos, i per cada marca, diguéssim, els diem, mira, tens aquest creador de contingut que creiem que encaixa amb la teva marca, amb els valors que vols representar, i a partir d'allà els generem continguts especialitzats per ells. No? Llavors, cada marca té un perfil, un editor de vídeos, i és una estructura líquida que permet, doncs, per una personalització i una atenció molt més gran a les marques. Què passava amb les agències tradicionals? Tens un equip de 5 o 6 persones en què potser et porten 10-15 clients. No? Llavors, cada client, com a molt, li pots dedicar 4 hores al mes perquè està estructurada d'aquesta manera. Però tenir una estructura líquida permet les marques, doncs, tenir una connexió molt més propera amb l'equip que els està portant les xarxes i la producció, i nosaltres també ens permet doncs, aquesta personalització i diversificació dels perfils, que ja no és una persona treballant a 40 hores, sinó tens aquest client, tens aquestes tasques, endavant. I llavors també dona llibertat molt als creadors de continguts que vulguin treballar d'això i les marques també doncs, tenir un equip especialitzat i ad hoc per a ells.
2: Teniu uns valors molt definits, no? En Elo també, que han d'anar alineades amb les marques que porteu, no?
3: Correcte, correcte. A mi no se m'acut, no se m'acudiria mai fer continguts promocionals per alguna empresa d'apostes online esportives, per exemple. Això són, al final, són valors que cadascú porta des de casa i també t'has de sentir còmode amb els clients que treballes. Vull dir, al final, quan emprens, també tens el síndrome de dir he d'agafar tots els clients que em vinguin, totes les propostes, i dir que sí, no, i al final estaràs més tranquil doncs, sabent amb quins et sents còmode treballant i amb quins no. I a partir d'aquí discernir. Perquè moltes vegades els clients aquests que agafes a contracor acaben sent molt pitjor a llarg termini perquè al final et van sortint el que nosaltres diem bolets, no? Que són problemes amb aquests clients.
4: I escolta'm una cosa, tu has fet una projecció de com t'imagines o com voldries veure en Elo, aquesta agència de comunicació, en un termini de 5-10 anys. Ho dic perquè és un món que canvia tan ràpidament que no sé si... us proposeu fer una mirada a una mica més llarg termini.
3: Correcte. Nosaltres ja tenim en compte que les xarxes socials són fluctuants, però el que tenim en compte també és l'atenció que nosaltres dediquem a les xarxes socials, i això va en increment. Podrà ser que surti un nou format, no? Hologrames, no? Imagina't, no? Hologrames que surten de tal. Doncs ja ens estarem formant per quan es facin hologrames, però mentrestant, amb com està el pati actualment, l'únic que pot competir contra plataformes de Reels o TikTok per la nostra atenció, diguéssim, són altres continguts audiovisuals. Per tant, si el teu sector és producció audiovisual de continguts per marques, dona igual quin és el nom de la plataforma, dona igual si li dius Reels, TikTok, Cugat Media o el que sigui. Al final és anirà per una plataforma. Llavors ara, per exemple, s'ha implementat des de fa un any a Espanya el TikTok Shop, que és una eina molt i molt potent de venda a través de TikTok, que Instagram va provar fa uns anys i no va funcionar perquè l'únic que feia era redirigir la pàgina. Llavors, tu des del TikTok pots comprar directament, sense entrar a una pàgina de tercers, i és com un Amazon. Tu veus un vídeo, no? Per exemple, aquesta cantimplora que tenim al davant, dius, mira, aquesta cantimplora està només a 2 euros, clica aquí. Cliques, pagues i t'ho envien. Ja està, és una qüestió de 2 minuts, la compra, o menys, i no has de canviar. Llavors nosaltres també ja estem enfocats també a que quan hi hagin clients que venguin productes, que tinguin l'opció de vendre-ho directament des de la plataforma de TikTok. I això és una cosa que fa un any no s'havia plantejat. Per tant, ja ens anem adaptant segons les necessitats que hi hagin i els objectius que tinguin les empreses que ens contractin.
2: I quins consells li donaries, per exemple, al comerç petit perquè estigui competint davant d'aquestes històries a les xarxes socials, no? Perquè, clar, comprar tan directament i és molt fàcil. La gent, normalment, encara que vulguis comprar a la botiga de sempre, sempre doncs, dius, mira, estic més còmode a casa, al sofà, apreto el botó i compro. Què li recomanaries al comerç petit?
3: Doncs ensenyar a les xarxes la part bona que té el comerç petit. El comerç petit és un comerç que jo crec que és molt de noms. Sabem els noms dels nostres clients, no? Qui és la Pepita, sé què li passa a la Pepita. Quan vingui la Pepita a comprar, vindrà a comprar perquè hi ha una relació molt més enllà de la compra, no? Llavors, això traslladat a les xarxes pot generar aquesta proximitat a les xarxes socials també. Un dels exemples que se'm venen pel cap ara són les fruiteries Giró, vale? Que és la parada on jo anava a comprar fruita en el mercat de Sant Antoni, i la filla es va dedicar un dia a ensenyar com era la seva vida tenint 22 anys o 23, no sé l'edat que té, i treballant en el mercat de Sant Antoni venent fruita, i s'ha fet tan viral que bueno, l'han aparegut a Òmnium, l'han convidat a TV3, i és un projecte que és una paradeta en un mercat municipal. Vull dir, moltes vegades diuen, ostres, és que jo no sabria per com començar o no crec que això tingui un retorn. La gent ja va a veure la Marina a Fruiteria Giró, en el mercat de Sant Antoni, a comprar-li fruita amb ella, perquè ja ha creat una relació, un vincle, una comunitat a les xarxes socials. Per tant, aquest retorn es nota. I si tu vas a parlar amb la Marina en la seva parada del mercat, veuràs que et diran, sí, ve molta més gent, han comentat, ostres, t'hem vist en els vídeos, que divertit, tal. Llavors, al final, és un aparador més. I és un operador que al final tenim la sort que és gratuït per tothom.
2: I com a col·laborador de mitjans de comunicació, a mi m'agradaria saber si hi ha alguna cosa en futur, a sobre de la taula.
3: A sobre la taula, ben, de moment... Ai.
2: Alguna exclusiva ara, hem de treure avui, no?
4: No puc avançar projectes, perquè si no se'n fa... Amb...
3: No, d'així de comunicació, no. Per tant, aquí un open to work també en algun mitjà de comunicació, que a mi m'agrada, i com alguna cosa a fer puntualment o recurrentment també m'agradaria molt. Però sí que ara, l'octubre i novembre, s'estrena la sèrie de La Casa Nostra, de Dani de la Orden. Allà, si esteu atents als episodis, potser us en porteu una sorpresa.
4: Mira, un cameo.
3: I després la segona temporada de Vintage, de 3CAT, també, amb la Diana Gómez. Doncs també us podeu trobar altres sorpreses allà.
2: O sigui que tenim una exclusiva, Carmen. Hem començat bé, la temporada.
4: Hem començat molt bé, però també que se'ns ha passat el temps. Se'ns ha passat el temps.
2: Doncs jo agrair-li al Lonely Show, perquè ens quedi ben gravat el nom, perquè això promet. Agrair-li l'atenció que ha tingut amb mi personalment, perquè realment ha sigut un plaer conèixer-l i hem vist que aquests espírits joves sempre... els admiro. O sigui que hem de tenir-los presents,
4: sí, sí.
2: I hem de...
4: Tenen les idees molt clares.
2: Exacte, i a mi això m'encanta. Doncs també recomanar-vos aquesta setmana, sabeu que el dia 18, del dia 18 al 28 de setembre, torna a Sant Cugat Bar de Tapes. 41 establiments locals s'hi han sumat i per 4 euros i mig tens tapa i quinto o canya. Ha pujat una mica davant de l'any passat.
4: Una mica.
2: Però continua sent una bona proposta per donar suport als restaurants de la ciutat i descobrir racons nous. O sigui, l'Only Sue, tu ja saps que aquí a la ciutat aquests dies tenim aquesta oferta. Has de fer una ruta, que veuràs que la gastronomia de local també té el seu encant.
3: Ja tinc els meus locals preferits, d'aquí.
2: Sí? Sí? Que, sí? Pots dir algun?
3: Lebanito. M'agrada molt.
2: T'agrada l'Ebanito o l'Ebano Bellaterra?
3: Ebano Bellaterra no hi he anat, encara, però l'Ebanito m'agrada molt.
2: És la mare de l'Ebanito.
4: Ara li farem una llista.
2: És la mare de... Bueno, hi ha molts restaurants... Bueno, jo podríem dir molts que...
4: A Sant Cugat pots triar i remenar, que està tot.
2: Pots triar i remenar, que hi ha molta bona gastronomia. Doncs moltes gràcies, Long, i això, doncs res, acomiadem la secció, la primera de la temporada, per tot l'alt.
4: Amb tota l'energia del món. No te l'acabis tota perquè has de tornar d'aquí unes setmanes.
2: Això que amb aquests canvis de clima estic avui una mica refredada, Jo ja he començat bé, estrenant la temporada.
4: Tu cuida't, Cuca. Gràcies, Long.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies, Cuca, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.

0: El nostre convidat d'avui és un santcugatenc de Socarrel amb una àmplia trajectòria en el món de la fotografia. Nascut el 1956 a Sant Cugat, comença a treballar professionalment el 1978 després de cursar fotografia al Centro de Estudios de la Imagen de Barcelona. Defineix el seu treball com un treball de fortes arrels en la fotografia documental, inspirat pels clàssics d'aquest gènere, tot i que la seva naturalesa elèctrica l'ha portat també a treballar en nous projectes amb la intenció de créixer en altres direccions estètiques i conceptuals. Jordi Camí, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: A què et dediques ara?
1: Ara?
0: ho dic perquè professionalment tu estàs jubilat?
1: Sí, tècnicament estic jubilat.
0: Tècnicament, sí.
1: Estic jubilat, sí. Bé, bueno, si em dedico a alguna cosa és a fer una revisió del meu arxiu, com fan la majoria dels fotògrafs, amb la meva edat. Si se'm posa algun treball a tiro que m'interessi personalment, el faig. I a cuidar-me de mi mateix.
0: O sigui que continues darrere la càmera i quan t'arriba un d'aquests treballs que potser t'interessa, què és el que té perquè t'interessi?
1: Aviam, jo no faig encàrrecs. De fet, no faig encàrrecs. I menys en fotografia documental. En tot cas, sempre ha sigut una mica així. Jo he tingut dues vessants molt clares per alimentar la fotografia documental i reportatge. He tingut que fer treballs comercials. Comercials vol dir... ens entenem, no? Vull dir, que vinculats al reportatge, doncs, per institucions, etcètera, no? Vull dir, llavors, en aquest moment no faig encàrrecs, des de fa anys, i, bé, aviam, la idea d'un reportatge pot venir... De la manera més insospitada, no? Llegint un article, veient alguna cosa per la tele... A partir d'aquí veus que pot haver-hi una idea que ha de desenvolupar i la fas, ja està. Però vull dir, això és amb comptagotes, eh? Vull dir, el que estic fent avui en dia.
0: Què has fotografiat últimament?
1: Últimament... Doncs al maig vaig fer un viatge i vaig estar a Sumatra, a l'illa de Sumatra, a Indonèsia, i vaig estar fotografiant els orangutans. A la selva hi ha orangutans, avui en dia només queden orangutans a Sumatra i a Borneo. En els dos casos corren perill d'extinció, evidentment per l'efecte de, entre cometes, del desenvolupament de l'home i dels seus negocis, no? I a Sumatra es veuen molt, d'alguna manera, en perill perquè per les plantacions quilomètriques d'oli de àrbica de tan blanc. Oli de palma.
0: Oli de palma.
1: Oli de palma.
0: Sí, aquell que ens diuen que és perillós i que recomanen.
1: Exacte. Llavors, s'han carregat les selves, les continuen carregant, i hi ha extensions quilomètriques, però immenses, de palmeres que produeixen oli de palma. Palma. Llavors, clar, això el que passa que els corredors naturals dels animals, ja no dic solament dels orangutans, doncs es veuen afectats, perquè tota la biodiversitat que hi havia s'ha vist alterada per les plantacions de l'oli de palma. Llavors, els orangutans són uns d'aquests dels més afectats, no? I llavors, doncs vaig anar allà amb la meva companya Gemma, que m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida professional escrivint els textos de reportatges que fèiem, tant de viatges com d'aquest tipus més, en aquest cas, de denúncia o socials.
0: Testimonial, o com per deixar un testimoni, no? Si algun dia desapareixen, que algú recordi que en algun moment hi havia orangutans.
1: O per denunciar el que està passant, que la també. Gent sàpiga el que està passant, no? I aquest ha sigut l'últim reportatge que he fet, de fet.
0: Mm-hmm. Ara la teva vida transcorre entre Sant Cugat i...
1: Capellades.
0: I aquest canvi?
1: Aquest canvi és un canvi familiar. La família de la meva dona és de Capellades i la Gemma sempre havia dit, bueno, algun dia acabarem...
0: Em tocarà a mi, no?
1: Sí. I llavors, doncs, clar, ja hi havia... disposem d'una casa pues, a mort i jardí i, clar, amb ella tot aquest tema l'interessa molt. Llavors, doncs, vaig i vinc.
0: Buscant també la tranquil·litat?
1: A mi massa tranquil·litat em posa nerviós. Estic acostumat a anar pel món i m'agrada Barcelona i tot el que passa i exposicions i la vida així ens... la tranquil·litat no està malament, de tant en tant està bé, però molta tranquil·litat, ja t'ho he dit...
0: T'atabala.
1: Sí.
0: Què et va empènyer en el seu moment a estudiar fotografia?
1: Què em va empènyer? Doncs, clar, com tots hi ha, mai és un blanc o un negre, no? Tot és són matisos, no? Llavors, jo treballava aquí a lo que era la Condesa, el de Delineant, i desafortunadament tenia un cap de secció que era d'aquelles persones que era plusquamperfecte, no? Amb la qual fins a un punt malaltís. I ens tenia castigats a tots amb la seva malaltia. I la resta de la fàbrica els tenia avorrits, també, perquè és que mai res estava bé. Amb la qual clar, s'emportava... Això era va ser un factor determinant de dir jo no continuo aquí, no vull saber què, em va avorrir, no? Per una altra banda... de Delineant pues, tampoc és em semblava l'ofici més interessant del món i jo veia que en els diaris, revistes, llibres sempre havia vist pues, veia les fotografies ja de petit, al col·le ja m'hi havia fixat que al costat d'una fotografia hi havia un nom i això em va enviar cridat l'atenció quan tens 7, 8, 10 anys dedueixes que ni ningú t'ho ha dit, però que la fotografia l'ha fet aquell senyor, no? I no sé com que em va venir al cap i dir, bueno, sí, pot ser una bona professió per no estar tancat en una fàbrica fent ratlles amb una taula de dibuix, no? I vaig anar cap aquí.
0: Quina va ser la teva primera feina professional en el món de la fotografia?
1: Això és impossible de recordar, perquè... com impossible, com complicadíssim, no?, de recordar què, perquè va sent tonteries, però clar...
0: I la primera que et ve al cap, no te'n recordes?
1: La primera que em ve... Sí, em ve... va ser... Crec que va ser aquesta. Ara fem una menció del... Es vam ajuntar tres persones, tres amics, que ens agradava la fotografia. Un d'ells era el Tama Mercader, que tots coneixem, d'aquí del poble, i el Patricio Simón, que era d'origen xilè i havia vingut aquí a Sant Cugat a viure amb els seus pares. I el pare del Patricio Simón tenia una petita empresa i ens va dir, aviam si em feu una fotografia... Això és el que em ve al cap ara, com d'una maneta de moto... I, però era com molt d'estudi, això, no? I, vam fer el que vam poder. I que em vingui al cap, Després tonteries per... O quan hi havia el motoclub Sant Cugat, doncs feia les fotos, bueno, gratuïtament. Bueno, vas fent coses que et van curtint, no?, una miqueta, i vas aprenent i...
0: Vas fent camí.
1: I, exacte. I fins que, d'alguna manera, doncs decideixes dir, bueno, jo vull viure d'això i de buscar la via, no?
0: Te'n vas a Londres i allà tens

0: no, perquè no, aquesta era la, el que jo veia, que no en treia realment una... Dic, bueno, vaig fer una aposta i dic, bueno, vaig a Londres, tinc l'oportunitat, si més no, aprendré anglès, em servirà per el que jo vull fer, i així ha sigut. I en allà, doncs, va ser una experiència personal molt important, per dues bandes, perquè, aviam, surt de l'esfera familiar, per començar, i tens que espavilar-te, i clar, això vol dir doncs, buscar-te una feina, del que sigui, però també vaig acabar treballant amb un, fent alguns treballs d'assistent de fotògraf, de tenir un contacte d'un estudi de fotògraf on hi havia moviment i necessitaven assistents, i en allà doncs vaig fer, bueno, veus el, realment una miqueta de què va, i guanyes uns diners i,
1: Bé, l'experiència.
0: Ah, molt positiva, molt, molt, per mi va ser, crec que va ser clau, dintre, ha sigut clau en la meva vida, en l'experiència, sí. Mm. Perquè vaig fer amics, me'n vaig endur això una experiència de vida, i és quan torno de Londres, quan amb el cap estructurat d'una altra manera, i començo a buscar feina de fotògraf.
1: El 1983 et fan cap de fotografia del diari de Barcelona?
0: Sí, i és just quan torno d'Anglaterra.
1: I què tal el repte?
0: Va ser com una cosa d'aquelles increïbles, perquè sí que hi ha... de fet, durant el 82-83, quan vaig tornar de Londres, em vaig donar un any de plaç per realment funcionar, treballar com a fotògraf i viure com a fotògraf. I d'alguna manera, doncs, sí, vaig començar a fer coses de premsa, i en un moment donat vaig veure que el diari de Barcelona tenia per això demanaven un cap de fotografia. Jo, ni corto ni perezoso, em presento. I van... Bueno, cap de fotografia. Estaven refent el diari. I em fan la proposta de ser cap de fotografia. Llavors, no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí. I em vaig tirar a la piscina.
1: Clar.
0: Tal qual.
1: Anys després, a partir del 86, treballes com a freelance, fas feines per Greenpeace, per Metges Sense Fronteres, la Unipau... A què es deu aquest canvi?
0: Bé, el diari de Barcelona va haver un moment que va tindre una crisi i va tindre que trencar, llavors ens vam quedar al carrer. Com jo ja d'algun abans del diari ja havia fet feines de freelance i tal, doncs inclús feines per l'Ajuntament de Sant Cugat, en el Departament de Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat, i després també el Departament de Cultura, doncs bueno, vaig seguir treballant com a freelance i vaig trucar a les portes que m'interessaven a nivell personal, perquè jo he intentat sempre fer treballs que m'interessin a nivell personal. Algunes vegades no he pogut ser així, però, clar, treballar per ONGs em semblava com molt interessant, no? I a estar al costat de potenciar idees i, com molt interessants, no? Perquè les ONGs, al fin i al cap, normalment desenvolupen o fan treballs que beneficien a diferents sectors de la societat, no?
1: Has anomenat el teu pas per l'Ajuntament, per premsa i cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Com recordes aquella època?
0: Com recordo aquella època? Els primers anys, bueno, per mi van ser interessants, no? Perquè era una nova experiència treballar per un ajuntament, per una...
1: Una administració.
0: Mm-hmm. I que et posava... Bueno, que també, al mateix temps, probablement estava treballant. També va haver un temps que probablement estava en el diari de Barcelona. Que va ser tot molt casual, el de l'Ajuntament. I...

0: Bé, el treball era el que era, que tenies feina de bomber, que diem, no? O sigui, anar a apagar foc sempre, de passar corrents, que ara d'aquí, ara allà, no sé què, festes majors i aquestes coses, no? Tots fèiem el que sabíem i com podíem, no? Amb els mitjans que hi havia. Bé, jo m'ho vaig passar força bé.
1: Però també has publicat treballs a setmanaris com El País, El Periòdic, a La Vanguardia, Blanc i Negre, i les revistes Rutes del Món, Descobrir, Geo i National Geographic, entre altres. D'aquestes experiències, quin balanç en fas? Què n'has extret?
0: Bé, quan ets freelance, o sigui, tots aquests treballs que has anomenat són conseqüència o sigui, de treballs fets com a freelance. Clar, quan no tens encàrrecs, quan ets freelance, aviam, hi ha dos tipus de freelance. Hi ha freelance que van per encàrrec, a peces i tal, o senzillament jo he mogut sempre pels uns interessos propis, que m'agrada viatjar, m'agrada, en tot cas, sempre m'ha intentat fer reportatges de caire social. Llavors, havia de buscar fórmules que amb les que pogués arribar a fer aquests treballs. Llavors, si m'agradava viatjar, doncs, bueno, produïa reportatges de viatge que poguessin publicar les revistes de viatge i els dominicals, que tenien seccions de viatge. I al mateix temps, si per dir alguna cosa, m'anava a Mèxic, per dir alguna cosa, i feia un reportatge o diferents reportatges de Mèxic que podia col·locar en revistes de viatge, intentava trobar, o perquè sabia, o d'entrada anava a Mèxic perquè hi havia un treball en allà que volia fer de caire social o que m'interessava molt personalment, doncs procurava buscar els temes que poguessin
1: donar-li un rendiment a aquell esforç d'allò que tu volies fer.
0: Exacte. Llavors, tot això anava lligat i tenia diferents sortides, no? Com per, també, al mateix temps, produir imatges d'arxiu per agències que després aquestes mateixes agències distribuïen aquest material i, pues, de la manera que els hi semblava més, bueno, o segons la demanda, no?
1: També has impartit cursos de fotoperiodisme a l'Escola Grisart de Barcelona. Aquesta és una faceta que t'ha interessat o...
0: La veritat és que vaig descobrir que no m'interessava. No, l'adolescència no m'interessa. Si vaig estar un parell o 3 anys fent aquests tallers, lo suficient com per donar-me compte que no, que era algo que m'ocupava molt mentalment i jo tenia el cap a Pernambuco, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí que era, evidentment, una font d'ingressos, però he descobert que no sóc ni m'interessa ni sóc i conseqüentment, no sóc el millor mestre.
1: Està bé tenir-ho clar, també, que no tothom serveix per fer de tot, no?
0: Exacte.
1: Si parlem de premis, hem de destacar el del Camps de Refugiats Sudanesos, que et va concedir el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol de l'època. Quina història hi ha al darrere d'aquesta fotografia?
0: Bé, això va ser una col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Jo estava interessat en visitar els camps de refugiats del Sudan. Llavors em vaig posar en contacte amb Metges Sense Fronteres perquè estava actuant allà i bé, ells em van donar suport mentre estava in situ i bueno, va ser una col·laboració entre ells, amb ells. D'allà va sortir un treball que bé, jo el vaig presentar. En aquell moment hi havia aquest concurs i em va semblar que era una manera de donar-li sortida al treball, perquè curiosament els mitjans de comunicació no els interessava gens, no? I llavors, clar, quan fas un tipus de treball d'aquest, que en principi és dur, visualment, després tot depèn de la línia editorial. Després, al cap de 5 anys estava molt de moda, i tothom volia treballs d'aquests, però aquest me'l vaig menjar. Però vaig mirar de donar-li sortida a través d'exposicions, a través del concurs. O sigui, que a vegades fer una exposició en un lloc determinat, o sigui, els diaris en parlen. I llavors era va ser una manera de que els mitjans en parlessin, tant si volien com si no. O sigui, al final volien. O sigui que...
1: Jordi, al final t'ha quedat algun repte pendent? Professionalment, eh?
0: Repte. Bé, hi toca moltes tecles. No sabria dir. Jo voldria, aviam... tinc 70 anys. Anar a les selves de Sumatra, al final he tornat lesionat, vulguis o no. Bueno, poc o molt. Vull dir que no, les selves no... La selva és selva. La selva no és plana, la selva puja, baixa... Vull dir, és tot... físicament, doncs, passa factura, poc o molt. Llavors, m'agradaria tindre 30 anys... per seguir puguem fer treballs d'aquests. Repte personal. Clar, reptes. Bueno, és que hi ha moltes coses a explicar i a dir dintre del món del reportatge o la fotografia documental. Llavors, perquè jo, clar, sempre que... És el tema que a mi m'ha interessat, explicar històries que passen, no? Llavors, històries n'hi han.
1: Tot i que la docència no és una de les facetes que més t'ha entusiasmat en la teva vida professional, et veuries amb cor de donar algun consell als joves fotògrafs que s'hi volen dedicar ara? Això, o comencen?
0: Això és complicat. Avui en dia és molt complicat.
1: Sí?
0: Sí, és molt complicat. Que tinguin... Bueno, posar-hi la banya. O sigui, si tu vols alguna cosa, ho has de seguir i treballar i posar en la direcció i formar-te el màxim possible en molts diferents camps. Per tant, és complicat, però no impossible. Però o sigui, s'ha de posar amb moltes ganes.
1: Jordi Camí, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa per fer un repàs a la teva trajectòria professional després d'uns quants anys que vam compartir.
0: Sí, jo encantat de retrobar-te.
1: Igualment. Gràcies per deixar-nos entrar una mica en la teva vida i haver acceptat la nostra invitació.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
1: Que et vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: L'espai de gastronomia d'aquesta temporada comptarà amb un nou col·laborador, Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Sí. Escolta'm una cosa. Avui, per obrir la temporada, de què parlarem?
1: Solanàcies, d'estiu.
0: Què és això?
1: Què és això? Doncs les solanàcies són un grup, diguem, de vegetals, de plantes, d'acord? Que, de fet, estan bastant repartides pel món, tot i que la majoria de les que coneixem vindrien d'Amèrica, i que de les quals, diguem-ne, hi ha almenys tres productes que són una mica les estrelles de l'hort d'estiu, és a dir, de la verdura, de les hortalisses d'estiu. Mm. Com que ara estem acabant la temporada, però encara estem en estiu, i a més algunes d'elles estan especialment en el seu moment, doncs volia parlar d'aquests productes.
0: Molt bé. Et sembla que... Jo no sé, però crec que d'aquests tres productes que dius, per mi el rei és vermellós.
1: Sí.
0: El tomàquet.
1: Comencem. Sí, amb el tomàquet.
0: No? Sí. Vinga. Vinga. Tu mateix.
1: Doncs el tomàquet. El tomàquet és una, diguem-ne, és una fruita. Des d'un punt de vista botànic és una fruita, val? El que passa és que des d'un punt de vista culinari i fins i tot dietètic es tracta com una verdura o com una hortalissa, val? És a dir, pertany al món del salat. Jo tinc la meva teoria del per què, entre altres coses, principalment seria doncs, perquè no és una fruita excessivament dolça, és a dir, la quantitat de sucre no és tan alta com la resta, i que el caracteritza un sabor que nosaltres el tenim poc, diguem-ne, incorporat a la nostra, al nostre vocabulari, a la nostra cultura, que és l'umami. És una gran font d'umami.
0: Ah, sí?
1: Sí. En cru, però especialment quan hi ha algun procés d'oxidació o fermentació, com pot ser doncs, el típic tomàquet sec, salsa de tomàquet, o sigui, fregidet, o quan fas ketchup, o quan, etc. No? Llavors, aquesta font d'umami, doncs, molt probablement també s'associa més al món salat que al món dolç. I per això possiblement el tomàquet és un producte que el tenim a tot arreu, és omnipresent quan parlem de sofregits, salses, etc, etc. És un potenciador de sabor. A part del propi sabor del tomàquet, és un potenciador de sabor.
0: Si li preguntem a la gent del carrer d'on ve el tomàquet, dirà, mira, del
1: súper,
0: del súper o del mercat.
1: Del súper, segurament. Origen del tomàquet, com alguna d'altra de les solanàcies que parlarem, és Amèrica.
0: Val? Amèrica.
1: Amèrica, d'acord? Se suposa que per la zona apareix per la zona del Perú, Bolívia, per allà, o Equador, d'acord? Fa uns quants milers d'anys, diguem-ne, les cultures indígenes d'allà l'utilitzaven. Òbviament estem parlant d'un tomàquet molt antic, genèticament, és a dir, ancestre del tomàquet actual, i sí que una mica posteriorment es trasllada i diguem-ne, que es comença a cultivar i a domesticar per part dels mexicans. Val? I és a partir d'aquí...
0: El guate aquí tomate.
1: El tomate, el jitomate, és a dir, són el jitomate és el que els mexicans anomenen el tomàquet que nosaltres entenem. Per ells el tomàquet és una altra, diguem-ne, planta de la mateixa família verda,
0: sí,
1: que és un tomàquet verd molt àcid que s'utilitza en altres salses, i el jitomate és el tomàquet vermell que nosaltres utilitzem, que ells utilitzen, òbviament, també per moltes salses i moltes preparacions. Arriba... diguem-ne, òbviament, a través dels espanyols que arriben allà, descobreixen, entre cometes, Amèrica, i el porten cap aquí, i en un inici, com passa també amb altres solanàcies, es considera no apte pel consum humà. Segurament, doncs, perquè la planta, si et menges la fulla o la tija, sí que tenen elements tòxics, però no la fruita. Llavors, costa una miqueta que comenci a acceptar-se. A l'inici, doncs, com passa amb la patata, una altra solanàcia, amb l'albergínia, una altra solanàcia, que en parlarem avui,
0: sí,
1: doncs se'ls dona... Bueno, queda com a curiositat botànica, a vegades per decorar, inclús per donar als animals, etc. Però els humans no comencen a menjar fins després d'un temps, trigaran unes dècades en començar.
0: Ens han perdut, durant...
1: Bueno, unes dècades. Nosaltres, per sort, no.
0: No,
1: estem
0: nosaltres
1: parlant
0: no.
1: Del segle XV, segle XVI, la cosa...
0: Anem a la cuina. Com el podem preparar, el tomàquet? Ens dona moltes possibilitats,
1: moltíssimes.
0: No?
1: Moltíssimes. Ja he dit, per mi la clau està en el sabor umami, després l'acidesa que té, el fan molt interessant, i després l'aroma del propi tomàquet, color, textura. Llavors, d'entrada, com a fresc, amanit, per fer un pa amb tomàquet, és igual que vulgueu, amb gazpachos, cremes fredes, és a dir, triturat, com vulguem. Cuinat, ja sigui simplement més o menys sencer saltejat, aquests tomàquets petits cherry, que simplement els fas un pas per la paella i estan boníssims, o també fornejat, poden quedar molt bons, I després a mi em sembla molt interessant aquest tomàquet que fan els italians, no només els italians, però la Mediterrània, que és tallar-los a grills, amanir-los amb una mica de sal, alguna herba, i secar-los al sol o en un forn. Això és una concentració, diguem-ne, d'aroma i de textura del tomàquet, aquest umami del que parlàvem, no?, que el fan un producte molt versàtil, doncs, per fer després pestos, digue-li tàrtars, digue-li el que tu vulguis. Mm. Va? Llavors, això, pensant en el tomàquet, en aquest cas, com un potenciador de sabor o com un condiment, també. No com un producte només per si mateix, com a principal d'una amanida, sinó com a un potenciador de sabor i condiment.
0: Mm. Tres receptes molt ràpides que ens puguis recomanar.
1: Això m'ho portava apuntat. Val? Mira, conserva de tomàquet, la deixo pel final. Una salsa de tomàquet casolana, molt ràpid. Fas un sofregit de ceba, una mica d'all, pots afegir una mica pastanaga, porro, api, el que tu et doni la gana, tallat petit. Fas un sofregidet a foc suavet. Mentrestant, talles a trossets un tomàquet, si vols els peles, si no, però si pots treure-li les llavors, que sempre acidegen més i no ens interessen. Tot això ho poses a dintre aquest sofregit, si la cosa està molt seca, un puntet d'aigua i tapes, molt lent. Una bona salsa de tomàquet, mínim 2 hores, molt lent. Sí, tot el que és...
0: M'has vist la cara, no?
1: Tot el que és mitja horeta, tu no estàs fent un tomàquet fregit, no estàs fent una bona salsa, estàs bullint. Llavors tu necessites que hi hagi una certa evaporació i caramelització. Llavors si tu me'l talles a trossets, allò es va desfent, va remenant, que no... T'has d'anar remenant de tant en quant, però és que hagis d'estar davant de la cassola mirant-te-la. Vull dir, doncs, tu mig tapadet, vas fent. Quan comença a concentrar, allò li fas un toque de túrmix, me'l passes per un xino, i depèn de com, si vols, me l'acabes de refregir una miqueta més, o ja me'l guardes a muntar-lo a la nevera, o me'l congeles.
0: Mm. Si volem fer conserva, aprofitant que és l'època i no ens volem quedar sense un bon tomàquet durant la resta de l'any?
1: Si és... Mira, jo t'explico la conserva com la feien els mosavis. Jo tinc aquest record del pati dels mosavis, no?, amb la producció industrial que feien. Els escaldaven 10 segons amb aigua bullint per poder-los pelar. Li havien tret prèviament el peduncle, és a dir, la part de la tija, i llavors, mentre els anaven pelant, doncs sí que hi ha alguna llavor fora, però si no és igual. Els tallaven a trossos grossos i els posaven en pots de vidre d'aquests de rosca aprofitats de conserva. Ben tancadets, cobert fins a dalt de tot, o pràcticament, i després amb una olla, amb un drap a la base, anaven posant els pots, inclús dos nivells, omplien amb aigua i posaven el foc tapadet. A la que arrencava el bull, hora i mitja. Pagues el foc, deixa que refredi l'aigua i allò fa el buit. I allò ho pots tenir guardat en un lloc, com sempre, sense humitat, sense calor, sense llum, 1, 2, 3 anys. És una conserva molt segura, perquè el tenia acidesa alta. La malaltia més perillosa que hi pot haver, que és el botulisme, doncs te l'estalvies. Vull dir que és una conserva que, si veus que no ha perdut el buit, és fantàstica. I el sabor és immillorable.
0: Com que no ens dona temps de fer tantes receptes i n'hem donat un parell...
1: Canviem de...
0: Sí, canviarem, però recordarem una cosa que la hem d'esmentar.
1: Sí.
0: I és que tenim un tomàquet que es conrea a Collserola, que s'ha fet recentment la quarta edició,
1: la festa.
0: Fira. Mm-hmm. Tomàquet mandó.
1: El tomàquet mandó.
0: Deliciós.
1: És una varietat autòctona de Collserola que s'ha recuperat en els darrers, et diria, uns 10 anys... per voluntat d'una sèrie d'agricultors que van agafar llavors que tenien, les van plantar, i durant els primers 3 anys el que feien era anar seleccionant les llavors de les plantes que produïen el millor tomàquet. A les que van decidir les millors llavors, a partir d'aquí se les van repartir, i és una mica el que ara mateix s'està cultivant, no?, per part d'uns quants productors, alguns de Sant Cugat, com pot ser la Rural, Can Domènec, l'Ortiga, etc., i altres, doncs, que estan al Papiol o altres... o Molins, etcètera, no? Llavors, la festa la organitza l'associació de Collserola Pagès, aquí a Sant Cugat, des de fa ja això 3-4 anys, és la quarta edició que s'ha fet ara, i es tracta d'un tomàquet, doncs, de pell fineta, molt a l'estil, doncs, del que serien els tomàquets de Montserrat, el Raf, etc. I és molt saborós, està molt bo, però aquí deixa'm que digui, qualsevol, jo diria que pràcticament qualsevol varietat de tomàquet, si la cultives com s'ha de cultivar, és bona. El problema del tomàquet és que és un producte de consum massiu que es cultiva de forma massiva sota criteris de producció i de comercialització i no de qualitat. Per tant, si tu cultives un tomàquet a sota d'uns plàstics a qualsevol època de l'any primant que el tomàquet arribi en bon estat. Sí, o simplement buscant que pugui viatjar 1.000 o 2.000 o 3.000 quilòmetres i que arribi en condicions estètiques bones, probablement estàs anant en contra del sabor. El mandó quina gràcia té? Que es cultiva aquí al costat i es ven aquí al costat. És a dir, va per demanda, com qui diu. Cada dia recullen els que poden collir, que estan al punt, i es venen en 48 hores. Perquè, a més, com que hi ha poca producció, es ven.
0: Sí, sí.
1: És un preu, no és car, és un preu elevat, que és diferent. Llavors, clar, és un tomàquet estupendo. Però és que és com hauria de ser un tomàquet si el que volem és...
0: Com hauria de ser tot, el tomàquet i la resta de...
1: Hi ha altres verdures o productes que poden aguantar més això, però el tomàquet és delicat en aquest sentit. Per tant, vol carinyo i collir-lo en el punt de maduració a la planta. Perquè fora de la planta no madura.
0: Vinga, triem entre el pebrot o l'albergínia.
1: Vale, eren els altres dos que tenien. Mateixa família... Triem l'albergínia. Per què? Perquè el pebrot, des d'un punt de vista, diguem-ne, d'origen i tot, s'assembla al tomàquet. També és americà, és bastant similar, val? A mi m'al·lucina, els pebrots. Però l'albergínia potser a la gent li farà gràcia, a més encara estem en plena temporada. És a dir, l'albergínia ve una mica més tard. O sigui que comença a sortir a l'agost, però potser el moment àlgid comença ara, setembre, octubre.
2: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana el comencem amb un tema polític que ha afectat de ple l'economia mundial i concretament el sector comercial. Ens referim als arancels imposats per Trump. Però la pregunta que ens fem i hem traslladat des del Connectats és de quina manera afecta aquesta mesura a les empreses catalanes. Des de Terrassa, Sergi Estapé va parlar amb Alicia López, assessora en internacionalització de la CECOT, per sortir de dubtes i posar una mica de llum a la qüestió. Continuarem amb un tema també molt important, com és el de les vacunes. Estem celebrant la Setmana de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut, enguany amb un lema molt clar i directe: la immunització per a totes les persones és humanament possible. Precisament de la importància que tenen per protegir la nostra salut individual i també col·lectiva, en vam parlar amb Anna Rosales, la infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat. Ella ho té claríssim i així ens ho va transmetre. Les vacunes salven vides. I acabarem amb un tema cultural. Es tracta de l'exposició Memòria dels Arxius, que podeu trobar al Prat de Llobregat. Parlem de la història que trobem en objectes quotidians i que ens parlen de la vida dels nostres avantpassats i del context social del moment. Joies del nostre patrimoni, a les quals ens va atensar Víctor Asensio a través d'aquesta exposició. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!

0: L'anunci per part del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar una sèrie d'aranzels ha obert un debat profund a tot el planeta i en especial al món comercial. Per saber com pot afectar aquesta qüestió al teixit empresarial català, el nostre company Sergi Estapé ha parlat amb Alicia López, assessora d'internacionalització de la patronal CECOT. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb l'Alicia López, que és assessora en internacionalització de la patronal terrassenca CECOT. Alicia, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Què tal, Sergi?
1: Doncs, no sé, explica'ns una mica, perquè d'entrada, no sé si podríem explicar per què doncs, aquesta segona presidència, diríem, del president Donald Trump decideix fer, doncs, promulgar aquests arancels proteccionistes. Qui el pot dur? Són objectius més econòmics, són objectius més polítics o tot plegat? Què el porta?
2: Doncs, mira, abans de tot, doncs, agrair-vos d'haver-vos posat en contacte amb nosaltres per poder donar la resposta als vostres dubtes. Quant a la pregunta que ens poses sobre la taula, doncs és complexa i, bueno, ja estem també davant d'una persona que tampoc en ara mateix no sabem ben bé, no?, com funcionen i quina és la intencionalitat real, no?, de tot això que ens està passant amb el tema dels aranzels. A veure, nosaltres, d'una banda, entenem que hi ha una clara, no?, un clar desafiament a Europa i al món en general en quant a una taula de negociació amb el tema de les polítiques que, no?, comercials que hi havia establertes fins ara, no? O sigui, que això ens porta a un trencament del que era l'estabilitat comercial o, bueno, estabilitat o la situació comercial que teníem fins en el moment, no? Ara, que això realment sigui el seu fons real, doncs és el que tenim el dubte. Per què? Doncs perquè tu, no?, potser si tens ganes o voluntat de poder iniciar una negociació, de fer canvis, no?, amb l'estructura universal de com funciona el món a nivell comercial, doncs potser és més simple, no?, dir, doncs escolteu, això no ens agrada com funciona, necessitem canviar-ho, no?, i segurament doncs hauríem estat obligats a fer aquest exercici de, no?, de negociació. Però clar, que després darrere de tot això hi hagi un interès econòmic, no?, no tan polític, sinó econòmic, de poder revertir, doncs, dèficits, no?, econòmics que té internament el país, amb aquest tipus de polítiques econòmiques, doncs segurament deu ser una de les finalitats, no?, és a dir, tot aquell dèficit econòmic, doncs recuperar-lo a través d'aranzels comercials, probablement sigui un dels fins amb els quals ell planteja tot això.
1: Sí que ens hem, en últimes hores, hem pogut llegir que, tot i que semblava que no anava per aquí el tema, que sí que el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, l'altre dia va defensar, doncs, una mica, doncs, bueno, el que han titulat moltes mitjans de comunicació, que als Estats Units li estén la mà a Xina, doncs, bueno, per tenir com, bueno, una oportunitat com fer coses conjuntes. No sé si això és canviar les coses o això no té res a veure amb el dels aranzels.
2: A veure, la situació amb Xina de mateix, jo crec que hem de posar un focus molt important. Xina ara té un paper, crec, desencadenant d'aquesta situació molt, molt important, i hem d'anar molt en compte amb quins seran els propers moviments, no? D'entrada, si entren en aquesta guerra, no?, de jo t'ho pujo, tu, jo t'ho pujo més, i jo més, i jo més, no?, arribarà un moment en què, que clar, que això serà insostenible. Per tant, doncs, si Estats Units tanca la porta a entrar al producte xinès, perquè els preus, diguem, arribaran a uns límits, diguem, que seran impagables a causa d'aquests aranzels, a Xina haurà de buscar altres mercats. Haurà d'anar a competir a mercats doncs els europeus, no?, bàsicament, i això també ens podria complicar molt la situació a nosaltres, no?, a països europeus on ja tenim més o menys la competència controlada a nivell d'Europa, i que hi hagi un nou intervinent del nivell i de la dimensió de Xina, doncs ens podria posar també una situació complexa a nivell comercial. Per tant, quina és la intencionalitat de Xina ara mateix? Ells sí que s'han pronunciat de seguida, vull dir que sí que amb Europa, no?, hem anat com fent unes passes més, potser més no diré reflexionades, però sí potser més assenyades, no?, a nivell geopolític, de dir, doncs mira, no aplico de moment contramesures, no?, però sí que faig paquets de mesures econòmiques i tal per contrarrestar la solució. Xina de seguida es va pronunciar dient, jo pues, si tu me lo subes, jo te lo subo más, no? Clar, entrar en aquest joc és complicat per tot el que dic, i per tot el, no?, tot el moviment comercial que pot i les implicacions que pot tenir a nivell d'Europa.
1: Afecta, Alicia, afecta en general a tot l'elenc empresarial que, que exporta directament a Estats Units, o això també llavors de retruc pot afectar a altre tipus d'empreses que no tenen relació, però que sí que es poden veure afectats per altres històries relacionades amb aquest tema?
2: Mira, jo diré que l'afectació és global. I al final una decisió com aquesta, si ens pensem que només diguem l'efecte serà per aquelles empreses que exporten als Estats Units, potser estem tenint una visió parcel·lada, no, de la situació. Evidentment, aquelles empreses que exporten als Estats Units doncs tenen una afectació directa en primera línia, no? Diguem-ne, perquè bueno, doncs al final el teu producte abans et costava X diners, no?, portar-lo a aquest mercat, i ara doncs tens una penalització que has de veure com la compenses, no? Si assumeixes marge, si no, si el puges, si incrementes els arancels, o veure una mica quines són les polítiques que apliques. Però és el que et deia, vull dir que al final això, si parlem a nivell d'empresa exportadora, sectors industrials, estaríem parlant que entre un 4,3 i un 4,6%, diguem, d'empreses que exporten cap als Estats Units, catalanes, des d'aquí. Però si ho mirem en segona línia, evidentment té un retruc molt important, sobretot si parlem del tema automoció, per exemple, no? O el tema de softwares, o el tema de tecnologia, on tot això, doncs, molta tecnologia ve de Xina, a nivell d'automoció, doncs molta automoció es fabrica, no? Automoció i indústria auxiliar, no? Que és un dels puntals de la nostra economia, tot això té una repercussió molt, molt important, per exemple, en mercats com Alemanya o fins i tot França, no? Per tant, doncs, compte, perquè l'afectació no només és directa per aquelles empreses que exporten als Estats Units, sinó per totes aquelles que estan involucrades en tota aquesta amalgama, diguem, de col·laboracions europees.
1: Hi ha alguns sectors que serien més afectats, parlàvem ara d'automoció i tal, però també s'ha parlat molt de l'agroalimentari, aquest seria potser un dels més afectats?
2: Sí, mira, de fet, ahir teníem reunió amb perquè hem creat, diguem, els diferents agents de suport a la internacionalització que estem al Consell Executiu d'Acció, no?, que és l'Agència Catalana de la Competitivitat Empresarial, on nosaltres doncs formem part. Teníem una reunió, precisament, doncs, per parlar de totes aquestes mesures i com afectava tot plegat, no? Al final, sector acer i alumini, no?, que va ser el primer impactat per tot el, no?, per l'entrada en vigor del 25% dels arancels, i després tot aquest automoció, peces d'automoció, indústria auxiliar, components, no? Tot això, doncs, evidentment, té un impacte molt fort perquè estan afectats directament per un arancel específic, no? Però per la resta, en principi, aplicaria a totes les indústries. Sí que és veritat que, com et deia, d'aquest 4,6%, hi ha uns sectors que estan més afectats que d'altres, químics, maquinària, automoció. Alimentació és un sector que potser ara els darrers dies no s'ha parlat molt del sector dels vins i caves, no?, que és el mercat d'Estats Units, el seu primer mercat, però no només vins i caves, alimentació, especialment tota aquella alimentació més de tipus gourmet, no?, de productes que tenim aquí, doncs, per exemple, no?, a Espanya, i que als Estats Units doncs importen habitualment. Tot això té una afectació molt important, vull dir que sí que són molts els sectors que poden estar afectats.
1: No sé si... clar, jo dic com a... Per exemple, jo em poso, no?, persones que no entenem d'aquestes històries. Suposo que hi ha gent que ens estarà escoltant o ens estarà preguntant, bueno, doncs llavors la contrapartida és fer el mateix, no?, de gravar, perquè els Estats Units també exporta. No sé si això és entrar en aquesta guerra és el pitjor que es pot... o és el que passarà o és el que pot passar, o, no sé.
2: A veure, aquesta possibilitat hi és. De fet, Europa ara mateix jo crec que ha pres una postura assenyada quan el primer que ha fet és dissenyar paquets d'ajuda, no?, de contramesures, però d'ajuda a les empreses que es veuen afectades. No potser tant en temes de pèrdues d'exportació, però sí més doncs, flexibilitzant, per exemple, línies de finançament o avals, crèdits bancaris, no?, amb programes o paquets, diguem, que ajudin a que l'economia de l'empresa pugui ser més flexible ara mateix amb és una pèrdua d'un mercat concret, no? Clar, ara entrar en una contramesura d'aplicar un arancel recíproc perquè els Estats Units ens l'ha aplicat, clar, entraríem en una guerra comercial molt complexa, una mica de les dimensions que parlàvem al principi amb el tema de Xina, no? Clar, tot això pensem que té una repercussió a nivell econòmic mundial molt important. Si al final... anem cap a aquesta guerra, a llarg termini estarem amb un creixement molt feble i molt pla de l'economia mundial, no? Perquè cada vegada hi haurà més o menys, menys aportació del comerç, menys inversió estrangera, no? Si això sumem amb baixes productivitats, amb envelliments de població, tot això ens està generant, ens pot generar un problema econòmic mundial bastant important. Al final, si no veiem que l'euro es troba cada vegada més debilitat envers el dòlar, no? Doncs això farà que augmenti la inflació a Europa, no? I a mitjà termini, doncs, aquesta inflació, diguem, importada ens pot posar en pressions amb, no? Perquè, bueno, doncs que al final el Banc Central Europeu haurà d'aturar la baixada dels tipus d'interès. A nivell econòmic és com és molt una peça del dominó, no? I va caient tot. Per tant, doncs, hem d'anar molt en compte amb les mesures i les contramesures que apliquem. I per això una mica la postura és aquesta. Anem a parlar, anem a negociar. Fixa't que des d'on el dia 5 d'abril, no? El Trump ens deia entra en vigor el recíproc del 10%, ara estem amb una aturada de 90 dies, no? Que ens ha donat aquest termini per veure una mica com respon el món.
1: Jo no sé si el terme un sistema autàrquic no sé si seria l'ideal, però el Trump vol fer això, vol anar cap aquí, cap a una autarquia totalment, bueno, que està a vestir-se suficientment, autosuficientment, per, no sé per quin motiu, però podrem dir-ho o és massa exagerat?
2: I jo, a veure, partim de... No vull pronunciar, diguem, en quant a no, valoracions personals, no?, sobre la figura de, no, del Trump i dels motius o de les polítiques que fa. Però sí que és veritat, no?, que al final, ara mateix, ell, des d'allà, pensar que pot autovestir, no?, el seu país, ara mateix és una irrealitat. És a dir, no és possible a data d'avui. Per què? Perquè al final el mercat americà té una indústria, no?, manufacturera, que és la que és. I ara mateix ells tenien una gran dependència de, no?, importava molt, vull dir, tenien una gran dependència de productes de fora, que ara mateix ells no tenen un producte substitutiu actualment. Per tant, hauran de continuar sí o sí important-los. Que darrere hi hagi, no?, aquesta idea, no?, aquest ideal de que el Trump vol tenir que tot sigui made in USA, no?, que anem, que les empreses estrangeres anem a instal·lar-nos allà per fabricar des d'allà. Clar, s'han de tenir en compte moltes coses. Aquest procés no és immediat, no és d'un dia per l'altre. Les empreses no prenen aquesta decisió avui i demà i ja estan allà. Vull dir, tot té un procés, que a més és llarg, és molt costós a nivell econòmic, de recursos, de temps, d'estructures. Per tant, doncs, si ell vol anar cap a aquest sistema, necessita un període de temps molt llarg. D'aquell ell parlava d'un any i mig, dos anys, no?, per ser autosuficient i per poder fabricar tot el que necessita, però, bueno, la indústria americana al final és la que és, no? I per tant, doncs, bueno, també s'ha de veure si realment tenen aquesta capacitat productiva i la poden tenir a curt termini com per ser, no?, per aplicar aquesta autarquia de la qual parlaves, no?
1: Es parla molt del tema comercial, però també pot afectar el que és el tema de les inversions, no? Molta gent s'ho pensarà abans d'invertir, doncs pot passar això, no?
2: Correcte. Mira, ell precisament, el missatge que dona és el que vol, el que busca, no?, amb aquest proteccionisme, és que les empreses estrangeres anem cap allà, no?, i fabriquem des d'allà. Com si fos tan senzill i tan fàcil, com et deia fa un moment. Sí que potser hi ha empreses que s'ho qüestionen i s'ho plantegen, doncs perquè al final diu, bueno, no vull pagar aquest peatge, no?, a gran salari, i fabricar des d'allà més viable entra dins dels meus plans estratègics de creixement i m'ho puc permetre. Dius, bueno, potser hi ha empreses que sí, però hi ha moltes empreses que no podran fer-ho, no?, perquè no estan en aquesta situació, perquè estan molt endeutades o perquè no tenen aquesta capacitat o aquest pulmó financer per fer-ho, o simplement perquè no volen destinar una planta, no?, de producció als Estats Units. Per tant, l'únic, diguem, que s'està... Jo crec que el missatge, no?, que s'està transmetent a les empreses amb aquest tipus de, no?, de maneres de procedir que està fent és generar desconfiança en el mercat. Oh. No? I potser ens crea l'efecte contrari. No? És a dir, doncs, jo vull atreure inversió estrangera amb aquestes polítiques, però en realitat els estrangers que ens estem plantejant anar cap allà, diguem, és que jo en un mercat que ara mateix és tan inestable, no?, amb caigudes de la borsa, ara no?, baixades del dòlar, que ara em dius que m'apliques no?, els aranzels, però després no me'ls apliques. Vull dir, això genera desconfiança sí o sí, és el primer. I amb aquest clima de desconfiança és molt difícil que una empresa pugui fer estratègies de creixement en un mercat d'una manera molt contundent.
1: I el que sempre acaba rebent també és el consumidor, no?
2: Correcte. Al final, tot això, si hi ha empreses americanes que estan disposades a pagar el peatge d'aquests aranzels, perquè si l'empresa, no, si no hi ha un producte substitutiu i l'empresa europea, per exemple, o xinesa, no, doncs continua exportant cap allà amb aquest aranzel aplicat al preu, al final qui pagarà el resultat d'aquesta política serà el consumidor americà.
1: Els de sempre, que diem, no?
2: Correcte. La gent del carrer, està clar.
1: Doncs, Alicia López, assessora en internacionalització de la patronal Terrassenca CECOT, moltes gràcies per il·lustrar-nos una mica sobre tot aquest, no sé si dir liu o embolic dels arancels, aviam com acaba, esperem que bé.
2: Esperem-ho. Que tingui almenys una finalitat positiva, no?, en tot plegat.
1: Moltes
2: doncs
1: gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres, com sempre.
1: Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.

0: Celebra la Setmana Mundial de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut que té lloc cada any durant la darrera setmana d'abril. Enguany el lema és ben clar i directe: la immunització per a totes les persones és humanament possible. L'objectiu, promoure la vacunació com a una de les eines més eficaces i segures per protegir la salut individual i col·lectiva, evitant malalties que poden ser molt greus. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre millor la importància de les vacunes, resoldre dubtes freqüents i posar llum sobre la situació actual en l'àmbit local. Anna, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Per començar, explica'ns quina és la importància que es facin campanyes com aquesta de la Setmana Mundial de la Immunització.
1: Doncs mira, les vacunes són un dels grans avenços de la humanitat. Començant per aquí ja...
0: Això ja seguim. És una gran sentència.
1: No? Exacte. La vacunació forma part d'un estil de vida saludable, augmentant l'esperança de vida de tots nosaltres, no? És un instrument d'equitat que disminueix les desigualtats en l'assistència sanitària. Les vacunes salven vides. Això està claríssim, no?
0: Està comprovat.
1: Comprovat. Protegint-nos des del naixement fins a l'edat adulta de més de 30 infeccions i malalties mortals. Tenim dades de l'OMS que ens certifiquen que durant els últims 50 anys les vacunes han salvat 154 milions de persones. Que es diu aviat, eh? Es diu ràpid, això. Segons aquestes dades també de l'OMS, la vacunació ha donat una millora del 40% de supervivència dels lactants. És a dir, al món actualment viuen més nens que poden celebrar el seu primer aniversari. Les vacunes creen futur. Què volem dir amb això? Que un nen amb una pauta de vacunació completa té més possibilitats d'estar sa per aprendre i créixer i contribuir a la seva comunitat.
0: Mm-hmm. Enguany l'OMS insisteix que és humanament possible vacunar tothom. Això és possible o tenim encara reptes al davant, com per exemple el dels països del sud global, on ja ara mateix l'accés a la sanitat no és exactament la mateixa que el nord global. Hi ha països on hi ha conflictes bèl·lics. Sí, sí. Aquest és un dels grans reptes, imagino.
1: Sí, sí. A veure, és un repte important. O sigui, en teoria és possible, és humanament possible vacunar a tothom, no? El que passa és que aquests reptes existeixen. Existeixen, sobretot, desafiaments logístics, socials i mèdics. Quan dic... jo, per mi, un dels que veig i que realment s'ha contrastat que és un dels més difícils, és transportar i emmagatzemar les vacunes. Les vacunes són uns medicaments que requereixen d'unes temperatures determinades, que són entre 2 i 8 graus. Ni més ni menys. No es poden congelar i tampoc poden passar dels 8 graus. Llavors, això vol dir que s'ha de mantenir una cadena de fred. Aquesta cadena de fred, doncs, en algunes poblacions, vull dir, no pot haver una interrupció de subministrament elèctric. Vull dir, hi ha països que tots sabem, amb conflictes bèl·lics i de més, que, doncs, de cop tallen la llum i no se sap quan tornarà, no? Llavors, o, per exemple, en zones molt rurals, com deies tu, no?, països amb desenvolupament, doncs, que totes aquestes refrigeradors... que tenen una temperatura contínua, doncs realment és difícil, és difícil. Sobretot també els països amb ingressos baixos, doncs es troben en un mercat que hi ha uns països que tenen més diners, que competeixen per les mateixes vacunes i doncs valen diners.
0: I s'especula amb tot això.
1: S'especula. A veure, realment, si som optimistes, doncs si es mobilitzen recursos i fons internacionals perquè es puguin adquirir aquestes vacunes, per tota aquesta logística, doncs... Pues,
0: com diu l'OMS, és possible.
1: És possible, però calen fer moltes coses. Sí.
0: Anna, quines són les principals malalties que es poden prevenir amb les vacunes?
1: Doncs mira, principals, hi ha, des del naixement fins a l'edat adulta, podem parlar de més de 30 infeccions i malalties mortals. Podríem dir que les més comunes, xarrampió, rubeola, la polio, la distèria, el tètanus, tosferina, hepatitis, bueno, etcètera, grip, febre groga... Vull dir, les vacunes, el que sí que m'agradaria recalcar és que sí, les vacunes actuen sobre la malaltia que s'està prevenint, però també actuen sobre les complicacions que pot donar en el cas de que es pateixi aquesta malaltia, no? Vull dir, es pot donar que una persona pues, està vacunada, però hi ha un brot epidèmic i pot patir la malaltia. Llavors, les conseqüències, les complicacions no són les mateixes. Per exemple, la vacunació del xarrampió evita complicacions com ara la pneumonia, l'encefalitis i malalties neurodegeneratives molt greus. Les vacunes enfront la malaltia meningocòcica prevenen de les seqüeles de la meningitis, que tots sabem que són unes seqüeles neurològiques força importants. Un altre cas, per exemple, és que també la vacunació en la dona embarassada protegeix a la criatura que ha de néixer, doncs, de la rubeola congènita, ja quan són lactants sobre la tosferina, en fi... I també m'agradaria recalcar que les vacunes també protegeixen d'alguns tipus de càncer, com per exemple l'hepatitis B, que dona una prevenció de complicacions derivades de la infecció, com la cirrosis i el càncer de fetge, i la vacuna del papiloma. La vacuna del papilomavirus protegeix davant del càncer de coll d'úter amb les dones, i altres tipus de càncer de vagina i en els homes de penis, anus i orofaringe, que igual és per homes que per dones.
0: Ja ho ha deixat anar l'Anna en les primeres respostes que ens donava, perquè, clar, normalment associem les vacunes als infants. Sí. Però, de fet, és important tenir en compte que ens hem de vacunar i hem de fer aquests recordatoris pràcticament al llarg de tota la vida. Quines malalties es podrien reactivar si no hi ha aquesta prevenció que fem amb les vacunes?
1: A veure, els que ja... Bueno, no és que tinguem més edat, però molta gent s'està oblidant alguna gent ja no se'n recorda de malalties com la polio. La poliomielitis va ser una malaltia doncs, dels anys 60 que la gent va quedar doncs, bueno, amb cadira de rodes, etc. La verola, la distèria, la rubeola... Si disminueixen les persones vacunades d'alguna d'aquestes malalties, que ara es veuen molt, molt rarament, però molt rarament, podrien reaparèixer en forma de brots o epidèmies. Quan la gran majoria de la població està vacunada, doncs es redueix la circulació del patogen.
0: Clar. I a Catalunya com funciona el calendari vacunal? No sé si hi ha alguna novetat que puguem destacar.
1: Sí, mira, el calendari vacunal en si ens indica quines vacunes s'han d'administrar a quines edats, des del naixement a l'edat adulta. Vull dir, abarca tota una franja des de que naixem fins al final. I es basa, pots dir, en què es basa això? Doncs es basa en criteris científics, que són la càrrega de la malaltia, l'efectivitat, seguretat, aspectes ètics i l'avaluació econòmica. Això també és una cosa que pesa. Les recomanacions es revisen i actualitzen periòdicament segons l'evidència científica i la situació epidemiològica. Jo... Com a novetat, aquest any destacaria que a partir d'aquest mes d'abril els nois de fins a 18 anys inclosos es podran vacunar contra el virus del papiloma humà. Fins ara era una cosa que només es vacunaven les noies sí. I a partir d'ara ja es poden vacunar els nois. És un virus molt freqüent que es transmet mitjançant relacions sexuals i que pot infectar tant a homes com a dones a les àrees anogenital i orofaríngia. Cal assenyalar que els nois, igual que les noies, poden transmetre i infectar amb el virus del papiloma humà. Tot i que el càncer més freqüent degut a aquest virus és el del coll d'úter, els homes també poden patir càncer, doncs, com ja he dit abans, no? d'anus, penis i orofaringi, així com berrugues genitals.
0: Mm-hmm. Hem de recordar que encara hi ha una petita part de la població que dubta, que té recels en respecte de les vacunes. Quins són els mites més habituals que et trobes i com els desmunteu des de l'atenció primària?
1: Doncs mira, les teories conspiratives fomenten desconfiança, la por i tenen una difusió molt ràpida sense filtres i sense controls de veracitat. Jo penso que cal promoure una informació fiable, com la que estem fent avui aquí, difondre campanyes d'informació pública i connectar a la població amb els recursos qualificats, no? I educar, sobretot educar els usuaris sobre com identificar la informació falsa i consultar fonts verificades. Les vacunes, nosaltres insistim, són un dels medicaments més segurs que existeixen. Estan sotmesos a control i vigilància continu. La majoria dels efectes secundaris de les vacunes, ai, m'he posat una vacuna, solen ser lleus i transitoris. Doncs, a veure, dolor al braç, febre baixa o cansament, que és una cosa que desapareix en pocs dies. Els efectes adversos més greus són extremadament raros i quan passen s'investiguen per determinar si existeix una relació causal amb la vacuna, és a dir, que estiguin directament relacionats. No existeix evidència científica que relacioni les vacunes amb l'autisme, la diabetes, l'esclerosi múltiple o altres malalties greus. El risc de que passi algun problema provocat per una vacuna és notablement menor que el derivat de contraure la malaltia.
0: Per tant,
1: aquí ho dic
0: més,
1: tot jo.
0: Més clar.
1: Més clar.
0: Per cert, Anna, com ha canviat la percepció de les vacunes arran de la pandèmia de la Covid-19?
1: Home, a veure, va ser tot una mica sobtant, no? Perquè de cop la gent es va estranyar que en tan poc temps, no? Es creessin unes vacunes, no? De que dius, oi, i poden ser segures aquestes vacunes. De fet, les vacunes d'ARN missatger, no? Que eren les que es van posar per tractar la Covid, doncs van suposar un abans i un després. Vull dir, sobretot també eren vacunes que s'estaven, no eren noves en si. Ja s'estava treballant sobre el tema de l'ARN missatger per altres tipus de tractament immunosupressor. Vull dir que va ser realment una adaptació a un nou tipus de vacunes.
0: Això és molt tècnic, això que acabes de dir, lo de l'ARN missatger.
1: Sí, bueno, molt tècnic. A veure, és un tipus de vacuna que és a nivell genètic, saps? Es modifica aquest el que porta el missatge genètic i es treballa molt més fàcil perquè ofereixen una producció més ràpida, sense necessitat de cultius cel·lulars, ni ous embrionaris, saps que es posa, i l'ou i tal, i agilitza molt la producció, i tenen la capacitat, aquest tipus de vacunes, d'induir fortes respostes immunitàries.
0: Mm-hmm. I en un futur, com es veu l'evolució de les vacunes?
1: Mira, sobretot amb aquestes vacunes d'ARN missatger, han transformat la medicina. Vull dir, realment hi ha un abans i un després. Sobretot amb aplicacions en malalties infeccioses, amb tipus de càncer, nous avenços en immunoteràpia i en personalització de tractaments. Vull dir que això no s'acaba.
0: Continuarem veient
1: igual a l'any que
0: millores.
1: Moltes millores. Potser l'any que ve estem aquí parlant de
0: una cosa. Novetats.
1: Boia. Ja et dic.
0: Anna, abans de marxar, un missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania amb motiu d'aquesta Setmana Mundial de la Immunització.
1: Doncs jo tornaria a repetir que les vacunes han salvat vides, continuen salvant vides i que segueixen sent essencials per previndre malalties greus. L'evidència científica recolza la seva seguretat i el seu impacte positiu amb la salut és inqüestionable.
0: Doncs jo crec que més clar, impossible. Agraïm a l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del Cap de Sant Cugat, que avui hagi passat pel programa. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.

0: LGTBI, com és el tema de... en fi, hi ha temes que... la defensa de la vida, la defensa d'uns valors que nosaltres considerem que són molt importants, que no estan representats de la mateixa forma a Aliança Catalana, no? Però qui tindria que estar molt preocupats, i tenim constància de que estan molt preocupats, són alguns partits polítics independentistes o nacionalistes catalans a l'àmbit polític municipal de Sant Cugat, que no som nosaltres.
1: Mm-hmm. Per tant, entenem que seria una entrada d'un grup municipal amb el que trobaríeu l'encaix. Parlaves també fa un moment de que amb força grups vosaltres sou capaços de trobar acords pel bé de la ciutat. M'agradaria saber amb quins partits podríeu pactar moltes coses, com fins i tot entrar en un possible govern, això és somiar, això és parlar per parlar, i amb quins partits seria de dir aquesta línia vermella, Vox no la traspassarà mai.
0: Jo, Mireia, és que parlar de futuribles, parlar de jo ho sento, però jo sé que els periodistes, és normal, els agrada molt entrar amb espais a adelantar-los una miqueta a la realitat, no? Nosaltres som un partit que som molt realista i anem sabem quin és el nostre objectiu, fem via, caminem, però a mi no m'agrada parlar del futur, de futurs pactes, perquè és ficar-me en un terreny que no és la realitat. I Vox jo crec que és un partit polític un dels nostres lemes és sentit comú, i això està basat en la realitat. Llavors, la ficció del futur no ens agrada entrar. I ho sento que no et pugui respondre o no vulgui respondre a aquest tema, però és que jo crec que és evident que tothom tenim una idea de quins partits polítics Vox, de fet, dialoga de forma habitual ja amb el dia a dia, amb la política municipal de Sant Cugat del Vallès, no? Pues, i quins no... I si hi ha algun que no serà per voluntat de Vox, no? Sinó serà perquè per l'altra banda doncs no tenen unes etiquetes i tenen tenen algun tipus d'impediment per no parlar amb Vox, però evidentment que hi ha unes línies vermelles, i en línies vermelles doncs, en partits que no són democràtics, partits que... Però bueno, o sigui, és que no vull entrar en planos futuros que no és el dia a dia nostre.
1: Perfecte. Pel que fa a plans presents i polèmiques que hi ha hagut, fins i tot algun partit, no? Ha arribat a anar a la fiscalia per algunes declaracions i tal. Com viviu vosaltres aquesta situació? Què us genera? No sé si us genera conflicte, si esteu tan tranquils...
0: No, conflicte cap. O sigui, nosaltres teníem molt clar que l'erupció de Vox a Sant Cugat del Vallès provocaria que la política municipal a Sant Cugat del Vallès hi hagués un canvi i una forma diferent de fer política provocada per l'erupció de Vox. I això vol dir que estem fent molt bé les coses, no? No es provoca cap neguit, vull dir, ens provocaria un neguit important si durant tot aquest temps que ha estat Vox a l'Ajuntament no es parlés de Vox, no? I jo crec que podem dir que la influència de Vox a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és molt important, i a los hechos me remito, no? Constantment els temes jo crec que preocupen els veïns, constantment les polèmiques, per dir-ho d'alguna forma, perquè al cap i a la fi el que fa Vox és posar sobre la palestra temes que a vegades no s'ha parlat mai, pues, ho he dit abans, com el padró, segons quines temàtiques, el que ha motivat i el que està removent tot això que estava com el lodo en el mar, abajo, que nadie lo tocava, pues ha sigut Vox. Pues bueno, és normal que això provoqui que partits que veuen que estan perdent la seva quota o estan perdent la confiança de molts votants seus es posin molt nerviosos i pues, no els hi queda més remei que recurrir pues, a denúncies que no prosperen i pataletes que considerem que no són de persones responsables, no? O sigui, ni de persones

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
3: Hola, em dic Matías Abelar i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo, per l'abril cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, les Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
2: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
4: És la gran poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
6: Sabies que...
7: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
8: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils, perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us hem tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: I se m'ha quedat una cara...
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no! Va, ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
4: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
4: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
5: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
5: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
5: eh? Faig soroll.
1: Modèstia.
5: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
1: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
1: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure.
0: Però de quin tipus? A veure...
1: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: ah, sí?
1: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanten.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
6: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
6: O altres,
0: sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
6: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
6: Ah, jo no.
0: No?
6: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
6: Sí.
0: Però famosa per fer què?
6: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
5: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
6: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí? Bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
6: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Bon dia. Deixar-lo aquí. El guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
1: Confio tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé, normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No, és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
1: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
1: Sí, una miqueta
0: com desconnectat. Que et falta una part de tu, no?
1: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
5: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
5: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
5: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
5: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me la cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
6: a
0: una
6: veure.
0: Mica...
6: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... La veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions, o sigui que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
1: Ah, molt bé, perfecte, perfecte.
0: Sí,
1: tot això,
0: que no? Els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí, aïllats. Com us sentiu?
1: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel, jo crec que és el moment que us els tornem, o sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils, a veure com canvien aquestes cares ara.
1: Em sembla que no, ja.
5: No, gaire.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
6: Uau.
5: Increïble, aquell és el meu.
1: Me'l quedo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
5: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
1: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
5: Mega,
0: fort, eh?
5: I la del Baby Shark, com
0: bueno,
5: ho expliques?
0: Això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
1: Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
1: Sí, però no per...
0: 8 és moltíssim.
1: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, el WhatsApp... a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto,
1: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
1: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
1: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
1: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
6: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
6: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
6: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
6: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
6: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
6: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
5: Jo crec que un 3.
0: Quant?
5: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia. Però la Júlia estava patint
5: un moment. De moment, la persona més
0: mòbil.
5: Enganxada de moment.
0: Sí, podem confirmar que tu ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
5: Tinc alternatives.
0: Com ara?
5: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé, està bé, està bé.
5: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
5: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
5: Doncs.
0: O no?
5: Llavors,
0: què penseu vosaltres?
5: Potser puja un 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també compta. També.
0: Sí, no? Jo... Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uau, jo sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
7: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
3: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
8: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
9: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
10: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
11: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
12: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
13: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
14: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
15: Estic superenganxada, jo.
16: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
17: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
8: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
17: Quan em treuen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
18: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
19: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
8: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
20: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
19: Vaig fer una aposta amb el meu avi, utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant... Sí, estàvem escoltant.
1: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
1: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
5: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
5: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
5: No, creu-me.
0: Sí? Creu-me, o sigui, que sí. Molt és hores, eh? Poden passar molt, hores.
5: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
5: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
5: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
21: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
21: No ho sé, controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
21: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
21: No em deixa.
0: O sigui, se't
21: sí,
0: bloqueja.
21: Però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
4: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que el mòbil, a configuració, et pot ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i da igual.
1: Jo potser, mira, Cristian, potser és... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
1: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible
2: per superar aquest màxim. O sigui, em mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
2: Sí,
0: a dalt.
2: I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues, mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt, exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
21: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
21: Perquè jo no l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
21: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uah. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecten aquest moment... Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Mm-hmm. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna... discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No en tinc mai?
2: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
5: Digue'm.
2: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
2: Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, et crema.
2: Exacte, o
0: sigui,
2: com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
5: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
5: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així, no? Són prioritats.
5: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra, deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho heu plantejat mai.
4: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. I ara ens empatia.
0: Laia.
21: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
21: Sí, directament tota l'estona. Sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
21: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
21: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, però quan et deixen a tu sense resposta, no, allò sí que ja tenen una mica
5: d'angoixa. Ghosting. Ja que n'estic olvidant.
0: Digues, Jan.
5: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta, perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
2: Jo crec que 14, eh? Jo soc
0: tu
2: de...
0: Pensen...
5: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
2: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
2: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14...
0: Tu ho allargaries una miqueta, no?
2: Sí, sí, sí.
0: És a dir, i vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
4: clar,
0: a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol, per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
21: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm. 13, eh? O sigui, més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
21: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
4: No. Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
2: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
5: Vinga, xin!
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
5: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: Per el que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil, si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil, si m'he trencat un peu, puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs, si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
6: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada. Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
7: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudicar.
22: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
23: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
24: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
25: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
26: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
27: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
28: Mai m'han assetjat pel mòbil. Sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
29: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
21: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Mhm.
2: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
2: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs en el mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis
0: un mem.
2: abans que...
5: D'un tercer pis.
2: Tu saps que poden caure, s'assalta fins a un arbre?
0: És que a la Loli li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
21: Tampoc tant, eh?
0: No?
21: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
21: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
2: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
2: 21 dies sense mòbil.
0: Oh, wow.
2: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ara tanca els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
2: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
4: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i he observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
2: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència... Disculpeu, és que està aquí. Si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
21: L'altre dia, per exemple,
2: Sí, compte.
21: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa. Va sonar un mòbil, però sonar bé, O sigui... Amb tot el seu so.
0: Sí,
21: i ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
21: Ja.
0: O sigui, no fer un gran massa.
21: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
5: En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
5: Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
5: Els meus companys?
0: O us preferirien mòbil?
5: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
2: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien, en comptes de la cançó de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
21: És que a veure, jo em sé històries de... no assetjament, sinó
5: històries
21: que...
5: xungues.
21: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Jo igual.
0: També heu vist, eh? És a dir, que hi ha una part de perill...
2: Quina pena, eh?
0: Real.
2: Absolutament. Quina pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
2: Déu. M'encanta. Vale. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no.
5: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
2: Ja, no, soc tu.
0: No creieu que la IA...
5: Espero que el meu profe de català.
2: Agustín, sisplau, no vaig a...
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
2: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
21: Depèn com l'utilitzis.
5: Exacte.
0: Com?
21: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
2: Mm-hmm. Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè vam passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, el millor, hi ha altres sigues com de traductor que
0: fan la feina també, no?
2: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè el canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
2: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
4: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
4: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està al món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i...

0: Tots símptomes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
1: Vale. Sí.
0: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
2: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
3: Avisar algú.
2: Avisar algú. A un adult?
3: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara. No m'agrada.
2: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
4: abans,
2: no?
4: Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure, perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
2: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
3: En absolut.
2: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No us ho comenten?
5: Bueno, a mi sí que... per fer el punt d'aquí de diferència, a mi sí que em van donar una xerrada, i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
2: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
5: Una miqueta més aniria molt bé.
2: Sí, al... sí, sí, esteu d'acord tots. Sí.
0: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions igual donades, va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
2: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
4: Sí.
2: Sí? Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
3: Depèn de què em peguin, depèn de la foto...
2: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
5: Jo et pego.
2: Què tries?
5: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono la ofetada?
3: Pega'm.
2: Júlia, vaig amb tu, eh?
4: Vale.
2: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
4: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
2: La teva millor amiga, eh?
4: Vale, tinc una pregunta. El mòbil? Vale, la targeta SIM?
2: Aquí són les preguntes extremes,
4: és que,
2: eh?
4: És que la targeta SIM es trenca, també?
2: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
4: És
2: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més importa, t'importa en la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
4: Que se'm trenqui el mòbil.
3: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
2: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
5: Vale,
2: aquest silenci...
5: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors...
2: Ostres.
5: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
2: No jutjarem, oi que no?
4: No.
5: Jo sento, eh?
3: Ja els tens.
2: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
0: Ah, no tenir mai més mòbil. No.
2: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I bueno, me'n voleu fer algun a mi o què?
5: Sí, Cristian.
2: A veure. Aaron.
5: Què us sembla?
2: Una pregunta extrema.
5: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes.
3: Uf,
5: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària

0: aquells nens petits que volen aprendre el català, no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que és un vocal neutre.
1: És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
2: Jo tinc una altra.
1: No, però... Va, a veure, va, una rapidíssima, rapidíssima, sou molt dolents, eh?
2: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
1: Mai mòbil?
2: No poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
1: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
2: Vale.
3: Molt bé.
2: Vale.
1: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores,
3: eh? Sí, t'ho
2: juro.
0: Pues jo crec que sí, eh?
3: Sí, sí.
1: Això sí, abans que soni el timbre, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après... I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
0: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil i podré separar-me més per utilitzar-ho amb els pares com la Júlia o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
1: Vinga, aquí sortirà un futur
3: saxofon
1: musical.
3: Guitarra,
1: Laia, tu amb què et quedes?
4: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
1: Jan, tu?
5: Cada mòbil és molt.
1: I tu, Júlia?
2: Jo a saber portar el mòbil.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim i res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe i fins al proper episodi.
0: A tu, està molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
4: Hola.
3: I venem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Horroc?
4: Perfecte.
3: Qui és l'Horroc?
4: L'Horroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
3: I per què l'Horroc?
4: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove, no teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits, i anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubobadis, ens havia servit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets, i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
3: Perfectament.
4: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, pues aprofitem el cap aquest, i això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, enguany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I pues, tenim el que tenim a dia d'avui.
3: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és lo,
4: sí, sí, lo sí, és bastant peculiar, perquè és, aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil. La bèstia infantil, me sembla que es fan 8 metres, sí. Una cosa així de llarg, però són 5 portadors, perquè pesa uns 80 quilos,
3: wow.
4: En total, porta rodes.
3: Bueno, és mal.
4: Està bé, i l'Homuriac, en canvi, és molt més petit i és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
3: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar doncs, al públic l'Horroc?
4: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra, perquè estàvem amb Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça. I pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, bé, sí, la veritat és que bé, ja en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar 2 més al cap, funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar, sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament, i també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, 2 hores, bueno, pues, els portadors no deixen de ser nens,
3: clar,
4: i al final posen rodes, pues...
3: I d'un cop, doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
4: Sí, sí, la veritat, és que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hòstia, pues el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'Homuriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, pues, quan se va obrir l'Horroc, també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, pues anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
3: I ara marxem a l'Homuriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és l'Homuriac, quina simbologia té i quina importància dins del Vall de Diables, de l'Hospitalet?
4: L'Homuriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip. També aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Unes ales amb 10 sortidors i es va fer per un Sant Roc, per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer l'Horroc, van dir, bueno, pues, potser els grans també hauríem de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc, això va ser enguany, de 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són, se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia.
3: Sí.
4: Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser l'Horroc o una bèstia que la gent coneix que se posen dintre, sinó que va penjada com una motxilla. No? L'Omuriac va penjar, porta dos ases, sí. Com si fos una motxilla, te la penges i tu la portes. Llavors, el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors, llavors tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
3: I va passar parat. És a dir, va passar parat, perquè tu portes les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat,
4: clar,
3: no?
4: Tu
3: és a dir, va passar parat i quan el veus, realment sembla que no, que estigui tot un.
4: És tot un, perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven, sí que és veritat que després de pintar l'Omuriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a l'horroc no és el cas, portant les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
3: Perquè van tapats amb la tela negra, no?
4: Però, correcte. Però l'Omuriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I, de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
3: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
4: Sí, sí, de fet, bueno, per això dèiem que va néixer com un prototip, l'Omuriac, perquè, de fet, és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla,
3: és,
4: de fet, el cap que té és idèntic al ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques, i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
3: Clar, i per què aquest símbol?
4: Doncs pues no ho sé, la veritat, no ho sé.
3: Ve de fa molts anys, no?
4: Em sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles, i bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del Baix Camp, se va posar un rampenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del rampenat, i es va fer aquest rampenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta, està als tabals, està als carros, està des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge fins a dia d'avui, que està a tot, absolutament a tot.
3: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
4: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques. Que la zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Nosaltres tenim tots menys el verd. Hi ha altres coses, bandelles, per exemple, que tenim aquí al municipi, sí que té els quatre colors. Però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys el verd.
3: Bueno, doncs...
4: No sé per què no es va agafar, però
3: bueno,
4: no els hi va fer gràcia.
3: Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut donar veu perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
4: No, bueno, res, al final animar la gent que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom, si vol ser portador, hi ha bèsties per petits i grans, si vol ser diables, està la colla jove, està la vella, tant petit per a grans... Si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers, al final som 5 seccions, i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí, això és una família.
3: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
4: A tu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Chiro Oda, ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Ichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant... Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques, llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes. De fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports, perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, els alcaldes, els que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. I és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: Música. I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'Hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Caldes, l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrint ja el bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Morir Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual, natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas, habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Cambias mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost, com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival seran l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder l'afronto amb normalitat, perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinars jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques i, a més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
2: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
2: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
2: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
5: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç,
3: sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
2: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
5: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma

0: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a Alella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
1: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo els dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
0: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
2: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
0: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
3: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
4: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
3: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
4: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
3: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona, celebrant el Pride Barcelona 2026.
4: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
3: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
4: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
3: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
4: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
5: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment

0: perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba segura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
2: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OTFM, Jan Bretxa.
3: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
4: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
3: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
2: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
1: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
5: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal, SUM, amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
6: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
5: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
1: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
2: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
1: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
2: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
1: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
7: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiola. El certament, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
8: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
7: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Leta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
2: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
1: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
9: La Masia El Molinet és Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
10: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
9: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
2: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
1: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
11: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
12: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures. I també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
11: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
2: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
1: Alguns històries ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
2: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de la Miniamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
14: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
2: Pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
1: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
2: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
1: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
2: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
1: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
2: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
15: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte a enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
2: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
1: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
16: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Agua Santa és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran, haurem de lluitar tant amb Agua Santa com amb Buzau doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
1: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
2: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
17: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
20: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
21: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
3: Avui entren a l'Espai Solidari unes persones que ens oferiran un testimoni clau per comprendre un dels conflictes més llargs i silenciats de l'actualitat, Sàhara Ponent, una entitat compromesa amb la cooperació internacional i la defensa dels drets humans del Sàhara Occidental. Aquí està, en el nostre Espai Solidari, la Cristina Cristòfol, que és presidenta de l'entitat, i la Laura Sánchez, vicepresidenta i coordinadora del projecte Vacances en Pau. Benvingudes a les dues, Cristina i Laura.
4: Gràcies. Gràcies.
3: Per suposat, al meu cantó sempre està la Meri Espósito. Hola, Meri.
4: Sí, avui introdueixo el tema. Avui parlarem del conflicte saharaui, l'exili del seu poble i els projectes que es lideren des de Ponent per donar suport a aquesta causa. El conflicte del Sàhara Occidental és sovint invisible o més aviat invisibilitzat, tant des de la poca explicació que se'ns dona als centres educatius de l'època colonial fins als mitjans de comunicació avui en dia. I ens podríeu explicar quin és l'origen del conflicte i la situació actual?
5: Bueno, el conflicte comença, hem d'anar una mica més enrere, a l'època colonial. Àfrica, sabeu que es va repartir entre els països europeus com un pastís, i Espanya, a la nostra Espanya, li va tocar el Sàhara Occidental. Això era final del segle XIX. Bueno, el Sàhara Occidental es va colonitzar, es va viure pacíficament entre colons i saharauis durant molts anys, i més o menys cap als anys 50, 1950, comencen moviments reivindicatius d'independència, i després la ONU fa un decret que diu que l'Àfrica s'ha de descolonitzar. Comencen els moviments de descolonització, sabeu que hi va haver guerres i sabeu que hi va haver descolonitzacions pacífiques, però Espanya, que eren més espavilats que ningú, van dir, bueno, pues no, fem el mateix que vam fer a Ceuta, Melilla i Canàries, diem que el Sàhara és una província espanyola i així deixa de ser una colònia, i el Sàhara Occidental va passar a ser la província 53 espanyola. Bueno, arrel d'això, clar, els saharauis van passar a ser espanyols de ple dret. Els saharauis que vivien i naixien al Sàhara Occidental tenien partida de naixement espanyola, tenien DNI espanyol, tenien llibre de família espanyol, i bueno, l'any 75, amb Franco agonitzant el seu llit de mort, el rei emèrit, que encara no era rei, va regalar, va signar uns tractats, els tractats tripartits de Madrid, que han estat declarats il·legals per la ONU, amb Mauritània i Marroc, i va entregar el territori. Espanya va marxar, Marroc va entrar pel nord, Mauritània pel sud, i quasi gairebé la meitat de la població saharaui va fugir perquè els bombardejaven, els apallissaven, i van fer una fugida en la qual els homes van entrar en una guerra, i les dones, els infants i la gent gran van arribar a instal·lar-se a la Hamada algeriana, que és on estan ara els camps de refugiats saharauis. En aquesta fugida els van bombardejar amb fòsfor blanc i napalm, va morir moltíssima gent, i bueno, des de l'any 75 les famílies estan dividides. Hi ha famílies que no s'han tornat a veure mai més, una meitat de població al Sàhara Occidental, l'altra meitat als camps de persones refugiades, i Espanya continua sent la potència colonitzadora del Sàhara Occidental legalment.
6: Sí, bueno, només un petit incís. Bueno, com us ha dit la Cristina, a nivell administratiu i legalment, reconegut per la ONU i per moltíssims, bueno, que se n'han fet moltes referències, està reconeixuda com la potència administradora del territori, per tant, la responsabilitat és d'Espanya, i tenint en compte això, des del 75 se n'haguessin pogut fer moltes coses. Des del 91, que s'havia d'haver signat el referèndum, se li va ordenar a Espanya que es fessin moltes coses, però els saharauis segueixen vivint en els campaments de persones refugiades i en dures condicions, tant en un lloc com els que viuen a les zones ocupades. Precisament per això, a nivell actual, políticament, és un conflicte molt invisibilitzat, com has dit abans, Meri, perquè no interessa tindre que reconèixer aquesta responsabilitat moral que hi ha sobre el territori, sobre les persones que hi viuen i que han nascut directament en un camp de persones refugiades. L'actualitat és més de 50 anys en un camp de persones de refugi, així que podeu imaginar les generacions que han nascut i creixut allà.
3: Parlem dels camps saharauis sempre, dels camps de refugiats, com si fos algo habitual o està una mica com normalitzat, no? Ho dic com a espanyola de dret ara aquí, no? De dir, jo sempre he sentit, bueno, viu en uns camps de refugiats. M'agradaria que poguéssiu explicar com és viure en un camp de refugiats.
6: Per a que et facis una idea, els camps de persones refugiades saharauis estan col·locats a dins de la mà d'Argelina, part del desert més sec de tota l'Àfrica, pràcticament de tot el món, i les condicions, per tant, són un lloc on la producció és impossible, el clima és superextrem, tant en quant a fred com en quant a calor, i hi ha molt difícil accés tant a productes frescos com a l'aigua, com a refugi en moments de temporada de sirocos, que són tormentes d'arena, temporada de pluges, que són poques però ho destrossen tot i fan inundacions molt grans, i després tota la resta del temps, que sembla que com que passa sense cap fet desastrós entre mitges, no ha de passar res, però el temps desastrós que passa sense que passi res és el retrat dels saharauis, no? Vull dir, viure aixecant-te en un lloc que no és casa teva, on no t'hi vols quedar, on no vols construir, vull dir, hi ha hospitals, hi ha escoles, perquè han hagut d'avançar d'alguna manera, però és un lloc on mai han volgut construir res i on tot és temporal. Els recursos invertits són els que arriben d'ajuda humanitària, per tant són mínims, i a més invertits com a desgana perquè no volen estar-s'hi, i creixen i neixen això. Jo crec que és com la imatge de la desesperança. Per mi la foto és la desesperança, perquè és tot molt maco, no? Els infants en llibertat, cabres, camells, estèticament pot arribar a ser inclús impactant, però el creixer i néixer saber que probablement moriràs en un lloc que no li importa a ningú, que no està col·locat al mapa i que no existeix, és, bueno, és el que et dic. Per mi els campaments de persones refugiades són la imatge de la desesperança, del no avançar mai.
3: I en la part dels territoris que són els ocupats, diguem-ne, és algo semblant així o los no. Que conviuen?
5: La vida als territoris ocupats pels saharauis és molt pitjor que als campaments.
3: Ah, sí?
5: Hi ha moltíssima repressió, moltíssima, fins al punt de no poder expressar pacíficament la seva lluita pel referèndum, no poder sortir al carrer amb una bandera, no poder parlar el seu idioma, pràcticament no tenen dret a l'educació, són ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena. Pel simple fet d'haver nascut o de sentir-se saharaui, hi ha apallissaments pel carrer, hi ha violacions de dones, hi ha presons negres, hi ha desapareguts. És molt, molt, molt dur.
3: Dius presons negres com si sapiguéssim què són.
5: Bueno, han vist imatges. De fet, als campaments hi ha l'associació de familiars de presos i desapareguts saharauis. Realment visitar l'associació és molt dur. Hi ha unes imatges molt, molt, molt dures. Hi ha unes històries de vida molt difícils d'assumir i realment el que passa als territoris ocupats no es pot explicar, a més està totalment invisibilitzat, no deixen entrar a cap representant polític, no deixen entrar a periodistes, no deixen treure fotografies ni informació.
3: I llavors, per exemple, tu i jo que tenim fills de la mateixa edat, els fills d'aquesta edat, les persones que tenen allí 18, 19 anys, que han de començar a pensar en un futur o no sé, o què faran o què poden fer, com què fan ells? Vull dir, no volen marxar d'allí?
5: És molt dur. Mira, jo sempre dic que els infants, quan tu vas als campaments, són totalment feliços. Vull dir, tu veus uns infants feliços perquè no tenen carències a nivell afectiu. Tenen molta manca de recursos, claro. Però tots tenen una família que els estime, que els cuide i que els dona protecció i atenció.
3: Clar, que és la base.
5: Aquests infants, quan venen aquí a l'estiu, i arriba el final del mes d'agost, tots estan bojos per tornar a casa seva amb la seva família. Però a la que compleixen 15-16 anys veuen que allà no hi ha futur. Llavors la seva màxima aspiració és poder sortir d'allà. I d'una manera o d'una altra la població jove intenta marxar per buscar-se un futur en d'altres llocs.
7: I clar, vosaltres que ja fa anys que esteu treballant, no?, als campaments i també amb el conflicte saharaui i en aquesta causa, i veieu que hi ha una diferència generacional entre les persones potser més properes amb aquests moviments d'independència, amb aquestes generacions més joves que ara parlàveu?
6: Bé, sí, jo crec que sí que hi ha una diferència, perquè les persones més grans, les que han viscut la marxa, evidentment, però ja no et parlo de les persones que han viscut la marxa, que ara ja són molt grans, sinó els fills d'aquestes, la primera generació nascuda als campaments, hi havia una moltíssima esperança relacionada amb el tema, amb poder tornar a casa, amb formar part de l'exèrcit de qualsevol manera per tal de poder lluitar pel seu país, per la seva causa, i creien de veritat que podrien fer-ho, però crec que la realitat és que els joves d'avui en dia encara que mantenen aquesta esperança perquè són educats en això i per això, criats única i exclusivament per poder tornar a casa, són molt més conscients de que la situació és complicada i de que per tirar endavant la família, per aconseguir diners, per aconseguir recursos i per poder desenvolupar-se com a persones, estudiar i arribar a ser algo que no sigui militar, han de marxar. I crec que aquí hi ha un conflicte també dins de cada casa i dins de cada família en deixar marxar i en decidir marxar, perquè és com abandonar a la família, però la causa també. I deixar marxar, l'únic que pot aconseguir que el teu país s'arribi a alliberar, que és que els joves creguin en això i lluitin per això, sí, sabent el que significa anar a la guerra.
7: Sí, sí.
3: Clar, quedo... Bueno, espera, que estic una mica trasbalsada, Sara, de passar en situació així.
7: Clar.
3: Esta realitat, no? Aprofitem que ara que ens podem fer una idea de com viuen allí, a poder parlar de quins són els vostres projectes i...
5: Jo volia abans
3: quins objectius perseguiu.
5: Abans de parlar dels projectes, sí, que... piso ràpid. Sí. Us volia parlar de les dones.
3: Ah, vale, pues ens encanta, sí, sí, tot l'espai que necessites.
5: No, bueno, és un tema que sempre m'arriba molt, no? Perquè m'identifico i perquè veig que les dones en un camp de persones refugiades on no hi ha cap tipus d'economia, en una societat musulmana, on la dona encara té molt camí a fer, en la que no fan res. És a dir, s'aixequen al matí, es cria i dona de menjar les cabres i estar-se a la jaima prenent el te. I això, quan estàs allà i marxes i les deixes, a mi és el que em costa sempre, més cada vegada que hi vaig. No? Les dones.
3: Clar, no tenen cap expectativa, no tenen...
5: És que una dona sola allí no pot fer res, perquè els homes, poc o molt, bueno, es poden buscar la vida pues, fent algun petit negoci, anant a buscar algun material a Mauritània, fent algun viatge, fent de taxistes, però penseu que les dones allí, jo n'he vist conduir amb tots els anys que portem baixant, una.
3: Ostres.
5: No condueixen, no tenen autonomia per moltes coses, no tenen economia, depenent dels homes, a part de que als campaments no hi ha economia, vull dir, viuen bàsicament de l'ajut humanitari, però els homes alguna cosa podem fer per contribuir a l'economia domèstica.
3: És difícil pensar esto de no tenen economia, és molt heavy, no? Me costa imaginar.
6: Però no, fes-te la idea de que les persones que poden marxar d'allà marxen per treballar. Marxar a estudiar és invertir uns diners que no tenen i aconseguir que se donin un seguit de condicions que són molt difícils d'aconseguir per poder marxar i desenvolupar-te, que és tindre un lloc, algú que et pagui els estudis, una casa on estar de mentres. Per tant, entenen que la força bruta és qui marxa a treballar, entén-me la força bruta, eh? No vull dir que els homes no estudiïn, però sí que és veritat que les primeres persones que marxen quan algú ha de marxar per desenvolupar-se és l'home que marxarà a treballar.
3: Clar, les dones no poden marxar.
5: Depèn de la família. Com a tot arreu, hi ha famílies més obertes de ment, n'hi ha que menys, però sí que normalment són les més reprimides en aquest sentit. Si ha de marxar algú d'una casa, marxa un home.
8: Però... Sí. Però és paradigmàtic, no? Perquè les dones han estat clau en la construcció dels camps de refugiats.
5: De fet, van ser elles qui els van construir. Els homes estaven a la guerra. Però a la que els homes han tornat, bueno, elles s'han tornat a tancar les jaimes. Sí que n'hi ha alguna que surt a fer de mestra els matins. Vull dir, que en veus alguna que fa alguna coseta... Però com que allí tot ho fan pel poble, és a dir, que no cobren un salari, no, pues continuen sense tenir cap tipus d'autonomia.
8: I es nota, no?, amb les paraules que dieu, es nota no sol la passió i implicació que teniu, i això s'ha de notar als vostres projectes, així que, sisplau, quins són els principals projectes que teniu en marxa ara o quin en voleu destacar?
6: Jo crec que el projecte del que més se coneix, el que més se sap i el projecte ínfimament relacionat amb el Sàhara aquí i a tot arreu del territori espanyol, si més no, és el Vacances en Pau, que és el projecte en el que infants venen a passar l'estiu. Normalment són infants d'entre 8 i 13 anys, però tot això depèn de la quantitat de famílies d'acollida que hi hagi, perquè es va retrasant l'edat dels infants que surten. I venen, bueno, bàsicament a passar revisions mèdiques i a fugir de les condicions climàtiques que hi ha als campaments de persones refugiades, que si són dures tot l'any, imagineu-vos a l'estiu. Aquest últim estiu van arribar a més de 56 graus i és dur per tothom, però parlem d'infants que s'han de desenvolupar i aprofitem aquestes edats claus perquè puguin venir a passar revisions mèdiques, menjada equilibrada i adequada i sortir una miqueteta d'això, per això el concepte vacances, però realment venen 2 mesos cada estiu, aproximadament, un mes i mig, 2 mesos, i és com ha dit la Cristina, moltes vegades ens trobem amb aquest impacte de la gent d'aquí que ens diu, oh, però pobres, no, els traus d'allà s'ho passen superbé, estan superbé, i després han de tornar allí amb el que és.
3: És un tòpic.
6: Sí, però la realitat és, i m'ha agradat molt com ho ha explicat la Cristina abans, i és que allí són molt feliços, perquè tenen moltes coses que aquí no tenim, el temps per jugar, la llibertat per fer-ho, i uns vincles familiars que sigui perquè volen, sigui perquè no tenen res millor a fer, estan completa i, com sigui, completament per amb ells i pel seu desenvolupament. A part d'això, hi tenim de més projectes, però crec que el que defineix com aquesta causa és el...
5: Tenim projectes, fem molta educació per la transformació social, tenim un projecte que fa 15 anys que funciona, són joves de 4 instituts de Lleida que baixen a fer les pràctiques allà, que al final no deixa de ser un projecte purament d'educació per la transformació social, perquè el que van a fer allí és molt poquet, és conèixer la situació i poder-ne fer difusió després. El més important d'aquest projecte és el retorn cap aquí. Bueno, al final és treballar, no?, pels drets humans, que en un camp de persones refugiades es vulneren absolutament tots, i ficar una miqueta el nostre gra de sorra i fer una mica de retorn en aquesta responsabilitat que tenim com a societat.
4: Jo us volia fer una altra pregunta abans de marxar. Sabina, em deixes?
9: Vale, gràcies.
4: És que en tot aquest espai, no, que potser la visió que és la realitat, però és una realitat molt trista i molt desesperançada, com deies, Laura.
9: Sí, molt trista.
4: Abans de fer-vos la pregunta final, la pregunta que fem a totes les nostres convidades, què podem fer nosaltres com a societat civil, com a les persones que ens estan escoltant, per ajudar a visibilitzar i avançar en la resolució d'aquest conflicte? Si voleu, podeu ser breus.
6: Ho intentarem. Crec que el més important és fer que els saharauis existeixin. Entén-me el concepte existir. Existeixen, estan vivint, estan desenvolupant-se tot el que poden i lluitant moltíssim, però el que hem de fer és parlar-ne. Perquè ningú coneix aquest poble. Si ningú el fica sobre la taula, no existeix. Tirar. I després, evidentment, formant part del país que formem i amb la responsabilitat que té Espanya sobre tot aquest conflicte, el que hem de fer és fer moltíssima incidència política, parlar-ne perquè a tothom li resulti igual d'indignant que ens resulti a nosaltres quan hi baixem i ho veiem, i a vosaltres que ens esteu escoltant. Crec que és una realitat que és innegablement injusta, així que parlar-ne crec que és el més potent que podem fer des d'aquí, visibilitzar-los.
5: El fet d'estar avui aquí per nosaltres és importantíssim. Sí.
9: Bueno, era important per nosaltres, sí, parlar d'aquest tema. Vam estar d'acord ràpidament.
6: Moltes gràcies.
4: A vosaltres per la feina que feu.
9: Sí, déu-n'hi-do. Per acomiadar-vos, us hem de fer la pregunta que li fem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat.
5: Per mi la solidaritat és l'aportació que fem cada un o cada una de nosaltres a la mesura del que podem perquè aquesta societat millori.
6: Bueno, per mi la solidaritat és no mirar cap a un altre costat. Vull dir, és no deixar de veure el que tens al costat, que és injust, i el que tens lluny, que és injust, i intentar millorar-ho, com ha dit la Cristina, treballar sense... deixant de banda una miqueteta l'ego, intentar treballar perquè les coses funcionin tot lo possible.
9: Us volem agrair que heu vingut. Heu fet l'espai solidari d'avui una mica, és veritat, triste i desesperançador, però també us agraïm que esteu aquí perquè de veritat pensem que hem de visibilitzar aquest tema d'una manera més... també tenir-ho molt més en compte del que ho tenim ara. És solo que el tenim integrat com una qüestió que no té solució i que està allí i no passa res, no? Llavors, a vegades la resta de la població no ens sentim directament implicats per dir, fem alguna cosa. Llavors, des d'aquí emplacem els nostres oients a tenir aquest tema en la consciència per dir, fem alguna cosa de veritat, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
6: Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'operador de càmera i realitzador santcugatenc Lluís Fàbregas ha construït la seva trajectòria professional entre la televisió i el cinema, però també des d'un arrelament profund a la seva ciutat. Des de la infància al carrer dels Marges fins a treballar darrere la càmera, el seu camí combina ofici, curiositat i passió pel cinema. En aquesta entrevista en repassem records, aprenentatges i somnis d'un professional que es defineix com un bon correla. Lluís, molt bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Lluís o Luigi?
1: Com vulguis.
0: Sí?
1: Hi ha Luigi, Luis, Lucho, Lluís, Luis...
0: De tantes maneres.
1: I jo responc a totes.
0: Mm-hmm. Escolta, vas créixer al carrer dels Marges,
1: sí.
0: a Cal Pinyer.
1: Cal Pinyer, el número 5.
0: I Cal Pinyer per què?
1: Uah.
0: Saps la història o l'origen?
1: Per lo que em van dir així ràpid, perquè deien que en el C queda com a la baixada de l'Endavallada i queda dins dels Marges, com si diguéssim, com darrere del restaurant mexicà, el Panchito, queda el pati allà. I deien que hi havia al voltant cases que hi havia pins i que queien les pinyes a dins del pati.
0: D'aquí el nom.
1: D'aquí el del Pinyer. Després parles amb les veïnes i ens diuen que no hi ha hagut mai pins per allà. O sigui, què és això que dius? Vete a saber lo que es cierto.
0: La llegenda, no?
1: Sí.
0: És el que explica.
1: Sí, sí.
0: Quins records tens d'aquella casa on has viscut sempre, no?
1: I encara hi visc.
0: Sí.
1: Encara hi visc. Hòstia, doncs molt, molt. Bueno, jo vaig viure allà, jo vaig viure amb ma mare, la meva àvia, amb un germà. I que jo feia més vida amb la meva àvia, perquè la ma mare treballava tot el dia... I és el que et dic, el... records, és que et diria molts, perquè a més és una casa antiga amb un pati interior, que la meva àvia sempre teníem animals, teníem canaris, teníem gossos, teníem gats. Si algun dia vens a casa i t'ensenyaré tothom que entres, si tu entres a aquell pati, o sigui, tu estàs allà a l'Endavallada, als Quatre Cantons, al Bullici, tot això, en canvi tu entres al meu pati i com queda baix entre edificis rodejat, estàs com aïllat i de cop hi ha silenci. I s'està molt bé. I a més que, carai, vivint als Marges, allà al centre de Sant Cugat, podia fer vida, tenia llibertat per moure'm pel centre, venia aquí a passar el monestir, a la plaça Pere Sant... No sé, bueno, jo recordo molt, molt... Muy casero, m'agradava molt. M'agradava molt estar a casa amb la meva àvia. M'agradava
0: sí?
1: molt.
0: I com era aquell Sant Cugat de la teva infància?
1: Uah. Molt...
0: Poble?
1: Molt poble, sí. Sí, molt poble. Perquè, a més, no te n'adonaves abans a Sant Cugat i, jo què sé, anàvem... Quedaves amb els amics aquí a la plaça Pep Ventura. Anem a jugar, anem a fer cabanyes, o anem a... Jo què sé, aquí darrere a l'Edros, la fàbrica sí. abandonada. Anem allà... I és que no t'adonaves compte, ja sorties de Sant Cugat. Caminaves una mica, o també tiraves cap a Cerdanyola. Avinguda Cerdanyola, passaves... Arribaves a l'Adelfi i ja estaves fora de Sant Cugat. Ara és enorme Sant Cugat, no sé... No sé, abans encara el delimitaves una mica, però... I també, bueno, de jugar a les places. Jo sempre estava... O a les pistes de Sant Francesc, també anava molt.
0: Al carrer, no?
1: Sí, sí, sí. Sí. Era estar al carrer i amb la meva àvia a casa.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Tu reconeixes que una de les experiències que més t'ha marcat a la teva vida és haver-te criat amb la teva àvia.
1: Sí.
0: En aquesta casa plena d'animals que comentaves. Què et va ensenyar?
1: Lo principal, que la meva àvia era una fanàtica del cine i gràcies a ella vaig veure molt cinema clàssic i teníem aquell videobeta que teníem les pel·lícules allà i jo amb un germà les vèiem, jo què sé, des de pel·lis mítiques de Hitchcock a les de Conan, inclús et diria pel·lícules de terror... I recordo a la meva àvia que em donava pessetes, a vegades 300 pessetes, i em deia, s'ha de coger una pel·lícula aquí al videoclub Rossinyol.
0: Ostres.
1: Recordo el videoclub del Santiago Rossinyol, i agafava alguna pel·li amb un germà, i sempre recordo, al principi agafava en beta. I després em vaig comprar un VHS, i per això em va marcar. Jo crec que si no la meva àvia no hagués fet tanta vida amb ella, potser no m'agradaria tant al cinema i no m'hagués dedicat a tot això. Per això em va marcar molt.
0: O sigui que tu, ja de petit, comences a tenir aquesta idea, aquest somni?
1: A mi em feia molt... Muy peliculero. Era molt peliculero. Inclús veia pel·lícules, no sé, molts nanos ho fan, veus pel·lícules i després, si tens ninos, les recrees, les pel·lícules.
0: I feies això amb el teu germà? Jugàveu a recrear les pel·lícules o
1: sí,
0: què jugaves?
1: Sí, sí, sí. Fèiem pel·lícules allò de... no sé, pel·lícules que ens van marcar a petits, com el que et deia, Conan el Bàrbaro, Mad Max, diria que més d'aquella època, inclús de ciència-ficció, Alien, Blade Runner, que tot això, jo amb 8 anys, 9, ja les havia vist. Inclús veia pel·lícules de terror, també, les del Freddy Krueger, Viernes 13, i... Però bueno, la sort és que la meva àvia tenia... jo a vegades quan m'espantava molt, la meva àvia em deia, tot esto es mentira. Hi ha una càmera, hi ha un director, tal, i m'explicava una mica com...
0: Et posaven el context.
1: Sí, sí, sí. Inclús la meva àvia era d'aquestes que veia, jo què sé, aquella escena del Freddy Krueger quan hi ha una explosió de sang en un llit, que és el Johnny Depp, que se'l pelen. La meva àvia es reia i feia, oh no, mira, condenant-la la sangre. Com... I en reia, vull dir, em ficava en un context i les gaudia molt, les pel·lis.
0: Mare meva. I a tot això, és una època en què vas a escola, no? Al Pins?
1: Al Pins, sí.
0: Què tal?
1: Uau, molt guai, molt guai. Era, i a més, mira, el que et deia abans, que abans sorties de Sant Cugat caminant una mica, al Pins era com...
0: Anar a l'extraradi.
1: Exacte, era com un, i com arribaves al Pins era com un oasi, una mica. Tu tenies una escola, hi havia un galliner, hi havia bosc, i molt bé. Tot i que era que ma mare al treballar, jo anava caminant des de ben petit.
0: Estan era una excursió.
1: Sí. Sí, sí, recordo que ma mare, quan havia de treballar, ens ensenyava el camí que havíem de fer, que no ens despistéssim, saps? Perquè, clar, un cop arribaves aquí al xamfrà, era creuar camp. Jo no anava mai per l'Avinguda de Volpelleres, jo creuava el camp per aquí. I em deia, no et despistis amb coses, i ho feia, i ho feia. Jo què sé, em trobava qualsevol cosa, o em trobava algun amic i em despistava, saps? I arribava tard al col·le, a vegades... I, però molt guai al Pins, ho recordo molt, jo que vaig tenir molta sort d'anar a una escola així. Veient, aviam que altres coses també estan bé, no? Però, hòstia, en aquella època el Pins... ara tu surts al Pins i tens allò el Leonardo al costat, tens els edificis del Bupalleres al costat, abans no. Inclús algun cop fent gimnàs et trobaves un pagès amb les ovelles pel camp de dalt. I això era superxulo. Mm-hmm. Ho recordo molt. Lo del Pins ho recordo molt. Bueno, i al fons com va ser... Bueno, va ser com tothom recorda l'escola, dels que seria els... 4 anys fins als 14, clar, com és ara, que estàs més anys que no... no? EGB era més llarg que el que és ara, no? Primària,
0: fins a 8è, sí.
1: Sí, era
0: dos
1: més...
0: anys.
1: Pues, no, recordo molt guai. Sí. Recordo molt, molt, molt, molt.
0: Eres bo estudiant? Tinc...
1: No. No, no, no, no. No, no. Mira, amb la tele algun cop he anat a gravar el Pins i encara m'he... Bueno, ara no, però anys enrere sí que m'havia trobat algun professor i professora que m'havia tingut i em deia, hosti... O sigui, com em deien? Que jo era bon alumne. Jo em portava bé, però no estudiava mai. El que et deia, sortia del col·legi, això de fer deures i estudiar, m'anava a casa, veia una pel·lícula amb la meva àvia, o m'anava al carrer. Un cop al col·le, jo em portava bé. Fora del col·le, ja... Mm-hmm. És que no sé... Ja...
0: I
1: no.
0: El que passa és que, clar, tens tan clar que el tema del cinema t'agrada i tal, que decideixes a apuntar-te a fer uns cursos
1: sí.
0: De...
1: Bueno, també perquè, mira, això que dèiem que jo era mal estudiant, jo vaig repetir 8 EGB, però ho vaig catejar tot. Perquè, clar, no feia deures, no estudiava. No... Jo arribava i em deien els deures, no? Mai, mai, mai, mai, mai. Clar, ja em deia, no et podem aprovar així. I vaig deixar d'estudiar als 16. I em vaig ficar a treballar a la pastisseria de la família. Uh-huh. I aquí és quan... Tara, jo, com es diu... 3 anys picando, aixecant...
0: Picant pedra.
1: I te n'adones que dius... Hòstia, així serà tota la vida, això és treballar. I dic, pues... Potser si amb algú de diners em puc pagar un curs d'algú que m'agrada. I sempre havia tingut allò el mono de...
0: De cinema.
1: Sí. Diu, cinema, televisió, algú, de agafar càmeres, de fer vídeos. Ja ho feia, amb els meus amics de petit. Això t'ho he recordat, amb els meus amics algun cop feien pel·lícules així, cutres, i jo els gravava, i tonteries allò, per passar les tardes, saps?
0: O sigui que vas fer una mica de Guardiola treballant al negoci de la família, a la pastisseria, a la Lionesa.
1: La Lionesa, sí, que ma mare la portava, amb el Ton. Sí, sí, la pastisseria de l'estació, del carrer Vall d'Oreix. Sí, sí.
0: I què hi feies?
1: Vaig començar netejant, fregant aparatos, fent piques, vull dir, no és que fes croissants de primer, ni pa, ni tot això, no. Al principi sempre... Després sí que a poc vaig anar fent. Ajudava molt els dies de panellets, saps? El dia tortit de Reis, a les pastisseries horrorós, també. Allà sí que feia fornades i... Però bàsicament el que vaig començar va ser netejant i Perquè, clar, ma mare m'ho va dir, em va dir, hòstia, tio, no pots estar a casa sense fotre res. I jo pensava, no, no, està bé. I així, imagina't, amb 16 anys, jo tenia 10.000 pessetes a la setmana.
0: Home, eres un rei, eh?
1: Uah, era superguai en el moment, però després vaig pensar, hòstia, no m'havia tret l'EGB. I què vull fer? Vaig tenir tota la vida aquí al pastís. No, i sí que m'agradava, i no alhora, vull dir, m'agradava estar a la pastisseria de la família, però jo no em veia treballant tota la vida d'això. Bueno, és que no m'agradava, i a més, que a ningú li agrada matinar, però s'havia de fer allò d'anar a les 4 o 5, i en uns horaris, amb 16 anys, fer això, caps de setmana. Doncs pues, què acabes fent? Pues, si vols sortir per la nit, pues, ja saps, no dormir...
0: Bueno, els horaris ara tampoc no és que siguin gaire
1: no,
0: millors.
1: No, exacte, però almenys faig alguna cosa que m'agrada. Tampoc no he escudat estès a pastisseria, però... I fins i tot hi havia dies molt guais. Treballar a pastisseria té coses bones. Però no em veia. I vaig dir, mira, tinc una oportunitat, estalvio i ho provo. Que no sale bien, pues ja em buscaré la vida.
0: Però... Te la vas buscar perquè vas fer altres feines, vas aconseguir fer aquests dinerets que necessitaves per fer aquests cursos.
1: Vaig pagar la matrícula. Primer l'escola Microbert. Allà és on... Vull dir, com no tenia el graduat escolar, no podia entrar a una escola superior ni fer un grau ni res. I vaig dir, bueno, pago aquest curs i així aprenc alguna cosa i veig si realment si sirvo per això, perquè potser soc un parguela, jo, i no... I em vaig pagar la matrícula per entrar a aquest curs i, uah, dic que els dos cursos de microbert que no ho havia fet en ma vida, feia els deures, estudiava el que no havia fet mai a GB.
0: Quin canvi, no?
1: Uah, treia notables, excel·lents, aquestes coses, saps?
0: A partir de quin moment ja comences a treballar de la teva professió, del que tu t'estimes i...
1: Lo primer... Jo primer va ser, perquè Microbert tenia molt contacte amb productores de cinema, va ser en cinema, i que des de l'escola t'avisaven, mira, hi ha això, hi ha l'altre, si busquen algú, sense cobrar, eh? Al principi és allò que deia, no, hi ha algú que va allí i et feia il·lusió, tu veies una producció, guai, i recordo, bueno, des de produccions d'anuncis o que venia el... Mira, la primera va ser... Recordes el director català Antoni Ribas? Que va fer Victòria, Terra de Canons...
0: Sí.
1: Vull dir, Antoni Ribas va fer una pel·lícula... No sé si... És que sí que es va estrenar, que es deia El Centenari, dedicada al Barça. I sí, però fet allò... a trompicones, com aquell que diu, no, gravaven una setmana, després esperava el rodatge, i allà és on vaig començar, clar, evidentment vaig entendre que jo era una producció discreta, no era una gran producció, però després sí que vaig anar a gravar uns dies de making of d'una pel·lícula del Balagueró, que el Balagueró ens donava un seminari en aquella escola, i recordo que el Balagueró estava fent Darnes, en aquella època estava fent el documental d'Operació Triunfo,
0: buah.
1: I recordo com a professor ens ho va explicar i no ens ho creiem. Però què està fent aquest un documental d'Operació en Triunfo? No, i el Balagueró el va fer. Venia de fer Los Sin Nombre, una pel·li de por, i de com va fer aquest documental, suposo, no sé. No sé per què ho va fer.
0: Quines més coses de cinema has fet? Després, ja,
1: Després... bueno, produccions d'aquí catalanes, com la que havíem parlat aquesta de Marta Batllevó, i el gros... Quan vaig arribar... El

0: Molins i algú d'Ala ja per Figueres també. I aquí vaig estar treballant, però no res de càmera, eh? M'hauria agradat carregant i descarregant camions, netejant els sets perquè es poguessin instal·lar la 13 o els decorats, vull dir, matxaca. Vaig estar bé, però era, allò sí que era una producció. El dia que va començar el... No, 2 dies abans del rodatge, que l'Almodóvar venia d'haver guanyat ja l'Òscar de Todo sobre mi madre, de Hable con ella, havia fet que va triomfar molt també, i hòstia, vam començar a venir tràilers, camions, un desplegament, veies allò i vaig dir, esto es una producción de cine guapa. Era, bueno, Darkness també, ojo, que recordo que Darkness van tallar la Via Laietana per gravar, però allò ho recordo molt... I el curiós és que vaig acabar el rodatge al Modóvar i no em va tornar a sortir més feina de cinema.
1: A qui es va quedar?
0: Vaig estar 3 mesos parat, estant a la pastisseria, treballant, buscant. Et sortia un anar a fer de reforç d'una publicitat, perquè dura 2 dies de rodatge, que et donen d'alta i et tornen a donar baixa. I aquí és quan vaig provar tele, després.
1: Què és el primer que vas provar de tele?
0: Teletaxi TV.
1: Bueno, mira.
0: Sí. I Teletaxi, però no fèiem... A Teletaxi hi havia el Julio, que estava vinculat a una productora, i que gravava videoclips. I vaig gravar algun videoclip per a alguns grups, així... Clar, és que no et diria, veiem famosos. Crec que cap. Érem grups molt amateur i feia vídeos, i que sortien després a Teletaxi TV, a la televisió aquella. I d'allà ja vaig... Eren coses, inclús algunes coses ni me les pagaven. Però jo almenys agafava càmera, tocava coses, saps? No em quedava a la pastisseria, almenys tenia la sensació que estava fent alguna cosa encara...
1: I quan deixes la pastisseria, t'hi dediques...
0: Ui, no, la pastisseria va durar molt.
1: Sí, clar, molt de temps.
0: Sí, fins i tot quan el 2004 vaig començar la tele local Televisió Sant Cugat, aquí, i...
1: Quan comença la televisió?
0: 2004.
1: 2004?
0: Sí.
1: Encara hi ets?
0: Sí. O sigui, fa... Bueno, hi ha hagut un tràmit, vaig estar 2-3 anys desconnectat, però vaig tornar.
1: Uh-huh.
0: Però, bueno, la primera etapa de amb la televisió m'ho combinava amb la pastisseria.
1: Ja. I, escolta'm una cosa, coneixes la ciutat, coneixes les entitats, coneixes a la gent, pràcticament tothom. Què és el que t'omple més de dedicar-te a la comunicació de proximitat i fer-ho a la teva ciutat?
0: Bastantes coses, eh? Si mirem la comoditat, que no m'he de desplaçar molt lluny per gravar, si mirem això, i que tens més temps a vegades per dedicar-li, i gràcies a això no perds una hora en desplaçar-te, però el que més és el conèixer el teu entorn. Com et diria, hi ha gent que viu en ciutats o en llocs que no coneixen ni el que passa, ni la història, ni... Jo, gràcies a treballar a Televisió Sant Cugat, he pogut conèixer tota la història del poble. I les entitats... per exemple, mira, jo dels 16 als 19 no feia vida a Sant Cugat. Feia més vida a Barcelona, quan vaig començar a estudiar a Barcelona. Però llavors, gràcies a Televisió Sant Cugat, vaig començar a fer vida i vaig conèixer això que dèiem, entitats, la vida social que hi ha aquí a Sant Cugat. I pensar, hòstia, no és només una ciutat rica. Vull dir, és rica econòmicament per alguns, però ja és rica, molt rica en altres coses que no és economia. I vaig començar a veure les coses i això és el que m'omple. I que molta gent, evidentment, estan aquí al carrer, molta gent et para i et diu, hòstia, el vídeo que vas fer m'han vist o m'ha vist algú, això és guai.
1: És el retorn directe, no?
0: Sí. Pel bueno, pel malo, també, perquè em para gent pel carrer i també em diuen, hòstia, discuteixes una mica i ja està. Clar, no agradaràs mai a tothom, no?
1: Ja que parlem d'entitats, tu ets membre fundador de la penya Se Monta.
0: Penya de Festa Major.
1: Penya de Festa Major.
0: La primera penya de Festa Major de Sant Cugat.
1: I per què, a què es dedica aquesta penya o què representa?
0: Existeix només en Festa Major.
1: Uh-huh.
0: Va venir d'uns amics, molts amics que tinc, som de pares de fora de Catalunya, i fora de Catalunya... Bueno, i algunes parts de Catalunya, sí, potser aquí a Barcelona no tant. Hi ha les penyes de Festa Major. I ens explicaven el bé que s'ho passen, el que fan i tot, i vam dir, per què no podem fer això a Sant Cugat? I vam fer una penya en què participàvem dels actes de Festa Major, anem de groc, amb la samarreta de tota la Festa Major, amb vàries, no amb la mateixa, i gaudir-la, fer vida a Festa Major, i la intenció vam fer la penya, i vam veure si surten altres penyes, i van sortir altres penyes, i ara...
1: Curiosament, s'ha fet més penyes,
0: sí.
1: I sobretot va ser arran del concurs de paelles, no?
0: Bueno, ja havia...

0: les penyes d'arrossos, que nosaltres diem. Hi ha penya que li diem nosaltres les penyes arrossaires.
1: Sí.
0: És gent que només fa penya el dia dels arrossos. Mm-hmm. Nosaltres fem penya de festa major des del primer dia fins a l'últim.
1: I... per tots els actes que hi anem.
0: Ah, exacte, exacte.
1: Mm-hmm. I escolta una cosa, el futbol com se't donava?
0: Bien, bien.
1: Sí?
0: Sí, bé, vaig ser porter de futbol sala.
1: Amb qui?
0: Vaig ser una mica figo, eh? Aquí vaig estar a l'Olímpic i després al Sant Cugat.
1: Ostres, quin canvi, eh?
0: Sí, sí, sí. Però va passar perquè, mira, a l'Olímpic vaig anar perquè ma mare tenia moltes amistats a la Floresta i em van provar, i el que passa que a la Floresta jo era porter suplent. No jugava gaire, hi havia un bon porter, i llavors va haver un moment que uns quants de la Floresta se'n van anar al Sant Cugat, i recordo que em van dir que no hi havia porter i em van dir, bueno, provo. I vaig, com era l'únic porter, vaig jugar molt en aquella època. L'únic que després, mira, em va pillar l'època també amb 17 anys que vaig anar desconnectant. I després vaig estar a la Penya Blaugrana també a jugar a futbol. Sí. Aquí ja com jugador, no com porter.
1: El 2022 et van fer un reconeixement.
0: Sí.
1: Com a soci jugador, no?
0: Sí, sí, sí. Hosti, no sé, el Félez, bueno, que sí, que em va regalar... Però bueno...
1: La teva fitxa, no?
0: Sí, tinc la fitxa i el carnet, exacte. Aquest el carnet és, que ho estic pensant, 2005 o 2006, ara la temporada aquella, aquell carnet és de la temporada 5-6, em sembla, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: I escolta'm una cosa, tu tens un somni pendent, no?
0: Varios, eh?
1: Sí? Varios, sí. Però un de gros que t'ha de portar no, a on? On t'ha de portar?
0: Jo, sí, a mi m'agradaria el que et deia. Havia, una cosa que vull fer... I que llavors he descobert moltes coses. Això és fer-me un viatge per als Estats Units i veure indrets on s'han gravat pel·lícules importants. Això m'agradaria molt. I és algo que fins i tot m'ho he mirat, he descobert que hi ha llocs que no existeixen, que eren platós. Mm-hmm. Per exemple, la Casa de Psicosis. No existeix. Jo pensava que existia. I la van muntar i la van desmuntar. I dic, hòstia. Hi ha una casa a Berga que s'assembla molt a la Casa de Psicosis, que sí que la vaig visitar, que li diuen com la venen una mica així, suposo, per turisme. Però anar a veure emplaçaments de llocs de cinema m'agradaria molt, des de Filadèlfia a Nova York, saps? Per exemple, era ser una vez en Amèrica, que imatge a veure els ponts, a Brooklyn, hòstia, m'agradaria molt, no he estat mai als Estats Units, i m'agradaria fer... Tot i que també es pot fer una ruta per Europa, també, de llocs de cinema. A Itàlia hi ha molts llocs macos que s'han gravat pel·lícules. És qüestió friqui de cine, que m'agrada molt. Això m'agrada molt. Sí.
1: Reconeixes que et preocupa que tot va molt ràpid?
0: Molt, molt, molt. Molt. I treballant als mitjans de comunicació, tu ho sabràs.
1: Encara més, no?
0: I te n'adones. Te n'adones. El que preocupava fa una setmana, avui ja ningú se'n recorda.
1: Però, vull en dir... canvi, tu ets un tio optimista.
0: Molt, sí. Sí, sí, perquè el... Perquè és allò que dic, podríem estar peor.
1: Sí.
0: És que és així. Sí, jo sempre ho penso. O a vegades tots les hem passat putes, ai, perdó, en algun moment, i que dius, hosti, com estava entonces? M'ho he treballat i ara estic millor. Vull dir, sempre es pot estar pitjor. I és més, gaudeix avui perquè no saps demà com es vindran les coses. Per això, a vegades, quan veus algú molt fumut, dius, hosti, potser el dia de demà puc estar igual de fumut jo. O sigui, he de valorar. El que tinc, perquè no és per sempre. I per això... I va tan ràpid tot que fas, hosti... Jo perdre el control a vegades, no? De la teva vida i de cap on van les coses és el que em fa preocupar, sincerament. Sense detallar, eh? Vull dir,
1: ja. Saps? Com t'imagines el Luigi, el Lluís, d'aquí 10, 20 anys...
0: Uau. M'agradaria seguir treballant de càmera i seguir treballant en audiovisual, i si estic a Televisió en 4 m'encantaria. Sí que és veritat que, mira, a vegades penso, no? L'altre dia donant la medalla d'or a la Mercè Conesa, doncs jo també vaig gravar quan la van investir d'alcaldessa, no? Potser d'aquí 20 anys estic gravant com li dona medalla d'or a algú altre, que potser ara està a l'equip de govern. Això ho vas veient. M'agradaria seguir vinculat a Sant Cugat, on... D'alguna manera, viure a Sant Cugat, no sé.
1: Difícil.
0: Si dir la veritat, no, jo per sort, mira, he pogut viure en una casa que era de la família i he tingut aquesta sort, i en això em sento un privilegiat. Veiem molts amics meus que ja no viuen aquí. Pago una hipoteca, com molta gent, però m'he pogut quedar a Sant Cugat. Si et dic la veritat, també estic obert, que si em sortís alguna cosa interessant fora de Sant Cugat, no faria cap pena marxar de Sant Cugat. Pena perquè moltes coses que molts amics i molta gent que hi havia ja no hi són aquí a Sant Cugat. O que em quedes la feina, si la puc mantenir bé. Però també és fora de Sant Cugat hi ha vida.
1: Ets un romàntic obert a...
0: Sí.
1: Al que sorgeixi, no?
0: Sí, sí, sí, sí, no... Pena, jo, és que hi ha gent que diu... I clar, ara em matarà la gent que conec jo que volen tornar a Sant Cugat, que els hi fa ràbia haver marxat. Clar, suposo que deu fer ràbia, clar, però... No ho sé, ja, fora de Sant Cugat hi ha coses molt guais, també. Tot i que conec Sant Cugat i m'importa Sant Cugat, però és molt diferent a altres llocs que són molt, molt bons, també.
1: Luigi, hem passat una bona estona.
0: Sí, ha passat,
1: sí, no?
0: Quan...
1: Ha passat volant.
0: Ha passat volant, sí, sí.
1: Doncs hem arribat al final. Podem continuar un altre dia.
0: Bueno,
1: fent un cafè.
0: Exacte, fem aquí el d'ESA, si em trobes un dia, jo...
1: Allà és la teva secretaria tècnica.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Lluís, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Carme.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants apots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat. L'obro i surt una petita espurna que em diu per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca. I per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees. Perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees, o una capsa, o un pot. Però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
0: Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Em vaig

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bona nit, seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
3: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
4: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
3: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
5: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'Estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la... Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen, com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Epíleg. Rescat.
3: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
4: Quarta legislatura.
3: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals, quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui, necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé, això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem al contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, als mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
5: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
6: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
5: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
7: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions, o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
7: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
8: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
9: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
10: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
6: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
10: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
11: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
6: Sergi Vasco, professor d'Economia.
11: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
11: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que hi haguessin... que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com els economistes haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
8: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
12: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic. Sense treballadors i sense empresaris, bueno, és 1974.
6: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
12: I, per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
13: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
8: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
14: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
6: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
14: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
15: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
6: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
15: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança, doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs, i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
16: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
6: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
16: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
17: Qui controla el controlador?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
17: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
18: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
6: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
18: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
19: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
19: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
8: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
2: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
20: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
6: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
20: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
2: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
20: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre. Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
21: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se. segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
6: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
21: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
2: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: de debò, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Ana Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Basco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg, en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs anirem a la platja.
1: Estarem fresquets avui.
2: Ja pots preparar banyador, aletes, tub, ulleres de busseig, tu i qui ens estigui escoltant, evidentment, perquè anem a la platja, però anem a veure què hi ha sota l'aigua.
1: Anem a capbussar-nos una mica.
2: Sí, anem a capbussar-nos i a descobrir animalons, vida arran de platja.
1: Doncs som-hi. Quina vida hi ha arran de platja?
2: Mira, el primer que hem de dir, Ona, és que durant molt temps, i això sí que hem de ser reivindicatius i hem d'anar una miqueta a les barricades, perquè durant molt temps s'ha publicat el discurs de que a mar ja no hi queda res. Ens han vengut això de que no queda res, de que està tot destruït, de que ens ho hem carregat tot, de que és un erm. Aviam, és cert que hem fet, fem i farem moltes destrosses de la mà de la contaminació, la sobrepesca, la destrucció d'hàbitats, etc. Però en cap cas tenim un entorn natural devastat.
1: Per tant, no és veritat, això que no hi ha res al fons del mar, encara queden moltes espècies.
2: Encara queden moltes espècies i s'han de posar en valor. Hem de posar valor aquesta vida i la diversitat de les zones més a prop de la platja i la costa,

0: per exemple. O sigui que estem protegits de que, en principi, de que entrin embarcacions, motos d'aigua, etc. De totes maneres, hem d'estar al tanto sempre, perquè encara que no poden entrar, ja sabem que a mar hi ha una miqueta de barra lliure en aquest aspecte.
1: A vegades hi ha gent que se salta les normes, eh?
0: Sí. I és just en aquesta franja on, per exemple, podem gaudir de més d'una trentena de peixos.
1: Carai, o sigui, banyant-nos arran de platja podem veure fins a 30 peixos.
0: I més de 30 espècies, eh? També podem veure mol·luscs, crustacis, equinoderms, algues, fanerògames marines, o sigui, un conjunt de diversitat. Meduses, també, també les podem veure lluny, però les podem veure, el que seria molt i molt important. I ho podem veure en diferents hàbitats o diferents zones. Tenim una costa molt, molt variada al llarg de, si ens centrem a la costa catalana, no, però ho podíem estendre a la costa del País Valencià, a la costa de Balears, a la costa italiana, vull dir, a la costa mediterrània per extensió. I tenim zones totalment de roca, amb zones més someres i zones més profundes, al voltant de penya-segats, platges i cales amb fons mixta, és a dir, que hi ha clapes de sorra, hi ha roquissar, hi ha esculls, hi ha praderies, o sigui, tot un conjunt. I, finalment, les zones de sorra, aquelles platges més llargues, normalment poc fondes, d'aquelles que toquem molt de peus a terra, encara que ens allunyem, i que sembla que siguin un desert, però que no ho són. Per tant, on agafem ulleres, aletes i tub i aprofitem aquests dies de tanta calor per refrescar-nos i observar sota el mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què hi trobem. Comencem per les zones de roca, per exemple.
0: Oh, i tant. Comencem per les zones de roca i, abans de tot, hem de dir precaució a les zones de roca. No perquè ens pugui picar o pel que ens pugui atacar, això. Normalment els peixos no ataquen, no es tiren cap a nosaltres. Si no, la primera precaució, hem d'anar amb escarpins o amb aletes per no fer-nos mal a les pedres, i sobretot la precaució més important de no relliscar just quan entrem a l'aigua, perquè la major part d'accidents és amb les algues, just les algues aquestes que tapissen aquestes roquetes, aquest pedrigolet de l'entrar, és el que més patina. Per tant, hem d'anar amb molta atenció amb això.
1: No volem accidents, eh?
0: No volem accidents. En aquesta primera zona hi ha multitud d'algues verdes, vermelles, calcàries, que tapissen aquestes roques que formen, que formen l'entapissat, no? De poca fondària fins a les zones més profundes. Normalment són entorns amb aigua molt neta, bona transparència i, per tant, bon lloc per no perdre detalls del que ens passa per sota.
1: Hi ha bona visibilitat, eh?
0: Bona
1: per veure
0: visibilitat.
1: Quins animalons hi ha.
0: Exacte, molt bona visibilitat. A la zona més propera a la costa és freqüent trobar-nos amb cargolines, patellides, pades, patellides adherides a la roca, les pades, que són els crancs ermitans, crancs, gambetes, amb peixos petits gòbits, baboses, petites raboses o baboses petites que s'amaguen a les escletxes d'aquestes roques, i just tirar-nos a l'aigua, sovint veient multitud d'alevins de peixos que seran més grossos, com salpes, llises, sars, oblades, les orades, o sigui, fins i tot anxoveta petita. I al costat podem veure algun depredador, algun peix més gros, o fins i tot algun corb marí que ens espanta, que es tira a buscar, a caçar aquests peixets i ens fot un susto, perquè, clar, passa un ocell al costat i un susto. Si guanyem fondària, veiem gran diversitat de peixos, començant per la família dels làbrids, que són aquells peixos més acolorits de tota la Mediterrània. Guiules, petards, porquets, tords, tot això. Fadrins, que és una espècie de peix indicador de canvi climàtic. Després venen els espàrids, que estan per tot arreu, grans bancs de salpes, les varades, els arcs, i individus més solitaris, per exemple, de dentos o orades, que ja estan caçant allò més. A les escletxes dels esculls s'hi amaguen els serrans, i si tenim sort podem veure algun mero petit. Medo, alguna la vida, medo. Congres, morenes o escorpes amagades en coves i grans forats. Recomanem no fotre la mà en aquests forats, sobretot, perquè
1: no sabem què hi pot haver dins, no?
0: No hi pot haver-hi. Si toquem les pedres o alguna cosa, posem un guà, i el guà ens protegirà més que res dels talls, perquè les roques a mar són molt afilades i te'n descuides i et fan algun tall. També hi podem trobar pops, però atenció, que just ara a l'estiu, els forats estan plens de cries, per tant, popets que ha d'arribar adults, i de l'1 de juliol al 31 d'agost el pop està en veda.
1: No es pot pescar el pop.
0: No es pot agafar. També podem veure les garotes, els eriçons de mar, les estrelles de mar, aquelles vermelles, i fins i tot les

0: lliures, que són aquelles estrelles petitetes amb unes potes molt primetes. Mm-hmm. Anem cap a fons mixt.
1: Som-hi. Tot això és el que podíem veure a les roques, que déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do.
1: Quin ventall de diversitat que hi trobem. Anem, com deies, cap a les zones de fons mixt.
0: Doncs si abans hi havia diversitat, aquí dos tasses, perquè són els hàbitats amb més biodiversitat de tots.
1: Carai.
0: Ja que trobem les espècies de roca que hem vist abans, però també altres que circulen per les clapes de sorra, i aquí hi ha un gran factor diferencial, que són les praderies de Posidònia.
1: Mm-hmm.
0: Aquelles fanerògames marines, que n'hem parlat moltes vegades, i que acullen també molta, molta vida. Entre 1 i 30 metres, aproximadament, trobem un ecosistema únic. Grans bancs de salpes, que ja sabem que són els herbívors del mar, pasturen les clapes de Posidònia, els veiem menjar al voltant. Mm-hmm. Esparralls, sars, orades, pagres, varades, vaques, làbrids, com els que hem vist abans, com les guiules i els petards. I a les clapes de sorra hi trobem rogers, alguna mabra, algun pagell, mm-hmm, i orades, també. Si tenim sort, algun llenguado o algun pedaç a les zones de sorra més fina. Ja sabem que són aquests peixos plans, mm-hmm, que es posen a sobre la sorra i es camuflen. Agafen,
1: exacte,
0: el mateix to, són molt difícils de veure i normalment només veiem els ullets que, mm-hmm, sobresurten. També grans depredadors, com llobarros i dentos, que patrullen aquests fons en busca de peixets petits, crancs o pops.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Aquests també els veiem quan érem petits a prop de les roques, no?
0: Sí, sí, quan érem petits, aleshores els llobarros i dentros van a caçar, o sigui, són els depredadors. Podies posar la sintonia de fons de Tiburón o la sintonia de fons de L'ombra i la tierra del Rodríguez de la Fuente, que hi quedaria molt bé. També veiem estrelles de mar, sobretot la vermella, les holotúries o botifarres o cogombres de mar, que ja sabem que són els grans filtradors de sorra, els grans, sí, productors de sorra que tenim al fons marí. I les garotes, tot això representen el gran grup dels equinoderms. Hi trobem sípies, pops. I atenció, perquè a les praderies de Posidònia, per exemple, els calamars hi posen els ous a l'hivern.
1: Mm-hmm.
0: Sobre les fulles, sobre les mates. També trobem cargol del rodó, que viuen a cavall de la sorra i la roca. I a la sorra, per exemple, hi trobem les escopinyes gravades, que són aquelles escopinyes que tenen la clova molt gravada, i diferents tipus d'anèl·lids o cucs que hi viuen enterrats.
1: Mm-hmm. Per tant, ja ho deies, un hàbitat el de més diversitat de tota aquesta zona.
0: De més diversitat, un hàbitat que també s'ha d'anar en cura perquè pateix molt a l'estiu amb les àncores de les embarcacions, que, mm-hmm, és el que arrossega tota la Posidònia, que la malmet. Per això hi ha moltes zones que són d'ancoratge ecològic, de boies d'ancoratge ecològic, perquè s'hi puguin amarrar les barques i no fer aquest mal. Però el que t'explicava al principi, a l'haver-hi aquestes boies de protecció de les zones, mm-hmm, de bany, evita que les barques entrin, de que hi posin les àncores, i també eviten que a l'estiu els pescadors, sobretot els d'arts menors, posin les xarxes en aquestes zones. Per tant, hi ha moltes, mm-hmm, espècies, sobretot de peixos, que busquen aquestes zones per protegir-se i per alimentar-se.
1: Per tant, venen a viure, no?, cap a les zones de bany, i per tant els podem veure.
0: I a conviure. Proveu d'aixecar la sorra amb el peu, amb el peu del d'allò, mm-hmm, i veureu com, per exemple, es van portar un susto que alguna orada gran o algun sar us ve a menjar a la sorra que aixequeu dels peus.
1: Mira, ho podem provar, a veure si veiem
0: alguna d'allò.
1: Doncs anem cap a, ara que parlaves d'aixecar la sorra, anem cap a les zones de sorra.
0: Doncs sí, aquelles platges, grans platges de sorra poc profunda, que poden semblar un desert. Tenen les mateixes ondulacions que veiem les dunes en terra, el tenen a sota el mar, Però no és així. Té un hàndicap, un factor limitant, allò que diem en ecologia, que la sorra és un substrat molt canviant.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, les corrents i les onades
1: la
0: van movent, no? Clar, això és limitant perquè li agrada viure al fons, però em dedica a moltes espècies s'hi han adaptat.
1: Mm-hmm.
0: Són aquelles espècies que viuen enterrades a la sorra, viuen dintre. Per exemple, les tallines, les escopinyes, les navalles, aquells crancs de platja que són de color més claret. La diferència entre els crancs, moltes vegades, de roca i crancs de platja, us hem de veure les potes del darrere. Que els crancs de sorra tenen les potes planes, mm-hmm, perquè neden, són nedadors.
1: Ah, carai.
0: I els hi va bé per nedar. Les galeres,
1: mm-hmm,
0: i cucs, com per exemple la llombriu, el qui va pescar sabrà la tita, que és un cruc que es fa servir per pescar, els hipúnculos nudus que viu enterrat a la sorra. Per tant, moltes espècies. Peixos que viuen just per sobre de la sorra. Ja m'han anomenat algun abans. El pedaç, el llenguado, el rom, el turbot, la vaca tremolosa, que és aquella rajada que enrampa, que fa corrent per sota, sí. I algunes rajades. I també les temudes aranyes, que viuen mig enterrades a la sorra i només treuen els ulls i les punxes de l'aleta dorsal, que és on hi ha, bueno, l'aleta dorsal i al costat de les dues ganyes és on tenen les punxes amb el verí, que per això són perilloses.
1: Clar, exacte, aquests hem d'anar alerta a no trepitjar-les.
0: Sí, sí, sí, perquè són perilloses i sobretot són molt doloroses per les persones normals, però quan passa amb les abelles hi ha persones que són al·lèrgiques. I això encara suposa un punt més de perillositat. Peixos típicament de sorra, com les mabres, les orades, les llises, els llobarros, els pagells, els tallams, les lletxes, les palometes, la lletxa bamia i la palometa blanca. Les lletxes és molt espectacular perquè són peixos que poden arribar a fer 20, 25, 30 quilos i a vegades van en busca de les llises a menjar. I veiem l'aleta corrents i perseguint-les, també com si fos la pel·li de tauró, el tum-tum-tum-tum, i fins i tot les varen a la sorra, o sigui, les treuen fora de l'aigua a la sorra quan les persegueixen. Això.
1: Tot un espectacle per veure, això,
0: Sergi?
1: Això
0: és un espectacle, això és un espectacle. També hi podem trobar les sípies, i si guanyem fondària, descobrirem una altra praderia mediterrània, la del Gram, la Cimodocea nodosa, que viu entre els 4 i els 20 metres de fondària, aproximadament, i aquí tornem a trobar un ecosistema amb moltíssima diversitat, com passava amb la Posidònia. Un estudi d'aquí, de la praderia de Cimodocea, al Golf de Roses, per exemple, que hi ha participat amb Boris Weissman, han censat més de 200 espècies.
1: Més de 200 espècies només en aquesta praderia?
0: Només en aquesta praderia.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, allò que dèiem al principi, que el fons marí està ben... Bueno, el fons marí i arran de platja, també
0: dèiem. I arran de platja,
1: arran de platja,
0: sí, sí.
1: Està ben viu, està ben ple d'espècies i l'únic que hem de fer és posar-nos l'estuvo i les ulleres per anar a descobrir tots aquests animals i plantes que viuen aquí
0: sota. Exacte. Observar una estona.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita en remull que hem fet avui. I ens retrobem la setmana que ve.
0: Molt bé. Fins aleshores.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana, i tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella, perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles, astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè, mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al pol nord o al pol sud de la Terra, i són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari, però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic. O sigui, que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que feien pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, que és el primer que se't passa pel cap.
2: No, va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors, doncs, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dia al rededor. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve i si la fillem. I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és imperdonable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era un pepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap lloc que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple
2: clar.
1: De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res, allò d'abans amb allò d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso a la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

passa a poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

0: Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OCO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament. agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes després han calculat que tenia per prendre la decisió, Petrov passa per un procés mental que ell mateix ha descrit en entrevistes posteriors. I és que hi ha diversos factors que el fan dubtar de la veracitat de l'atac. El primer és que 5 missils no tenen sentit. Petrov ha estat entrenat durant anys amb una premissa fonamental. Si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 missils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un missil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: «I tu què vas fer?» I ell respon: «Res, no vaig fer res». L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017. Però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se 2 vegades en menys de 6 setmanes. Les 2 vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom i benvinguts a un nou episodi del Menja't la vida. Avui amb un presentador diferent, perquè qui us saluda és l'Arnau Vilà, això sí, amb la convidada de sempre, la nostra convidada de confiança, Naila Martínez, My Nutritionist, la qual ja la tenim aquí amb nosaltres. Naila, benvinguda un cop més al Menja't la vida.
2: Moltíssimes gràcies, Arnau, un plaer.
1: Avui, de què parlarem? Perquè crec que parlarem d'una cosa que crec que serà tendència aquest de 2006, així que, Naila, introdueix-nos.
2: Doncs sí, que parlem de tendència, sembla que parlem de moda, de vestir, però no, amb l'alimentació també hi ha tendències, sí. I avui parlarem de la fibra, perquè sembla ser que serà un d'aquests ingredients estrella en molts dels productes que trobarem al supermercat. Primer... Ja portem parlant... Perdona, Arnau.
1: Sí.
2: Que portem parlant molts mesos, no?, amb la Pili de la proteïna, de tots aquests productes que trobem enriquits en proteïna, doncs sembla ser que aquest any 2026 la fibra s'hi suma.
1: I t'he de fer aquesta pregunta de per què es posa de moda o per què s'hi posarà, és perquè potser ens n'hem donat compte, tant nosaltres com a societat com diferents empreses gastronòmiques, de què faltava a la dieta o perquè s'ha de distribuir, s'ha de vendre, com... Per què és la tendència? Explica'ns una mica.
2: A veure, hem de tenir en compte que sí que és cert que la població estem prenent la meitat de proteïna, de fibra alimentària que necessitem, val? Ens n'hem adonat que és important. Hi ha una altra tendència, bueno, que no és tendència, però hi ha un tema que amb nutrició, amb alimentació s'està estudiant ja des de fa uns anys i que realment n'hem sentit parlar, que és la nostra microbiota, i que és important, doncs, afegir aliments que portin probiòtics i prebiòtics per, doncs, enriquir aquesta microbiota, no? I que cada cop, doncs, sigui millor. I la fibra també té un paper molt important, i és per això que, com que cada cop més la població està més interessada en, o es preocupa més per aquesta microbiota, doncs la indústria, com sempre, el que fa és buscar, no?, d'en quina forma pot enriquir els seus productes, doncs, perquè per al final és una publicitat també.
1: Fantàstic. Ja tenim la introducció, però ara necessitem saber una mica què és la fibra, és a dir, un bacteri físicament, què és la fibra?
2: No, la fibra no és un bacteri, és una part dels aliments, és un hidrat de carboni realment, el que passa que està present en els aliments d'origen vegetal i que el nostre cos no pot digerir, però que és clau per la nostra salut, perquè qui digereix aquesta fibra i en qui ajuda aquesta fibra, doncs és a les bones bactèries del nostre intestí, com dic, però també ens ajuda a regular el trànsit intestinal. Té un punt favorable també en donar-nos més sacietat i a regular la nostra sensació de gana, per tant també, doncs, ens ajuda al llarg del dia a controlar millor les nostres ingestes segons el que necessitem, i també està relacionat amb una reducció del colesterol sanguini i del risc de diabetis, o sigui, de reducció del risc de diabetis, per tant, doncs, és un nutrient clau en la nostra alimentació.
1: Clau, o sigui, ho té tot, és com si diguessis allí del todo en uno, de forma saludable o beneficiària pel cos. Naila, quins aliments així més quotidians podrien ser rics en fibra? O que l'oient digui, mira, doncs puc anar al supermercat a agafar això mateix si vull consumir fibra.
2: Exacte, no ens hem de deixar guiar per aquestes tendències de la indústria, ni anar a comprar aliments enriquits, sinó que hem de comprar aquells aliments que poden formar part de la nostra alimentació i que porten aquesta fibra, no? Com poden ser, doncs, els cereals integrals, la fruita, les llegums, les verdures, és a dir, tots aquells aliments d'origen vegetal, que és on està la fibra.
1: Vale.
2: Per tant, quines serien les idees fàcils per incorporar? Per exemple, cereals que utilitzem o que mengem diàriament, però en la seva versió integral. Estic parlant no només dels cereals d'esmorzar, com pot ser una civada o uns flocs de civada, que són integrals, sinó el pa, la pasta, l'arròs... és a dir, aquells aliments rics en hidrats de carboni, aquells farinacis que consumim diàriament, doncs, que siguin la seva versió integral. I com ho sabem, que és la seva versió integral? Doncs a l'etiqueta ens hem de fixar en que on hi ha llistat

0: serà excessiu i el nostre sistema digestiu no està acostumat a aquesta quantitat de fibra. Per tant, podem tenir problemes digestius més que beneficis d'entrada. Per tant, l'adaptació a incloure o a incorporar més fibra diàriament doncs ha de ser progressiva. Per tant, torno a comentar. Sí. Farinacis integrals, llegums, 2-3 cops per setmana, verdures almenys 2 cops al dia i fruites 3 cops al dia, val? Amb això arribaríem a la quantitat de fibra que necessitem, però no ho canvieu d'avui a demà, trieu ni una. Si no esteu consumint fruita, doncs la recomanació és que comenceu per la fruita, incorporar fruita diàriament, no? I un cop veiem que estem habituats i que a més no tinc cap problema ni cap molèstia digestiva, doncs aniré a augmentar les llegums, per exemple. Però no ho fem de cop, perquè si no després tindrem molèsties, sobretot amb les llegums. I la recomanació amb les llegums també és no començar amb un plat sencer, no dir, mira, doncs ara jo gairebé no menjo mai llegums, doncs ara demà faré un plat enorme de llenties. No. Podem començar com a guarnicions.
1: Vale, a poc a poc. Deixa'm fer un break, Naila, quan has dit amb molèsties, et refereixes a males digestions o...
0: Sí, notar més gasos o la panxa, doncs, que hi ha una distensió abdominal, no? O que les femtes canvien de textura. Doncs, si hem canviat, si hem començat a incorporar molta més quantitat de fibra i apareixen aquestes molèsties, doncs la meva recomanació és reduir la fibra i anar-la incorporant poquet a poquet. Ho dic també, Arnau, perquè estem a gener i molta gent s'ha proposat millorar la seva alimentació.
1: Hi ha propòsits,
0: Clar, i probablement ha augmentat el consum de fruites i verdures, perquè és un dels propòsits que ens solem fer quan volem millorar la nostra alimentació. I llavors comencen a aparèixer aquestes molèsties gàstriques, i és perquè si passem de no menjar pràcticament res de verdures o fruites a menjar-ne diàriament, doncs poden aparèixer aquestes molèsties.
1: Fantàstic. El que també m'agradaria saber, és a dir, posant en casos reals, és a dir, una persona com ho sabria si està baixa de fibra o si n'hi necessita, més enllà d'evidentment doncs, anar al metge?
0: Doncs molt fàcilment, si no esteu menjant farinacis integrals, no esteu menjant 2-3 cops llegums a la setmana, no mengeu verdures, hortalisses i fruites diàriament, us falta fibra.
1: Mira, directe, ja tenim el diagnòstic. Perfecte, doncs mira, aquí cadascú ja sap el que menja, ja sap quan li caldrà. Per anar tancant, Naila, arribem al final, però abans t'he de fer aquesta pregunta perquè m'han xivat que ara hi ha moltes multinacionals o grans empreses, no direm noms, però sí que hi ha unes quantes, que estan incorporant la fibra dins dels seus productes, és així, no?
0: És així, és aquesta tendència que hi haurà aquest 2026 i que començarem a veure els lineals del supermercat, i la meva recomanació és que tinguem criteri, que no ens deixem endur per aquests missatges, aquestes declaracions nutricionals, no?, de conté més fibra, doncs perquè al final el que hem de veure és la base d'aquest producte, no? Perquè no per posar-hi fibra taparem tots aquells altres ingredients que contenen aquests productes de base.
1: Fantàstic. Doncs mira, crec que amb això tanquem aquest Menja't la Vida amb la Naila Martínez, My Nutritionist. Ja ho sabeu, podeu anar a l'Instagram, @mynutritionist, que allí, doncs, Naila, dones molts més consells i la veritat és que no et va gens malament.
0: No, la veritat és que jo m'ho passo bé. He de dir que ho faig de forma totalment desinteressada, que m'agrada molt ajudar la població, i que qualsevol dubte que tingueu doncs em podeu preguntar, i si no, aprendreu moltíssimes coses del que publico i del que em pregunta la gent també.
1: Fantàstic. Doncs com diem, a Instagram, @my_nutritionist, Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per aquest Menja't la Vida, per les noves tendències. Seguirem pendents, tant de bo quan acabi l'any. Et siguem tenir aquí al Menja't la Vida i ens dius com ha anat aquest any de fibra, aquest 2026, perquè moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Avui sí que se'm dibuixa una rialla i un somriure tan geni, tan de veritat, tan. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta, i avui hem de donar-li la, no, la benvinguda als mini nutris.
2: Sí.
1: Avui vens acompanyada.
2: Avui vinc acompanyada amb els meus jefazos.
1: Sí? Hola.
2: Què voleu dir, hola?
3: Hola.
2: Amb la veu.
3: Hola.
1: Hola, com us dieu?
3: Jo, David. I jo, Luca.
1: I avui, els jefazos, què? Ens parlareu de...?
3: De les fruites d'estiu i algunes receptes.
1: Vinga. Doncs quines són les fruites d'estiu? Naila, t'han pres la feina.
2: M'han pres la feina.
3: Una nectarines, síndria, meló...
4: Prunes.
2: Molt bé.
3: I també el plàtan, però que és de sempre, el plàtan.
2: És de temporada tot l'any,
3: sí.
2: No? No ho hem preparat, eh?
3: També els préssics.
2: Els préssics?
3: El préssic aquell que és una mica aplastat.
2: El paraguaià, no?
3: Sí.
2: I ja està, no?
3: I ja està, sí.
1: Déu-n'hi-do,
3: no, la papaya.
2: Ah, la papaya, però la papaya també és de temporada, no? És tropical, no és del nostre país.
3: Vale, doncs sí.
1: Vale, Déu-n'hi-do. I escolta, i de totes aquestes fruites teniu alguna preferida o...?
3: Sí. Jo la nectarina.
1: La nectarina. I com t'agraden, David, que cruixeixin o que te regalimin per aquí de pels braços, diguéssim?
3: Pues
1: ben
3: que
1: madura.
3: Cruixeixin.
1: Ah, tu una mica que cruixessin, molt bé. I tu, Luca, de totes aquestes fruites...
4: La síndria.
1: La síndria, que bona.
2: De quin color és la síndria?
4: Roig.
2: Oh, està bona? Com està, dolça o salada?
4: Dolça.
2: Ah.
1: I sabeu fer receptes?
3: Sí.
1: Com ara quines?
3: No ho sé, creu dir...
2: Que no ens ho han preparat. Espera, primer, jo m'agradaria preguntar-los a veure si ho saben, eh? No és un examen, fills meus, eh? Però a veure si ho sabeu. Les fruites?
3: Ah, sí.
2: Què porten les fruites?
3: Ja sé, les fruites porten aigua, també sucre, propi de les fruites...
2: Que saps com se diu?
3: M'ho he oblidat.
2: Fructosa, sí? Que és el sucre propi de les fruites.
3: I també... Bueno...
2: Vitamines.
3: Sí.
2: Fibra.
3: Sí.
2: I la fruita d'estiu porta més aigua que la d'hivern?
3: Sí, perquè necessitem més aigua a l'estiu per hidratar-nos.
2: Molt bé. Què et sembla, Piri? El proper secció ve ell?
1: Sí, pot fer-la perfectament ell. D'acord, molt bé. I, escolteu, vosaltres mengeu més fruita a l'estiu que no pas a l'hivern?
3: Sí.
2: Sí o igual?
3: Més a l'estiu.
2: Sí?
1: Potser perquè n'hi ha més, o la que ja és com a... No sé. Hi ha més fruites a l'estiu, Naila, o m'ho sembla a mi?
2: Hi ha més varietat, jo crec que sí, que hi ha més varietat a l'estiu. Hi ha moments a l'hivern en què pues, al final és la pera, la poma, el plàtan, i després sí que anem tenint doncs, el caqui, no? O van sorgint aquelles de temporada, però sí que la varietat és més limitada en mesos. No? I ara doncs, tenim una varietat molt gran de fruites que ens hidraten, com molt bé has dit, David, i... Doncs que podem formar part del nostre dia a dia doncs per afegir aquesta hidratació, perquè amb aquesta calor que tenim, no? Necessitem aigua. Què et sembla, Luca? Necessitem aigua ara? Fa molta calor, no? Sí?
1: Però molta, eh?
2: Sí. I receptes, a veure, si ens en recordem. És que encara no hem començat a fer receptes d'estiu, Piri, a casa nostra, però... No,
1: és que l'estiu ha començat ara, diguéssim.
2: Sí.
1: És la primera setmana que no teniu col·le, aquesta.
2: Que hi ha col·le?
3: No.
1: Esteu contents d'haver acabat el col·le?
3: Sí. Sí.
1: Jo també. Quin curs fareu l'any que ve?
3: Jo quart.
1: I tu, Luca?
4: I jo P3.
1: P3?
2: Tu has fet P3. I qui faràs?
4: 4.
2: P4. Molt bé. Bueno, i nosaltres a l'estiu fem receptes amb fruites, fem gelats.
1: Sí. Ai, explica'ns els gelats que
2: fem. Fem gelats amb base de plàtan, que sí? Perquè el que fem ara és aquells plàtans... que estan molt madurs, que ja no es poden menjar, que estan massa madurs.
3: Com que estan dolços.
2: Estan dolços, i què fem? Els tallem i què fem amb ells?
3: Els triturem i els posem per base dels gelats.
2: Vale, però primer els congelem, no?
3: Sí.
2: Quan ja ho tenim congelat, després del dia que ens ve de gust un gelat, el triturem i ens serveix de base de gelat. A vegades hi posem, què? Cacau, no?
3: Sí, cacau o alguna altra fruita.
2: O alguna altra fruita perquè tingui un altre sabor.
1: Que també estigui congelada.
2: Que pot estar congelada o no?
1: Ah, d'acord.
2: Sí, si està congelada, òbviament la textura serà més de gelat, perquè realment el plàtan el que fa és donar-li una textura molt cremosa. I al final ho traiem, ho triturem i ens ho podem menjar en aquell moment. I si tenim motlles, doncs podem fer gelats amb el pal, però si no... que així amb la cullera està boníssim.
1: Boníssim, és que al final és com un granissat, perquè jo això m'ho he copiat, David.
3: Alguna recepta del gazpacho.
2: El gazpacho, és veritat.
1: Vinga.
2: El gazpacho també. Què porta el gazpacho?
1: Espera, però que vols explicar el gelat.
2: Vale,
1: no?
2: Perdó.
1: Sí, jo us avançava. Sí, la base del gelat és plàtan ben madur. Sí. Aquells plàtans que es posen madurs de seguida, no els tirem,
2: els tallem,
1: els congelem.
2: Tallats, millor, perquè així després a l'hora de triturar-ho es triturarà millor. El tallem i el congelem. Llavors, quan ens ve de gust menjar-nos aquest gelat, traiem aquest plàtan, el triturem amb una processadora d'aliments i allà hi posem, doncs hi podem posar cacau perquè tingui sabor de xocolata, o hi podem posar crema de cacauet, per exemple, o hi podem posar iogurt i una altra fruita que pot estar congelada o no.
1: I les fruites que congeleu a part del plàtan, quines serien que quedin més bones?
3: Pues jo crec que les maduixes.
2: Les maduixes, sí, les maduixes. Si les vam congelar. Si no, ara ja gairebé no en queden.
3: Ja, pues alguna nectarina crec que
2: també
3: quedaria bé.
2: Sí, podem congelar-ho tot.
3: Sí,
1: sí? I però la síndria pot ser no tant.
2: Bueno, les podem congelar també, ens quedaria més granissada, perquè, clar, la síndria porta més aigua i, per tant, ens quedaria com a més granissada.
1: Estic pensant en un granissat de meló, un granissat de síndria, que bo, no? I no cal posar-li ni res, res.
2: O una sopa de meló.
1: Ah, que bo.
2: Amb un encenalls de pernil salat.
3: Sí, el gazpacho.
1: Vinga, anem al gazpacho. Tu t'agrada el gazpacho, no?
3: Sí.
1: Com el feu?
3: Pues amb ceba, amb pepino, amb tomata, oli i sal.
2: I podem posar pebrot, també?
3: Sí. Podem posar pebrot.
2: I aigua?
3: Sí.
2: Oli, vinagre i sal, com molt bé has dit.
1: Fantàstic.
2: Ja està, és fàcil,
1: i poseu
2: ràpid.
1: Algun glaçó vosaltres? Un cubito de gel?
2: Depèn.
3: Sí.
2: Si ens el volem menjar ja, aquesta aigua, o sigui, si fem la recepta per a dinar, per exemple, doncs hi posem aquests glaçons perquè estigui fred, i si ens dona temps a deixar-ho a la nevera i que s'arrofredi, doncs no és necessari posar-n'hi.
1: I tu, Lucas, Luca, què fas? Que també fas? Nosaltres t'hem vist cuinar, eh? Què fas?
2: Què t'agrada cuinar?
1: Què t'agrada cuinar? T'agrada cuinar el gazpacho, també?
3: Macarrons.
2: Hamburgueses, no? De què?
3: Hamburgueses de...
5: De salmó.
1: Ah, sí? I ens sabries dir la recepta, Luca? Que com se fan les hamburgueses de salmó?
2: Què porten? Què te'n recordes?
3: Parrallat.
2: No.
3: Parrallat.
2: Deixa que ho pensi.
3: Vale.
2: Què més? Quin peix hi posem? Salmó, no?
3: Salmó.
2: Clar, parrallat, ou...
3: Sí.
2: I llet.
3: Au. Sí, i llet.
2: I ho barregem tot i llavors què fem?
3: Boletes.
2: I les aplastem, no? Les aplastem
3: i després,
2: així.
3: Sí. I després les posem a cuinar.
2: I després les posem a la paella. Qui les posa a la paella, tu o jo?
3: Jo també.
2: Tu també? Sí, al principi que no cremet. Sí?
1: Escolteu, i talleu vosaltres les fruites.
3: Sí.
1: Tu també, Luca?
2: Què prepares tu? Quina amanida prepares tu d'estiu que ens encanta?
3: Pepino.
2: Sí, i com ho fas?
3: Tallant-lo.
2: Primer què fem?
3: Pelar-ho.
2: Sí, i després?
3: Tallar-ho.
2: Sí, i on ho posem?
3: A la taula.
2: Claro, i ens ho mengem. Tinc uns xefs a casa,
1: Tens
2: Pili.
1: Tens uns superxefs a casa.
2: Tinc uns cuiners, que sí? I a part és que els encanta, els agrada molt cuinar. I a més, doncs, això també, per qui ens està escoltant, doncs, apropar els nens i nenes a la cuina també fa que després tinguin més ganes de tastar-ho.
1: Clar, finalment.
2: A vegades, perdona, Pili, a vegades aquest cogombre que prepara el Luca no arriba a la taula.
1: Pot ser. Però al final és fer un experiment, no? Que els experiments ens agraden molt fer-los, un experiment amb el menjar que després tu si escolta, si surt bo, pots repetir-ho, no?
3: Sí.
1: Clar.
3: Sí.
1: I si no surt bo, la propera vegada canvies pues, una mica menys de sal o una mica més de pepino, no sé.
3: Sí.
1: Anem canviant una miqueta.
2: Sí. Al David li agrada molt posar espècies, que sí? A les amanides i... Què t'agrada posar?
3: All. Sal, vinagre. Oli, també... A vegades...
2: Orenga, no? Posem a la pizza o... Sí? Sí, els agrada.
1: Doncs escolta, gràcies per venir i explicar-nos aquestes fruites d'estiu, de temporada, i aquestes receptes. Jo m'he quedat amb la recepta dels gelats, amb la del gazpacho. La recepta de la sopa de meló ja ens la direu un altre dia, d'acord?
2: Sí? Vale. Sí? Venim un altre dia a explicar-la? Sí?
1: Vinga.
2: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per vindre, que passeu bon estiu.
2: Igualment.
1: Adeu.
2: Adeu.
3: Adeu.
2: Adeu.
6: Continguts en xarxa.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: És que...
1: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant, doncs, és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem embarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que, amb el pas dels anys, es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè, a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril fem la Setmana Esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és segur encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist, perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui. Tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses, i així no es pot parlar de res.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

Hola, sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi doncs, a

L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 van fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougegimond.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La fill d'Hougegimond, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en 2 actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part de Tonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la de Tonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Birkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix viscòmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques. I, és clar, si la veu no està a l'alçada, no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de la Fill du Regiment l'any 1840, com dèiem, a l'òpera còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I, a més, amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La Filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La Fill du Regiment de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Birkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Marie, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice de Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un esperat. Que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfell i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfell. Segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica, el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfell. Maggie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens a iniciar la reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, el jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de la Fille d'Ugagimán de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfell i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

Però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent al de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entra en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magee no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magee davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magee, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magee i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magee es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials, i concedeix la seva mà, la mà de Magee, a Tonio, davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut à la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
4: Bueno, hola a tothom. Hem escoltat Dream On by Moabi i avui tenim a Vins en Teca a Ramon Roset. Hola, Ramon.
5: Hola, què tal?
4: I a Gerard Escudé.
6: Hola, bon dia.
4: Dos cracs del món del vi i la gastronomia.
6: Ostres. Molt potent, això.
4: Ramon és sommelier, gastrònom, expert en formatges, director de Premis Binari, redactor en diverses revistes, no?
7: Correcte, sí, sí.
4: Va de vi, va de gust, no, també?
7: Exactament, correcte, sí.
4: I Gerard és enòleg i també toca moltes tecles. Uh-huh. Sobretot a Collbaix, al Molí, no?, al celler.
6: Sí, el Molí és on faig més d'enòleg. La resta de feines que faig són, bueno, multitasca, per dir alguna cosa, i bueno, dintre del sector del vi en general.
4: Molt bé. Doncs començarem una mica amb el Ramon. Ramon, ens expliques per sobre una mica el que són els Premis Binari?
7: Sí, tant. Mira, els Premis Binari és una iniciativa que va sorgir ara fa 13 anys del Va de Vi, de la capçalera dedicada al món del vi del grup El Món. Fa 13 anys es donava una circumstància, que ara es dona en menor mesura, però que en aquell moment era molt agravant, que es va començar tothom a ser conscient de que a Catalunya es consumia molt més vi de fora de Catalunya que de Catalunya, i no tan sols era que aquí bevíem més vi de fora, sinó que, a més, el nostre vi no era posat en consideració pels propis catalans. Aleshores va sorgir una mica de rum-rum en el sector, i des del Digital Bar de Vi es va decidir que ells què podien aportar per ajudar aquesta circumstància, i es va decidir crear uns premis. I aquest és l'origen dels premis binaris, és a dir, la primera edició doncs va ser una edició que es va intentar fer-la, diguem-ne, amb tots els agents del sector, totes les revistes, es va intentar fer una iniciativa unitària, que, com passa sempre a Catalunya, no va ser possible. I després, doncs, qui va seguir, diguem-ne, amb l'estela va ser el Bar de Vi, i bueno, es van anar fent aquestes convocatòries. I llavors els Premis Binari en essència són un instrument de promoció del vi català per posar en valor el vi, sobretot a casa nostra. És a dir, que els catalans a l'hora d'anar a comprar vi comprem més vi català. Això no vol dir que no haguem de beure vi de fora, també, no? Però sí que és una circumstància anòmala que a Catalunya no beguem més vi català que d'altres zones, tenint la riquesa vinícola que tenim, no?
4: Totalment.
7: I això és una mica el que són els premis.
4: Sí, sí, totalment d'acord. L'altre dia estàvem en un restaurant, i era un restaurant bastant català, i la veritat és que a la carta hi havia un poc vi català i molts vins de...
7: Bueno, això és una circumstància que hem anat millorant, any a any es va millorant. Ara no et pensis, encara estem que la meitat i una mica més del vi que es veu a Catalunya és català, però va depèn de l'any i depèn una mica del moment. Estaríem en un empat tècnic, diguem-te, entre el consum de vi català a Catalunya i el consum de vi de fora, no?
4: Uh-huh.
7: I, bueno, és una circumstància que s'ha d'anar lluitant i que a poc, doncs, hauríem d'anar normalitzant, no?
4: Doncs potser això passa una mica també amb el món dels formatges, o no? O es consumeix més?
7: Bueno, el món del formatge és una mica diferent. El problema és que a Catalunya no hi ha tradició formatgera. O sigui, l'origen del formatge a Catalunya és de finals dels 80 i sorgeix bàsicament de dues circumstàncies. La primera és l'entrada d'Espanya al mercat comú, que això va fer que les explotacions ramaderes de tota la vida, és a dir, els pagesos, les cases de pagès, els obliguessin a fer unes inversions importantíssimes perquè tinguessin poguessin pasteuritzar la llet a la seva pròpia explotació, i això els va obligar a fer unes inversions molt importants. I al moment en què Espanya va entrar al mercat comú, es va declarar que Espanya era un país amb excedent de llet, i per tant s'havien de tancar les explotacions de llet, amb la qual cosa, doncs, clar, aquesta gent es va trobar endeutada i que no podia vendre la llet. Llavors, una manera natural, fàcil, traumàtica però fàcil, de sortir d'aquesta situació era donar valor afegit a la llet, per tant fer formatge. I això es va acompanyar també d'un moviment neorural, és a dir, estàvem en un moment de crisi, a finals dels 80, en les ciutats, i això va fer que molta gent deixés la ciutat per anar-se'n a viure a l'aventura del rural, no? Els neorurals. I un cop van estar instal·lats al món neorural, una de les maneres més ràpides que hi ha per poder treure un producte al mercat és fer mató i iogurt. Llavors això va fer, doncs, aquests dos orígens, que es creés una mica, diguem-ne, la base dels elaboradors de formatge artesà de Catalunya. I aquí, doncs, el que hi ha és que quan aquesta gent comença a fer formatge, no hi ha un formatge català. O sigui, de formatges catalans en tradició n'hi ha un parell només, no? El serrat d'ovella que es feia al Pirineu, els pastors, i els matons. Els matons sí que també són molt nostrats. Sempre productes que són de la tradició pagesa, no? De la tradició de muntanya, de la tradició pagesa, no de la tradició d'indústria làctica. I després d'aquests nous formatgers, quan ja van, després de fer iogurt, després de fer el serrat, doncs comencen a voler fer nous formatges i comencen a mirar, a imitar formatges de fora, sobretot de França, no? I per això fa que si tu vas a Parma, a Itàlia, tu pots anar a visitar 10.000 formatgeries de parmesà. Molt bo, però només parmesà. Mm. En canvi, vas a una formatgeria catalana i pots tastar 6 tipus de formatge diferent, perquè al no tenir tradició, doncs cada formatger elabora més d'un tipus, no? Es consumeix poc formatge català entre els catalans? Bueno, també t'he de dir que, a diferència del vi, que és un sector molt establert, amb uns canals de distribució molt marcats i que tot arreu tu és molt fàcil trobar un vi català o no, trobar formatge artesà català no és tan senzill, perquè venim d'un sector que no existeix. És a dir, un sector que existeix a la teoria, però que a la pràctica, neo-hippie, neo-rurals, fa que no hi hagi una cadena de valor ben establerta, tal com demanaria, diguem, el món comercial. Llavors, no sempre és fàcil trobar formatge català al mercat, i els que en tenen, també s'ha de dir que no estan a uns preus, diguem-ne, correctes. No estan... Són cars, els formatges. Mm. Ara m'apallissaran, però és igual, he de dir, els formatges catalans són una mica més elevats de preu, i això també és una barrera d'entrada, no? Però són dos mons molt diferents en aquest aspecte.
4: I llavors, on podem trobar formatge català? Suposo a les fires, no?
7: A les fires trobes el... Diguem-ne, això és el principal canal de distribució, són les fires, no? El productor va a la fira més propera o les dues fires més properes, i per molts això és tot. Els que tenen més voluntat empresarial i volen ser una mica més grans, aquests ja hi ha a Catalunya, comptem amb dos o tres distribucions importants de formatge artesà que el fan arribar a botigues i restaurants. En botiga especialitzada n'hi ha relativament poca, però n'hi ha, i la xarcuteria és una mica així, és més gourmet, en solen tenir. Tot i que s'ha de dir que el formatge és un element complicat de tenir en botiga, per l'evolució que té, molts botiguers doncs, es limiten a tenir més els formatges que no donen feina, no tota la resta, no? I la restauració doncs, cada cop en té més, però continua sent el mateix. El consum de formatge a Catalunya és molt petit, ja no català, en general, no som un país consumidor de formatge, i no hi ha tradició de França, no? Que a França vas i el prepostre és un formatge i vas a qualsevol casa i com el que treu, no sé, els fruits secs aquí, no? Treu el formatge. Pel que fa que doncs, les rotacions no siguin molt altes, llavors s'ha de ser bastant fan per tenir formatges.
4: I creus que això pot canviar?
7: Va canviant, sí, no? Va canviant. Però també t'he de dir que els formatges és un segment molt sensible als cicles econòmics. És a dir, quan hi ha bonança, doncs, bueno, tots som més... ens costa menys gastar, ens costa menys... Per tant, podem consumir més coses d'aquestes, no? I també fa, doncs, les famílies que fan formatge, doncs, bueno, també tinguin altres activitats econòmiques que els permeti subsistir. Quan arriben temps de vaques flaques i no hi ha el ritme de generació d'ingressos que toca, doncs això és molt, aquest sector és molt sensible. Llavors ens fa que moltes formatgeries tanquin l'activitat i això dificulta que hi hagi formatge al mercat, no? A poc es va construint un sector econòmic, però costarà encara, no serà immediat. És a dir, el formatge català que ha de tenir un factor gran d'aleatorietat que et trobis. O tu pots estar en un lloc que tinguis tres botigues de formatge artesà, o pot haver-hi comarques que no n'hi ha cap lloc on comprar un formatge artesà, no? Tot i que també és veritat que ara es comencen a fer les primeres ventes per internet de formatge català, amb tota la dificultat que té, però sí que ho fan, tot i que són gent poc amiga de la tecnologia, per tant no juga amb la seva filosofia. Bueno, és un aiguabarreig, és complexa.
4: És complexa, sí. I, bueno, està bastant de moda o tenir el típic maridatge de vins amb formatges, no?
7: Ara, jo diria que més que mai hi ha aquesta moda, perquè el formatge està de moda, és a dir, malgrat tot el que t'he dit, el formatge és un producte que ja porta bastants anys de moda com a producte gourmet a taula, producte de celebració, producte d'allò, ens ajuntem uns quants i que fem una mica d'embotit, una mica de formatge, una mica de foie gras, etc. No? El formatge genera devoció entre el qui li agrada i el vi fa molt temps que està de moda, també. Vull dir, llavors és una mica és una unió màgica, si la fas ben feta és meravellosa, és font de plaer les dues coses. I la veritat és que quan jo vaig començar a fer maridatges ara fa 14 o 15 anys era pràcticament sol, i ara doncs, n'hi ha, en surten de sota les pedres. De gent que teòricament diu que fa maridatge, bueno, al final porten a taula formatge i vi, no? És una combinació guanyadora, s'ha fet tota la vida a les cases, i l'únic que si tens la sort d'anar a un maridatge on la persona que el fa té coneixement i et pot instruir, més que ensenyar-te a menjar vi formatge, que tu això ja ho saps fer a casa i ho portem fent de tota la vida, et fa jugar una mica, és una mica que el tast de vins, no? Vull dir, quants tastos de vins hi ha pel món i quan realment surts i dius, bueno, ha valgut la pena anar-hi, no? Mm-hmm. I aquest és una mica, però ara estem en un moment en què el maridatge, la gastronomia està de moda, i dins de la gastronomia els productes gourmet, possiblement el vi i el formatge dins dels grans productes gourmet també són, per als de preus que siguin, són els més assequibles, no? Per tant, són els que ara mateix vagis on vagis, doncs es fan, no? Mm-hmm. I també ha sigut una... el formatge un complement molt bo pels cellers que fan enoturisme com a acompanyament del vi, en comptes de donar-te dos picos de pa, no? Doncs uns formatges sempre acompanyen.
4: Mm-hmm. Sí, sí, jo crec que és un producte que és molt atractiu per certs públics, sobretot pels turistes que venen, els wine lovers i tots aquests, els hi agrada molt el tema de que
7: No, el formatge, ja t'ho dic, el formatge agrada molt a tothom i sobretot si ja són turistes que són foranis, que ja venen amb cultura de formatge, l'aprecien molt el nostre formatge. La realitat és que la qualitat del formatge artesà de Catalunya és altíssima, és altíssima. L'única cosa que és això, que és un sector una mica aleatori a moltes coses, no? Però sí, combinació de vi i formatge hi ha sigut, hi és i hi serà sempre, malgrat hi hagi gent que s'hi dediqui a fer-ne o no s'hi dediqui a fer-ne, n'ofereixin o no ofereixin, no? Vull dir, és una combinació guanyadora.
4: I ens pots explicar una miqueta així per sobre com es fa els diferents tipus de formatges, o sigui, com s'elabora?
6: Pot estar 2 hores xerrant,
7: Si tenim, espero que tinguis 3 o 4 hores de programa.
4: Així per sobre,
7: O sigui... Sí, no, jo et puc dir-te, mira, per simplificar una mica, Catalunya és un país que com t'he dit, com que no té tradició, fem tota la col·lecció de formatges, no? Bàsicament, el formatge, hi ha dos mons. El formatge de pasta premsada, que són els, diguem, els d'usos, no? I els làctics, que són els tous, no? Aquests tipus més cremosos. És molt fàcil. Un cop tu tens la llet, decideixes què vols, si vols textura compacta o vols textura cremosa. I això ja marca com has de quallar la llet. O la quallem en quall, o li tirem uns bitxos, els ferments làctics, que et converteixen la lactosa en àcid làctic, que acidifiquen la llet es talla i està bé ràpid, perquè això et genera 2 tipus de quallada molt diferent. Quan tu qualles en quall, et genera un tipus de quallada, que és el mató, que és això que ens agrada tant, granulós, xulo, eixut, que això ens permet, després, doncs, quan el salem i l'emmotllem i després el salem, allò té una evolució a llarg termini xula i acabi que fan la textura interessant, o el mató que vindria de la quallada làctica, la precificació, que si te'l porten en un plat a un restaurant el tornaries perquè té la textura d'un moc, no? Com que té tanta humitat, llavors aquest és el que s'emmotlla directament, amb peces petites, i com que té tanta humitat, el formatge quan té 2-3 setmanes, doncs és aquests formatges cremosos que ens agraden tant, no? A partir d'aquí s'obre un món de tècniques d'afinació, tècniques de donar-los personalitat a cada formatge. Llavors això depèn molt de cada zona, de cada formatger, de la capacitat tècnica que tingui, del coneixement del client, de quin és el client que té la vora, per tant que li compri, no? Hi ha infinits formatges i és un món apassionant, però vull dir, és el mateix que els vins, vull dir. Tot es fa igual, però tots són molt diferents.
4: I quines races de... que són de vaca, de cabra, d'ovella...
7: Catalunya tenim tot, però bàsicament, diguem-ne, la nostra tradició, curiosament, el que tothom es pensa no és la vaca. La vaca s'introdueix a Catalunya per alimentar de llet Barcelona. Això és final del segle XIX. Perdó. Catalunya era país d'ovelles, el Pirineu hi havia era país d'ovella, però l'ovella també ha anat molt en declivi perquè el consum de carn d'ovella ha baixat i la llana ja no es fa servir... I es va introduir també la cabra. Per tant, el que tenim aquí és vaca, cabra, ovella, en funció també de cada zona de Catalunya. Ara mateix estem en un moment en què hi ha una cabana de vaca important pel tema de làctic, de la gran distribució, i en artesania doncs hi ha dels tres, i som molt, a Catalunya tenim bons formatges de les 3 llets, no? I una mica de búfala, però la búfala és molt més residual.
4: I búfala... On està la búfala a Catalunya?
7: A Montserrat.
4: Ah, sí?
7: Està a l'Anoia, darrere la muntanya de Montserrat, hi ha unes granges, són propietat de Montbrú. Vale? Primer es va fer una primera implantació d'una granja de búfales a l'Empordà, que no va sortir massa bé, vale? Perquè bueno, la búfala és molt desconeguda, però Montbrú, que és un dels productors importants que tenim de formatge a Catalunya, que ja té una certa mida i està molt ben estructurada empresarialment, que estan a Mollà, ells tenen una cabana de búfales i les tenen al Bages, a la zona, diguem-ne, del voltant de Montserrat.
4: Tu els coneixes, Gerard? Bueno,
6: els formatges Montbrú sí, i el formatge de búfala també, però conec el de Muntanyola, que fan els campans.
7: Sí, també són, vull dir, la cabana, tots estan allà mateix.
6: La veritat és que és un formatge, ostres, a mi m'agrada molt.
7: I la búfala va entrar amb, diguem, va ser molt divertit, però l'anècdota és, la búfala té el mateix greix que el formatge d'ovella, que és el que en té més, però té un 40% menys de colesterol.
6: Ostres.
7: Per tant, van dir, hòstia, això és fantàstic, perquè ja hem trobat la llet que té rica en greixos, però tan saborosa, i no és tan, diguem-ne, poc healthy, no?, o poc saludable com a les llets d'ovella, perquè el formatge està molt bé, però el formatge, si ens posem científics, és un producte que és greixós i té colesterol del dolent. No? Per tant, la ingesta ha de ser moderada. I es va pensar que amb la búfala això se solventaria, però realment després s'ha vist que la búfala és realment així, però que els formatges no tenen la potència de sabor que haurien, que s'hagués esperat, no? Però bueno, s'han incorporat molt bé i avui dia doncs és un producte molt ja ben arrelat a Catalunya.
4: I a veure, com hem de tastar els formatges? Perquè de vegades crec que ens ho mengem massa ràpid.
7: Sempre mengem massa ràpid. El formatge, aviam, si el que tenim al davant és una peça de formatge artesà, és a dir, que hi ha un elaborador artesà i a darrere hi ha un ramat de pastura, és a dir, hi ha hagut un senyor, avui, al segle XXI, que es lleva molt d'hora al dematí, agafa uns animals, els puja a la muntanya i els té a la muntanya pasturant tot el dia per aconseguir una llet d'una qualitat superior, no? Doncs llavors, si aquesta llet l'agafa un artesà i la treballa amb llet crua, és a dir, sense la pasteurització, per elaborar uns formatges que són molt identitaris del lloc on ha pasturat l'animal, perquè amb llet crua el que ha menjat l'animal es trasllada al perfil organolèptic del formatge, és una llàstima que després, quan ho comprem i ens ho mengem a casa, no en fem ni cas d'això, no? T'ho mengem de pressa i tu dius, és saladet, estava bo aquest formatge, hòstia, és molt potent. Però dius, hòstia, i tots els matisos del Montseny, o tots els matisos del Pallars, i tots els matisos de la Cerdanya, o del Baix Ebre, on són, no? Les pastures són diferents, i els matisos del formatge també. Aleshores, l'única manera que hi ha per poder apreciar això és menjar els formatges sense mastegar-los, és a dir, deixar-los a la boca que fonguin, i a mesura que van fonent, que clar, el formatge entra a la boca a 22 graus, nosaltres tenim a la boca 36, quan se van atemperant els formatges per la calor que li dona la boca, es van desfent i al mateix desfer-se van alliberant capes de sabor. Primer la sal, després els làctics, els fruits secs, els cereals, ja dependrà també de maduracions, etc. Però sempre és menjar relaxadament i menjar fonent. Tot el bo s'hauria de fondre en boca, no? Perquè, a més, el cos, quan fonem, doncs està en estat relaxat, el cervell allibera certes serotonines i endorfines, en el qual també és un punt més relaxat. I així és com hauríem de menjar. Després ja entraríem en matisos de quin formatge mengem, de quin estil, de quin lloc, però, bueno, això és la manera correcta, no? Una de manera recomanable de menjar.
4: I recomanaries menjar-te el formatge abans o després o durant l'àpat o sol? O sigui, suposo que...
7: El formatge és prou versàtil, te'l pots menjar com un entrant. Has de tenir en compte que el formatge és ric en greixos i proteïnes, per tant, satura. És a dir, si vas a fer el formatge d'entrant, compte que ve darrere, perquè si fas un rostit i després un... Doncs no seria la millor opció si vols fer un llapat llarg. Com a prepostre seria copiant el model francès. Al final, hi ha una anècdota, m'allargo, però crec que és divertit de saber-ho, perquè a França es menja sempre, hi ha l'hàbit de posar uns formatges abans del postre. I això ve dels finals de la Segona Guerra Mundial, quan hi havia dèficit de proteïnes per la població i tenia molt de formatge. Llavors, perquè els nanos no tinguessin dèficit de proteïnes, els obligaven a menjar formatge abans de les postres. No amb això es saturaven l'àpat, és a dir, quedaven tips i a sobre els donaven proteïna. I això s'ha quedat. És un bon moment, és un bon moment com a postres, però has de guardar gana, perquè el formatge és d'això, i sempre és agradable menjar-lo sol, vull dir, o fer-ne un àpat, convertir-lo en un àpat, no? A mi m'agrada molt els àpats informals, aquests, que ens quedem amb el Gerard, jo porto formatges, ell porta vi, obrim, mengem, i no ens hi fixem massa, eh? Vull dir, no, hòstia, va, provem això amb això, i jugues, disfrutes, trobes combinacions meravelloses, trobes combinacions fatals, però, vull dir, sempre és motiu de joia i de disfrute, no?
4: I amb què no maridaries un formatge?
7: Ara et quedaré malament amb tothom, amb vi negre.
4: Bueno.
6: D'on fe.
7: I, bueno, jo sóc d'aquesta escola de pensament, i jo penso no... arrel de veure molts articles i molta teoria de l'Escola d'Anàlisi Sensorial sobre la incompatibilitat del taní de que porten el vi negre i una proteïna que tenim a la saliva que es diu mucina, que quan reaccionen els donen astringència i amargor a la boca, no? Quan menges el formatge de la manera que et proposo, el formatge és bastant agressiu amb la boca, te'l deixa bastant astringent o te la deixa greixosa. És a dir, alguns ja per textura ja no et conviden a beure vi negre. I això tan famós o tan extès, de que entre més curat el formatge, un bon vi negre, el formatge molt curat és molt astringent, aixuga molt la boca, deixa molta sequetat, i el vi negre, si és potent, ens entra també amb taní, amb sequetat, i llavors no hi ha harmonia, no? Uh-huh. Però, bueno, vull dir, quan això ho portes dins els teus hàbits, endavant. Però jo soc dels que... Bueno, de fet, he tingut, no problemes, però jo m'he quadrat sempre. És a dir, si jo soc responsable d'un maridatge, mai hi haurà vi negre amb el formatge.
6: Però... Jo ho he viscut en primera persona i he de dir que va ser dels tastos que més em va flipar al començament de tot, perquè era el contrari que havia fet sempre. I jo era dels que, el que diu ella, formatge a casa, sobretot, un bon formatge, un bon vi negre i un... I quan descobreixes que els vins blancs o els escumosos són un joc molt més potent per combinar, uau, o vins negres lleugers,
7: El vi negre no el trobo... Sí, el vi negre, home, si no és un vi negre molt jove, poc tànic... Però el que nosaltres consumim el formatge en vi negre és un tema cultural. Vull dir, és un tema que arrela de la pagesia, de quan el formatge es feia com un element per guardar la llet que sobrava de una vegada havia munyit les vaques... I el vi que hi havia a casa era el negre.
6: El que es mantenia més era el negre.
7: I en un moment en què ja passava més gana que son, el fet de poder menjar un tall de pollastre i a darrere un formatge amb una copa de vi negre era oli amb un llum, no?
6: Home, estem retant el Rizo Ramon. Estem parlant de coses excelses, però el dia a dia el que hi havia era el que menjaven.
7: I aquesta gent, doncs, en aquell moment, escolta, el formatge era alegria i el vi negre era alegria. I per sort no hi havia sommeliers i gastrònoms que els condicionessin la vida, no? I eren feliços.
6: Et diré més, allò de la frase aquella que no te la dan com queso, que deu saber de sobres, jo també crec que formava part de l'acompanyament de certs vins en certs moments que l'acidesa volàtil pujava o els que els vins ja estaven evolucionats.
7: El que no te la dan com queso rau de que quan al principi del món del vi, al principi del segle, devia ser principis del 19, del 20, la gent sortia de Vilafranca, sortia de Falset, sortia d'Aro, a La Rioja, d'on vulguessis, amb bucois, sobre el carro amb cavalls i anaven a vendre els hostals, no? Clar, el vi... I normalment feien tirades de 3, 4 dies, 5 dies. El vi quan sortia del celler era magnífic. O sigui, el primer celler, el primer hostal que paraven... Tasta el vi, perfecte, home, deixa'm, no sé, 3 àmfores o
6: l'envàs que fos.
7: L'envàs que fos, no? Hòstia, però jo penso que cap de 2 o 3 dies d'oxigenar-se, la volàtil se'n devia anar a fer punyetes. Llavors van descobrir, que això ho podem provar a casa i és molt divertit, que si un formatge molt curat rebaixa la volàtil. De fet, el formatge resta acidesa al vi, normalment. Això és una de les bases del maridatge, sempre és posar vins molt àcids perquè combinin el formatge te'l despulla d'acidesa i li fa pujar la fruita, llavors queda molt xulo. Clar, si agafes un xupito de vinagre i et menges un formatge molt curat i tornes a fer xupito de vinagre, veuràs que ja no sembla vinagre, sembla un vi avinagrat, Doncs això feien, doncs arribaven allà i li deien amb el de l'hostal, ei, hòstia, no ens veiem des de fa un mes, no, una abraçada. Té, tasta aquest formatge, que és bo.
6: He portat.
7: I ara aquest vi, hòstia, està bo el vi, porta-me'n. Quan d'altra manera no, per això dic, ojo que no te la den con queso, no? Perquè al final el formatge rebaixa l'acidesa molt i entre ella l'acidesa acètica.
4: I per acabar, tu fas tasta emocions, no?
7: Correcte. Això és el meu projecte, que vaig començar com un hobby, perquè jo tota la meva vida... Jo estic vivint ara la meva segona... la cara ve de la meva història professional, no? Jo abans, quan vaig començar la meva carrera professional, era executiu, vaig arribar a ser director general d'algunes empreses, i per hobby, els amics... vaig començar a aficionar al vi, també el típic que passa, no? Quan vas a dinar executius, a saber de vi, ha estat i és encara... I jo m'agrada molt el món del vi, m'agrada molt el món de la gastronomia, i quan venia gent a casa, doncs m'hi esmerava, no? Però no, mai m'hagués pensat en aquell moment que em podria guanyar la vida amb això, no? I després va arribar un moment, doncs, que la vida executiva es va acabar i m'havia de reinventar, no? I una manera fàcil que tenia de reinventar-me era sobre el que ja feia molts anys que feia com a hobby, que m'agradava, que era el món del vi, el món dels aliments, la combinació, els maridatges... i ho vaig començar a fer doncs, primer pels amics, després pels coneguts, després ja em vaig anunciar, doncs van arribar a internet, no a les xarxes, però a internet, ja tenia un blog, i amb això doncs, vaig poder començar doncs, a comercialitzar aquest tipus d'activitats, no? Que són molt llamineres, perquè a més les faig a casa. És a dir, tu no has de venir a casa meva, jo vinc a casa teu i ho porto tot. Mm-hmm. Llavors tu només em poses la taula, jo vinc, et faig el show i després recullo i me'n vaig. No? I, clar, al final, això he tingut, ho vaig tenir al seu moment, bastant d'èxit, i arriba un moment que, clar, vull dir, quan és el primer una mica, doncs t'ho dona en negre, però arriba un moment que ja quan l'activitat té cert volum has de normalitzar-la. Llavors vaig crear Tasta Emocions. Que és...
4: I a partir de quanta gent?
7: Perquè et surti bé és 10.
4: 10.
7: Jo de 1 a 10 sempre dic que és el mateix, perquè jo he d'obrir l'ampolla igual, i he d'obrir el formatge igual, o pernil, o el que sigui. 10 ja et permet compartir bé, no? Llavors és de 1 a 10 i després d'un amb un.
4: I fins a quanta gent?
7: Fins a N.
4: N. Està bé, bueno.
7: Clar, no, si som 1.000, haurem de llogar l'Alnyex al Palau Sant Jordi i 100 camarers. Si som 10, al menjador de casa ho farem. Si som 300, doncs, no que sé, quan fas el tal, aquest l'altre dia, doncs, feia un tas per 100 persones, doncs has de buscar un altre lloc. Depèn una mica pel volum ja et marx, ho planteges d'una manera o ho planteges d'una altra, no? Però es pot fer fins a... Clar, és molt diferent entre 6, 8, 10. És molt íntim, és molt directe, hi ha molta interacció. Quan ets 80, doncs tu estàs en l'escenari i intentes que la gent et segueixi.
4: Sí, sí, sí.
7: Al final, i el que jo venc, que no és el que es ven en general, no és... No, jo no faig un servei de catering, sempre ho dic. Jo no faig un servei de cambrer, jo venc una experiència. Si la vols jugar, fantàstic. I si no la vols jugar, doncs és una llàstima.
4: Mm-hmm. Molt bé. Doncs gràcies, Ramon.
7: Gràcies.
4: Seguirem després una estoneta, però sí. Ara parlarem després de la música amb el Gerard.

0: Molt bé, doncs aquí estem amb el Gerard Escudé. Gerard, hola.
1: Hola, bona tarda.
0: Manola, aquí també amb una trajectòria interessant, i també ets cofundador en Lab Nostrum i de Cavi, no?
1: Que és... Sí, bueno, la meva vida, sí, he anat donant voltes al voltant del món del vi. Haig de dir d'entrada que jo no sóc enòleg, per molt que tothom em presenta com a enòleg, però jo sóc enginyer agrícola i després vaig estudiar Ciència i Tecnologia dels Aliments aquí al costat de Bellaterra, però vinc de família d'enòlegs, en aquell moment no hi havia la titulació, però vinc de família d'enòlegs, i el meu avi em tenia tot el dia matxacat que jo havia de seguir la tradició i no vaig voler estudiar enologia, però mira, algú vaig fer malament i he acabat amb aquest sector posat de quatre peus a la galleda, diguem.
0: Uh-huh. I llavors, què és Lab Nostrum i de Cavi?
1: Bé, la meva experiència surt a partir de que vaig acabar l'enginyeria, havia de decidir què feia, si continuava estudiant o em posava a treballar, i el que vaig tenir la possibilitat de fer és començar a treballar en una empresa que es deia De Cavi. Aquesta empresa era una empresa que comercialitzaven productes i materials auxiliars amb cellers. Mm-hmm. Vale? Llavors, clar, jo vaig començar a treballar amb aquesta gent, venent doncs, barriques, venent productes enològics, additius que es posen en el vi per poder produir el vi. I tot i no haver estudiat enologia, clar, estàs entrant, diguem, a la part de l'enologia per la porta de darrere, no? Intentant començar a entendre els processos que es produeixen en el vi, i de la mà dels enòlegs, que era el meu interlocutor, de dir-los, escolta, mira, jo et puc oferir això, això et serveix per això, i conjuntament amb ells vaig anar agafant com a experiència, no? És a dir, clar, sí que venia d'haver fet pràctiques, de treballar amb cellers, d'haver anat amb el meu avi de petita a Masia Vaca, allí a tocar el vi, a xafar, a fer el que fos, amb el meu pare a darrere, però en el cas de l'experiència personal anava molt just com per poder jo donar consells. I bé, de Cavi, doncs, bé, fa 23 anys que treballo allà i l'experiència m'ha servit per poder anar creixent i arrel de Cavi, per exemple, conèixer el celler on estic, el celler més gros on estic fent d'assessor, que és el celler Collbaix. Uh-huh. I, clar, la compaginació de les dues coses va ser ideal perquè em permetia, d'una banda, provar coses de les que jo venia amb... conèixer molts enòlegs que em van permetre fer el contrari, de dir, ostres, m'està passant això al meu celler, quina experiència teniu vosaltres, que podeu... I clar, enriquir-me alhora amb dues bandes que van ser molt, bueno, molt divertides de compaginar. I Lab Nostrum és una tercera pota que va sortir amb el fet de la necessitat de, clar, jo començava a assessorar algun celler i em trobava amb la necessitat de que, clar, com que assessorava però treballava de Cavi i segueixo treballant a de Cavi, jo havia de poder fer analítiques. Al final, jo moltes vegades dic que un enòleg és com un metge, no? Tu per poder fer una diagnosi de sobre què li passa a aquell vi o cap a on vols conduir aquell vi, necessites tenir una sèrie d'analítiques que t'expliquin què està passant. I em trobava que, clar, jo tenia el temps just per arribar al celler, per mirar com està, per mirar el que s'ha de fer, per parlar amb el bodeguer, que dir-li, vinga, la idea és anar cap aquí, anar cap allà, tastar, tal, i el temps que tenia per dedicar a fer analítiques cada vegada era més baixa, perquè també és veritat que els cellers ens trobem que cada vegada més toca fer més papers i menys feines d'enòleg pur i dur. Llavors, amb una colla d'amics vam decidir muntar un laboratori que facilités les feines, i Lab Nostrum és un laboratori que serveix per... d'una manera molt simple i fàcil recollir mostres del vi que vols analitzar i en 24 hores tens els resultats via online, de manera que, clar, era una eina molt, clar, que facilitava molt la feina a l'hora de poder prendre decisions de què faig amb aquest vi, està així, doncs mira, farem aquest tractament o farem aquest altre o el posarem en barrica perquè ja, o l'embotellarem o el que sigui.
0: I això ho feu a Catalunya o també a altres parts de...
1: No, en principi, ara ja portem des del 2009 amb el laboratori, ens hem anat creixent. I al principi era molt local, molt català, el teníem al laboratori, està situat a... Bueno, vam començar al poble de Bràfim, això és Tarragona, prop de Vila-rodona, i ara hem saltat, bueno, el 2016 vam saltar a Lyon, ja tenim la seu. Vam començar a créixer com una taca d'oli, primer fèiem Tarragona i voltants, vam anar ampliant Penedès, Catalunya, tenim clients de fora de Catalunya, tenim clients a Mallorca i les Illes, que també ens porten mostres. Bueno, anem creixent, i des de fa un parell d'anys que estem certificats per ENAC i ja som laboratori oficial o acreditat, cosa que ens permet poder dir que els anàlisis que fem són vàlids com per presentar els vins amb una DO o enviar exportació o bueno, que tenim fe, per dir, sí, alguna cosa. Sí. Algú ens acredita que el que fem ho fem bé.
0: Està bé, sí, mm-hmm. És molt interessant això. Llavors, el celler de Collbaix, mm-hmm. El molí, què fas allà? A veure...
1: Pues bé, el celler del Molí, la història ve una mica... remonto enrere, l'any 2006 jo ja treballava de cavi, i a de cavi hi havia... bueno, passava com cada any, arriba la barema, passa la barema, els vins s'han de, si han de fer coses i s'han d'afegir coses, malgrat hi ha moltes tendències avui dia de producció de vi, però una de les coses que s'han de fer és fer la fermentació malolàctica, vale? Una segona fermentació que es fan sobretot amb els vins negres, i un dia es presenta un personatge que es diu Josep Maria Claret allà de cavi, ostres, tinc un problema amb un vi, que no hi ha manera que em faci la malolàctica, m'han dit que tu podries solucionar-m'ho, i bueno, els vaig anar a veure, vam veure, vaig solucionar-los el problema, mira, fareu això, heu de fer això, heu de fer això, això era l'any 2004. L'any 2005 em van tornar a trucar, escolta, que mirarem, que no sé què, i el 2006 em truquen i em diuen, mira, Gerard, que ens ha ajudat, ens ha anat molt bé poder comptar amb tu, ens has ajudat, però nosaltres hem decidit que dins del Bages, que és on està aquest celler situat, els dos socis, que són el Josep Maria Claret i el Sebastià Catllà, que tenien vinya pròpia tots dos i que venien al raïm a tercers grans productors de la zona, van decidir de dir, doncs, revaloritzem una mica la mateixa història que explicava el Ramon, no? El fet de dir, ostres, el raïm cada vegada el venem a preu més barat, la competitivitat, el que sigui, fa que aquest preu de producte vagi caient, i una manera de donar-li valor és produir el teu propi vi. I el 2006 van decidir que engegaven el projecte i em van demanar si els podia ajudar. Clar, jo estava una mica collonit en aquell moment, perquè l'experiència que tenia era justa. Però bé, va ser com una mena de simbiosi, no? Ells tenien necessitat d'algú que els hi aportés coneixement, i jo tenia molta necessitat

0: Surten d'una argumentació molt bàsica, que és, tens una vinya, que és una vinya especial per característiques edafològiques, pel que sigui, i aquesta vinya durant més de 10 anys, demostrables, fas el vi d'aquell mateix vi, i més durant més de 10 anys ha tingut una mitja superior a la mitja de la denominació d'origen, de tast, per tant, el que estàs és donant un valor que realment és un vi que val la pena, perquè té unes característiques singulars. Mm-hmm. Bueno, mira, singular justament és el nom del vi. I la veritat és que és un orgull, perquè, clar, quan et trobes que, sobretot pel Josep Maria, que és el propietari del celler de la vinya, que és una vinya que va plantar el seu avi, que aquesta vinya, que té més de 100 anys, la pots treballar, la pots continuar treballant, i ell ho fa, és curiós, perquè només la treballa ell. És a dir, el capó d'aquella vinya només és ell, la resta ja la por de qui sigui. Però la seva vinya del seu avi només la por d'ell, i veure que d'aquesta vinya en surten uns fruits que fan un vi realment... És de les vinyes que jo moltes vegades dic que em dóna menys feina com a enòleg. Perquè quan un raïm és equilibrat, és concentrat, és... Ostres, fent el mínim surt una cosa que és fantàstica, i aquest vi ho és.
1: Sí, ens pots parlar, aquests vins, que, com funciona? Hi ha un panel de tast d'aquests vins de,
0: sí, dins,
1: la finca?
0: Sí, dins de la... Ah, com a vi de finca qualificada.
1: Sí, perquè Ostres, puguin entrar amb aquests...
0: El vi de finca qualificada, m'enganxes amb... No et sabré dir si hi ha un panel de tast o no.
2: Jo hi ha una paperassa, això sí,
0: això
2: que,
0: sí que hi és.
2: I jo també no sé si hi ha un panell de tast.
0: Que jo sàpiga, el que et fan presentar és un dossier en el qual hi hagi aquestes característiques, sí, de vinya en si, vale? El per què. O sigui, tu això és un papeleo que presentes a l'Incavi, els hi dius, mireu, senyors, jo considero que aquest vi... Sempre és veritat que hi ha algú que et diu, ostres, tens característiques com per presentar-t'hi, val? A partir d'aquí presentes un dossier en el qual tu presentes tota la informació de la vinya i de per què té aquesta singularitat, després, a través de l'ADO, l'ADO t'ha de validar, que això que t'estic dient, que tu has de poder demostrar que durant més de 10 anys estàs fent vi d'aquesta mateixa vinya, és a dir, el que no pots és fer... Vale, aquesta vinya és molt bona, però la barrejo amb 40 vinyes. No, no, és que jo declaro com a vinya qualificada aquesta vinya concreta, i la DO s'encarrega de dir que durant aquests més de 10 anys de seguiment d'aquest vi, aquesta puntuació mitjana ha sigut més alta. No sé si després hi ha un panel extra que tasta, però entrada al document, el totxo que vam presentar no és petit, eh?
1: Ja,
0: és
1: un...
0: I és una vinya de Macabeu molt espectacular. Llavors, sí que hi ha una visita, en el moment que es va presentar es va fer una visita en el celler, les instal·lacions, a la vinya, per veure una mica com és tot plegat, i entenc que el tast era informal i es va tastar en el propi celler, però no hi ha un panel com a tal.
1: I a quan surt el singular?
0: El singular és un vi d'un preu elevat, a la butxaca de qualsevol consumidor, però jo el considero barat per lo que acaba sent, no? És un vi que et surt al voltant dels 30 euros, l'ampolla.
1: Pues trobo...
0: Llavors...
2: Bueno, jo és que saps que és un dels meus vins preferits.
1: Sí.
2: És un vi que el conec des de fa molts anys. És un vi molt especial. És a dir, quan dic especial, és un vi que li sorprendrà a tothom, li agradi o no li agradi, perquè al final, després, un vi l'entres i... però tothom li reconeixerà la singularitat, no? Perquè és un vi, doncs, bueno, que no és com la mitja, i bueno, ell diu que és un preu elevat per la nostra cultura de compra. Però no és un vi elevat si mirem el preu dels vins mítics, ja no de fora, els d'aquí, no?
1: Sí, totalment, estic d'acord. O sigui, i això és un tema que sempre comento, que penso que els vins que tenim aquí, després de tota la feina que hi ha darrere, estan molt bé de preu.
2: I sobretot singularitzant que és Macabeu. Mm. És que és una varietat molt denostada. Vull dir, és una varietat que se l'ha criminalitzat molt com a varietat, bueno, de la trilogia del Cava, era la germana petita, bueno, vull dir, no. I és veritat que els Macabeus, per sort, des de darrerament, dels últims anys, s'estan revaloritzant, però aquest Macabeu, Pla de Bages, bueno, és d'una finca molt concreta, és un vi a tastar.
1: I deuen haver-hi poques ampolles, o què?
0: Sí, depèn molt de l'anyada. Això sí que és veritat que, mira, aquests dos últims anys que venim d'anyada amb secada i s'estan sent uns anys molt complicats. De fet, tenim un problema, que és que s'han mort un terç de la vinya per la secada. Vull dir, és una pena molt grossa, però la vinya que està vella, jo, amb les circumstàncies que hi ha ara amb el canvi climàtic, és que, clar, són vinyes molt profundes, amb arrels molt profundes, però, clar, després de 3 anys sense ploure, a sota no hi ha res. Llavors, les vinyes que més han perviscut aquests últims anys, o aquests dos últims anys, són les vinyes més joves amb sistema regular més proper a la superfície, que podien aprofitar part d'aigua de la rosada. En aquest cas, aquesta

0: Vinya no. Llavors, què passa? Que és un reflexe molt, molt clar de com és l'anyada. És a dir, una anyada justa, com aquestes dues últimes, hem pogut omplir tres barriques, per exemple, només. Vale? És a dir, la producció queda molt limitada, et quedarà unes 1.200, 1.300 ampolles. Anys bons n'hem arribat a fer 3.000. Però marca molt l'anyada.
1: Sí, sí. I llavors, entra el raïm al celler i... I llavors comences tu, no?, fer les teves...
0: A Collbaix, bàsicament, em dedico això. El Josep Maria és el pagès, és el viticultor, és un apassionat de la vinya i és, per mi, un mestre. No tinc res a ensenyar-li, al revés, n'aprenc cada dia que vaig amb ell a tombar. I és una persona que viu la terra i que transmet passió. El que hagi pogut anar de visita a Collbaix, o us convido a que hi pugeu, la part de vinya l'explica molt des de la part passional i del seu vincle a la terra, no? I per mi és superimportant això. Jo sóc més científic, jo de cop parlo més de proveta i de certes coses, i la part romàntica em queda una mica menys patent, no? Però sí, el celler, una mica el pacte que fem amb el Pep és que jo necessito que em porti raïm de qualitat excel·lent perquè li pugui fer un vi excel·lent. Si amb el vi sempre s'ha dit, o això m'ho deia mon pare sempre, si tens un raïm de 10 pots fer un vi de 10, però si tens un raïm de 5 mai podràs treure un vi de 10, perquè la matèria prima és bàsica. Llavors, al celler, la meva feina és decidir una mica cap on hem de portar aquest raïm i quines característiques ha de tenir el raïm de base en el moment de collir, que això ho decidim conjuntament amb el Josep Maria, i a partir d'aquí construir aquest vi dintre del celler. Llavors, a Collbaix juguem molt a... Bueno, tenim dues línies molt diferenciades i molt marcades, que és la part més de vi convencional, com aquell qui diu, on fem vins emprant llevats, fent les correccions que calgui i aportant el que faci falta en el vi per portar-lo cap a aquell tipus de vi comercial que nosaltres creiem que hem d'anar, però alhora sempre i des de l'inici m'han donat ales a poder crear, que això és una de les coses que a vegades ens passen als enòlegs, que anem una mica capats perquè les necessitats comercials marquen massa l'estil de vi que hem de fer. I aquí a Collbaix m'he sentit molt lliure sempre de poder crear i tenim una gamma de vins que li diem rau, vale? La raw, vale? Cru, que seria una gamma més d'anar a buscar més la puresa varietal, d'anar a buscar més aquella vinya concreta, aquell perfil de via, vinificacions una mica diferents que donen més joc a poder, doncs això que et dic, a fer vins poder més extrems, menys, no sé si dir comercials o no, però vins que són més l'ànima una mica de com treballem en el celler, no? Llavors, tenim aquestes dues games i a partir d'aquí juguem amb... Doncs, bueno, una mica com m'explicava el Ramon amb els formatges, no? Jugàvem amb moltes varietats, jugàvem amb barriques, amb ous en forma de granit, amb dipòsits en forma d'ou que són de granit, amb boles de vidre, amb damajuanes, amb àmfores, tenim moltes eines per poder jugar amb criances i després amb estils de vinificació també. Llevat, sense llevat, sense sulfurós, amb sulfurós... Bueno, una mica és un celler que es va rumiar des del començament, partint de la base de que érem un celler ecològic i que, per tant, havíem de tenir eines per, sense afegir o afegint el mínim de productes químics, val, poder donar i completar tots aquests vins d'una manera més, no sé, no vull dir natural perquè estic una mica en contra del perfil de vins naturals perquè crec que confonem a vegades a la gent, però sí que amb mínima intervenció la trobo una paraula apropiada per dir això, no? Que puguem treballar afegint el mínim possible però obtenint el màxim d'expressió d'aquests vins que en el fons són territori, no?
1: Llavors, aquests vins que dius tu que són una mica diferents, els raw wines, vins aquests, quin perfil tenen? O sigui, o quina elaboració tenen que sigui diferent als altres?
0: Mira, aquí el que busquem molt és, en funció de l'anyada, aquella vinya que ve més equilibrada en quant a acidesa. Mira, poso l'exemple del raw picapoll. El raw picapoll és... D'entrada teníem clar que havien de ser vins monovarietals per expressar molt què és un picapoll. Vale? Moltes vegades el picapoll és una varietat autòctona del Bages, igual que el mandó, perquè té el germà equivalent en negre. Són varietats que no són fàcils, són varietats que... Ostres, jo si penso en un vi blanc que agradi a tota la gent, probablement el picapoll no la triaria d'entrada com a varietat, o no l'exposaria com a varietat d'entrada. Però, en canvi, és una varietat per mi... Ostres, quan ens hem anat coneixent i l'hem anat treballant, el que veiem és que és una varietat molt versàtil en quant a satisfer paladars. Per què? Perquè no és una varietat molt estrident en quant a molt aromàtica, però és elegant, però pot donar... És a dir, és una varietat que et donarà plaer sense estridències, però sempre quedarà bé, val? Hi ha varietats que són molt explosives poder, però que la segona copa ja en tens prou d'aquell vi, ja has quedat saturat. El picapoll no. El picapoll és una varietat més aviat delicada, elegant, amb poca intensitat aromàtica, però que si la treballes bé, selecciones bé la vinya, tries bé el punt òptim de collir, val? Pues, bueno, què anem a fer amb aquest projecte? Amb aquest projecte el que busquem és cada anyada la vinya que creiem que funciona millor basada en l'acidesa, molt, val? L'acidesa i pH del raïm. Per què? Perquè això ens marcarà una mica l'evolució d'aquest producte. Llavors, juguem molt a això, a buscar quina vinya és l'apropiada cada any, quina vinya està més equilibrada en aquell moment, i llavors, a partir de que decidim la vinya que serà pel rau, no sulfitem a l'entrada, tot i que la varietat picapoll és una varietat amb un cert estil oxidatiu o que té una tendència a l'oxidació, no sulfitem, juguem amb bioprotecció, amb llevats que ens permeten evitar que aquesta oxidació pugui fer malbé al vi i controlem que no creixin altres microorganismes, però deixem que els llevats propis siguin els que dominin aquesta fermentació i que siguin els que acabin aportant riquesa, perquè és veritat que quan sembrem un llevat encarem el vi cap a un perfil aromàtic, però perdem riquesa, perquè és un sol llevat el que domina la fermentació. En canvi, amb un vi que no sembrem llevats, el que tindrem és una riquesa molt àmplia, perquè hi haurà diverses soques i cada soca portarà com un quadre, no? el seu color, la seva paleta de colors. Llavors, aquest vi, una vegada tenim aquesta riquesa, el que fem és treballar-lo amb l'ou de granit i amb vidre, perquè aquí el que volem és acompanyar el pas de boca, donar més pes, perquè el picapoll és una varietat bastant... té poc grau alcohòlic o grau alcohòlic més aviat just. Si volem mantenir l'acidesa no podem disparar molt de grau i llavors aquest tipus d'envasos ens permeten treballar a boca, guanyar cert volum, guanyar pes en pas de boca, sense dominar. La barrica al final és un molt bon material, a mi m'agrada molt, no tinc res en contra, però és veritat que és un ingredient que marca molt. Perquè li dona un punt...
2: Hi ha un intercanvi de coses, exacte. En canvi els altres materials són unidireccionals.
0: Correcte. Llavors, clar, què fem amb tota aquesta vinificació? Mirar d'expressar al màxim la puresa d'aquesta varietat, acompanyar-la, que expressi, i llavors una varietat que bo, és un vi que marca molt, que és un picapoll lligat amb aquella zona. I per mi és un... Bueno, té el germà, que és el mandó, i busquem el mateix. Busquem aquesta identitat de què és un mandó, què és un picapoll. Perquè a vegades ens passa que amb el món de l'enologia o del vi, aquesta part que deia el Ramon, no? Fem vins que els construïm molt, molt perfectes, però a vegades perdem aquesta essència de la puresa del vi, no? I per mi no està renyit una cosa amb l'altra. Jo puc disfrutar molt amb vins molt ben fets, molt ben acabats, molt ben construïts, i alhora puc disfrutar molt amb un vi que expressi aquell... I no totes les varietats tenen que ser perfectes, eh?
1: I feu molts estils de vins? Feu, per exemple, escumosos o vins oxidatius, saps? Sí. Tenint picapoll, si té aquesta...
0: Sí, una de les altres avantatges que tinc amb aquest celler és que tinc dos jefes que cada any em pregunten, i aquest any què farem de nou? Sí. I això és una sort com a tècnic, perquè, clar, moltes vegades passa al revés, eh? És, ostres, frena, que ja tenim prou vins. Sí, tenim vins blancs, rosats, negres, això per descomptat, llavors perfils més de criança, amb varietats franceses, que són les varietats que fins ara hi havia hagut, o aquestes varietats millorants que es deien en el Bages, que eren les dominants des, bueno, fins fa 10-15 anys que han començat a replantar, val? Però després estem jugant amb això, amb varietats noves com l'amandó, tornar al sumoll, plantar garnatxa, anar a buscar vins amb l'expressió més de jugar amb això, amb àmfores, amb l'ou de granit, amb l'alvidre, per anar a marcar més puresa. I des de fa 5 o 6 anys hem començat a fer escumosos de picapoll, un escumós que es diu Pepet i Tonet, amb un homenatge una mica als pares dels dos jefes, i de picapoll 70%, 30 macabeu, i ara fa un parell d'anys vam començar a jugar amb un escumós de mandó, un ancestral de mandó, perquè consideràvem que necessitàvem, en el celler tenim un wine bar, i necessitàvem algun producte que fos molt fàcil per enganxar amb aquesta gent que venia i ens deia, és que no m'agrada gaire el vi. No tens res més, no tens cap refresc. I, ostres, no, però para, anem a jugar. Va, tenim prous productes i prou diferenciats com perquè segur que algun et convenç i t'agrada. I a l'ancestral ens ha permès tenir aquest joc que és com maldit, eh? I quan li dic amb el Ramon o li dic amb altra gent la Coca-Cola del celler, la gent em mira malament, però... Per mi és aquest producte d'entrada que és divertit.
2: L'ancestral és un producte que ha vingut per donar alegria als cellers.
0: I tant.
2: És a dir, al final, tots ens agrada, però tots al final som consumidors. Vull dir, per molt que anem d'erudits i tal. I quan fem un tas de vins negres, no sé si us passa, no vas un celler i dius, ostres, necessito refrescar la boca, no? Abans dèiem, anem a fer una copa de cava, no? Uns amagàvem i anàvem a veure si trobàvem una ampolla de cava, després de fer un tas de negres, allò important. I ara tots els cellers, no, ara refrescarem, no, tinc un ancestral. Hòstia, fantàstic, no?
0: I tant.
2: Perquè a més solen ser varietats, això, curioses, nostrades, experiments, que també una mica donen al·licient al món del vi, no? I jo crec que l'ancestral és una idea fantàstica que la feu. Bueno, jo soc un precursor, faig fer-ne tothom qui puc, perquè penso que acompanya molt bé. Sé que dona molt mal de cap perquè es fa durant la fermentació.
0: Sí, sí, sí,
2: però és una eina molt juvenil, molt festiva, molt alegre, i no deixa ser una bombolla. Per tant, té el refresc i té aquest punt refrescant i patillant, que és molt xulo.
1: Molt bé, doncs ja hem d'anar acabant. Tot molt, seguiria parlant, però no tenim temps. Així que, Ramon, ens has de dir, si fossis un formatge, quin series?
2: Seria una làctica de cabra.
1: Una làctica de cabra.
2: Sí, per entendre'ns, seria un formatge cremós, tou, amb penicillium, complex, llaminer...
1: És una mica com és, no, el Ramon?
0: Sí.
2: Bueno... No, són els més llaminers, són els que quan, tothom quan ha anat a l'imaginari, no, del formatge, és aquests formatges típics de fira de França, no? Aquestes làctiques petites, cendrades, que et desperten molt el sentiment de, hòstia, vull tastar-ho, això, no? I després dintre és una pou de sorpreses en funció de si estan més protolitzats o més líquids, menys líquids, tenen més... Una mica una caixa de sorpreses, no?
1: I tu, Gerard, si fossis un vi o una varietat?
0: Ostres, jo vi és difícil perquè n'hi ha un per cada moment per mi, i al final no està en el vi, sinó amb qui el comparteixes o en el moment que el prens. Però varietat, per versàtil, per divertida, per donar-te joc en moltes maneres, la garnatxa negra és una varietat que a mi m'agrada especialment.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies al Ramon Roset i al Gerard d'Escuder per estar aquí, i ens veiem.
2: Gràcies a tu.
0: I tant, moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
3: Quatre gotes.
2: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deixa de rajar.
4: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua, i comença l'espectacle, que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
2: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
3: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
2: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
2: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això, eh? O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural, i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008, i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures, i per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
2: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes a Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
2: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant, bastant ben fets.
2: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
2: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades... protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
2: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
6: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
2: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
3: Quatre gotes.
2: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
5: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, o sigui, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
2: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
5: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
2: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
5: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. És a dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre, o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no plouen a la superfície, etc. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
2: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
5: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de preocupar.
2: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
3: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
3: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
7: Gràcies a vosaltres per venir.
2: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
8: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot, el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
2: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
8: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. però vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la fil·loxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
2: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
8: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
2: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
8: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I em pensava, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litres de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
2: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
8: Coi, per què no?
2: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
8: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60, dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Però tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
2: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres.
2: En Toni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
9: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
2: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
9: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial, els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
2: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
9: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible doncs aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
2: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
9: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
2: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al 4 gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: 4 gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: pot saber qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia.
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No.

0: El número és 666-000111. Senyora inspectora, és aquí?
1: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
0: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
1: Més persones del que imagines, per desgràcia.
0: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
1: O algú que volgués jugar amb el remitent.
0: Com diu?
1: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
0: Sí, sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo, has fotut la pota.
0: No, no, no, no. On vas? On vas? Torna! Torna! No, no has sospitat res, t'ho juro!
3: Deixa'm marxar!
0: Deixa el covard de merda! És amb mi que tens un problema, eh? Vine aquí, fes-m'ho pagar a mi!
3: No, no, què fas? Que és molt...

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si em disculpen... La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: també jo, Quiris. O ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, amb això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No ens facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: Ei, que em sents? Torna, torna a ser... Sé on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No moré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura viva avui marxa cap a Tarragona, exactament per la zona del Serrallo, perquè avui coneixerem el Pere i a la Carme, que són els gegants del Serrallo i de la mà del seu cap de colla, l'Albert Vidaller. Hola, Albert, què tal?
5: Bones, què tal, com anem?
4: Ens posem en contacte amb tu perquè ens facis 5 cèntims, ens expliquis una miqueta per conèixer doncs, els gegants del Serrallo.
5: Bueno, us explico una miqueta. Nosaltres som una colla que últimament estem molt animada i tal, no? L'any passat va ser el nostre 35è aniversari, que el vam celebrar per tot l'alt. I, bueno, els nostres gegants originaris són el Pere i la Carme, que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri. I la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora, que era l'ofici típic de les dones del barri.
4: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
5: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que siguem tots, no?, perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal, però bueno, pràcticament som uns 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo, com a cap de colla, sempre destaco l'actuació de l'arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Representa igual un pescador i una remendadora o peixatera, no?, però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar després de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, allà a la nostra ciutat, i bueno, la veritat que va ser una gran diada.
4: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes en aquest cas, que comentaves que heu estrenat, que per què, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir doncs, crear a les manotes?
5: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem un altre gegant més petit, no sé què. I, bueno, vam demanar, gràcies al nostre company Agustí Puguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? I vam encaixar molt amb els dissenys dels manotes, no? Vam dir, hòstia, aquest sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava implicada en el que comportava, i tots estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre. Aquell escultor, que va ser el Toni Mujals, també un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno. I ara, per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, el Pere i la Carme, sents que portes al barri, no? Al final, el Serrallo és el barri marítim de Tarragona i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors, sents que portes al barri amb orgull, no? I satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents com que són teus, són una part més teva, no?, de la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. O sigui, som més que a part d'això. Llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
4: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
5: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta jo tenia 11 anys i bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants amb els seus amics i tal, i sempre em deien: vinga, va, el viraller petit, fica't dins del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no? Ara jo era petitet. Fins que un dia a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dins del gegant. I a partir d'allí, bueno, doncs, vaig començar a agafar el rotllo, el feeling amb la gent, no?, de la colla i tal, i la veritat que em vaig sentir superacollit. I a partir d'allí, doncs, jo vaig decidir instal·lar-me a poc a poc, i fins fa 3 anys enrere que em van fer cap de colla.
4: I quan veus la imatge, en aquest cas, dels més petits, perquè són els que més criden l'atenció als gegants, no?, alguns els deuen veure, doncs, amb cara de molta il·lusió, altres amb més por, què se sent? Quan et fa gràcia veure tot això dins de dins?
5: Sí, la veritat que, per exemple, ara tots dins de la colla tenim nens petits que són molt fanàtics dels nostres gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o ja, per exemple, dels petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers trobem els nens petits, que hi ha que miren amb cada il·lusió, hi ha que miren amb por, que ploren... Però, bueno, al final intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, si veiem a un nen que plora, intentem que se li tregui aquesta por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem. Normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres... Ja, o sigui, nosaltres som els primers que, quan veiem nens petits, els volem apuntar i tal, perquè sabem que són el relleu generacional que cada... Uh-huh.
4: Com pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
5: El gegant pesa gairebé uns 90, 89-90. La geganta pesa 82 i les manotes pesen 30 quilos cada una.
4: Bueno, déu-n'hi-do, també.
5: Sí, una mica de pes. Bueno, tot antic, i bueno, al final abans no tenien tan poc les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
4: Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
5: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a les sortides anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades diuen: si no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui. Llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món geganter. No sé, hem de ficar potser tot una mica de la nostra part o fer-ho veure d'una altra manera, però jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gegants el dia que l'altre ja doncs, no volguessin seguir.
4: Uh-huh. A mi, doncs, és això, no? Intentar aproximar a aquesta cantera els més joves, que fa goig, sí, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta tu formar part d'una colla gegantera?
5: Sí, al final hi ha molta gent que diu: no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o un sopar o el que sigui, jo comunico. Sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana, quan em deien: mira, dissabte a la tarda anem a un poble d'aquí al costat, jo no ficava content, perquè jo ja em fico content, perquè dic: mira, doncs ja tinc alguna cosa que fer al cap de setmana, o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan en temporada d'examen ens diuen: a veure si podem fer algun cap de setmana, no sé què. perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no? De conèixer gent, de fer coses diferents. No sé.
6: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
5: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no? dels meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
6: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent? Com aneu vestits, els membres de la colla?
5: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, uh-huh. Sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li diuen pantalons de pescador.
6: Sí.
5: Saps? Uns pantalons blau marí i que són així d'una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, ens diuen, mira, la marea azul està pujant del Serrallo, o està venint del Serrallo, saps? Mm. Però sempre ens veuen així tots molt, molt blau i tal. I bueno, al final, doncs, va sortir aquest mot, no? La marea azul.
6: Doncs a la marea azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
5: Sí, correcte, les festes de Santa Tecla, les festes de...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
9: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
10: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
11: I si no la mar, a fer xarxes o...
10: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
9: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
10: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica, perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, em donava per quatre xuxeries o això. I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: L'ecodictadura, que hi ha, l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més, fem una cosa que s'agrada molt, que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb els preus...
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres, que no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat, o que hagués anat al peix car, o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, doncs pues, xiquets, guardem un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o per acabar bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sulfatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Cavalles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 raps, i li fan menys. Doncs no pateix que això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que
5: pensem,
1: a peix ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares, malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, doncs canvi d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de l'ho d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, està amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastre mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, esclament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs, o sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar el contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu, i això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que anar-la treballant cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nantros no m'ho faríem mai mal amb l'or que m'ho dona de menjar. Però les normatives que m'ho imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'ho dic com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mare agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
6: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia avui, sempre són gent de fer. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és només arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha, doncs, de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui. Doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un abadalló i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
6: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'hi estic acostumat,
1: sí? Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, val.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo ho vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Eh? Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us agrada, una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable que l'has de...
0: Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba,
0: vull dir.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així
1: de l'especial? No, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, val, molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, pebre vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada, en els fideus, d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual, el que tingueu. Ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus, ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí, doncs
0: i segurament que
1: resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Eh? Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8. Eh?
0: Uh-huh.
1: Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Eh? Llavors,
0: hem
1: sempre...
0: de posar-ho a mesura... que tapi els fideus...
1: d'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: I
1: ja no, llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all, sense pelar, allà mateix. Eh?
0: Sense pelar?
1: Sense
0: pelar. Dius, ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sense pelar. Ah. Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
1: Sí, no, jo no els aixafo i queden tubets. Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pèlo, sempre el pèlo, vale, sempre sí. El pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que hem
0: bé,
1: dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I bueno, ja li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter es nota els trossos. No, això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada,
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: Si ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella, en pols, una mica de canyella en pols, i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, a lo millor amb 800 en tindreu prou.
0: Bueno.
1: Doncs llavors el reservem, o a lo millor aquests fideus que hi heu posat se'ns veuran, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: Que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí, i posem
1: més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat, a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més saquets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, al posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, esclar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tenim-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs, mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs, au, adéu-siau. Fins la propera setmana. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Sant Cugat hauria de dotar-se de més recursos tecnològics per garantir que les polítiques contra el canvi climàtic comporten un benefici real en la salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mutua Terrassa. La calor pronunciada causa prop de 23 milions de lesions laborals cada any a tot el món. És només una de les dades recents que exposen l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. I quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mutua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mutua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic que són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra l'emergència climàtica. Una entrevista amb el doctor Dalmau des del 91.5 de la FM per saber-ne més i millor sobre la ciència. Senyor Dalmau, per què és necessari, en aquest món en què vivim, organitzar simposis com aquests per abordar la crisi climàtica i sanitària? Per què és tan important?
1: Bé, jo crec que en primer lloc és evident que ens estem enfrontant des de ja fa temps, però probablement cada estiu ens ho recorda més, a un canvi paradigmàtic en les situacions, diguem-ne, de sobretot i especialment de calor, amb el que això comporta, doncs, de destorns meteorològics, etc. I des de la perspectiva d'una institució sanitària com Mutua Terrassa, que ja fa temps, des de l'any 2020, que va engegar una iniciativa encaminada precisament a reduir la petjada de carboni, de potenciar la mobilitat sostenible dels seus usuaris i professionals, i també d'intentar potenciar

0: Arran d'aquesta iniciativa, que es diu Compromís Verd, en el que Mutua Terrassa va arrencar, com deia abans, l'any 2020, jo vaig pensar que s'havia d'afegir una quarta pota, una és petjada de carboni, mobilitat sostenible de segona, la tercera és economia circular, i faltava una quarta pota, que era la de validar, de demostrar, des d'un punt de vista científic, doncs, que les iniciatives que es portaven a terme eren correctes i que, per tant, anaven en el bon camí. De manera que es va incorporar aquesta quarta pota que representa, que és la investigació en el camp, en l'àmbit del canvi climàtic, valorant sempre quin pot ser l'impacte sobre la salut de les persones que nosaltres doncs, controlem i per les que vetllem per la seva salut, podia comportar-los des d'un punt de vista de salut. Lògicament estem parlant de les persones més vulnerables i, per tant, les persones més vulnerables són, d'entrada, les persones grans i que pateixen malalties cròniques, que crec que són les que més ens podem, diguem-ne, dedicar perquè tenim una característica específica que a la nostra àrea de referència tenim un seguiment cronològic de tota l'etapa, de tota la, diguem-ne, de tot el recorregut vital d'una persona i, per tant, podem analitzar dades retrospectives que ens permetin també avaluar des d'un punt de vista prospectiu aspectes que puguin afectar directament a perfils de població vulnerable i intentar també doncs, adaptar-nos a aquesta situació. Això no només té a veure amb el que nosaltres puguem identificar, sinó si després això pot ser incorporat a nivell de salut pública com estratègies per millorar i per protegir a totes aquestes persones. Per tant, jo diria que la idea, i responent a la vostra pregunta, tot neix en aquest sentit, tot és coherent i arran precisament d'un canvi climàtic evident, malgrat que hi hagi algun negacionista, crec que és molt clar que la situació ens afecta a tothom i tots i cadascú de nosaltres, des de la seva visió i experiència i expertesa, doncs hem d'intentar aportar doncs, el nostre gra de sorra per millorar en el nostre cas, almenys, la salut de les persones.
1: I quines serien aquestes estratègies per adaptar el sistema sanitari i així fer front a aquests efectes del canvi climàtic?
0: Bé, des d'un punt de vista de salut, nosaltres estem portant a terme diferents iniciatives que són, d'entrada, són recollir dades científicament demostrades, i estem fent, portant a terme diferents estudis, per exemple, doncs, en persones que són portadores o que tenen factors de risc per manifestar la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, és a dir, malalties neurodegeneratives, i estem fent estudis amb determinats anàlisis, diguem-ne, específics, que es diuen epigenètica, per veure si podem intentar identificar marcadors que ens permetin identificar precoçment aquestes persones i, per tant, protegir-les de certs canvis que, d'alguna manera, normalment doncs, apareixen sobretot a les èpoques de més calor i, per tant, a l'estiu. Altres són, per exemple, doncs, recollint totes les dades que tenim de 10 anys, diguem-ne, de 10 anys anteriors, dades, diguem-ne, clíniques, farmacològiques, d'anàlisis de les persones que controlem, valorant en les èpoques de calor si hi ha hagut algunes alteracions específiques que, en certes malalties cròniques, poden ajudar-nos a també el mateix, no?, protegir aquestes persones. Això no només ho podem fer nosaltres, sinó això ho fem conjuntament amb altres entitats, la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens ajuda en tot el que és l'agregació de dades, la Big Data, la intel·ligència artificial, amb, per exemple, també amb la Meteocat, que ens ajuda en totes les dades climatològiques, la Direcció General de Canvi Climàtic i Salut i Qualitat Ambiental, que ens facilita tot el que serien el nivell de contaminants en cada moment doncs, en la nostra àrea de referència, i també, lògicament, doncs, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que són especialistes en determinades estudis del que s'anomena metabolòmica, que és un anàlisi molt específic i molt exhaustiu de tota la metabolòmica que té el cos humà per intentar identificar altres marcadors que puguin ajudar-nos a protegir a les persones més sensibles.
1: Sembla increïble que unint forces de tantes institucions per poder garantir i millorar l'esperança de vida de les persones,

0: s'hagi trigat tant, no?, en poder posar el foco en aquest tema, quan realment és molt necessari, no?
1: Sí, jo diria, per posar un exemple, penseu que nosaltres hem constituït la Càtedra Salut i Canvi Climàtic al setembre de l'any 2023. Aquesta càtedra és la primera càtedra a l'Estat espanyol nascuda de les universitats, lògicament, en un intent de fer recerca i formació en aquest aspecte. Sí que hi ha organismes internacionals que hi treballen, però realment sí que ens hem adonat que hi ha molta política sanitària, hi ha molta definició d'estratègies des d'un punt de vista de gestió sanitària i política sanitària, però no es baixa a nivell del malalt, de la persona vulnerable, de les demostracions científiques que avalen certes mesures, i això és el que intentem. És a dir, gràcies a aquest consorci creat, com us deia abans, amb totes aquestes diferents institucions, universitats, Meteocat, agències, diguem-ne, públiques catalanes, el que intentem precisament és, des de diferents perspectives i des d'un caràcter molt transversal i translacional, és a dir, que tothom, des de la seva posició privilegiada com a experts en la seva àrea, intentem aportar en un denominador comú, que és el de protegir a les persones en relació a la seva salut. Clar, això tot just començat fa 2 anys i mig, 3, però cada vegada és més important. Aquest és el motiu pel que fem aquest simposi demà i demà passat, que d'alguna manera aplega no només científics i professionals sanitaris, sinó també polítics i gestors sanitaris, ni en de l'OMS, ni en de la Comissió Europea, ni en de l'Observatori Europeu de Polítiques Sanitàries de l'OMS també, i, lògicament, del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
0: La gent ja comença a percebre que des de Mútua estan treballant en aquest camí, només de veure aquestes obres que estan fent a l'edifici de Mútua a Terrassa. Importantíssim, no?, el tema d'invertir en tecnologies verdes, el transport sostenible i aquestes plaques fotovoltaiques que posaran, no?
1: Sí, correcte. Aquesta iniciativa, com us deia, va començar l'any 2020 i va haver-hi un moment, potser ho sabreu, que l'antic conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va incorporar precisament a Mútua Terrassa i va ser qui va liderar tota la iniciativa Compromís Verd i que la va fer gran, de manera que va potenciar la possibilitat de reduir la petjada de carboni d'una manera molt clara, que és folrant i adaptant un edifici que té més de 50 anys, l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, per generar energia, diguem-ne, pròpia, a part de llogar una àrea de moltes hectàrees, precisament per generar la resta d'energia que necessita la institució i totes les seves, diguem-ne, els centres d'assistència primària, per reduir a zero el petjada de carboni que arribi a un rendiment net de zero, no? Això va ser una, però després hi havia totes les altres. Això, lògicament, és llarg, que porta molt l'esforç, demana un esforç econòmic molt important, i realment el gran problema és que segurament diguem-ne, molta gent està molt conscienciada d'això, però el problema és que no s'hi han abocat encara prou recursos des d'un punt de vista ja més de governs i d'institucions, diguem-ne, supragovernamentals, que permetin que això sigui una realitat, i per això encara anem a darrere i creiem que o invertim molts més esforços en tot això, o el punt de tall que es va determinar de no arribar a més d'un grau i mig d'increment de calor, de temperatura, diguem-ne, l'assolirem abans d'hora i molt probablement en conseqüències devastadores per la salut de les persones.
0: I ja per acabar, doctor, parlàvem de grans institucions, com l'OMS, també la Generalitat, el govern espanyol, però a vegades és clau que des d'allò local arribem a lo global, com serien les administracions, els ajuntaments, no? O sigui, seria també una crida perquè les administracions més properes al ciutadà treballin, no?, per protegir també la salut en èpoques de calor, i cada cop més s'estan esforçant en generar espais d'ombra i altres iniciatives. Per tant, anem en el bon camí en aquest sentit, eh?
1: Correcte. Jo crec que les estratègies han de ser sempre no només de dalt cap a baix, sinó també de baix cap a dalt, perquè si no coneixem la realitat que pateixen les persones que ho viuen directament, és molt difícil que encertem amb la política sanitària. I aquesta és una de les grans, dels grans reptes d'aquest simposi, en el que volem d'alguna manera intentar crear una línia de treball conjunta entre gestors sanitaris, professionals sanitaris i científics, que permetin avançar de forma més ràpida i efectiva, precisament en el denominador comú, que és el de reduir les conseqüències del canvi climàtic en la salut de les persones, bàsicament.
0: Un santcugatenc al capdavant d'aquesta iniciativa. Ja que li preguntàvem per les ciutats, vostè aquí a Sant Cugat, aquesta ciutat tan verda, no? Doncs, amb un 40% de massa forestal i amb polítiques en aquest sentit, s'estan fent els deures, allò que parlàvem de les ciutats, anem bé en aquesta lluita contra el canvi climàtic?
1: Home, jo diria que Sant Cugat és un exemple des d'un punt de vista precisament de perspectiva verda. Ara bé, no ens hem d'oblidar que hi ha aspectes molt importants que estem deixant una mica enrere. És a dir, per posar un exemple, Sant Cugat és una ciutat que s'anomena Smart City, és a dir, que és una ciutat que teòricament és una ciutat intel·ligent i que s'estan esmerçant mesures perquè tinguem digitalitzada moltes informacions i que tinguem, diguem-ne, molta, diguem-ne, iniciativa que anem per davant d'altres ciutats que no tenen aquesta infraestructura. Jo crec que aquí hem de treballar-ho molt i més fort, perquè en aquest sentit jo sóc santcugatenc de tota la vida, sóc fill de Sant Cugat, però treballo a Terrassa, i en aquest sentit me n'adono que Terrassa té alguns recursos, sobretot, per exemple, d'antenes LoRaWAN, que es diuen que són les que mesuren i poden registrar qualsevol fenomen en qualsevol habitatge de la ciutat de Terrassa, que Sant Cugat falten i que seria molt important, perquè Terrassa, Sant Cugat té grans avantatges, perquè, com molt bé dèiem, tenim una zona verda que és doncs, una l'enveja de la gran majoria de ciutats catalanes i segurament espanyoles, però ens falta potser implementar alguns recursos que puguin mesurar si aquesta estratègia realment comporta beneficis en els habitants de Sant Cugat del Vallès.
0: O sigui, que allò que implementa un ajuntament des de les seves polítiques realment té un benefici, una compensació, un efecte en positiu en la ciutadania.
1: Exacte. Faltaria, per tant, aquesta implementació de certs recursos tecnològics que permetin, des d'un punt de vista científic, de recerca, nosaltres ho hem oferit de fer aquest estudi, que permetin mesurar a l'impacte directament en els habitatges de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
0: O sigui, li han fet arribar aquí a l'Ajuntament doncs, aquesta possibilitat que es pugui estudiar, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, bueno, ells tenen molt interès, però vull dir que ens hi hem d'esforçar més. En aquest sentit, Terrassa ens està... és capdavantera amb això. Nosaltres encara ens costa una mica més.
0: Poc a poc, doctor. Doncs sense presses, però sense pausa. Llavors, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Passeu
1: bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure's soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Welcome, subject 419. You have entered Project Utopia. Please select a virtual world. World 91406. Selected. Generating a world.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Agafem embranzida. Anem al teu ritme.
2: Aquest és el teu ritme.

0: Aixeca't de la cadira i activa't amb
1: el teu ritme.
0: Cugat.cat.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

0: Ben tornats, cinèfils i cinèfiles. Encara que costi de creure, ni aquest guió ni aquesta veu esquerdada són producte de la intel·ligència artificial, sinó més aviat una falta de son crònica i massa tabac de liar. Però tal com apunten les tendències, en un futur aquesta serà una excepció i no la regla. I és que les imatges generades per IA sembla ser que en un futur acabaran inundant l'audiovisual i l'entreteniment. Per altra banda, ja em sap greu si ja us estic avorrint. Tot just parlo parlant menys d'un minut, però ja se sap que avui en dia tot el que duri més que un reel o un vídeo de TikTok ja és susceptible de ser descartat. I és que la cultura de l'escroll ha vingut per quedar-se, així com l'algoritme i el data analysis. També lamento dir-vos que si us ha passat mai pel cap el somni romàntic de ser actors, ho tindreu de cada volta més difícil, i és que les celebrities digitals no tardaran en apropiar-se de les pantalles i la indústria. Si més no, aquests i altres pronòstics són els que mitjans com Forbes auguren per a la indústria de l'entreteniment. Tot un pèl catastrofista, pot ser, però que en cap cas hauríem d'ignorar. El futur ja és ara i hem d'estar preparats. Arrenquem un nou any i ens preguntem en aquest programa què ens depararà el 2026 en el cinema. Tornen els superherois? Acabarà d'una punyetera vegada la moda dels remakes? Tornarem a anar a les sales de cinema o es mantindrà la baixa assistència dels darrers anys? Mantindran Hollywood i els Estats Units la seva hegemonia en el soft power? O veurem com arriben progressivament altres indústries tradicionalment relegades a cineclubs i al catàleg de Filmin? Com es desenvoluparà la guerra entre plataformes? Encetem, doncs, el programa amb molts dubtes i, segurament, poques respostes. Però divagarem, com millor sabem, per posar una mica d'ordre a tot el desgavell que, aparentment, tenim per davant. I com no podia ser d'altra manera, ho farem acompanyats de Jan Romaní, redactor i community manager del Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo som en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda i bon any, com esteu?
1: Què tal?
2: Bon any, per fi.
0: Per fi, no hem pogut reunir-nos abans i ara ja contar coses del 2025 com que no ens interessa, així que anem a veure què tenim per endavant. Jo anava avançant una mica de tendències, però el més habitual, quan es parla de quin any cinematogràfic ens espera, són les pel·lícules, no? Aleshores, com que ja en parlarem després ben a volar, podria començar amb una petita ronda de quines són les pel·lícules que vosaltres dos esperau una miqueta més. Després ja entrarem en rànquings i el que faci falta. Un títol així, i per què? Jan.
2: A veure, dos dels meus directors preferits fan les dues pel·lícules més grans de l'any, que són Dune Part 3, de Denis Villeneuve, i L'Odissea, de Christopher Nolan. I, per tant, per mi aquests dos tòtems són els que em guien a travessar aquest any, que realment tenim moltes coses que m'interessen, a part d'aquestes dues grans pel·lícules, però aquestes s'han d'emportar el titular.
0: Era previsible, perquè són grans títols d'aquest any. I tu, JR, quin esperes?
3: Jo tinc moltes ganes de tornar a veure Spielberg parlant d'extraterrestres, amb Disclosure Day. Crec que és de les que més ganes tinc. I coincideixo amb Dune, però a més, i això en parlarem, tinc ganes d'aquest Dune's Day, no? De veure si hi ha un Barbenheimer segona part, i tenim aquestes dues megaestrenes al mateix dia, i tot el que això pot comportar ja més amb ulls d'indústria i d'espectadors que no tant de les pel·lícules en si, com el fenomen, no? Perquè jo crec que tornarà a ser, si és que acaba sent que s'estrenen al mateix dia, una cosa molt positiva pel cinema i pels cinemes físicament, pels espectadors i pels exhibidors, i per tant tinc molta curiositat per veure com s'acaba desenvolupant aquestes dues estrenes.
0: Sí, sobretot Marvel, que portava ja uns anys que no em donava cap de bona, no? I ara sembla, varen fer la dels Quatre Fantàstics, que era una mica més païble, també la dels Thunderbolts, que no estava tampoc tan malament, i ara veure aquests Avengers. Jo, tot i així, he de dir que ja no vull que sigui més un plaer culpable, no vull mantenir dintre de l'armari la pel·lícula que, diferència, més ganes em fa aquest 2026, és la segona part del Diablo Viste de Prada. La primera és una pel·lícula que vaig dir quan varen fer els plaers culpables, que l'he vista moltes vegades quan era adolescent, més amb la meva germana gran, com dir, ella que miri aquestes coses, però al final l'acabo mirant jo per gust, i ara, doncs, el retorn de l'Anne Hathaway, la Meryl Streep, doncs, em fa bastantes ganes. I si us sembla bé, podríem començar una mica tots els temes que he anat posant a sobre la taula del que s'espera d'aquest 2026 i en endavant. He estat com mirant alguns articles aquest matí, preparant una mica el programa, i una de les preocupacions genèriques que es té és l'impacte que tindran les intel·ligències artificials del seu desenvolupament a l'hora de fer pel·lícules, i per altra banda també com el nostre costum de consumir productes immediats a través de l'escroll i les xarxes socials pot afectar a l'hora que es plantegen les pel·lícules. Crec que quan parlàvem de les plataformes ja vàrem dir això de la segona pantalla. Mm-hmm. Doncs sembla que això ara anirà a més, a part de com les mateixes productores es miraran els algoritmes de les persones per decidir què és el que interessa rodar i el que interessa no. Heu pensat en aquest tema alguna vegada? Teniu alguna opinió sobre això? O...
2: Sí, és molt difícil no tenir una opinió sobre aquest tema. De fet, són dos temes.
0: Sí, sí.
2: Parlem primer de la intel·ligència artificial i després parlem del tema de les dobles pantalles. Mm. El tema de la intel·ligència artificial és evident que ha arribat per quedar-se. És evident que substituirà coses que fins ara havien fet persones en el món del cinema. Trobo que tampoc cal ser catastrofista, no? Que a vegades ve una cosa nova i és com... Això ho canviarà tot. I vull dir, és com quan va venir la tele i hi havia la ràdio i tothom va dir la ràdio desapareixerà. El cinema no morirà per l'arribada de la intel·ligència artificial perquè, com es demostra i es seguirà demostrant, el públic encara vol coses fetes per humans, vol cinema artesanal feta per autors. Per això també hi ha una onada d'autors, no? Directors autors, que és el que la gent demana, no? De... Això, directors que, a més, diuen ei, que tot això no hi ha res fet amb intel·ligència artificial. Hi ha molta audiència que demana que, sobretot, no volem veure intel·ligència artificial. Després hi ha molta altra que li és igual el que consumeix, i aquest gran volum de gent, doncs, cada cop consumirà més aquest tipus de contingut, que és com el que ja veiem a Netflix des de fa temps, de contingut fet, no?, com a màquina industrial i no com a forma artesanal de cinema o de sèries. Però jo crec que no ho envairà tot. O sigui, que agafarà una part de la indústria que fins ara doncs, no havia sigut seva, però que no hem de patir, diguem, pel cinema en general, perquè les grans pel·lícules, les grans produccions que estan fetes per autors i que no estan fetes per robots, diguem, seguiran existint seguríssim, i en aquest sentit jo no pateixo. Mm-hmm.
3: L'altre dia vaig menjar uns fideus a la cassola.
0: Molt bé.
3: Què us sembla? Bé, no?
0: Perfecte.
3: Però clar, també a vegades podem anar al McDonald's. Ja veu per on vaig, no? Sí. Quin misteri, de cop i volta. Doncs, parlant de gastronomia, ostres, els fideus de la cassola de la Font d'Europa a Granollers, doncs, són un abans i un després, vas allà, gaudeixes, són un esdeveniment, un lloc històric, fantàstic, una cuina feta amb productes casolans... els vaig gaudir moltíssim, però escolta... També me'n vaig anar al nen que volia anar al McDonald's i ens vam fotre un Big Mac i em van regalar una joguineta de Stranger Things. Està clar que jo considero que té molt més de valor la primera que la segona, però la segona també me la vaig menjar. I també ens ho vam passar bé. Mm. Llavors, amb el cinema potser passarà o passa ja una cosa similar. Seguirem tenint grans productes d'autor, segurament seguiran sent els que tenen aquest prestigi, no? I aquests directors que, per exemple, comentàvem ara, Spielberg, Nolan, no? a Villeneuve, Guillermo del Toro, Scorsese, per dir-ne un altre que està a la meva vitrina, doncs els seguirem valorant, els seguirem apreciant, però alhora també un dia tindrem ganes de veure una tonteria a Netflix, a HBO o a TV3. Val? I també serà això fantàstic. I com la irrupció de la intel·ligència artificial en tot això, coincideixo que no tinc un missatge catastrofista sobre el tema, jo crec que serà, ja és, una eina més. Exacte. Com ho va ser en el seu moment el CGI, i encara potser els meus pares, és que clar, això està fet per ordinador, com si això no tingués mèrit. Escolta, segons quines imatges de dinosaures per posar de les primeres de Jurassic Park, jo les trobo una obra mestra justament perquè es van fer amb ordinador i perquè ens ho vam menjar amb patates.
0: Ah, Terminator 2 també. Terminator,
3: clar, sí. Per posar les primeres i per no posar les últimes, que jo què sé, ens mengem CGI a pel·lis com Sirat i ni tan sols ho saps. Mm. Val? Per posar un exemple contemporani i proper. Llavors, la intel·ligència artificial jo crec que arribarà una mica de la mateixa manera. que destruirà feines d'alguns, segurament, com abans per fer un dinosaure necessitaves al millor 50 persones fent un animatrònic i després al millor 3 xavals amb un ordinador te la feien. Doncs la intel·ligència artificial pot ser un procés similar, però darrere la intel·ligència artificial hi haurà algú que li digui què fer.
0: Clar.
3: Llavors, també sorgiran algunes noves oportunitats de feina en aquest sentit, i no serà apretar enter i de cop i volta màgicament tot es farà. Hi haurà alguna gent desenvolupant aquestes intel·ligències artificials, programes específics per cinema d'intel·ligències artificials, gent que necessitarà formar-se per fer-lo servir, i per tant jo crec que es crearan, per entendre'ns, digue-li, departaments nous o singularitats noves a favor del producte o del que necessitis en aquell moment. I si hi haurà guions fets per intel·ligència artificial, jo estic segur que n'hi haurà. Que també estic segur que no seran tan bons com el que pugui fer, potser una persona porta 30 anys fent-los i potser no tindran la mateixa frescor. Però també em vaig pensar en hamburguesa a McDonald's.
0: Clar. Sobretot, ara, el missatge catastrofista, evidentment hi ha persones que es rebutja la tecnologia. Però això, mira, rebutja la tecnologia. Però després hi ha un altre corrent, que a mi potser em sembla una mica més interessant, que és la que es relaciona, a mi que m'agrada molt la història, la que relaciona amb el tema dels ludites, que moltes vegades diu, els ludites eren una penya que la revolució industrial destruïa les màquines que entraven a les fàbriques, no? I aleshores deien, el missatge com pro-capitalista, pro-progrés, pro-tecnologia, diu aquests que estaven atreçats i destruïen les màquines, perquè tal. En realitat, destruïen les màquines no perquè estessin en contra de les millores que suposava a l'hora de fer la feina. És a dir, fent el símil, no seria estar en contra de l'intel·ligència artificial perquè pot facilitar molt de processos o fer molt més ràpid coses que abans necessitava 50 persones. El tema és qui controla aquestes intel·ligències artificials, si realment aquesta tecnologia ajudarà a millorar la qualitat i els llocs de feina de totes les persones, o només servirà per abaratir costos i que hi hagi quatre persones allà dalt que es fan immensament rics quan tota la resta de persones perden els diners. No? Mm-hmm. Seria el que...
3: No, suposo que aquests ludites el que en el fons estaven fent és protegir la seva feina.
0: Clar, no, no. Clar. I veien que amb aquesta irrupció d'aquestes màquines hi havia uns quants que s'enriquien, mentre que uns que havien canviat del tot la seva manera de viure, ara es trobaven que no tenien res. Sí, aleshores, sí. Crec que el debat anirà una mica més cap aquí.
2: El debat que tants cops ha passat a la història i que també presentava, per exemple, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que és el fet de, un cop tenim una nova tecnologia, la fem servir abans de tenir el debat ètic sobre què correspon fer servir aquesta tecnologia. Llavors, primer es fa i després es diu, ostres, segur que hauríem d'estar fent això. I, en canvi, doncs, no, el pas aquest previ de anem a veure moralment què és correcte fer, què no, què ens va bé realment millor com a societat, i després fer servir, perquè realment la intel·ligència artificial com a eina és molt útil, com estàveu dient.
3: Vull dir, possiblement la fem servir.
2: Si la fas servir de forma intel·ligent, tu com a persona, no ella, totalment, vull dir, et pot servir per agilitzar processos, per facilitar moltes feines i per fer millors pel·lícules. El que passa és que també es pot utilitzar, doncs, per això, per abaratir costos o per...
0: o per acostumar-nos a un tipus de contingut, que a mi això és una cosa que veig molt en xarxes socials, tipus de contingut de processament molt ràpid que realment no té un bessó al darrere i per tant que només serveixi com per, entre cometes, anestesiar,
2: sí,
0: no,
2: que és,
0: no
2: que
0: tant
2: que,
0: com per transmetre
2: el que deies abans de la doble pantalla, no?
0: Exacte.
2: Cada cop hi ha més contingut d'aquest de que no requereix gens de reflexió per part de l'espectador, sinó que simplement és entreteniment pur i que cada cop només en trobes, doncs, per exemple, al mòbil, no? A vegades hi ha gent mirant com una minipel·lícula per Reels Instagram o el TikTok,
3: sí.
2: al metro mateix, no? I un curt de 10 minuts fet potser amb intel·ligència artificial, no? I això per entretenir-te el viatge de metro de 10 minuts que tens, no?
0: Exacte.
3: I relacionat amb això, no fa massa, van sortir unes declaracions d'en Matt Damon, parlant de que en el guió de l'última pel·lícula que em sembla que ha fet amb el Ben Affleck per Netflix, d'alguna manera havien d'explicar 3 vegades al llarg de la pel·lícula què estava passant. Per què? Perquè potser quan estàs mirant la pel·lícula a la vegada estaves mirant aquest reel d'Instagram que estava dient en Jan. I per tant, ei, què estava passant? Ah, no, que estaven robant això. Ah, val, sort que m'ho ha dit ara, perquè ja tenim l'atenció dividida. I jo crec que això sí que juga en contra de la qualitat de les pel·lícules.
2: Sí, perquè
3: no
2: jo la vaig veure i jo, que no estava mirant el mòbil mentre mirava la pel·lícula, se'm va fer pesat el fet de que em sobreexpliquessin algo que ja havia entès abans.
3: Clar.
2: I estava fet clarament per gent
3: per
2: que
3: això,
2: estava
3: per això, no, no, sí, ell mateix ho va reconèixer.
2: Sí, sí.
3: I per tant, jo crec que això és un pas enrere.
2: Això és un pas enrere.
3: Sobretot a nivell de guió, no? Perquè, home, no necessitem que ens masteguis tant. Home, a veure, si m'estàs fent Tenet, tornant al Nolan, potser sí que m'ho has d'explicar perquè no ho entenc.
0: Clar.
3: Però si és una pel·lícula, no sé si és de atracaments, no l'Eurovisió.
2: Sí, sí.
3: Doncs, escolta, que potser és A, B i C, eh? Que aquestes persones volen atracar aquest lloc i no necessitem massa més, no? I això, doncs, aquesta nova tendència fa que tractis una mica l'espectador com a idiota, però no és perquè sigui idiota, és perquè potser no està pendent de la pel·lícula.
0: Clar. I a més, s'agafa una mica aquesta... se trenca la idea aquesta de que el cine tot el que puguis ensenyar amb imatges no ho expliquis.
3: Exacte.
0: Que era com una màxima del guió, no? Com se nomia, aquest que feia teoria, Robert Fisher? No. Un llibre molt famós,
3: sí.
0: Ara no me surt el nom de l'autor. Pues una de les màximes era tot el que puguis posar amb imatges no ho posis en paraules, i ara resulta que estem anant sí. enrere, no? Que han de posar en paraules, de que si algú arriba i tu el veus arribar, un altre li ha de dir, ei, ara arribes, no? Perquè pots estar mirant. Això sí que potser serà un pas enrere i que haurem perdut molta concentració en aquest tema.
3: I ja que estem en aquest tema, i com que avui estem parlant de tendències del cinema del futur, el que està clar és que, per una banda, la irrupció de les xarxes socials a les nostres vides en els últims 10-15 anys, i per altra banda, la irrupció de les plataformes en la indústria, han canviat molt el tipus de producte que ens trobem. I aquesta és una prova, aquesta pel·lícula, però també ho és el fet de que ara hi ha molts fenòmens que arriben al cinema, i vull dir cinema com a pantalla gran, exhibició cinematogràfica, que provenen de la tele, de les sèries. I aquest any, spoiler ja del que parlarem després, per exemple, tenim la pel·lícula de Mandalorian.
0: A més, allà...
2: Els Peaky Blinders, també.
3: Peaky Blinders.
0: Exacte. A més, que això ho volia comentar també, que ja els productes són multiplataforma.
3: Exacte.
0: I multiformat. Vull dir, una pel·lícula, sembla que... Ja, això ja podríem tirar, hi ha molta filosofia que va al darrere, no només de nivell de cine, de tot, de que les coses ara no acaben. Les converses, tu parles per WhatsApp i en un moment deixes de contestar, però aquell no dius adéu. No? Aleshores, és com la conversa sempre segueix. Una pel·lícula acaba i pot tenir un bon final, però ja s'està pensant si funciona en taquilla, farem una seqüela, en farem una sèrie. Les sèries, el mateix. Va acabar Breaking Bad amb un final de la leche? No, no, hem de fer El Camino. No, no, no, hem de fer Better Call Saul. Dius, ostres, igual no calia, no? Hi ha aquesta sensació de que no acaba i de que tot és multiplataforma i de que sempre hi haurà alguna cosa més a fer. Aleshores, això també hem d'acceptar finals.
3: Sí, sí, no, i tant. I no només això, sinó que amb les plataformes, i en això a l'MCU, no? A Marvel ho va fer espectacularment bé, com a mínim com a concepte, és el fet de que si tu vols estar al dia i seguir tota aquesta megatrama, l'has de seguir tant al cine com a la tele. I si vas a veure el Fantastic Four sense haver vist no sé què, doncs potser et perdràs una trama important. I si ara no has vist la sèrie nova que han fet de no sé què, potser Doomsday no acabaràs d'entendre el què, no? I per tant et generen aquesta dependència emocional de la totalitat del producte i fa que estiguis pendent doncs, a totes les plataformes. I el perquè, òbviament, és evident, és perquè dona diners. I no oblidem mai que això és una indústria.
2: Fins a un cert punt, perquè ara realment ha arribat a un punt de saturació que fa que doncs, t'acabis desconnectant i uns Avengers com els que arriben aquest any ja no faci la mateixa il·lusió com havia fet fa un temps, perquè en aquell moment sí que t'havies vist tot el que t'havies de veure per veure-ho i ara doncs, només els friquis de Marvel reals s'ho han vist tot. Que també en aquest sentit penso com els nens que ara arriben en el mercat de l'espectador cada cop es troben més, jo penso que o sigui, que no està fet per ells, perquè com que tots són seqüeles, tots són remakes, tots són la cinquena part de no sé què, o això forma part d'un videojoc que havíem jugat als 80, clar, o sigui, tot, el que deies, tot és una continuació d'algú que ve abans. Si no hi ha coses originals, has d'haver vist molta quantitat de coses abans per poder entendre el que estàs veient a la pantalla. Llavors, saps? No, si entres ara de nou al mercat, no pots consumir gairebé res perquè, ai, això... aquesta nova Bone Temple no la vaig a veure perquè no he vist 25 Years Later, no? I, clar. Saps? I així...
0: A més, hi ha un tema aquí que, de Marvel que se podria posar ja damunt de la taula, que són pel·lícules per nens. I és una cosa que molts de youtubers de 40 anys repassant totes les teories sembla que han oblidat. I és que són pel·lícules que han d'agradar a nens. Jo l'any passat vaig veure Superman i em va agradar força i la vaig veure la meva parella i em va dir, està molt bé, però és com... molt per nens, no? I jo vaig pensar i vaig dir, és que és el que ha de ser. I des d'una pel·lícula de Superman ha de ser per un públic infantil. El problema és que ara portàvem com molt d'anys que havíem mal entès lo de per tots els públics i teníem a molta gent molt més gran comentant sobre pel·lícules de superherois i el públic potencial, que han de ser nens de 10, 11, 12 anys, com que era el que menys importava, perquè el que importava era després les reaccions a xarxes i els vídeos que podrien anar relacionats sobre això. Aleshores, a mi em va agradar precisament per això, per recordar-nos de nou que, ostres, sí, el cinema de superherois pot estar fet bé, pots treure productes més madurs, com han estat les darreres pel·lícules del Batman, però al final són pel·lícules per nens i han de ser això, i està bé que siguin d'aquesta manera.
3: I tornant al que deia que la generació d'avui en dia potser no té on agafar-se per veure segons què, clar, el tema és que ara té les plataformes per si ho vol veure. Llavors, que no, o sigui, ja, si vols veure tot Marvel des del principi, ja ha agafat fort, però segurament, cosa que abans no passava com a mínim a la meva generació, primer, que no hi havia tantes seqüeles i remakes, i segona, que potser no tenia on veure aquestes coses. Clar. Avui en dia tenim un catàleg inacabable i si em dona per, no sé, explorar el món de la màgia, doncs potser tinc 5 sagues per veure i les tinc totes disponibles a casa gratuïtament si és que pago segons quines plataformes. I si no, per exemple, no s'entén com la pel·li de Zootopia 2 ha estat la pel·lícula, si no m'haig equivocat, a veure si ho dic bé això, més taquillera de la història als Estats Units, si no al món, sinó als Estats Units. Superant Avengers i coses d'aquestes.
2: Sí, sí. I l'any passat va passar amb Inside Out 2.
3: Exacte.
2: També.
3: Però què passa? El 2016, quan es va estrenar Zootopia 1, ningú li va fer cas. No és una peu en ningú. Vaja, va tenir un èxit moderat, però no va ser aquesta explosió.
0: Clar, imagino que després...
3: Què passa? L'han vist tots a Disney Plus?
2: Clar. Sí.
3: I llavors, aquella de la conilleta de... doncs mira, la fa la 2, ara anem al cine. I ha fet que, tant a Inside Out igual, que era una pel·li... per ser dibuixos de les més, per entendre'ns, complexes i adultes, i ho va patar espectacularment. I en canvi, per exemple, Elemental, com se li digui, aquella de la flama i i la gota, doncs també va fracassar molt, com ha fracassat, i dic fracàs amb totes les cometes, Elio, aquest any. Per què? Pues perquè són apostes noves. I ara ens estrenen una de Pixar que es diu Hoppers, que possiblement tampoc li vagi molt bé. Però què passa? Potser després farà la 2, la 3 i la 4, d'aquí no sé quants anys. Per què? Perquè l'haurà vist tothom a Disney Plus, llavors també ells saben quines pel·lis s'han vist més i quines pel·lis s'han vist menys, i potser el podcast de fent d'aquí 10 anys estem parlant de Hoppers 3 o Helio 4.
0: Sí. I ara això que comentaves ens enganyes amb un altre tema que volia parlar, que és els hàbits d'anar al cinema i del cinema familiar com a l'esperança de les sales de distribució, igual que el gènere de terror, que serien com els dos que encoratgen a més a la gent a anar allà, perquè en resum, les dades de recaptació de les sales de cine han baixat una barbaritat, ja una mica abans des de la pandèmia, però sobretot des de 2020, de cada any, anar menys al cine, les pel·lícules tarden més, o sigui, tarden menys
3: en arribar a plataforma.
2: Que és un dels principals motius pels quals la gent ja no va al cine.
0: Exacte.
2: I van només doncs, per esdeveniments, o grans esdeveniments com això, la gran pel·li de Marvel, l'Odissea, o el que deies tu, per viure una experiència de terror, perquè el terror mola anar amb amics, anar al cine, patir els sustos tots junts, no? Que és diferent veure-la a casa un migdia, no? És diferent veure una pel·lícula de terror. I també doncs, per anar amb la família, no? Per fer un plan de dissabte amb els nens, doncs encara te'n vas al cine i ho gaudeixen molt. Però realment no? Són aquests dos pilars que fa que la gent vagi al cinema, que no vol dir que sigui, no? Que siguin millors pel·lícules que les altres. Però les altres dius, bueno, aquesta d'aquí un mes i mig ja l'han posat a Movistar, aquesta ja l'hauran posat a
0: Una comèdia no te l'aniràs a veure en el cine, normalment. Un thriller segon quin, probablement tampoc hi vagis. Aleshores, pel·lícules d'autor, si t'agraden, vaig gaudir moltíssim d'anar en el cinema a veure Sentimental Value, però entenc que moltes persones prefereixin veure la casa seva, perquè total, bueno, és una pel·lícula així de drama, intimista, i no vulguin pagar una entrada per això. Però, clar.
3: Per reforçar totes aquestes coses que estem dient, i per veure un per un que, quines d'aquestes tendències hem vist ja el 2025, us faré un repàs de la taquilla mundial 2025. Primera, i alerta perquè això és una cosa que encara no m'ha apuntat, Nerja 2, pel·lícula xinesa, que aquí no ha vist ni el Tato, perquè és xinesa i perquè parla de coses que aquí més aviat no entenem que és la seva mitologia i tot plegat, però que la Xina té molts de xinesos.
0: Clar.
3: I han anat tots al cine a veure-la. I jo que he estat a la Xina, és un autèntic fenomen, i hi ha joguines, o sigui... Per tant, aquesta és la més taquillera de la història, la més taquillera d'animació de la història i la número 1 del 2025 arreu del món. Número 2, Zootropolis 2, per això que hem comentat. Número 3, Lilo and Stitch. Remake en acció real d'una pel·lícula Disney que en el seu moment va ser una de les pel·lícules menors de Disney i en canvi ara la revolució tens a l'Stitch per tot arreu. Número 4, Minecraft, pel·lícula de Minecraft. Val? I d'aquestes 4, les 4 són cinema infantil barra familiar.
2: Sí.
3: Val? Comencem per anar apuntant aquestes tendències i per confirmar tot això que estava dient.
0: Sí, sí.
3: Número 5, Jurassic World Rebirth. Rebirth, perdó la pronunciació. Estirar el xicle dels dinosaures després de 1993 que van començar i encara donen de sí i encara són un èxit. Número 6, de la tele a la gran pantalla i tornem a l'Àsia. Guardians de la nit al Castell Infinit, Kimetsu no Yaiba. Fenomen del manga, passat per l'anime a les sèries i, a més, fins un cert punt. Aquí encara ho podem considerar un nínxol, cada vegada menys, però que jo potser li explico a la meva mare que aquesta pel·lícula no sap ni quina és. Val? Jurassic Park sí, Minecraft també. Val? Però això ja és número 6 de la taquilla mundial. I aquí també veiem el pes de l'Àsia a la taquilla mundial. Número 7, Com ensinistrar el teu drac. Un altre remake en acció real d'un èxit de pel·lícules de dibuixos. Número 8, i l'única anomalia, m'atreveixo a dir, de tot això que estem dient. La pel·lícula de Fórmula 1 del Brad Pitt. Val? L'única... podem considerar original, no remake, tot i que ve d'una franquícia, si li podem dir així, de Fórmula 1, però bé, la considerem l'anomalia de tot aquest sistema.
0: Imagino, perquè molt d'aficionat a la Fórmula 1 va voler anar a veure la pel·lícula, que potser no aniria.
3: O molt d'aficionat a Brad Pitt.
0: També.
3: Però les dues coses.
2: No. I que és d'aquestes que es diu la frase, aquesta s'ha de veure al cinema.
0: Exacte.
2: Diuen aquesta frase i la gent hi va més.
3: Número 9, Superman. L'únic superheroi que s'ha colat al top 10, que també és una tendència que si aquest rànquing l'estem fent fa 5 anys no la teníem. I número 10, la vuitena part de Mission Impossible, The Final Reckoning. Una altra saga estiradíssima, tot i que...
0: era la darrera, no? Aquesta ja.
3: Teòricament és la darrera, però jo ja no sé què dir, perquè han dit que en faran més, no sé si seguirà sortint en Tom Cruise o no, però bé.
0: Jo, per com tant... que m'agraden molt, si en fan més, per mi encantat, saps? Aquestes?
3: De tot això, només n'hi ha una que no és una seqüela o un remake o una adaptació, en aquest cas, de videojoc. Si considerem Minecraft original, serien dos, Fórmula 1 i Minecraft. Tota la resta són seqüeles o remakes o tot pla, o continuacions d'alguna cosa.
0: Home, jo Minecraft no la posaria... O sigui,
3: és original.
0: No la posaria com original perquè molta gent que va anar a veure-la ja i molta de la cosa que apareixia a la pel·lícula, si no has jugat al videojoc, potser no ho entenies. Aleshores, va anar molta gent de públic... precisament perquè és un joc que té molts jugadors.
2: Sí.
0: Si fan una pel·lícula de Fortnite, ja pot ser original el guió, però la majoria de persones...
3: Segur que algú l'està pensant, aquesta pel·lícula.
0: Algú l'està produint i segur. No ens estan dient per d'això, però imagino que...
3: També t'haig de dir que jo no he jugat mai a Minecraft, al meu fill tampoc. Al meu fill li agrada molt Minecraft sense haver jugat a Minecraft. I jo m'ho vaig passar pipa, eh? Vaig riure amb el Jack Black fent tonteries, no entenia massa els personatges ni què feien ni per què ho feien, perquè no he jugat a Minecraft... Però com a pel·lícula d'entreteniment absurder, escolta, tira pelant el Jason Momoa fent l'animalot, el Jack Black sent el Jack Black, el meu fill i jo ens vam passar molt bé.
0: No, jo no l'he vist, però sé que, sobretot, és una pel·lícula com molt feta pels fans del videojoc.
3: Sí, però jo crec que els fans del videojoc l'aprecien i té la gràcia de que si no has jugat al videojoc, tu pots passar bé amb el què. Jo crec que, per exemple, per ficar un altre exemple d'aquests, Dungeons and Dragons, en el seu moment, aquell remake que van fer no fa massa... jo, sense ser un gran fan de Dungeons and Dragons, tot i que sigui als 80 n'he jugat a rol ni tot plegat, és una pel·lícula que vaig gaudir molt i que em va semblar molt divertida i fresca.
0: Sí.
3: I en canvi, també sé per gent que és molt fan del tema, que és molt fidel a segons quines coses, bla bla bla. Jo crec que aquesta doble vessant l'han jugat molt bé.
0: Sí, a mi també m'agrada bastant i no hi he jugat mai. I em va semblar, sobretot, que no es prenia tan en sèrio a si mateixa, que a vegades és el crim que volen...
3: Que està molt bé. I jo crec que, per apuntar també una de les coses que veurem aquest any, passarà el mateix amb tant Masters de l'Universo, la Belle i el He-Man, com amb Street Fighter.
0: I ara que estaves comentant com tots els temes, mos adonam, de que tiren molt les seqüeles, tiren les franquícies, tiren les pel·lícules d'esdeveniments, però, per altra banda, s'està creant com... el prestigi tot això és el renaixement de l'indi, està a l'era A24 absoluta, a la que hi ha les pel·lícules sèries que molta gent veu a casa i després les pel·lícules esdeveniment que són les que la gent va veure al cinema. I aquí potser hi haurien de posar una mica d'atenció, perquè la gent no espera anar a veure Martí Suprem, que és del Jofi, que és del Sadi, no? Aquesta que han estrenat avui, però en canvi anirà a veure els Avengers, no? I està Mare Monera, a la que A24 ho domina tots els premis com a productora, però tots els directors que abans estaven a Sundance són els que ara tenen el prestigi, el que estan tenint el renom, però en canvi les dades de el que la gent va veure al cinema són unes altres. Aleshores, també els haurien de plantejar una mica com s'orienta això dintre de la indústria, no?
2: Sí, clar, per nosaltres és difícil d'entendre perquè els que estem com més ficats dins del món cinèfil, a la vegada és com que hi ha com... Tipo, com pot ser que aquestes 10 siguin les més vistes, no? I a la vegada, per nosaltres, les pel·lícules de l'any són unes altres que no tenen, no? Vull dir, que a vegades hi ha algú que et parla de que One Battle After Another ha sigut un fracàs. Dius, però com pots dir tal cosa si ha sigut la pel·lícula de l'any per tantíssima gent, no? Vull dir que... No, que
0: sí, a no ser que es creï...
2: Sí, o sí. Sinners... Que, sí, la gent coneixent Sinners ara, no?, que ha sortit la notícia de les nominacions i tal, diuen, ah, Sinners aquesta, què tal? Jo penso, però si portem un any parlant de Sinners sense parar...
0: Sí, no, si a més se va estrenar a principi d'any, no?, com
2: sí,
0: el mes de març.
2: Vull dir, jo ja n'estic cansat de Sinners, i mira que m'agrada molt, però vull dir, com no?, la gent descobrint-la ara i és com... Feu-nos cas, no?, de les pel·lis que s'han d'anar a veure al cine i que realment valen la pena, no?, perquè la gent, no sé que es formi aquest fenomen, no?, tipo, ara veig molt parlar de Hamlet, per exemple, i hi haurà més gent que va veure Hamlet perquè la gent n'està parlant i perquè la gent coneixia el llibre de la Maggie O'Farrell i perquè hi ha el Paul Mescal i tot el que vulguis, no?, però a no ser que es faci, no?, aquesta ebullició, realment, per bona que sigui la pel·lícula i per molt que prescrivim que la gent vagi a veure-la, costa que no, a no ser que sigui, doncs, la vuitena de Missió Impossible. No?
0: Exacte.
3: Jo crec que el que està passant és que amb tot aquest boom i desfermament i allau absolut de remakes i seqüeles, hi ha l'efecte rebot. I és justament valorar el contrari per saturació d'això. Tot i que les dades diuen que encara no s'ha saturat això, perquè si no estaríem parlant de totes aquestes remakes i seqüeles, a la vegada, segurament el cinèfil o el que ens escolta i el que d'alguna manera té una mica de criteri selectiu a l'hora de decidir quina de les 15 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana va veure, també és capaç de trobar aquesta petita joia, bé sigui una pel·lícula de 24, bé sigui una nova pel·lícula de terror com al seu moment va ser Weapons, o bé sigui no sé, a una pel·lícula també feta a casa a quilòmetre zero, que potser després ho anirà molt bé segons quins premis. Per tant, jo crec que aquí també hi ha una oportunitat que segurament, si fas una d'aquestes pel·lícules, no estaràs en aquest rànquing de les 10 més vistes de l'any, però sí que potser t'acabes fent un nom i, com tu deies, que aquesta gent va començar Sundance sent, entre cometes, ningú, i ara mira. No? Doncs jo crec que aquí hi ha una oportunitat perquè també els extrems s'acabaran tocant i a lo millor un d'aquest que ha començat a independent acabarà a l'altra banda fent una seqüela, un remake. I si no, mirem Chloe Zhao, que va passar de fer el documental, bueno, allò de les caravanes i
2: el Nomadland.
3: Però va passar d'això a Eternals.
2: Sí, és un
0: que
2: cas
0: jo defensaré
2: de
0: bastant, t'he de dir aquí.
3: Però
0: defenso Eternals.
3: Que el que et vull dir...
2: Home, però no són comparables el que és Nomadland amb el que va ser Eternals.
0: Clar. Ni a nivell de públic ni a nivell de qualitat, també s'ha de dir. No, si et sembla bé, ara...
2: Anem al rànquing.
0: Anem als rànquings, perquè si no se'ns acabarà el programa. Començàvem amb tu, que per lo vist anaves a començar amb animació, no?
3: Sí. A veure... Ara el que parlarem, com que hem dit que els rànquings i les seqüeles i els remakes estan de moda, anem a veure'n alguns dels que veurem 2026 i 2027 perquè es fa una idea del que ve. Comencem per un dels més propers, que és Super Mario Galaxy, la segona part de l'adaptació del videojoc de Mario, que jo també ho vaig passar molt bé, no només jo i el nen, sinó gran part de la família, i que estic segur que seran de les més taquilleres del 2026. Arriba per Setmana Santa. Anem a l'estiu. Tindrem Toy Story 5. Sí, sí, sentiu la música, gràcies a cabina. Calia, segurament no calia ni la 4, però la vam fer, ens va agradar, i amb Toy Story tenim molta fe. És una saga que ha mantingut el nivell i que fins i tot els cinèfils encara defensen, i per tant, en aquest cas, el gran enemic seran les pantalles. Pantalles contra joguines. Jo tinc molta esperança en Toy Story 5 i crec també que serà una de les més taquilleres de l'any, justament pel que dèiem, les hauràs vist totes a Disney Plus i tindràs l'oportunitat de veure la cinquena. I una altra pel·lícula que ho petarà espectacularment serà Minions 4. Totalment innecessària, com ho va ser Minions 2 i Minions 3, però què passarà?
2: I Minions 1.
3: Segurament també.
0: Perquè de Gru també en faran una quarta, no? Això?
3: És que és igual, es tiraran tot el que puguin. Per què? Perquè és que Minions, les pel·lícules de Minions estan al top 10, gairebé totes, o top 10 no totes, però de les més d'animació més taquilleres de la història. I, escolta, acaben simpàtics, per tant, Minions 4, endavant. I tindrem també pel·lícula d'acció real de Baiana, Moana, System en aquestes terres. Com l'Ailo han estat l'any passat, jo estic segur que Baiana, Moana, tornarem al cine, tornarà moda Baiana i tornaran a disfressar-se per Carnaval. No, per Carnaval no, perquè se va arribar després. Però vaja, tornarem a tenir moda Baiana i moda Hawaii. Una molt interessant, que és Coyote versus Acme, aquella pel·lícula que van enterrar i que van cancel·lar, però que no deixa de ser una seqüela, digue-li, o a l'univers Looney Tunes, que ara mateix no sembla estar molt amunt en popularitat, però que jo crec que serà molt divertida. I no arribaran aquest any, però arribaran segurament 2027, Shrek 5. Tornem-hi amb l'ogre, feia temps que no el vèiem. Aquesta donarà molt de parlar 2027. Ice Age 7. Frozen 3 i Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Recordeu aquella pel·lícula d'animació de l'Spider-Man que tant ens va agradar i que ja ni ens en recordem? Doncs haurem de fer un allò d'un recap o veure els resums als YouTubes, perquè el 2027 arribarà la conclusió del que és aquesta gran saga d'animació de Spider-Man. I fins aquí, remakes i seqüeles d'animació o animació que han passat a acció real.
0: He de dir que, com a millennial, el retorn de Shrek i de Ice Age em fa bastant il·lusió.
2: No, jo vaig veure Ice Age 6, perquè és dir que ara anàvem per la 7, no?
3: 7, no, i 7.
2: 6, i va ser, o sigui, el pitjor que he vist a la meva vida.
0: Sí?
2: O sigui, a mi m'encanta Ice Age 1, m'agrada la 2, la 3 està bé, la 4 està bé.
0: Exacte, sí, sí.
2: Però, o sigui, el declivi és absolutament...
0: Jo crec que em vaig quedar la 4. La 4 és la dels dinosaures, o no?
2: Diria que és la tercera. La quarta encara estava bé, però no, és que un dia vaig dir, ai, si hi ha una altra de Ice Age, me la vaig posar i vaig dir, no, però
0: terrible.
2: Què ha passat?
0: Bueno. Terrible. Bueno, igualment, jo dic que només pel títol és de les que em farien més il·lusió. O sigui que veiem que seguim amb el tema de seqüeles i remakes que no s'aturen, tornarem a tenir la Baiana, i imagino que també en tens un llistat de totes les seqüeles i franquícies, no?, que arriben.
3: Sí. De totes maneres, abans de passar en això, també voldria comentar que, clar, estem parlant molt de Hollywood, però que aquí vull dir, com a mínim no massa lluny d'aquí, tenim una persona que d'això també n'ha fet el seu negoci particular, que és Santiago Segura. Que aquest any tindrem Torrente 6, que Padre no hay más que uno 5 va ser de les més vistes l'any passat a la taquilla espanyola, i que ara és una sèrie.
2: Sí.
3: Val? O sigui que alerta, que aquesta tendència també la tenim no massa lluny, i que pot ser... Jo crec que el que encara no ha passat és una saga d'aquestes catalana, Nostrada i en català. Tot i que tindrem Escape Room 2.
0: Bueno.
3: De Joel Joan. Aquesta, no, Joel Joan com a protagonista, no és el director.
0: Però aquesta ja la va fer al teatre, no?
3: Correcte. Sí.
2: És saga de teatre.
3: Jo ja ho celebro, eh? Jo vull dir, espero que hi hagi una saga d'aquestes taquilleres catalanes.
0: I això fotrà en aquest programa. Ai. He de dir que després de reflexionar-hi bastant, els catalans fan molt millor teatre, i a Madrid, per tenir més recursos, el cinema és una mica millor. He estat reflexionant aquests darrers dies. No dic que no se faci bon cinema a Catalunya, eh? No malinterpreteu les meves paraules, però sí que, comparativament, trob que a Catalunya es fa molt, molt bon teatre, però que després, a l'hora de fer cinema...
3: Li vas a la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia.
0: Estàs
3: vetat als Gaudí aquest any.
0: Però no ho dic de que no es faci bon cinema, però sí que és veritat que no m'estranya que hi hagi el punt aquest de sagues de teatre, perquè realment es fa molt bon teatre aquí.
3: I tornant, és que ara estàvem pensant, sagues catalanes, alerta que també tindrem Casa en Flames 2.
0: Ah, sí? És veritat que quan...
3: I en el seu moment vam tenir Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern.
2: De l'Orden podria fer nit de tardor, nit de primavera...
0: Exacte, podries tirar el xiclet. no?
3: És que a més jo vull un Nordenbergs. Sisplau, que es fusionin això amb el tema de la sèrie aquesta de la sitcom de la casa nostra, i podem fer un Nordenbergs i, per fi, totes aquestes tendències portades al cinema català, i que la gent vagi en massa al cinema a veure producte fet en català.

0: doncs ja ni descontem, però vaig a una altra de les nominades a millor pel·lícula als Oscars d'aquest any, perquè sempre ens arriben una mica més tard, que és El Agente Secreto, que arriba aquí el 20 de febrer, una pel·li del Brasil que parla de la dictadura i d'un home que ha de fugir perseguit per la dictadura, protagonitzada per Wagner Moura. En el número 9, una pel·lícula que no sé si estarà bé o serà un absolut desastre, però que com a mínim omplirà els cinemes i la gent l'anirà a veure, és Michael, el biopic de Michael Jackson, dirigida per Antoine Fuqua, que qui farà de Michael Jackson és el seu nebot, Jafar Jackson, que no sé si heu vist algunes imatges, però és igualet, els moviments els clava, i ja només per això la gent anirà al cine a veure Michael Jackson reencarnat, no? I perquè és un biopic musical que...
1: Pues,
0: la comprovació de portem molts anys que funcionen sempre i que sempre arriben lluny, no? En el número 8 us porto The Entertainment System Is Down, que és la nova pel·lícula de Ruben Östlund, director noruec que ha guanyat dues palmes d'or per The Square i per Triangle of Sadness no fa gaire. I aquesta passa en un avió on el que passa és que falla el sistema d'entreteniment. I llavors la gent està a l'avió avorrint-se i és una mica la idea de The Wi-Fi Is Down, Talk Between Yourselves. Doncs sí, això, no tenen res més a fer que ser sociables com ho érem a la prehistòria.
2: No? Exacte.
0: Comèdia negra d'aquesta de Ruben Östlund, que fa pinta d'estar molt bé. En el número 7, una pel·lícula que també arriba ja, que és No Other Choice, de Park Chan-wook, un director que m'encanta, em va encantar la seva última, Decision to Live, d'aquest director sud-coreà. Tu l'has poder veure, Joan Miquel, a Sitges, sí. Jo no vaig poder anar, et va agradar, no?
2: Jo em va semblar bastant divertida, segueix una mica la línia de paràsits de crítica al sistema laboral del tardocapitalisme, amb un toc d'humor una mica negre, que jo crec que pot funcionar almenys entre àmbits cinèfils, perquè ja hem vist que després el resultat de taquilla és una altra cosa, però entre àmbits cinèfils segur que No Other Choice és un hit, sobretot d'aquest any. Sí, sí.
0: Molt bé, aquesta tinc ganes de veure-la. També la número 6, que és d'un dels meus directors preferits, Paolo Sorrentino, ens porta La Grazia. Toni Servillo, que és el mític actor que ha fet servir, el de La Gran Bellesa, que sortia també La Mano de Dios, aquí fa del president d'Itàlia, que té dubtes sobre si aprovar o no una llei d'eutanàsia. Premissa molt curiosa per Sorrentino, però Sorrentino sempre ens sorprèn i sempre ens agrada. Número 5, per un dels directors de moda als Estats Units, el director de moda en el món del terror, perquè el terror, com sabem, omple sales i sabem que omplirà sales, Werewolf, de Robert Eggers, un dels grans mestres del terror, The Witch, El Faro, l'any passat amb Nosferatu, doncs ja ha fet El Vampir, ara farà L'Home Llop, amb Werewolf, molt interessant, sabem, no?, que sempre fa unes pel·lícules amb una gran fotografia, amb un gran disseny de producció, i que doncs tornarà a ser un èxit molt probablement. Número 4, Project Hail Mary, adaptació del llibre d'Andy Weir, que també va fer The Martian, i protagonitzada pel gran Ryan Gosling. És una mena de ciència-ficció amb un toc de comèdia, perquè sabeu qui dirigeix això? Phil Lord i Christopher Miller, els que en parlàvem, dels directors de les pel·lícules de Spider-Man, Across the Spider-Verse, Across the Universe, de la Lego pel·lícula, no? Aquestes comèdies esbojarrades, doncs ens porten una cosa que en principi semblaria més seriosa, perquè això és un professió de ciència que es troba de cop a l'espai i no sap molt com ha arribat allà. Bueno, veurem, té molts elements que semblen molt interessants perquè sigui una de les pel·lícules de l'any. Arribem al top 3, i aquí ja van els tòtems de la direcció. Ens porten, primer de tot, Alejandro González Iñárritu amb Digger, que no només tenim a Iñárritu, sinó que a més tenim a Tom Cruise com a protagonista. I atenció a la sinopsi que tenim d'aquesta pel·lícula. L'home més poderós del món s'embarca en una missió per demostrar que és el salvador de la humanitat. O sigui, una cosa megalòmona total. Tens Iñárritu, que és un home de grans idees, tens Tom Cruise, que és el salvador del cinema, i una, bueno, o sigui, és una pel·lícula tan gran, només superada per les dues que venen a continuació, que són, primer, la pel·lícula que ens porta Spielberg. Aquest any moltes ganes de veure Spielberg un altre cop a la ciència-ficció, amb Disclosure Day, torna, no?, els seus orígens, els d'ET, els de Close Encounters, no? Aquí tenim la protagonista Emily Blunt, tenim Jojo Connor, Colin Firth, i la idea d'una invasió alienígena, no sabem gaire de què va. He vist el teaser i m'ha donat una mica la sensació de la sèrie Pluribus,

0: no? De, una mica de que els hi mengen el coco i no sabem gaire per on anirà, però és Spielberg i hi ha moltíssimes ganes de veure-la. I la número 1, ja he fet spoiler abans, però és que evidentment és Christopher Nolan intentant fer la pel·lícula més gran de la història de la humanitat, que és l'Odissea. Només ja pel repartiment ja és una pel·lícula enorme. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Mia Goth, Anne Hathaway, John Benthal, Charlize Theron, bueno, i molts més. I per explicar doncs, aquesta mítica epopeia grega, no?, del viatge de retorn de, després de la guerra de Troia cap a casa, que dura 10 anys, serà una pel·lícula enorme que evidentment doncs, omplirà els cinemes aquest 2026.
1: Molt bé, doncs...
2: Hi ha esperança, hi ha esperança.
1: Ja t'he dit que d'aquestes que n'has dit n'hi havia que no les tenia al radar, per exemple aquesta de l'Oslunk, apuntadíssima, i el Robert Eggers, evidentment, també apuntadíssima, perquè sóc molt fan d'ell. Doncs bé, pinta, com a mínim a títols originals, pinta un any bastant interessant.
0: La veritat és que sí. Sí. Clar, jo quan venia de fer aquesta llista, venia més optimista de que venen coses molt interessants.
1: Clar, clar, no? I el que deies tu també, no? Com el terror i la comèdia negra també se van colant a dintre de també l'autor, perquè també sí. Has donat com molta importància al director, que és,
0: sí,
1: és lògic.
0: Sí, és el que fa que la gent també torni al cinema, no? Doncs la nova del Nolan, la nova de Spielberg, de l'Iñárritu, i la gent hi va.
1: Exacte, la de l'Iñárritu pinta bastant xula. Sí. No sé si té moltes ganes de veure megalòmens ultrarics que es creuen que han salvat la humanitat, perquè per això ja tinc el telediari... Però bé, també pinta bastant interessant. Doncs ens queda bastant poc temps, diria, no? Perquè
2: doncs vinga, vaig
1: amb
2: molt...
1: Amb això anant ràpid, rànquing de seqüeles...
2: Vaig
1: i
2: molt ràpid per posar-nos una miqueta més pessimistes tenint en compte les grans pel·lícules que ens esperen, que ens ha dit en Jan. Jo vinc a amargar-vos el dia explicant-vos les seqüeles i remakes que veurem el 2026. Comencem segurament per les dues més grans, que serà la del Doomsday. Dune Messiah, Dune 3 i Avengers Doomsday. Tornem amb l'MCU fins a dalt de tot i des de la cabina em posen la música al màxim perquè gaudim o no d'aquesta tornada a l'univers Marvel per la porta gran. I sense deixar superherois, tindrem la nova de Spider-Man. Segurament innecessària, però ens connectarà amb tot aquest univers. I seguim amb superherois, perquè si no vam tenir prou amb Superman, arriba Supergirl, amb el mateix rotllo cachondeo que ens portava en James Gunn. I ara ens anem també una miqueta enrere, com ja ens vam anar amb Superman, i tindrem unes quantes pel·lícules basades en videojocs, però videojocs d'aquests de mastegots. Perquè tindrem Masters de l'Univers, que no és un videojoc, sinó un joc. Tindrem Street Fighter, una nova versió. I tindrem Mortal Kombat 2. No sé quina de les tres és més innecessària, però les veurem les tres. I ens ho passarem bé al cine, clar que sí. Anant amb també una saga llegendària i mítica, i tornant amb la tendència de la tele al cine... Tindrem Mandalorian en Grogu, el gran final de tota aquesta saga galàctica o d'aquest arc argumental de Mandalorian. Veurem renéixer una altra vegada Narnia amb la directora de Barbie. Doncs s'ha ficat en aquest univers que possiblement, si li surt bé, podrà ser això com el nou Harry Potter durant uns quants anys. I com a també cosa innecessària però divertida, tindrem Fokker in Law. Recordeu allò del Robert De Niro i del... com es diu?
1: I en Ben Stiller,
2: de conèixer els sogres, Meet the Fockers. Doncs continuem amb això i ara ja no sé si tenen fills, nets, parents, però bé, tornarem amb el tema aquest. I això és només una part, perquè després arriba el terror. Tornarem a veure el final d'aquesta trilogia nova de 28 anys després, que jo tinc ganes i que m'ha agradat moltíssim.
1: Molt també.
2: Veurem Scream 7. Sí, sí, la 7. Veurem una nova versió de l'Exorcista, nova versió o estirada nova del fil. Tornarem a veure Resident Evil. Tornarem a veure Evil Dead. I, en aquest cas, no és terror, però sí, és comèdia, però té el diable per allà, que és Devil Wears Prada 2. Que Déu-n'hi duret quines seqüeles i quins remakes ens esperen.
1: Clar, el problema és que després ens queixem, però algunes d'aquestes que has dit a mi me fa ganes.
2: No.
1: De veure-les.
2: És que jo possiblement les veuré totes. Crec que excepte Mortal Kombat 2, que aquesta no tinc cap mena d'il·lusió, crec que totes les altres les veuré.
1: Ja, Evil Dead, Sam Raimi, així, m'interessa, i la de 28 anys després. Si torna a haver-hi una seqüència equiparable en el Ralph Fiennes posant-se diabòlic amb Iron Maiden, jo estic a dins, estic a dins total.
2: No corregeixo, Scream 7 em sembla que tampoc la veuré.
1: No?
2: Ja, no, ho sento.
1: A mi les tres primeres em semblen correctes, després ja no he volgut veure.
2: Clar, és que n'hi ha quatre més.
1: Ja,
2: o sigui,
1: ja,
2: no
1: ja,
2: pot
1: ja.
2: Ser.
1: Fora d'aquí.
2: Sí.
1: Bé, idò, ja se'ns acaba el temps, no? El programa no dona més de si. Alguna cosa més que vulgueu comentar de tendències o de títols que hem deixat fora?
2: Jo crec que ens hem deixat una tendència, però jo crec que li dedicarem un programa sencer, que és al cinema asiàtic.
1: Sí. Més que cinema asiàtic, indústries alternatives, no? Que els Estats Units deixen de ser el centre del món i el seu soft power dominant tot, i arriba doncs, Corea del Sur, que ja està més que assentada, la Xina, també arribarà, el Japó. Abans has dit l'anime de Ninchol, bueno, depèn de la generació, per la gent més jove que nosaltres, ja no és una cosa de Ninchol, ja l'anime està normalitzadíssim.
2: No, i la prova és això, que un producte anime està número 6 de la taquilla mundial.
1: Exacte, ja no és una cosa dels friquis de la classe, igual que els superherois varen deixar de ser-ho durant un temps, l'anime ja directament no es contempla com això. Veurem si ens arriben més coses d'Orient Mitjà, això ja està per veure, però vaja, en definitiva, els Estats Units, el seu podi com a principal exportador de cinema està una mica en disputa.
2: Com a mínim té alguna, diguem-li, amenaça o algun rival, que ja està bé.
1: Bé, doncs, dit això, moltes gràcies, Jan, moltes gràcies, JR.
0: Moltes gràcies.
1: Un altre dia més aquí, i a vosaltres, recordar-vos que us estimem molt i us esperem a la propera vegada que ens escoltem. Fins aviat.
2: Molt bé, salut i cineu. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. A 24 hores del Dia Mundial de la Ràdio us saludem des d'aquest programa que el que fa és un rescat sonor d'aquestes gravacions de ràdio úniques que en moltes ocasions estan a cases particulars perquè les emissores que van emetre aquests programes doncs no enregistraven la majoria dels programes que sortien en antena. El dia abans del Dia Mundial de la Ràdio doncs és un bon moment per tornar a parlar de ràdio com sempre amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, molt bé. Jo estic molt bé. A mi m'agrada molt, el dia de la ràdio, perquè per moltes coses. Primer perquè, clar, és la celebració del mitjà que tant estimem tu i jo. I a part, doncs, perquè hi ha moltes emissores que també aprofiten, no?, per fer unes programacions especials que serveixen, en molts casos, no?, per a veure segons quins locutors en segons quines altres circumstàncies en les que estan acostumats habitualment. Vull dir que amb això ens ho passem molt bé. Et deies que rescatem, sí, rescatem. És que estava reflexionant amb la teva intro. Rescatem talls, sí, som una mica espeòlegs, no? Ens dediquem a investigar, a veure què hi ha per allà, que de fet ens costa molt trobar-nos, per això també aprofito de nou per dir que tothom que pugui tenir alguna cosa per casa, alguna cinta que ens ho faci saber aquí a la Maroteca, ens pot enviar el mail a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Després, al final del programa, us ho tornarem a dir, i també el número de WhatsApp.
3: Sí.
4: Per tant, això, Esteve, fem de nou aquesta crida perquè ens nodreix de contingut al nostre programa.
3: Mireu, el nostre WhatsApp és el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Per què acostumem a fer aquesta crida? Doncs perquè se'ns estan acabant els talls que us oferim en el nostre programa i per aquest motiu, aquesta temporada, acabem la nostra tasca que aviat farà 4 anys que vam començar. Perquè ja se'ns està acabant el material i nosaltres podem seguir parlant de ràdio tot el temps que vulgueu, però ja no tenim talls nous a oferir. I per aquest motiu, si vosaltres ens esteu escoltant en aquests moments i disposeu d'alguna gravació o sabeu d'algú que la pugui tenir, doncs poseu-vos en contacte amb nosaltres i serà fantàstic perquè podrem seguir fent hemeroteca de la ràdio. Bé, avui tenim una selecció de talls sobretot centrats en Catalunya Ràdio, però crec que pot ser interessant, per exemple, tornar a escoltar Tarda a Tardà, amb el Jordi Tardà, en aquest cas en una gravació del 30 de novembre de l'any 2001, feta a Catalunya Ràdio, en un programa en el qual es parlava d'un disc homenatge a una discogràfica molt important dels Estats Units, la Sun Records.
5: Tarda a Tardà, quan el rock pren sentit, fundat l'any 1985.
6: Ahir vèiem a un Paul McCartney consternat per la notícia de la mort del seu amic i company George Harrison. Paul McCartney és el primer participant en el disc Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records, el legat de Sun Records, aquesta companyia discogràfica, aquest segell discogràfic de Memphis, als Estats Units, que va donar a conèixer al món el rock and roll. Paul McCartney l'enceta amb la seva versió de That's All Right.
7: Here we go. 1, 2, 3.
6: Paul McCartney és qui enceta aquest, el llegat de la Sun Records, Good Rockin' Tonight, un disc d'homenatge a aquesta importantíssima, diguem, capdal companyia discogràfica. Paul McCartney, que a més està acompanyat de l'Scotty Moore i DJ Fontana, o sigui, dos antics músics del Elvis Presley. I ara, qui sentirem a continuació, és el guitarrista Jeff Beck amb la cantant dels Pretenders, Chrissy Hynde. Ells dos fan aquesta versió d'un altre clàssic, Mystery Train.

el Mystery Train versionat per Jeff Beck a la guitarra amb Chrissie Hynde dels Pretenders a la veu. Des del disc de Legacy of Sun Records, Good Rockin' Tonight. Un disc que, a més de Paul McCartney, que hem sentit abans, inclou Jeff Beck en Chrissie Hynde, Jimmy Page en Robert Plant, el francès Johnny Hallyday, que fa una versió de Blues with Shoes, Elton John, Tom Petty amb The Heartbreakers, Van Morrison amb Carl Perkins, Brian Ferry, Bob Dylan, Matchbox 20, Sheryl Crow, Chris Isaac, Live i els Howling Diablos amb Kid Rock. També hi ha Eric Clapton, un altre amic que en aquests dies segur que està patint pel tema de George Harrison, que s'acompanya dels Impressions, els originals, en aquesta versió del Just Walking in the Rain.

0: Tot un luxe sentir els Impressions, acompanyats per Eric Clapton, en aquesta fantàstica, fantàstica versió del You Walking in the Rain, inclosa el disc de tribut a la Sun Records, Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records. Només un personatge com Ahmet Ertegun, malgrat els seus anys, el fundador d'Atlantic Records, doncs podia ajuntar a tants importants amb aquest disc impagable, Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records. També hi és un altre amic, si Eric Clapton ho era, també ho és Bob Dylan, de George Harrison. I Bob Dylan col·labora amb Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records, amb el Red Cadillac, amb Black Moustache. Red Cadillac and the Black Moustache és Bob Dylan, el disc Good Rockin' Tonight, el disc de tribut a la Sun Records. Nosaltres hem a fer una pausa. Immediatament parlem amb Graham Bonnet i també amb Don Airey, que ja són aquí a l'estudi.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Interessant, com sempre, tornar a escoltar aquest gran artista radiofònic, el Jordi Tardà, des del seu Tarda Tardà a Catalunya Ràdio, gravació del 30 de novembre de l'any 2001. Jordi, trobem molt a faltar aquest personatge radiofònic que ens feia, doncs, estar sempre al dia d'aquestes novetats musicals, dels concerts, que feia les seves fires del disc. Era un personatge increïble.
3: Sí, que el trobem a faltar, perquè no hi ha hagut cap figura que el segueixi tant com ell. No dic que no hi hagi gent que ho estigui fent, però tant com ho feia ell i amb el seu estil, la veritat és que no. I penses, com seria ara, no?, si en Jordi Tardà estés aquí i com explicaria, no?, el que està passant. Mira, abans fora de micròfon comentàvem la gira de Paul McCartney. És que encara és aquí, Paul McCartney i Ringo Starr dalt d'un escenari, no? Suposo que això per ell també, tot i que ser un gran fan dels Rollings, segur que valoraria moltíssim també el fet aquest, no?, d'aquests dos ex-Beatles. I per cert, aprofito també que sempre que sentim algun tall de Catalunya Ràdio, també sentim, quasi sempre, la veu de Joan Anton Ramoneda. Sempre és allà present en aquells talls de ja fa un temps.
2: Correcte, correcte. Al final és una figura ineludible pràcticament de Catalunya Ràdio, del so d'aquesta emissora pública de fa uns quants anyets. I de fet, ja que parlem de Catalunya Ràdio, en aquest cas anem a l'emissora del costat, o del pis de dalt, millor dit, la Cati, Catalunya Informació, i anem a escoltar un butlletí enregistrat el dia 9 de novembre de l'any 2002 amb la veu de Marilús García, que ja en vam parlar, companya, excompanya també de Ràdio Rubí. Ella va estar al magazín de Tarda, al Joc de Dames, junt amb Belén Tierno. Doncs l'anem a escoltar en aquest butlletí, com us dèiem, del dia 9 de novembre de l'any 2002.
4: Catalunya Informació.
5: Ara és en punt la mitjanit.

0: Una esllavissada de pedres i sorra a causa d'una voladura inhabilita la circulació al tram de la C-17 entre Montesquiu i Sant Quirze de Besora, cosa que ha provocat aquest divendres cues quilomètriques. Fins que no estigui neta la via, el túnel del Cadí serà gratuït. Aquest divendres encara s'han arrossegat problemes per l'avaria del sistema informàtic d'Iberia. Tot i haver arreglat el desperfecte, s'han cancel·lat 18 vols. Els retards han estat els d'un dia normal, però les reserves de bitllets eren més lentes. Aquest dissabte s'espera que passarà a disposició judicial el segon detingut pel cas dels dos joves morts a Navarcles per la ingestió d'una barreja mortal de drogues. Es tracta del presumpte narcotraficant que els hauria venut la cocaïna. La família d'una de les víctimes apunta una revenja com la causa que va desencadenar la mort dels joves. El sector progressista de la Fiscalia creu que el nou estatut del Ministeri Fiscal aprovat pel govern del PP pretén arraconar els fiscals crítics amb l'executiu. El gabinet d'Aznar, però, assegura que la controvertida limitació dels mandats dels fiscals en cap només pretén anul·lar els càrrecs vitalicis propis, diuen, de dictadures. L'euro ha arribat al nivell més alt dels últims 4 mesos. La resolució de l'ONU sobre l'Iraq i les incerteses sobre l'economia nord-americana han debilitat el dòlar i això ha enfortit l'euro. Les borses han reaccionat amb pèrdues i el preu del cru s'ha disparat. El ministre principal de Gibraltar, Peter Caruana, diu que el govern britànic haurà d'aturar les negociacions amb l'Espanyol després de la victòria aclaparadora del no al referèndum sobre un possible futur de cosobirania al Penyal. Des de Madrid es reitera que va ser una consulta il·legal i des de Londres que no es prendrà cap decisió sense el consentiment dels gibraltarenys. El concert dels Pets ha donat aquest divendres el tret de sortida a la 18a Fira del Disc de Col·leccionista de Catalunya. Durant tot el cap de setmana, els amants del col·leccionisme podran gaudir dels més de 260 stands d'expositors i dels 2 milions de discos que es posen a la venda.
1: Catalunya Informació.
0: Esports en titulars.
2: El Barça rep el Villarreal al Camp Nou amb la probable absència de l'argentí Javier Saviola. El club ha tancat l'acord de renovació de Gabri per 3 temporades més. Aquest dissabte també es juguen els partits en Rayo Real Madrid, en València Betis, en Real Sociedad Deportivo i Málaga Osasuna. L'Espanyol es desplaça aquest dissabte a Vigo amb la presència d'Àlex Fernández, un dels jugadors recuperats per Ramon Moya. A Roger li faran proves abans de sortir per veure l'abast de la lesió muscular que es va fer ahir. La selecció espanyola de waterpolo ha decidit no participar en la pròxima edició de la Lliga Mundial per problemes de calendari. El seleccionador Joan Janet té una sanció de la Federació Internacional. El Club Natació Catalunya ha quedat eliminat de la Copa Lent després de perdre amb l'Ethnikos grec per 6-2.
0: I el temps es mantindrà inestable fins aquest dissabte al migdia amb cel ennuvolat a gran part del país i possibilitat de pluges al Pirineu. A partir de la tarda s'obriran clarianes i faran més sol pel sud i ponent. Les temperatures pujaran tant dissabte com diumenge.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
4: A Com Ràdio ens agraden molt i molt els contes. I per Nadal farem una rotllana al voltant de 3 històries clàssiques. Des de les 9 a les 10 de la nit, el Teodor Garriga i la Pilar Mengol us esperen per passar una hora fantàstica, divertida, però sobretot molt tendra. Contes clàssics per reviure els vostres Nadals.

0: per Nadal a Com Ràdio. Santes Pasqües.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs aquí teníem aquesta promoció de Contes de Nadal de l'any 2001, una gravació que ens proporciona Mario Azañedo i que sonava aquell Nadal del 2001 a Com Ràdio, aquesta desapareguda emissora de la Diputació de Barcelona. Jordi, jo sempre tinc aquests records de Com Ràdio relacionats amb Ràdio Rubí, perquè quan va arrencar Com Ràdio l'any 95 va ser just quan jo vaig començar a col·laborar a Ràdio Rubí, i per tant tots els butlletins de notícies que hi havia, primer hi havia el de la Com i després hi havia el de Ràdio Rubí, anaven un darrere l'altre, i totes les connexions que hi havia via satèl·lit amb aquesta emissora, doncs les vivíem hora a hora. No sé si tu ho tens present també.
3: Doncs i tant, si ho recordo, perquè de fet quan vaig entrar, que tu ja hi eres, ja m'ha explicat aquesta història en programes passats, les falques que sentia, primer sentia en Ràdio Rubí per la Lídia Juste, la veu d'ella, i després la de Com Ràdio. Hi havia algunes falques que m'agradaven molt d'aquesta combinació, per tant, automàticament em porta també cap allà.
2: Mira, també tinc un detall que pot ser menor, però que el tinc molt present. Jo recordo escoltar aquestes primeres emissions de Com Ràdio amb un so absolutament net via satèl·lit, però és clar, és que la senyal que emetia Com Ràdio a través de la seva freqüència era per una mitjana. Aleshores, si tu anaves al cotxe, per exemple, o a casa i volies escoltar Com Ràdio, en aquells moments no hi havia freqüència FM de Com Ràdio. Sí hi havia aquesta rèplica a través de les FMs de les emissores locals que estaven adscrites a aquesta xarxa, però si tu volies escoltar Com Ràdio, l'única manera per la ràdio, en la seva freqüència per tot Catalunya, en els seus inicis era per una mitjana. I per tant, doncs, em feia molta gràcia això, perquè pensaves, que bé que se sent aquí, i en canvi per la freqüència oficial, diguem, de Com Ràdio, doncs és una mitjana que ja sabem el so que és, no? Que és molt càlid i tot el que tu vulguis, però la qualitat de so no és evidentment la mateixa, no?
3: Fixa't tu, sí, sí, curiositats d'aquestes via satèl·lit, i l'àudio era boníssim, vaja, ho tenia que ser, però també parlem de l'època, o sigui, una emissora que estava fent una mitjana que et pot semblar que d'entrada és com una transmissió mig precària, no seria el cas, però podem dir-ho així, i que en paral·lel també pugui emetre via satèl·lit, no? Escolta'm, molt bé. Deixa'm destacar una altra cosa del tall, que jo sempre analitzo cosetes. Feia temps que no sentia l'expressió, en aquest cas es referia en un nom d'un programa, que es deia Santes Pasqües.
2: Sí, és cert, és cert.
3: Recordem aquesta expressió, i Santes Pasqües, que és la manera de dir, bé, i ho donem per acabat, no? Farem això, no? I ja està, i Santes.
2: I seria el mateix que dir fins aquí.
3: Fins aquí, exactament. Doncs, i Santes Pasqües, sí, sí. Molt bé, anem recuperant velles expressions catalanes, velles tant en B baixa com en B de Barcelona.
2: Molt bé, doncs seguim amb més coses. Ara anem a Ràdio Sant Cugat, a la nostra casa, amb uns separadors que, de fet, ja vam escoltar altres programes enrere del Sant Cugat Avui, el programa informatiu del migdia, que en aquells anys, estem parlant del 1989, dirigia i presentava Ramon Grau.
4: Sant Cugat Avui, un espai dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
2: Una veu d'aquestes fondes i que saps perfectament qui és el segon, eh? Bonic escoltar aquestes veus com la de Ramon Grau, el que va ser el primer director de Ràdio Sant Cugat. Va, vinga, n'escoltem un altre, de separador del Sant Cugat Avui, des de Ràdio Sant Cugat, emissió del 1989.
4: Sant Cugat Avui, un espai dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, aquí, Jordi, anàlisi musical, perquè em sembla que és fàcil reconèixer que aquesta música està feta amb un sintetitzador de l'època, amb un teclat, amb una caixa de ritmes, no?, incorporada, i al final se sent un eco que està fet amb el Revox.
3: Correcte, correcte, és així. Molt sintetitzador, típic d'aquella època. El famós eco del Revox. És que com evoluciona la tècnica, eh? Tu saps que, per exemple, en el teclat que tinc jo, doncs tinc un efecte d'eco. De fet, tinc diversos ecos que puc estar tocant com si estigués dins una església o dins d'una sala de jazz amb un eco diferent, en fi, això també ho fan els ordinadors, els programes de música i de gravació i les taules de mescles, no? Ho posava en contrast de que abans era una cosa artesanal i ara és digital, com moltes coses.
2: Sí, sí. Bé, doncs, seguim amb més gravacions històriques. Ara anem a un programa que tu i jo, Jordi, ens encantava escoltar, el Minoria Absoluta a RAC1, i anem en concret al programa número 1000.
5: Hem de comptar amb la salutació protocolària de les autoritats presents. En primer lloc, el president Maragall, com és preceptiu, president quan vulgui.
6: Havia una vez...
5: No, els segadors.
7: Perdó.
8: Catalans, hola. És per mi un enorme plaer ser avui aquí. De fet, és un plaer normal, perquè un enorme plaer és una altra cosa, vaja, però és un plaer. Va. Catalunya va endavant. Tenim dos grans reptes, l'Estatut, l'educació i les carreteres. Tres grans reptes. L'Estatut, l'educació i les carreteres. Val. I la immigració. Quatre grans reptes. L'Estatut, és igual. Tenim molts reptes. En fi, felicitats a la minoria, perquè la minoria representa finalment la meva manera de governar. Gràcies.
5: Moltes gràcies, president.
8: Gràcies.
5: La salutació del president Maragall, que no podia faltar al programa d'avui, eh?
9: Excusa, io?
5: Ah, Santità.
9: Sola.
5: Jo no sabia que vindria avui.
9: Flavio.
5: Hola.
10: Hi havia rumors de que vindria, eh? Hi havia rumors.
5: En directe des de la Dolce Vita al Vaticà.
11: Nina, Nino, la Santità.
5: Santità, jo no sabia que vindria avui, eh?
9: Ah, no? Sí. Non havia escoltat un rumore.
5: No, la veritat és que no.
9: Vole la benedizione urbi et orbe.
5: Sí, per favor.
9: En un momentini de niente. Peccatori della pradera. Egos absurdi.

0: Gràcies, santedat.
1: Pensarem de prou.
0: El papa de Roma. Alguna autoritat més vol parlar?
2: Toni!
3: Sí?
2: Jo! Jo! No, tu no! Jo, Toni, jo quiero cantar!
0: No, ni parlar-ne. No, nena, algú no. Més? Algú més vol...
3: Jo ja he hablado.
0: Vaya.
3: Jo ja he hablado.
1: ¿Y su padre?
4: No. Questo es un guirigay, ¿eh?
0: Sí.
1: Oiga.
0: Es un guirigay de gente, sí.
1: Un momento, aquí el único guirigay soy yo, lo admito.
3: Has parat el programa, Mil, per sortir de l'armari.
1: Sí, senyor. Yo me cepillé a Cary Grant,
0: no.
1: A Alfred Hitchcock, Charles Laughton y tantos y tantos.
0: Sí?
5: Però no és una sessió de teràpia, això.
0: No cal.
5: Programa,
0: no cal.
5: Tranquil,
0: eh? Bé, algú més vol parlar?
3: Home, jo, barcelonès.
0: Home! Home!
3: A veure, barcelonès, gràcies. Los elefantes en la zona azul, por favor, gràcies. En sense aturador i en sense segador. Vol dir que l'alcalde no hauria de fer unes paraules, unes introduccions?
0: Sí, crec que sí.
3: A veure, barcelonesos tots, els que sou de fora també barcelonesos, som a Barcelona, i per tant em toca inaugurar aquesta cosa en sense que això signifiqui que haguem de llançar les campanes al contenidor, eh? Vull dir, en fi, ras i baix. Per dir-ho amb sense embuts, Barcelona, la ciutat dels tres torrons, el d'Alicant, de Xixona i de Massapà, s'enorgulleix de tenir aquests ciutadans il·lustres, aquests fills profilàctics, del programa Minoria Soler, Minoria Absoluta,
0: sí.
3: Que són en Toti, el Kiko i el Manolín. Si ho arribo a saber, els hi dona el Premi Satia. Gràcies, en nom de la ciutat de Barcelona, que porta el nom d'abans del que toca morir-te. Gràcies!
0: Barcelona.
3: Gràcies, amics, en sense vestidor.
0: I gràcies. A través seu volem agrair a...
2: A
3: través meu no passes tu, vull dir, sóc opac i transparent.
0: Home, no em doni idees, eh?
3: Ah, a través meu no ha passat ni que escoltem sense...
0: No, volem agrair el servei, l'eficiència del servei de la grua municipal.
3: Sí que ahir va vetllar perquè la unitat mòbil de RAC1 estigués ben aparcada, concretament va estar aparcada...
0: El dipòsit
3: municipal.
0: Sí.
3: Allà no la robaran.
0: Allà no la robaran.
3: Veig que li interessa la idea.
0: Molt. Alguna autoritat més ha de parlar? Que no.
2: Oh, mira, sí.
0: Presidente, me temo que falta usted.
6: Buenos días.
0: Sí.
6: Si me permitís, gracias. Con toda la humildad y con un talante que te mueres, con un talante que te cagas.
3: Voy.
6: Quiero anunciar un compromiso. Pascual, apoyaré la reforma de minoría absoluta que apruebe el Parlamento de minoría absoluta.
0: Ens ho creiem,
3: està prometido.
0: Ens quedem tranquils.
7: Té unes galtes que se les trepitja.
0: Sí.
8: Ei.
0: Sí, president Macià.
8: Hola, guapa.
3: Hola. Hola. Autoritat aquí, eh?
8: Soc Francesc Macià, titular d'una plaça i d'un monument molt raro a la ciutat de Barcelona, que és com una escala capgirada plena de rates.
5: Vostè sí que ha tingut plaça, eh, per venir aquí.
8: Jo he aparcat aquí fora.
0: Queden moltes autoritats.
5: Ja està acabant, la cosa està acabant. Eh?
8: Com a personatge més veterà del programa, que ja estic arribant a la frontera psicològica dels 180, que em fa un vèrtic ara això.
0: La crisi dels 180 anys.
8: És la típica crisi dels 180.
2: El pare també.
8: No, el pare no ha arribat encara. M'agradaria dir una cosa.
0: Digui.
8: A veure, un moment.
2: Una cosa, ja l'ha dit, no?
0: Ho porta a apuntar?
8: Ho tinc apuntat en una quartilla.
0: Sí.
8: Vull donar-vos les gràcies per fer-me passar tan bones estones. Plenes de passió i rialles.
0: Moltes gràcies.
8: Perdoni, m'estic equivocant de discurs. Aquest és el que vaig llegir el 10è aniversari del Bagdad.
0: Perdó. Bueno, és igual, s'accepta igualment, eh? S'accepta.
2: Oye, Toñi!
0: Què?
2: Toñi!
0: Què?
2: Toñi! ¿Puedo cantar ya?
0: No!
2: El públic me está esperando en candeleta, eh?
0: Yo no lo noto, eh? Que
2: gracias,
0: esperando.
2: Público! Gracias,
1: un momento! Ante el desgobierno y la amenaza comunista para la unidad de España y la amenaza de que el Madrid no gane la Copa de Europa, he decidido decretar el estado de excepción que confirma la regla, suspender las garantías constitucionales y las garantías de los electrodomésticos y militarizar el servicio de Renfe.
6: Conchu.
1: Españoles, voy a perturbar la tranquilidad de vuestros hogares, ¿me lo permitáis o no?
0: Bueno, pues ya está, ya dit lo seu y ya está, ¿eh?
3: O sea, al Partido Popular se le excluye del Estatut y del programa Mil de Minoria Absoluta.
5: Home, és que autoritat ara...
0: Ara no manda.
5: Poca, eh? Poca, eh? Ja em dirà.
0: No lo recuerda o què?
5: Quan vingui l'alcalde de Llavaneres... Sí.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
9: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
10: No en podem evitar els somriures o la rialla directament generosa escoltant aquesta minoria absoluta a RAC1 en aquest programa número 1000 que s'emetia l'any 2006 des d'un teatre de Barcelona amb un so que, ja hem comentat altres vegades, no té res a veure les unitats mòbils d'avui per internet amb les unitats mòbils per ràdio o per microfònica, que sonaven doncs força pitjor que no pas el que tenim ja fa alguns anys, amb una qualitat de so molt millor. En fi, qualsevol cas, Jordi, suposo que estaràs d'acord amb mi que és difícil trobar avui dia un programa radiofònic d'humor com aquest. És a dir, tenim els Oscars també, tenim moltes propostes, però és que arribar a aquest nivell de guió tan ben treballat i aquesta coordinació entre els personatges a un temps rècord, tan directe, perquè hi ha molt guió, però també hi ha improvisació i es nota, però són molt ràpids a l'hora de fer rèpliques i de canviar el discurs, no?
11: És així. Sí, sí, tal qual. A veure, els Oscars és un programa... clar, és que no es pot comparar. A veure, és que no puc comparar. Els Oscars és un programa brutal, d'humor, amb un èxit tremend i porten 14 anys. El Minoria Absoluta era un programa delirant on s'hi barrejava, òbviament, la política, d'aquí el nom també, no?, que jugava amb aquest terme polític, no?, de majoria absoluta, doncs ho direm al revés, no?, minoria absoluta. On intervenia el muntatge musical, que era bestial la rapidesa en llançar els talls. Tot tenia que estar superguionat, com avui en dia ho està quasi tot, però és que ells li donaven aquest aire d'improvisació bestial, no? Que això també ho explicaven, la gràcia d'un programa que sembla improvisat és que està tot guionat. Val? I això un dia ho va dir una persona sobre Mikimoto fent el Persones Humanes. No existeix, no? S'hauria de trobar alguna cosa, doncs això, que fos com un desmadre, no? A veure, les tardes de RAC1 també amb el Toni Clapés, no?, i el seu versió, home, Déu-n'hi-do també, però aquí en el Minoria hi havia també, doncs això, l'element tècnic, no?, que aquí el gran treball del nostre estimat tècnic, que ara recorda'm el nom tu.
10: Sí, Víctor Uller. I també tenint en compte, estava pensant jo ara, és la... diguem la qualitat coral d'aquest programa, perquè intervenen molts personatges que alguns, doncs, en Queco Novell, per exemple, és potser qui en feia més de personatges diferents, però sí, van interactuar entre ells potser 3 o 4 veus diferents per fer 20 personatges o més. I, en canvi, potser en altres programes n'hi ha menys. I, per tant, clar, quan van interactuar amb tants personatges seguint una història molt divertida i, a més, amb aquestes imitacions que ens recorden perfectament. És a dir, no solament el fet de voler imitar el to de veu, no, és que ja reinterpretar un personatge posant en boca d'aquests personatges uns mots que són absolutament inventats i que és una evolució d'aquell personatge que només existeix en aquell programa, no?
11: Sí, sí, sí. No estic fent una imitació de, doncs, l'alcalde en aquell moment, no? Sinó, doncs, faig un personatge amb la veu de l'alcalde, però és un personatge nou, on li exagero alguns trets, no?, característics, on afegeixo de nous, no?, per crear, doncs, això, un personatge totalment diferent, no? I aquesta coordinació tan ràpida, no?, entre els uns i els altres, i el que dius, no?, de que 4 o 5 eren, com a molt, doncs feien quasi 20 personatges, no?
10: Bé, i aleshores hi ha una altra qüestió, que és escoltar personatges com, per exemple, el president Macià, que, bé, doncs agafa aquesta postura tan divertida, no?, d'aquest avi, diguem, que va una mica calent, no?, i que, per tant, doncs, es va muntant una història sobre un personatge que ja és mort, que em fa molta gràcia. O sigui, realment és treure de sota les pedres idees per fer riure la gent. Sembla molt enginyós.
11: Sí, sí, sí. No, i fa que un personatge com en Franco caigui simpàtic aquí, aquest personatge, sí, sí, sí. Clar.
10: Bé, doncs això és el Minoria Absoluta que escoltàvem gràcies al podcast de Radio Chips, on també hi ha molts talls que es van publicant de tant en tant de la ràdio de casa nostra i també d'Espanya. Us recomanem anar a iBooks, per exemple, i poder-ho escoltar perquè val molt la pena. Seguim a la biblioteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat. Dia Mundial de la Ràdio és demà, 13 de febrer d'aquest 2025, i ara seguim amb alguns talls històrics més. Ara no anem tan enrere en el temps, anem a un tall més vigent, enregistrat el dia 21 d'abril del 2021 a ICAT. Es tracta del programa Cel Obert amb Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, que dirigeix i presenta ja fa uns quants anyets aquest programa de música molt interessant. Anem a Cançons Bomba.
12: ICAT, la ràdio inquieta. Ara a ICAT, el Cel Obert, amb Lluís Gavaldà.
13: Bon i vesca per aquelles coses de la vida. No et torni a dir molt bon vespre a tu i tota la teva família. Un dia més des de ICAT, dedicat als veïns, arriba l'hora del Cel Obert. Ai, els veïns, que macos que són, eh? Aquests que et trobes a l'ascensor i no et diuen ni bon dia. Ah, els que arrosseguen les cadires a les 5 de la matinada. O aquests jovenets que viuen sota i a la nit fan coses i se sent. I la dona et mira i diu, a veure si n'aprens una mica. Ai, que bonic tot això. Doncs res, que avui volem dedicar aquest programa als teus veïns. Sobretot al veí aquest que et posa trap a les 8 del matí a volum brutal. Que dius, què es pot fer amb un veí així? Doncs el que s'ha de fer és contraatacar. I avui tenim el programa ideal per contraatacar. Hem decidit fer tota una selecció de cançons ideals per escoltar a tot drap.

Els Ramones, o els Ramones, com s'ha dit sempre aquí a casa nostra. Un d'aquests grups que et demanen gairebé suplicant-te que els posis a volum brutal. Una d'aquestes discografies que si les escoltes fluixetes no acabes de copsar ni la meitat del seu poder exhilarant i la seva electricitat. I avui la cosa anirà d'això, de cançons que... O sigui, és un programa experiment, eh? L'heu d'escoltar fort de volum. Que dius, bueno, potser molesto algú. Doncs és igual. No, o sigui, com a mínim el molestaràs amb cançons xules, que ja és un canvi. Tot el que et fan escoltar, que cada vegada que passa un cotxe amb la música a tot drap, sempre és una cançó horrorosa. Fixa-t'hi, no hi ha ningú que passi pel teu carrer amb un descapotable i soni Steely Dan o Joni Mitchell, no. Sempre sona la cosa més hortera que et pots tirar a la cara. Doncs aquest programa d'avui té una mascota, uns sants patrons. Són els que es van inventar un concepte que ha fet molta, molta fortuna dintre del món del pop, i és el grup Spinal Tap. Spinal Tap és un grup fictici que es va crear per fer un documental que es deia This is Spinal Tap, dirigit pel Carl Reiner, i que parlava d'un grup de heavy metal molt sapastre que tenia tots els tòpics del rock testosterònic, saps? És a dir, el comportament així absurd, el problema amb les nòvies, els egos, els canvis de direcció gairebé inexplicables, les situacions aquestes ridícules que vius en un escenari... Però potser el moment més icònic d'aquest documental és quan el guitarrista ensenya la seva arma secreta per sonar més fort que ningú. Hi ha aquestes baralles de veure qui sona més fort, no?, en un grup sempre. Doncs ell ho té apamat perquè s'ha fet construir un amplificador en el que el volum, en comptes d'arribar al 10, arriba a l'11.

Sex Farm, una de les cançons dels grans Spinal Tap, en un documental que, si no l'heu vist, no us el podeu perdre, perquè és, bueno, si ets músic, et fa riure moltíssim. I si no ho ets, també fa riure les que es van morint un darrere l'altre, aquestes nòvies que fan de Yoko Ono, bueno, brutal. Però què, que tornem al que anàvem, no? A posar cançons ideals per escoltar a volum 11. Per exemple, què me'n dieu dels Pixies?

0: Divazer, els Pixies, amb aquesta marca registrada que tenien de fer unes cançons on jugàvem amb les dinàmiques i els volums, no? De repent tot a tot drap i de repent recollint-ho un altre cop per tornar a deixar-se anar de manera desbocada. Bueno, mira, el mateix Kurt Cobain sempre ho va dir, que ell va prendre punts dels Pixies i va passar tota la seva trajectòria musical copiant-los de manera bastant indissimulada. Ara, que si hi ha un gènere musical que està creat expressament perquè l'escoltis a tota píndola, aquest és el heavy metal.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Aquest és el cel obert de Lluís Gavaldà amb un eco de sala que ja hem parlat altres vegades tu i jo aquí a la Maroteca, Jordi, que és molt evident, no? El lloc on deu enregistrar el programa, que de fet jo crec que l'he vist alguna vegada a internet i sembla, doncs o una habitació o una sala d'estar en un ambient anglès així molt característic, no? Amb finestres petites, el temps a fora doncs molt fred, molt cobert, però bé, és un personatge, el Lluís Gavaldà, que té un munt de coneixements musicals i que té una gràcia especial a l'hora d'anar presentant els temes i anar empalmant un amb un altre i dedicar cada programa a un estil concret, que jo això m'hi trobo molt rock and clàssics, que sembla una cosa que és fàcil i tampoc ho és tant.
4: És així. No, primer el bagatge musical. Això és imprescindible per parlar de tot i saber del que estàs parlant. A més, el seu estil, el que tu dius, no? És que a mi em passa amb el Lluís Gavaldà que l'he anat redescobrint amb el temps, no? Amb el pas dels anys, no? Jo el havia escoltat com a component dels Pets, no? Però després ell és com que es reinventa, no? I comença, doncs, a fer la ràdio, a fer el programa, a parlar d'altres coses. Fins una època va ser un cantant d'un grup i a partir d'aquí, doncs, jo crec que creix molt, no? I està molt bé, això.
3: I recordem-ho, amb un grup, una formació que és la única que aguanta de l'època del rock català al panorama de Catalunya. Per tant, em sembla molt, molt rellevant, perquè és una qüestió a destacar, perquè és que en un grup que no viu de subvencions, sinó que viu de les poques còpies que pugui vendre avui dia d'un disc, quan ja no es venen discos, i amb concerts doncs, que, evidentment, ja no són tan multitudinaris com abans, tot i que ens encantaria que fos així, doncs val molt la pena pujar-ho en valor. I jo sempre ho he pensat, això caldria subvencionar-ho, és una cosa que no pots deixar de la mà de Déu, que una banda tan destacada pugui acabar la seva trajectòria d'un moment a l'altre, com amb tantes ha passat. No, escolta'm, si tu aconsegueixes que la teva llengua sobresurti per sobre de la predominància del castellà, doncs això cal subvencionar-ho, cal promocionar-ho perquè tingui una mica més de rellevància. Jo no sé com ho veus tu, però jo ho veig d'aquesta manera.
4: És que pensem que els Pets, el primer concert va ser el 24 de desembre de l'any 85. O sigui, el vam escoltar tu i jo amb 9 anyets i amb tota la nostra adolescència i també la nostra maduresa i també ho han escoltat els nostres fills. Clar, jo crec que

0: 689-74-83-689-10-74-83. Esperem les vostres comunicacions. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat. Adéu-siau.
1: Fins aviat.
2: Però com que feia 3 setmanes que no teníem un programa sencer, avui volem començar reconciliant-nos d'alguna forma amb els oients del Catacrec i convidar-vos al darrer concert de la gira Respira dels Pets. D'aquí uns moments en parlarem d'aquesta gira amb Lluís Gavaldà, però ja us avancem que aquest últim concert de la gira dels Pets d'aquest any serà el dissabte dia 15 a Salt, al Gironès. Tenim 10 entrades individuals per aquest concert especial per aquells que truqueu ara mateix al 93-201-7474. I ens heu de dir, però, si truqueu, el nom d'alguna de les cançons del darrer disc dels Pets, un disc que es diu Respira. I mentrestant us aneu fent gana, aneu fent boca per aquest concert dels Pets, que serà a Salt i servirà també per estrenar una nova sala de concerts, la Sala Mirona de Salt. I a més, dir-vos que tocaran de taloners d'aquest concert els mallorquins Fora de Sembrat, a partir tot plegat de les 11 de la nit. Sapigueu que podeu fer-ho trucant ara mateix, o podeu tenir aquestes entrades trucant ara mateix al Catacrac 93-201-7474 a l'últim concert dels Pets a Salt.
3: Catacrac. Diumenge a les 3 de la tarda amb Lluís Gendrau i Albert Puig.
2: I mentre sonen els Pets, també els oients del Catacrac volen anar a aquest últim concert. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El teu nom?
4: Francesc.
2: Francesc, d'on truques, Francesc?
4: De Cassà, a la selva.
2: De Cassà. Per tant, a tu t'agradaria anar a aquest últim concert dels Pets, que és a Salt.
4: I tant.
2: Els Pets els has seguit aquest any en algun altre concert?
4: Vaig anar a Barcelona.
2: A Barcelona. El concert que es va fer... I a Vic també. A Vic, a la plaça Major, i a Barcelona poder vas veure el del Moll de la Fusta?
4: Sí.
2: Molt bé. Per tant, ets un seguidor dels Pets i ens sabries dir alguna cançó d'aquest últim disc?
4: Admiro i dorm.
2: Admiro i dorm, per exemple. Molt bé, una de les melodies més maques d'aquest últim disc. I podries dir, et sembla que tu que aquest disc dels Pets és el millor disc de l'any o no? O n'hi ha d'altres?
4: No, no, m'agrada molt, està molt bé.
2: T'agrada molt.
4: I el nou de Whiskins també.
2: I el nou de Whiskins, que es diu Lluny. Molt bé. Doncs no pengis, perquè per tu va una d'aquestes entrades del darrer concert dels Pets a Salt, a la Sala Mirona. Moltes gràcies.
4: Molt bé, merci.
2: Adéu-siau. I hem obert avui programa connectant directament amb els oients perquè feia setmanes que no en podíem parlar. Hem fet 3 especials de Sopa de Cabra les darreres 3 setmanes i ara ens volíem tornar a tenir programa sencer i a més amb entrades de nou per convidar-vos als concerts. Tenim ara a l'altra punta el fil telefònic a l'Oriol. És així?
5: Sí.
2: Molt bona tarda, Oriol.
5: Hola, bona tarda.
2: Tu també vols veure l'últim concert dels Pets?
5: Oh, mira, si pot ser, sí.
2: No és l'últim, evidentment, és l'últim d'aquesta gira. És que ara això amb això dels últims concerts, no en fa últim concert, eh?
5: Sí, sí,
2: els Pets,
5: sí.
2: Però, no pleguen, això està clar.
5: Home, faltaria que pleguessin els Pets, tu.
2: Això mateix, només faltaria.
5: Mare de Déu, quin escàndol.
2: Ens saps dir alguna cançó d'aquest últim disc?
5: Estúpidament feliç.
2: Estúpidament feliç, molt bé, és la cançó que obre el disc. Sí, senyor. Doncs, molt bé, cap a tu aquesta entrada, que és l'últim concert d'aquesta gira a Salt, a Girona. Moltes gràcies, Oriol.
5: Perfecte.
2: Benvingut. Benvinguts al Catacrac. Podeu continuar trucant a la línia del directe 93-201-7474, com ha fet aquest altre oient del Catacrac, que podem sentir tot seguit. És una noia, ens diu l'Ricard Isidro, qui és qui agafa les trucades, i és la Laura. Molt bona tarda, Laura.
6: Hola, bona tarda.
2: Una noia. També ens agrada que les noies vagin a veure els concerts dels Pets. Laura, tu has seguit els Pets aquesta temporada?
6: No, no massa.
2: No massa. I no tens massa, ganes de veure'ls abans que se'n vagin de vacances?
6: Sí, jo sí.
2: Molt bé. D'on truques, tu?
6: De Barcelona.
2: De Barcelona. Per tant, hauràs d'anar cap a Girona, en aquesta estrena d'una nova sala que es diu Sala Mirona, i que, per tant, també és una bona notícia, no només que els Pets fan aquest concert especial, aquest concert últim amb els Fora de Sembrat de taloners, sinó que, a més, s'estrena una sala de concerts i això també és important. Ens saps dir, Laura, alguna cançó d'aquest últim disc?
6: Alguna cançó? Mira, tinc el disc al davant.
2: Ah, així t'és fàcil, eh? Per exemple, una que t'agradi molt.
6: Que m'agradi molt, mira, Dissabte, està molt bé.
2: Dissabte. Aquesta cançó que canta el Lluís Gavaldà, però en femení, diguéssim, com si fos una noia.
6: Sí.
2: Molt bé, doncs, escolta, felicitats per haver-vos trucat, gràcies per escoltar el Catacrac, i tens una entrada que se'n va cap a Barcelona, perquè puguis anar a Salt.
6: Molt bé.
2: No pengis, perquè et prendran les dades i podràs anar convidada pel Catacrac. I és que els Pets desperten passions com aquesta nova trucada que tenim al Catacrac. Avui comencem això, directament amb els oients, parlant amb els oients del programa, i tenim una nova trucada que arriba des d'on?
7: Hola.
2: Hola, David.
7: Molt bé, doncs, de la Seu.

0: Seu d'Urgell.
1: Bueno, faig una mica de trampa. Jo estic a Badalona ara, però sóc de la Seu i m'agrada fer país, saps?
0: Molt bé. O sigui, vas de punta a punta i no et fa res anar fins a Salt, per exemple?
1: Per exemple.
0: A veure els Pets.
1: No, no faré res.
0: El tens, aquest últim disc dels Pets?
1: Doncs no.
0: No el tens, encara?
1: No el tinc, no.
0: Això és un error, eh? L'has d'anar a buscar ràpidament, perquè diuen que és un dels millors discos d'aquest any.
1: Sí, no, no, és realment bo. Jo tinc un petit programa en una petita emissora de música en català i l'havia punxat bastant.
0: I el posa sovint, això és important també. I alguna cançó a destacar d'aquest disc?
1: Doncs, a veure, és que a mi m'agrada molt Estiu Penyament Feliç, moltíssim. I és la primera, és la que obre, però és que m'encanta, perquè resumeix bastant bé la vida que molts portem, no? I del nostre món i a tot plegat. I per tant, és una cançó que m'agrada bastant. T'he de dir la veritat que, tot i portar aquest programa de música en català, tampoc no he seguit el disc a la seva totalitat, per tant tampoc fer una gran recensió, no?
0: Molt.
1: Però bé, m'agrada.
0: En tot cas, també tens ganes de veure aquest últim concert, no?
1: En tot cas, i tant. L'últim concert és dit de la temporada.
0: Sí, d'aquesta temporada. L'any que ve els Pets fan una mena d'any sabàtic, faran alguns concerts pel País Valencià i per les Illes, però deixen de tocar al Principat.
1: Molt bé. És que... Digues.
0: Digues tu.
1: Doncs no, és que fa una miqueta de por, perquè alguns comencen a plegar i a fer últims concerts. A vegades dius, ui, a veure si ara aquests també plegaran. No
0: pateixis. D'aquí una estona parlarem amb Lluís Gavaldà i li traslladarem aquesta preocupació que teniu els seguidors i que ens digui aviam què en pensa ell.
1: Molt bé. Voldria, si us plau... us he de dir un títol d'una cançó, no?
0: Sí.
1: L'Hospital del Mar.
0: L'Hospital del Mar, molt bé, una cançó del Joan Reig.
1: Oh, que sí?
0: L'Hospital del Joan Reig, sí senyor.
1: Molt bé, i llavors voldria saludar en aquests moments a una persona amb la que estic connectada en aquests moments pel xat i que està escoltant Catalunya Ràdio des de la Xina.
0: Molt bé.
1: I és que m'ho està dient, dic, ostres, t'estic escoltant, li connecta, i llavors, doncs, mira, el saludo des d'aquí i em sentirà.
0: Molt
1: i que
0: bé.
1: Ho sàpiga tota la gent que ens escolten des de tot arreu.
0: Això és important perquè Catalunya Ràdio no només se sent arreu dels països catalans a través de la freqüència modulada, sinó també a través d'internet. Hi ha molta gent que escolta Catalunya Ràdio a través d'internet i, per exemple, com tu dius, mira, a l'altra punta del món, a la Xina. Doncs salutacions cap a la Xina. Mira. I els Pets també sonant a la Xina avui, doncs.
1: Així mateix.
0: Gràcies.
1: A tu, bon dia.
0: Salutacions.
1: Adéu.
0: Avui és com si fos el Catacrac Internacional des de Catalunya Ràdio Internacional per tot el món i escoltant cançons com aquesta dels Pets.
2: Catacrac.
0: La solució dels Pets de l'últim disc Respira, un disc que almenys acabarà aquesta gira aquest any al Principat a Sala Girona aquest proper dissabte, dia 15, a la sala Mirona, de Salt. I anem a altres coses, perquè al programa també tenim d'altres novetats, i com sempre fem al començar aquest espai del Catacrac, doncs ens agrada estrenar algun disc. I ho fem amb el primer disc dels Dept, una formació de Manresa, una banda liderada per David Rosell, excomponent dels Skipjack i actual trompeta dels Brams, a més també és el guitarra de Mesclat, i ara ha muntat la seva pròpia banda. Un grup revelació de la temporada. Ja es parla molt i molt bé pel que fa a la crítica d'aquest primer disc dels Dept. Es diu Estació Zero i és pop d'inspiració britànica. I obrim ara el bloc de notícies del Catacrac amb la informació del darrer concert de la gira Respira dels Pets, que la faran el dia 15 de desembre a les 11 de la nit, inaugurant una nova sala polivalent, una sala que es dirà Sala La Mirona. I per saber més detalls d'aquest concert, que encara en falten uns quants dies, però que ja des d'ara doncs, es podeu anar preparant per aquest concert, tenim a Lluís Gavaldà avui al Catacrac. Molt bona tarda, Lluís.
3: Hola, molt bona tarda a tothom, i a tu en particular.
0: Molt bé, i l'Albert Puig, que també és aquí.
4: Deixa.
3: Albert, també, amb més particular encara.
0: Diu que els Pets feu també l'últim concert.
3: Sí, però que quedi clar que no, és l'últim d'enguany només, eh?
0: Ah, bé.
3: Perquè com que tothom plega, que no es pensin que pleguem nosaltres, tot i que hi ha molta gent que li encantaria, però no pleguem. No ens dona la santa gana de plegar, però per aquest any i prou, i l'any que ve hi tornem.
0: Molt bé. Doncs...
3: I que no vingui a veure. Que apareixerà la democràcia.
0: Molt bé. Aquest últim concert de la gira Respira el fareu a Salt. A més, estrenen una sala nova de concerts.
3: Sí,
0: com serà aquest concert? Serà un concert especial? Hi haurà convidats? Serà un concert de la gira normal?
3: Això ho deixem per la resta de companys de professió. Nosaltres farem... Bueno, l'especial tindrà que serà l'últim aquest any. Ni més ni menys. I per altra banda també tindrà l'especial que toquem per les comarques gironines, que dintre dels 35 concerts d'aquestes gires potser les comarques on hem tocat menys i on, per tant, tenim més ganes de fer-ho. I ens fa il·lusió d'acabar-les allà. A part d'això, doncs, la possibilitat d'inaugurar sales, últimament, com un ministre de Franco, no parem d'inaugurar coses, pavellons, sales, de tot. També va bé això. I res més, que serà com un retrobament amb tota la gent. I com acostumen a ser els concerts en les gires dels Pets, el de presentació, de gira i el de comiat, que són concerts especials, per motius ja més extramusicals que musicalment, no? Perquè, doncs, si aplega molta gent, que són els que venen a tots els concerts, hi ha molts amics, cares conegudes, etc.
2: Però, Lluís, ja està bé això d'inaugurar sales, no? Perquè el territori no el tenim massa bé en aquest sentit, no?
3: Hòstia, sí, tot el que sigui inaugurar-les, benvingut sigui. Uh-huh. La llàstima és que no en vegin més encara. I, sobretot, sales a fora de Barcelona, no?
2: Això em referia, això em referia.
3: Aquest circuit de sales que estan arreu de Catalunya, que en fan falta, no? Si més no, perquè la gent que comenci tingui un lloc on poder mostrar les seves habilitats. Nosaltres no, perquè ja estem estrelles consolidades i, escolta, ja no ens ve d'aquí. Però la resta de la gent... Jo ho agraeixo sobretot per això, per tota la gent que comença, perquè la gent tingui un lloc per començar a fer el ridícul dalt de l'escenari, que és la millor manera d'aprendre'n.
2: I vosaltres sou estrelles consolidades, però també toqueu per pavellons, eh? I d'aquells que tenen acústiques, que déu-n'hi-do.
3: Hosti, tanto, se'n fotem uns farts. Més de la meitat dels concerts els fem en llocs així, que és que són llocs creats especialment per jugar a balonmano, però que acabes tocant i fent rock and roll. Però bé, més val això que res.
0: Aquest any els Pets han fet un bon grapat de concerts. Vau començar habitual, com sempre és habitual, a Bellpuig d'Urgell?
3: Sí, tenim ja una casa llogada, ja, quasi.
0: Acabeu a Salt i heu fet...
3: Coneixem la padrina, tothom.
0: I per això hi aneu sempre.
3: Espera, que no et sentia ara, que hi havia una interferència.
0: Ah, doncs ja ha passat la interferència. Deia, dic, per això trieu sempre Bellpuig d'Urgell, no?
3: No, realment... nosaltres no triem el lloc per començar, no? Si vols que amb una sinceritat que tinc ara, m'arranco i et dic que és el lloc que ens tria a nosaltres. Llavors, el lloc que veiem que té més il·lusió per tenir el primer concert dels Pets és on tenem. I dono la casualitat de que les comarques de Lleida de sempre, doncs que tenim una gent que ens segueix molt i que és molt fidel. I sempre, doncs, són els ajuntaments que tenen més interès en que comencem la gira allà. Senzillament és això el motiu principal de per què comencem allà.
0: Molt bé, doncs vau començar a Bellpuig, acabeu a Salt, n'heu fet 35 de concerts aquesta temporada, i ja per acabar, algun d'especial?
3: Algun especial de què?
0: De concert, que recordis durant aquesta gira?
3: El de Vic potser ha sigut el moment culminant d'aquest any.
0: Mercat de Música i de Plaça Major.
3: Sí, perquè hi havia, doncs, una mica la pressió d'haver de superar el que vam fer pel Bon Dia, que deien que era el record d'assistència, i sembla ser que vam tornar a batre el rècord. I tampoc no és que fem una col·lecció de quantificar la gent que ve, però també fa il·lusió veure que hi ha tanta gent. I a part d'això, també, jo particularment, un concert que tinc, que el recordaré sempre, va ser el que vam fer a Formentera, que no hi havíem tocat mai. Potser hi havia 150 persones, però va ser un concert molt bonic.
0: Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies. Prenem nota d'aquesta data.
3: Que vindreu, però.
0: Oh, i tant.
3: Ho dic per reservar Paco o no?
0: Ah, doncs ja pots anar guardant la llotja a tot l'equip del Catacrac, sí.
3: Molt bé.
0: Però vindrem de crítics.
3: D'acord, però balleu una mica, no sigueu com els crítics que fan aquí a Barcelona, que es foten al darrere tot i es foten un cubat a darrere l'altre.
2: I no aplaudirem ni una sola cançó, més o més.
3: Així m'agrada.
0: Molt bé, Lluís, doncs ens veiem el dia 15 de desembre a partir de les 11. A taloners hi hauran els Fort de Sembrat, aquests mallorquins que presenten el seu nou disc Història d'un home llibre.
2: Ah, doncs això, així sí que hi anirem. El taloner val la pena.
3: Molt bé, home.
0: Vinga.
3: Que doncs, vagi bé.
0: Moltes gràcies, Lluís.
2: Adéu, Lluís.
3: Salut.
0: Salut.
4: La Maroteca de la Ràdio.

0: RAC1.
1: Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
2: Sintonitzeu Catalunya Informació.
3: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
4: Catalunya, una municipal.
5: Ràdio Sant Cugat, FM estèreo.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La ciutat t'entra per les orelles.
7: Benvinguts a Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Comença ara la programació a l'emissora municipal de Matadepera.
8: Ràdio Teletaxi. Ràdio Marca.
9: Ràdio Club 25. Són les 5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui es farà un programa especial. No hi ha cap convidat.